0: A Saudita també s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València, al Palau Blaugrana, tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1.
1: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'Alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
6: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
7: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir aleshores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
8: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
9: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no us mata bo.
5: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
1: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
10: Les persones més vulnerables dans le contexte.
11: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
10: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
1: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba al juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Unes 300 persones assisteixen al minut de silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, a Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
12: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
13: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
12: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
1: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
14: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
2: 3CAT Info.
1: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial l'Espanyol. Madrid, Alba Gil.
15: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
16: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
15: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra es vicesecretaria del partit.
17: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
15: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i el Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire Díez i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el poder judicial expedienta Peinado.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres tres aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
18: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
19: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
18: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
20: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
18: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
21: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
22: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
23: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
21: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
23: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
2: A El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
0: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Palm Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu, ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
1: Ara passen 2:15. A Colòmbia s'espera un escrutini intens però ràpid des de la mitjanit hora catalana per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espinella, enfront del candidat d'Esquerra, Ivan Cepeda, que confia esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Els dos candidats a la presidència de Colòmbia ja han votat. Ivan Cepeda, de l'esquerra, a Bogotà, Abelardo de la Espriella, per l'extrema dreta, a Barranquilla. Les enquestes donen a de la Espriella com a guanyador, però l'esquerra aposta per esgarrapar vots dels indecisos, que són molts aquí a Colòmbia. 17 milions de colombians no van anar a les urnes en primera volta el mes de maig. S'espera, doncs, un escrutini intens, però ràpid, de menys de 2 hores. Els resultats aquí a Colòmbia, tot i ser un vot manual en papereta, es coneixen ràpidament. Corferias és el centre de votacions més gran de la capital colombiana, com la Fira Barcelona. Aquí els colombians s'expressaven així.
4: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda, porque es el único que nos puede apoyar y ayudar, que está con el pueblo.
6: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
24: ¿Continuidad o cambio?
6: Cambio.
3: Les eleccions presidencials colombianes són un carau creu. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical, populista i conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes, el senador Ivan Cepeda, d'Esquerra, és un conegut polític i activista aquí a Colòmbia a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90.
1: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
25: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
1: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de dos líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
5: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
7: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris, som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
1: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tot Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
8: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
1: El centre logístic de Singulars, aquesta iniciativa, es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
2: Esports.
1: Amb el Francesc Ripoll.
9: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
10: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
9: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
11: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí. Veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
9: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada. Guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marian Vos en un sprint reduït.
12: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la tapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
9: Blasi ha guanyat aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
13: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
9: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec, Tomas Satoranski, espera que l'equip estigui preparat.
14: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
9: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
15: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
9: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria de dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista ha rebut una wildcard del Grand Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germana.
2: Són 2:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports.
2: La selecció espanyola mongol de la Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims, al voltant dels 25-27 a la costa i de 20-24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2:15, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor. On s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
6: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
7: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir aleshores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
8: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
9: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
5: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
1: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comencés la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
10: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada de veneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
12: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
13: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
14: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
15: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA. No, el que estem és ocupant espais que tenen el valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfondrament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'ha ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos, on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sónar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del

0: L'accionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
1: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
2: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
3: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
4: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no ja. Ni la gent no l'intercanvia, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir, com més aviat millor, els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
6: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
7: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
6: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
8: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
6: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
5: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
9: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem avís de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Albergadà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2 minuts a 3 quarts, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
10: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors.

0: És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
1: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver-les de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
0: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
1: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
0: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
2: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs hagi vist Sant Julià doncs com un emplaçament digne idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
0: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
3: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
4: No solament és un narcoestado, és un estado vinculado con la delincuencia organizada.
3: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència, d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
5: La connivència del govern amb els crims.
4: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación de miembros del Estado.
5: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
4: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
5: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
4: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llamaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
5: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
4: Judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes porque se sentenció por primera vez en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
5: El feminisme mexicà pioner.
4: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
5: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
4: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda. Y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències teníem i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de Dela Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels d'Arabs ha tancat el marcador. Es veuran Escobar, si Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars de la segona part. Ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal, en declaracions a DAZN.
5: Puedes allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de la Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard a les 11, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més a la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3CAT Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a 1 després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet. El Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'ale anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Avellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Bona nit. Vuit poblacions de les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona amb un 40% dels vots. S'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per fet a la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda. L'ha superat per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aviat.
1: Esports.
0: La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i se situa al capdavant del seu grup. També ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0 i l'Uruguai 2, Cap Verd 2. Marc Márquez ha guanyat el GP de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València al Palau Blaugrana. És el tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1. I aquesta matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims. Seran al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona, màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i quatre trons a la tarda al Pirineu.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3Cat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han reforçat també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta. i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues, has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues, estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no es mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: Les persones més vulnerables dans le context...
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
0: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Unes 300 persones assisteixen al minut de silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
11: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
12: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
11: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en 2 dies.
0: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3Cat Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
13: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
1: 3Cat Info.
0: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial l'Espanyol. Madrid, Alba Gil.
14: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
15: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
14: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra es vicesecretaria del partit.
16: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
14: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i el Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire 10 i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el Poder Judicial expedienta Peinado.
0: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres 3 aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalán.
17: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, a fi a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
18: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
17: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
19: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
17: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
20: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
2: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva.

0: Mentrestant, al Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
1: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
2: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
1: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
3: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó. I, per tant, les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que, evidentment, serà tòrrida. I a l'interior, on ha arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu, ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya. No ho descartem a l'Albergadà o a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
0: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
7: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials colombianes. Des de les files de l'esquerra han demanat als partidaris i seguidors del candidat a la presidència progressista, el senador Iván Cepeda, sortir a defensar els vots amb energia i exigir un recompte exhaustiu i intens dels vots davant dels resultats provisionals que situen com a guanyador d'aquestes eleccions presidencials el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ha estat un recompte de vots d'altíssim voltatge, frec a frec, amb un marge de vots, una diferència de vots entre tots dos candidats d'uns 200.000 vots, el que demostra el dramatisme del final d'aquestes eleccions presidencials. Són hores de gran incertesa les que venen aquí a Colòmbia.
0: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
8: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
0: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
9: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
0: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
10: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
0: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tota Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
11: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
0: Al Centre Logístic de Singulars, aquesta iniciativa es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
5: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
12: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de la Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
13: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
12: També s'ha jugat el Bèlgica 0-Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
14: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí. Veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
12: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada. Guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
15: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
12: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
16: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
12: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec, Tomas Satoranski, qui espera que l'equip estigui preparat.
17: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
12: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
18: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
12: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quart individual.
5: Són dos quarts de quatre.
12: 24 anys, la tenista rebuta a Wild Card del Gran Slam anglès.
0: Ara són dos quarts. Us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
19: Esports.
12: La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims, al voltant dels 25, 27 a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2 quarts. Us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que el litoral i prelitoral les nits...
20: Tres dies de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
21: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor, on s'han superat els 40 graus. Ara ho dèiem, aquest diumenge...

0: Diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
1: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
2: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
3: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir aleshores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
4: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
5: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no es mata bo.
1: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
6: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
7: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada de veneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
9: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
10: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
11: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
12: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA. No. El que estem és ocupant espais que tenen alt valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfondrament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'ha ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos, on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sónar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
13: Són total 980 cromos,

0: notícia ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
1: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
2: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
1: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
3: El temps. Amb el Dani Ramírez.
4: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem avís de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
5: Ara passant 2:45, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
6: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
7: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
6: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
7: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
6: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
8: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs, hagi vist Sant Julià doncs, com un emplaçament digne i idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
6: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
5: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
9: No solamente es un narcoestado, es un

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de buit a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels d'Arabs ha tancat el marcador. Els Loren Escobarcí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars de la segona part. Ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal, en declaracions a DAZN.
5: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de La Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard a les 11, França-Iraq. De matinada, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marianne Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3CAT Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'aler anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del Trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Bellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del Trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Son las 4.
1: Vuit poblacions de les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona amb un 40% dels vots. S'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per fet a la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda. L'ha superat per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aviat.
0: Esports.
1: La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i se situa al capdavant del seu grup. També ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0 i l'Uruguai 2, Cap Verd 2. Marc Márquez ha guanyat el GP de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València al Palau Blaugrana. És el tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1. I aquesta matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims. Seran al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona, màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i quatre trons a la tarda al Pirineu.
0: Trescat Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a Trescat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altre. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no es mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
1: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: Les persones més vulnerables dans le contexte.
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
1: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Unes 300 persones assisteixen al Minut de Silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, a Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
11: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
12: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem en tot el que puguem allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
11: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en 2 dies.
1: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
13: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
0: 3CAT Info.
1: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial a l'Espanyol. Madrid, Alba Gil.
14: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
15: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
14: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra és vicesecretària del partit.
16: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
14: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i el Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire 10 i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el Poder Judicial expedienta Peinado.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres 3 aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
17: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
18: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
17: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
19: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
17: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
20: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
2: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
21: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
20: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
21: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
1: El temps. Amb en Dani Ramírez.
22: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó. I, per tant, les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que, evidentment, serà tòrrida. I a l'interior, on ha arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu, ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya. No ho descartem a l'Alberguedà o a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
23: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
24: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
25: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
24: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
23: Escolteu-nos i fem pinya.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
26: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials colombianes. Des de les files de l'esquerra han demanat als partidaris i seguidors del candidat a la presidència progressista, el senador Iván Cepeda, sortir a defensar els vots amb energia i exigir un recompte exhaustiu i intens dels vots davant dels resultats provisionals que situen com a guanyador d'aquestes eleccions presidencials el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ha estat un recompte de vots d'altíssim voltatge, frec a frec, amb un marge de vots, una diferència de vots entre tots dos candidats d'uns 200.000 vots, el que demostra el dramatisme del final d'aquestes eleccions presidencials. Són hores de gran incertesa les que venen aquí a Colòmbia.
1: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
3: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
1: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
4: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
5: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
1: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tota Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
6: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
1: Al Centre Logístic de Singulars, aquesta iniciativa es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
0: Esports.
1: Amb el Francesc Ripoll.
7: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de la Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamin Yamal en declaracions a DAZN.
8: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
7: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
24: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
9: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí. Veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
7: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Esplugues suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
10: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
7: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
11: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
7: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski qui espera que l'equip estigui preparat.
12: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
7: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
13: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
7: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
24: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista rebuta una wild card del gran slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germa.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports. La selecció espanyola mongol de la Miniamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims, al voltant dels 25, 27 a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2:15, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor. On s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir aleshores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
9: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any, més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
10: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada de veneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
12: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
13: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
14: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
15: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA. No, el que estem és ocupant espais que tenen el valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfrontament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'han ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos, on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
16: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
17: Els més bons, que és Messi i Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
18: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
19: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no ja. Ni la gent a l'intercanvi, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir, com més aviat millor, els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de

0: Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
1: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
0: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
2: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
0: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
3: El temps. Amb el Daniel Ramírez.
4: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
5: Ara passant 2:45, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
6: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
7: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
6: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
7: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
6: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
8: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs, hagi vist Sant Julià doncs, com un emplaçament digne i idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
6: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet,

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de buit a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels d'Arabs ha tancat el marcador. Els valoren Escobarcí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars. De la segona part ha entrat Ferran Torres. Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
5: Puedes allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de La Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard a les 11, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marianne Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3Cat Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'ale anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Bellant també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: Vuit poblacions de les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per fet a la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda. L'ha superat per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aviat.
0: Esports.
1: La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i se situa al capdavant del seu grup. També ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0 i l'Uruguai 2, Cap Verd 2. Marc Márquez ha guanyat el GP de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València al Palau Blaugrana. És el tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1. I aquesta matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims. Seran al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona, màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu.
0: Trescat Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a Trescat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir aleshores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no es mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
1: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: Les persones les més vulnerables dans le contexte.
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
1: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba al juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Unes 300 persones assisteixen al minut de silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
11: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
12: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
11: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en 2 dies.
1: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
13: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial l'Espanyol. Madrid, Alba Gil.
14: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
15: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
14: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra és vicesecretària del partit.
16: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
14: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i el Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire 10 i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el Poder Judicial expedienta Peinado.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres 3 aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalán.
17: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, a fi a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
18: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
17: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
19: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
17: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
20: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
2: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
21: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
20: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
21: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
1: El temps. Amb en Dani Ramírez.
22: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
23: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
24: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
25: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
24: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
23: Escolteu-nos i fem pinya.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
26: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials colombianes. Des de les files de l'esquerra han demanat als partidaris i seguidors del candidat a la presidència progressista, el senador Iván Cepeda, sortir a defensar els vots amb energia i exigir un recompte exhaustiu i intens dels vots davant dels resultats provisionals que situen com a guanyador d'aquestes eleccions presidencials el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ha estat un recompte de vots d'altíssim voltatge, frec a frec, amb un marge de vots, una diferència de vots entre tots dos candidats d'uns 200.000 vots, el que demostra el dramatisme del final d'aquestes eleccions presidencials. Són hores de gran incertesa les que venen aquí a Colòmbia.
1: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
3: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
1: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
4: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: Per a les empreses de distribució, centralitzar tremeses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
5: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
1: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tota Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
6: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
1: Al Centre Logístic de Singulars, aquesta iniciativa es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
0: Esports.
1: Amb el Francesc Ripoll.
7: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
8: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
7: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
9: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí. Veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
7: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
10: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la tapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
7: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
11: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns compliquen els partits.
7: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
12: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
7: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
13: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
7: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del Trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballan també repeteix la victòria dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del Trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista rebuta una wild card del Grand Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germa.
0: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports. La selecció espanyola mongol de la Miniamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims, al voltant dels 25, 27 a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2:15, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor. On s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir aleshores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
9: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any, més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
10: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada de veneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
12: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
13: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
14: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
15: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA. No, el que estem és ocupant espais que tenen el valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfrontament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'han ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos, on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
16: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
17: Els més bons, que és Messi i Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
18: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
19: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no ja. Ni la gent a l'intercanvi, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir, com més aviat millor, els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
20: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova als diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs

0: Cunell és la professora que els ha acompanyat.
1: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals...
0: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar l'informació abans de compartir-la.
2: El temps. Amb el Dani Ramírez.
3: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23, al Pla de Lleida. Tota la zona de Ponent també hem vist de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó. I, per tant, les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts de la costa, mínima que, evidentment, serà tòrrida, i a l'interior, on ha arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu, ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
4: Ara, passant 2 minuts a 3 quarts, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
5: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
6: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
5: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
6: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, en el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
5: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
7: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs, hagi vist Sant Julià doncs, com un emplaçament digne idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
5: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
4: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
8: No solamente es un narcoestado, es un estado vinculado con la delincuencia organizada.
4: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels Arabs ha tancat el marcador. Els Loren Escobarcí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars. De la segona part ha entrat Ferran Torres. Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
5: Puedes allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de La Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard a les 11, França-Iraq. De matinada, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3Cat Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'ale anglès Cameron Hildred, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Bellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom i molta prudència amb la calor. Ho deia ara l'Eloi. 21 graus a Roses, 24 a Falset, 27 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Hem tingut nit tropical, és a dir, nit en què les temperatures han estat per damunt dels 20 graus a molts punts del país. I avui està previst que arribem al punt màxim d'aquesta primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que poden arribar als 42 graus. Ahir en vam tenir de 41 a Terres de Ponent. Arribem avui al pic, però això no vol dir que la calor s'acabi.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: 10 i 12 dies és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. 10 i 12 dies encara ens esperen no només amb calor, sinó amb una calor superior a la que s'espera per aquestes èpoques de l'any. Avui a l'Àgora parlarem amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, sobre consells, aspectes que hem de tenir especialment en compte. I sobretot anirem a les Terres de Lleida per veure molt especialment quines tàctiques, quines estratègies estan fent en el terreny agrícola, al camp, amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que estem en plena temporada de recollida de la fruita. Aquest serà un dels temes del dia, però de l'altre, evidentment, tenim l'actualitat politico-judicial i aquestes tensions que tenim entre justícia, política i policia, molt especialment pel cas Begoña Gómez. A partir de les 9 es reprèn la reunió de l'òrgan del govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, que podria obrir expedient al jutge Peinado, el jutge que porta el cas de la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit en el seu document, on li retirava el passaport, que els policies que li fan d'escorta a Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Aquesta és la valoració del govern espanyol, era la ministra Morán, aquesta decisió del jutge de retirar el passaport a Begoña Gómez amb aquesta justificació, o amb una d'aquestes justificacions, que és potser els seus escortes, potser policies, agents de la policia, la poden ajudar a fugir. En fi, en temps d'àgora parlarem també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, aquesta qüestió. També passarà per avui, al matí de Catalunya Ràdio, l'exjutge Baltasar Garzón, que acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on precisament diu directament que existeix l'oferta, que existeix una estratègia d'una part de la judicatura contra una part de la política espanyola, bàsicament la política progressista. Per tant, també serà interessant saber què diu el jutge Garzón, o l'exjutge Garzón, d'aquesta qüestió. De la nit, Colòmbia s'ha afegit a la llista de països llatinoamericans que tenen presidents d'extrema dreta.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Abelardo de las Priellas s'ha imposat per la mínima a les eleccions colombianes per menys de 200.000 vots al candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies d'aquesta matinada i també d'aquesta nit. Les converses entre els Estats Units i l'Iran, on es va afinant una miqueta, a poc, pas a pas, l'acord per consolidar aquest primer pacte al qual van arribar després de acabar de falcar d'alguna manera la pau a l'Orient Mitjà. Però avui estarem molt pendents de Londres.
4: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part de la premsa i dels mitjans de comunicació del Regne Unit donen per fet que el primer ministre Keir Starmer avui anunciarà que plega. La pressió interna al Partit Laborista ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara sí, ara és diputat i per tant ja li pot disputar el lideratge del Partit Laborista, i l'anunci es podria fer les pròximes hores. No està tan clar si tindrà efectes immediats o hi haurà un període de transició. I del Mundial, aquesta matinada també, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, també ha tret un punt contra l'Uruguai, han empatat a 2, i també jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, i Bèlgica i l'Iran han empatat a 0. Tot això el dia que pràcticament totes les portades dels diaris hi ha la mateixa foto.
5: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que ja s'ha estrenat al Mundial i feia referència que l'anterior el va veure estant a classe. Clar, tenia 14 anys en l'anterior Mundial, Lamine Yamal. Avui torna a jugar Leo Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria. I més tard, a la nit, a les 11, partits entre la selecció de França i la selecció de l'Iraq. Avui ho comentarem, Farem àgora esportiva mundialista amb el Ricard Torquemada, amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i el Joel Díaz. Serà en aquest dia del matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Són les 6 i 5 minuts. Fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, bona hora i ben tornat.
0: Moltes gràcies. En què ens despertem aquest matí?
7: Amb una dada, gairebé 2 milions de conductors a tot Espanya tenen més de 75 anys. Ho destaca en portada el periòdico a partir de dades de la Direcció General de Trànsit. Segons diu, la xifra ha augmentat un 63% l'última dècada i ha arribat a xifres rècord.
0: I a Brussel·les?
7: Mirant cap al Regne Unit, una enquesta del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que fins a 2/3 dels votants britànics creuen que el Brexit ha tingut un impacte negatiu al país. Segons el sondeig, votants de tots els partits creuen ara que la sortida de la Unió ha augmentat el cost de la vida.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Amb més xifres milionàries als sectors militars. El Financial Times apunta que els inversors estan destinant milions en empreses de tecnologia de defensa. El motiu és que les guerres a Ucraïna i al Golf han convertit els drons, les embarcacions autònomes o les eines militars d'intel·ligència artificial en una de les apostes més segures.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: El Ministeri de Finances del país ha anunciat restriccions en la contractació pública contra 46 empreses nord-americanes, entre les quals hi ha Boeing. Les empreses xineses no podran comptar res a aquestes companyies. Alhora, el Ministeri de Comerç va imposar més controls d'exportació a empreses dels Estats Units.
8: Bon dia, avui és dilluns 22 de juny. Comencem el dia ja amb 26 graus a aquesta hora a la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat, 25 graus a Falset i 21 graus a Molló. Al Ripollès són temperatures altíssimes, avui arribem al màxim de l'onada de calor i es preveuen temperatures de fins a 40-42 graus al Pla Lleida i a la Catalunya Central, de 35 a 40 a la majoria de comarques de l'interior i entre 30 i 35 a la costa. Avui farà sol, amb calitx, amb pols en suspensió, però a la tarda hi haurà tempestes. Compte, perquè poden ser tempestes seques, algunes, i a més associades a ràfegues molt fortes de vent. Això podria fer augmentar el perill d'incendi a la zona del Pirineu i Prepirineu, que és on es preveuen aquestes tempestes. Demà encara es mantindrà pràcticament la mateixa calor que avui.
0: Gràcies, Eloi. Alerta, per tant, amb aquestes altes temperatures, alerta, per tant, amb aquest risc d'incendi, i ara en parlarem. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, tindrem a Pau Llong, David Madí, Montserrat de Brera i a Fra Blanco. Ara mateix, però, són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: I ho dèiem en portada, és un dels temes del dia. Avui el Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
10: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara l'actualitat política, però en aquest cas de fora de les nostres fronteres, és notícia aquesta matinada, ho dèiem ara també, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, ha assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
14: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
13: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Però la notícia avui estarà a Londres, perquè el Regne Unit es dona pràcticament per feta la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Això davant de la confirmació que l'alcalde de Manchester, ara sí, de manera oficial, li disputarà el lideratge.
10: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores.
0: Anem ara a Londres, Quim Olivares.
15: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió.
6: Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins els laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després tenim la calor. Avui la primera onada de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
9: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
12: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap dels grafs dels bombers de la Generalitat.
15: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
12: Des de divendres fins diumenge al migdia, el CEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor.
0: En un episodi de calor extrema com el que estem tenint, el focus es posa especialment, evidentment, en tots aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure. A la Plana de Lleida, per exemple, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zones d'ombra per tots els treballadors.
10: L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Lleida, Estela Bosoms.
16: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
17: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
16: Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. De fet, per exemple, a França, entre avui i demà, arribaran a temperatures rècord superiors a l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
12: És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. 3 persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
18: Les persones més vulnerables dans le contexte...
19: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
18: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
12: A França, el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures superiors als 35 graus també afecten el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on 2 banyistes han mort ofegats als rius i 3 més han desaparegut.
0: I enmig d'aquesta onada de calor i aquest risc d'incendi que dèiem ara, demà tenim Revetlla de Sant Joan.
10: Enguany, les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll.
0: Berta Torrades.
20: Entre els productes que creixen més hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de petards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com ens explica el seu director Jordi Brau.
21: I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
20: El Departament de Territori ha autoritzat ja 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Protecció Civil no descarta més aplicar restriccions en llocs amb risc alt d'incendi durant la revetlla. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I així hem arribat a 6:45. Moment d'explicar també que Jordi Martí serà el candidat de Junts a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Això després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots.
12: La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
0: Jordi Corbalan.
1: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remaplegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
2: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
22: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
1: Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També avui, l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, a més l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, tots dos, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. Pilar García.
20: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una previsió d'aquest dilluns. Hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta, tot plegat, una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que els ocupessin ara fa 9 anys.
10: Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina, i pendent d'enderroc des de fa gairebé 20 anys per part de les administracions. Les famílies i el Sindicat d'Habitatges del Besòs i de Verneda reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges.
0: Un quart i 3 minuts de 7. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb el Marc Jurado, la Lara García i la Maria Fernández. Què tal? Bon dia.
10: Bon dia. Bon dia.
0: I també és notícia de la nit. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir.
23: Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban, va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra.
0: Per tant, aquestes negociacions que de continuar continuen amb uns avenços, diguem-ne, calentets, però de com a mínim continuen, però a Gaza la realitat és una altra. A Gaza, Israel hi va matar 2 palestins, un dels quals una nena que només tenia 8 anys.
24: Malgrat que allà també hi ha una suposada treva, l'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis, al sud de la franja, i va deixar 3 persones més ferides. Aquest cap de setmana, Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat on denuncia que tot això són acusacions infundades que només busquen justificar els crims contra els seus professionals. Des que va començar la guerra a Gaza, Israel ja ha matat 12 periodistes d'aquest mitjà. A Cisjordània, territori ocupat per Israel, des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir 2 persones, amb el pretext que havien llançat còctels Molotov contra els colons jueus.
0: Mentrestant, en l'altra guerra que tenim en marxa, Ucraïna, s'ha deixat sense combustible, o el país ha deixat sense combustible, la península de Crimea.
25: Un altre territori ocupat, en aquest cas, pels russos, des de fa 12 anys. Els atacs amb drons han provocat talls en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort, mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució de combustible a les estacions de servei.
3: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
25: Per cert que Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus.
0: Més qüestions en el matí de Catalunya Ràdio. Aquest curs ha augmentat un 60% en comparació a l'any passat el nombre d'alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació.
23: En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés.
0: Més detalls, Sara Canyete.
4: Entre ells hi trobem estudiants que aspiren a millorar la nota perquè volen canviar de grau i d'altres que persisteixen en el seu desig d'entrar a les carreres més cotitzades. És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina. És el grau més demanat per als estudiants i també el que té les notes de tall més exigents. De fet, el curs passat, la nota més baixa va quedar en un 12,45 sobre 14 a la Universitat de Girona.
5: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
4: Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Sara. I encara alguna cosa més que us volem explicar. Per exemple, la patronal de bars i discoteques reclama a la Generalitat i els ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes com de diversió, com els vesprejos, per exemple, o les festes, o barres, o restaurants i clubs esportius, per tant, locals que no tenen doncs, llicència de bar o de discoteca. Mireia Sala.
7: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
8: Nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els vestrets. ¿Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
7: Mireia Sala pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, que es dediquen a robar els supermercats.
11: Es tracta de lladres multireincidents.
0: Laia Claret.
26: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
27: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
26: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
27: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment, he vingut aquí, i no, es dediquen a això.
26: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè els Mossos estan investigant una agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme.
25: Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
0: Ara mateix són les 6:24, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal, bon dia?
28: Què tal, bon dia?
0: La primera. Después...

0: Avui, concert d'havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig al Palau de la Música presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
1: La segona.
0: Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orquestra al Festival Blau Marí, que s'està fent aquests dies al Port Vell de Barcelona. És una proposta que vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I la tercera.

0: I preocupació per la salut de Rod Stewart després de necessitar oxigen en ple concert a Utah, als Estats Units. El cantant de 81 anys va admetre que va estar a punt de desmaiar-se. Tot i això, Stewart va acabar el concert assegut en una cadira.
1: En 4 minuts arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Continua la final pel títol de la Lliga de Bàsquet amb el Barça-València al Palau Blaugrana.
2: A partir de les 8 i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, la final està empatada a 1. Satoranski juga a doble Blaugrana.
3: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau serà una de les grandes noches en Palau i que podemos ganar este partido.
1: També de les últimes hores, Lamine Yamal ha marcat el seu primer gol en un Mundial.
2: Va jugar a mitja part, va marcar el primer dels 4 gols que la selecció espanyola li va fer a l'Aràbia Saudita. 4-0.
4: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
2: Amb un empat a una a l'última jornada, amb un empat a l'última jornada davant l'Uruguai, Espanya acabaria com a primera de grup després de l'empat a 2 entre Uruguai i Cap Verd. Bèlgica i Iran empaten a 0 i Egipte guanya 3-1 Nova Zelanda. De la jornada d'avui destaquem Argentina-Àustria a partir de les 7 i França-Iraq a les 11 de la nit.
1: I Marc Márquez, que retalla 40 punts la diferència amb el líder del Mundial.
2: La victòria al Gran Premi de la República Txeca li permet aixugar diferències davant Besecki, que no va competir perquè estava sancionat. Són declaracions a DAZN.
5: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título.
2: Paula Blasi guanya la Volta a Catalunya. L'Igualada força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'hoquei Lliga amb la seva victòria davant el Liceu, 4-2, i el Badalona no aconsegueix l'ascens a segona ref, tot i guanyar el Compostela per 2-0.
1: Avui parlarem del Mundial, aquí al matí de Catalunya Ràdio, no només amb el Robert, sinó que a partir de les 11 farem àgora esportiva mundialista, després d'aquesta victòria que dèiem ara d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. Ho farem, insistim, a partir de les 11 amb el Ricard Torquemada, el Ramon Besa, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Justament, val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel. Bon dia.
6: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és fer el possible per aprendre dels fracassos. I dona la casualitat que avui podem celebrar l'aniversari d'un fracàs sonat, els Jocs Mediterranis de Tarragona. Pot ser que no ho recordeu o que tingueu la sort d'haver-ho oblidat, però tal dia com avui, 22 de juny de fa 8 anys, es van inaugurar a Tarragona, en presència del rei Felip VI, els Jocs del Mediterrani. I posats a aprendre dels fracassos, aquest val la pena perquè ho va ser a tots els nivells. Un any de retard en la celebració, les graderies buides, fins i tot a la inauguració, atletes detinguts, nens atropellats per membres de l'organització, caos logístic, infraestructures desplomant-se, gent sense cobrar, retorn econòmic inexistent i la ciutat endeutada. Els Jocs del Mediterrani van ser un desastre i jo estic segur que tots plegats hem après que els deliris ególatres dels alcaldes acostumen a acabar en fracàs.

I per arribar a 6:45, recordem que un dia com avui del 2022 es va tornar a celebrar el festival de Glastonbury, un dels festivals musicals més importants del món, que es fa a Anglaterra. És un festival que es va recuperar el 2022 després de l'aturada forçada per la pandèmia i coincideix amb els rumors que hi ha de cara al festival de Glastonbury de l'any que ve. Un dels rumors és que la cap de cartell seria Taylor Swift.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Avui el Poder Judicial decideix si expedienta el jutge Peinado.
1: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Avui analitzarem aquesta inusual situació a l'Àgora amb qui va ser vocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i és una de les qüestions que també abordarem amb Baltasar Garzón. L'exjutge ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio per parlar del seu últim llibre, La democràcia amenazada. I és novetat aquesta matinada. El candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
4: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual. Des dels Estats Units, Donald Trump ja ho ha celebrat.
0: I tot apunta que el primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
1: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport de la majoria de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. A la BBC, Pete Kyle, ministre de Comerç, apuntava.
5: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: I el que dèiem abans, aquí la notícia continua sent la calor. Tenim aquesta primera onada de l'estiu que avui arribarà al màxim. Els termòmetres podrien assolir els 42 graus a les comarques de Ponent.
4: Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
4: Ara mateix hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan.
0: A l'Àgora també parlarem d'aquesta qüestió. Anirem, de fet, fins a una finca de Térmens a la Noguera per saber com és treballar al camp amb aquesta calor i per saber si realment es compleixen les mesures de precaució que s'han de prendre. Entrevistarem també la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, perquè ens expliqui justament els efectes d'aquestes altes temperatures. Altres qüestions. Junts per Catalunya ja té candidat a les eleccions de Barcelona. Jordi Martí, que és qui ha guanyat les primàries.
7: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cubillas i Glòria Freixa.
0: Avui, que hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
4: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys.
0: I cada vegada més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat.
1: Per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen, ho han fet 600 alumnes més que l'any passat.
0: A partir de les 11, Àgora Esportiva, avui amb el Ramon Bes, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Però, de moment, repassem les portades a la premsa. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Perquè la victòria de la selecció espanyola i també el cas del jutge Peinado ocupen totes les portades.
8: Sí, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Si algú surt en totes les portades, és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País. Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias. I per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys, el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força.
0: Avui, que la ciutat de Girona es desperten amb 21 graus i al migdia arribaran els 36. A Òdena, a l'Anoia, en tenen 20, però la màxima prevista serà encara més alta. 40 graus tindran de temperatura màxima a Òdena. Aquest matí farà sol a tot arreu i entre avui i demà, el que dèiem, arribarem al màxim d'aquesta primera tongada d'onades de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui amb temperatures de 40 graus o més al Pla Lleida,
1: Lleida, en alguns llocs de la Catalunya central i a l'interior de l'Ebre. Avui farà sol a tot arreu, però també hi haurà calitja i pols en suspensió, i a la tarda es formaran tempestes, fruit de la mateixa calor, al Pirineu, al Prepirineu i potser al nord de la Catalunya central. I aquestes tempestes podrien ser associades a ràfegues molt fortes de vent.
0: I després de la victòria de Jordi Martí a les primàries de Junts per decidir el seu alcaldable a Barcelona, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Cal felicitar Junts per Catalunya pel fet d'organitzar unes primàries amb l'objectiu de triar l'alcaldable de Barcelona. Primer i abans que res, per una salut democràtica que els partits necessiten com aigua de maig. I en segon lloc, perquè és bo que la ciutadania sàpiga que un candidat pot assolir una comesa tan important amb només 253 vots de la militància, una quantitat inferior de la gent que viu a una illa de cases de l'Eixample. Dit això, Junts ha triat un regidor pencaire i amb experiència municipal, però que només presenta un inconvenient important a l'hora d'aconseguir l'alcaldia. A Jordi Martí Galbís no el coneix ni punyetero Déu. La gent no el reconeix pel carrer, no sap ni que existeix, i d'intuir-ho mínimament tampoc sap el que pensa. Això és una mala passada a l'hora de guanyar Jaume Collboni, tot i que, de fet, Martí Galbís no lluitarà contra Jaume Collboni, sinó contra Jordi Aragonès.

0: Millor junts, aquest és el missatge de la cançó del Mundial del Qatar del 2022, Robert.
1: Amb Trinidad Cardona, Davido, Aisha Osuna i Hims, aquest Haya Haya, anem, en àrab vol dir som-hi, es va fer mundialment famosa. És també un terme que en àrab significa modèstia, vergonya positiva. Un Mundial que va posar en evidència que el món mirava cap a un altre cantó mentre la pilota rodava en un país que no respecta els drets humans. L'expresident del futbol mundial, Josep Blatter, va qualificar temps després l'elecció de Qatar com una greu errada. Aquest Mundial es va jugar amb temperatures extremes enmig del desert, però amb l'aire condicionat als estadis encès. Es va decidir la final als penals a favor d'Argentina després d'un empat a 3 al final de la pròrroga davant França. Ni el hat-trick d'Mbappé va evitar la derrota. Final èpica entre Argentina i França.
0: Amb la cançó del Mundial del Qatar del 2022, també anem a parlar dels matiners. De què heu parlat, aquest matí, Canalies?
2: Doncs mira, hem recordat el pas de l'Àngel Llàcer pel col·lapse de Jordi González de TV3, on va explicar una situació que ha viscut en més d'una ocasió.
3: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzar. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
4: Perfectament.
2: Agafarem aquest consell de l'Àngel.
0: Absolutament. I on són festes avui?
2: Doncs mira, avui arrenca la festa major de la Vila Olímpica de Barcelona. Quarts de 6 de la tarda hi haurà jocs de fusta. Tarda de jocs de fusta tradicionals per tota la família. Jocs d'habilitat, equilibri, enginy i cooperació. I a partir de 7:45 del vespre, visita guiada les exposicions del KBR Photo Center de la Fundació MAFRE. Bon moment per descobrir l'exposició La forma eloqüent del fotògraf barceloní Joaquim Tusquets de Cabriol. Serà a l'Avinguda Litoral 30.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
5: Doncs un altre moment de la gira de Rosalía.

0: desastre mundial.
1: Ara ha passat a Chicago on una dona vestida de blanc com si fos una núvia ha desplegat un gran mocador i deia gairebé em caso amb una perla i de seguida doncs totes dues han començat a interactuar.
0: Casi me caso con una perla. Ay, cara, si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
1: Boricua és la paraula que s'utilitza, per cert, per referir-se a una persona que ha nascut a Puerto Rico. Recordem que Rosalía es va comprometre amb el cantant puertorriqueny Rauw Alejandro i que van estar a punt de casar-se.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge del Jordi. És un dels veïns del bloc conegut com la Janela, a la Travessera de Gràcia de Barcelona, ocupat des de fa 10 anys per allotjar-hi persones en risc d'exclusió social. Actualment hi viuen 3 nuclis familiars i als baixos hi ha la seu del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. Ara han rebut un avís de desnonament pel dia 15 de juliol i reclamen a l'administració que opti per la via del tanteig i el retracte per poder incorporar els immobles a la borsa d'habitatge públic de lloguer social. El Jordi insisteix que les famílies que hi viuen no tenen alternativa habitacional.
4: Són persones que tenim l'informe de vulnerabilitat per part de serveis socials i de l'Ajuntament. No tenim accés al mercat, als preus que hi ha en el mercat en aquest moment a la ciutat de Barcelona. És absolutament impossible amb altres recursos econòmics que tenim les tres famílies.
2: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
5: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels parquets oberts aquesta hora. Els asiàtics a Tòquio, el Nikkei puja més d'un 2% i arriba als 72.800 punts. Es tracta d'un màxim històric que ha assolit gràcies a l'anunci que els Estats Units i l'Iran posaran fi al conflicte en 2 mesos. A Hong Kong, la borsa nota la notícia que la Xina mantindrà els tipus d'interès sense canvis i que un 1%. I a Europa venim de divendres, on els principals índexs van acomiadar la setmana amb lleus retallades. L'IBEX va caure un 0,29% fins als 19.300 punts. Pel que fa al preu del petroli, avui el barril de Brent se situa en $79. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
7: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
8: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
9: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: 2:03 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
12: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador no ho veu clar. El ministre de l'Interior va fer una crítica formal i això ho valorava la ministra Diana Morant.
13: El juez Peinado quiere atacar al gobierno. El gobierno de España lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
12: De fet, a les crítiques del govern espanyol, al PSOE i als sindicats s'hi suma també el cos de policia.
11: Notícia d'aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda, el president electe, ha estès la mà als colombians, que no l'han votat, i ha posat, això sí, línies vermelles. Abelardo de la Espriella.
14: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado.
11: I el Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, li disputarà el lideratge.
12: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva avui mateix. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per feta. El ministre de Comerç britànic, Pat Kyle, deia a la BBC que el primer ministre ha dedicat el cap de setmana a reflexionar sobre el seu futur.
15: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
11: Aquí la notícia és la calor. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim avui amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
16: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
12: Avui hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Les màximes més altes ahir van ser de 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell.
11: En un episodi de calor extrema, el focus es posa especialment en els col·lectius que treballen a l'aire lliure.
12: Sí, a la plana de llei dels horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zona d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei.
11: Una onada de calor que

0: posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
1: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
2: La previsió és que entre avui i demà França arribarà temperatures rècord superiors a l'onada del 2003, que va causar 15.000 morts. La meitat del centenar d'apartaments del país estan en alerta vermell, el grau més alt. Les temperatures superiors als 35 graus també afectaran el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
3: Més notícies, els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes com s'ha de dir el seu territori.
2: Actualment, i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals.
3: Perpinyà, Laura Bertran.
4: Des d'avui i fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
5: Era molt fàcil dir Pays Català i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, de la nostra història, de la nostra cultura.
4: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I un grup d'empresaris locals de l'Aldea, al Baix Ebre, adquireix la majoria de l'accionariat que gestiona l'urbanització fallida Mirador de l'Ebre.
2: Ara negocien amb l'Ajuntament com acabar el projecte.
3: Tortosa, Jordi Barranca.
6: Pel consistori, que té un 9% de la propietat, les prioritats haurien de ser el sòl industrial i tenir més habitatges disponibles al municipi. Xavier Royo, alcalde.
7: Avui el territori, com a la major part del país, ens trobem en dos grans problemes. El problema de l'habitatge, però també tenim un gran problema en el sòl d'activitat econòmica. No oblides que fa falta molt d'habitatge, però també fa falta sòl perquè es puguin implantacions industrials i que te puguin també generar riquesa, generar feina al territori, que també és molt necessari. I nosaltres aquí, des d'aquí, tenim estos dos plantejats.
6: El projecte, que preveia 1.000 habitatges, no es va acabar mai per la fallida de la constructora Martín Safadesa. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I Cultura avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
8: S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie de documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
3: Avui s'estrena a Catalunya Ràdio la desena i última temporada del Pop-Up, presentat per Mariola Dinarès.
9: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA...
8: Serà un total de 8 capítols de 30 minuts i entre les novetats inclourà una ficció que combina veus fetes a Mia i els actors David Bagés i Alma Alonso.
10: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
8: Després de la ficció, Mariola Dinarès interpel·larà els experts que analitzaran si les situacions viscudes pels protagonistes podrien ser reals o són ciència-ficció. Els 8 capítols ja es poden escoltar a través de la pàgina web i app de Cat Ràdio a partir d'avui mateix.
3: La Fundació Joan Miró de Barcelona celebra aquest cap de setmana els seus 50 anys en una jornada de portes obertes.
8: L'edifici de Josep Lluís Cert s'ha omplert de vida amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, i també hi ha hagut sardanes i una lectura de poemes.
3: Maria Guixà.
11: I ho va fer amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, va convertir els seus espais en un punt de trobada cultural d'art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de l'espai, Marco Daniel, va posar en valor la importància d'una fundació oberta a tothom.
12: Es veu el museu tant com Miró i Cert ho havien desitjat, i perquè estem oberts a tothom per desitjar-nos un futur bo per a tothom.
11: La programació de la jornada va combinar arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca també es va obrir com a espai de lectura i es van fer narracions puntuals. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió.
8: Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear.
3: Les repassem amb Marc Garriga.
13: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'última pata de The Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista

0: folklòrica. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els castells de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de vuit a la plaça de Sant Jaume, Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de vuit. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8. Des de Barcelona, Josep Almirall, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat?
4: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial. En l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
6: Bon dia, i aquesta hora fem cap d'ull a com es desperta el país. Tenim ja temperatures altíssimes de 24 graus a Sant Feliu de Guíxols, 24 graus a Terrassa i 21 graus a Viella. Hi ha hagut una nit tropical, fins i tot també en alguns llocs del Pirineu. Avui, de moment, esperem un matí de sol amb molta pols en suspensió, amb molta calitja i amb previsió de temperatures, que avui s'enfilaran per sobre els 40 graus al Pla a Lleida, la Catalunya Central i a l'interior de l'Ebre, però entre 35 i 40 graus a pràcticament tot l'interior del país. Avui, amb previsió de tempestes, també, que afectaran el Pirineu per a Pirineu i potser el nord de la Catalunya Central. Algunes podrien ser tempestes seques i, a més, anar associades amb ràfegues molt fortes de vent. Precaució en aquest sentit perquè poden fer augmentar el perill d'incendi. Demà dimarts encara tindrem una situació semblant a la d'avui i a partir de demà passat sí que baixarà un palet la temperatura.
7: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
8: Benvinguts a la millora del dia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
8: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
10: Hola.
8: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
10: Suposo que ve mare. Hola, mami.
11: Que jo no volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles.
10: Oh. Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc tot gràcies a tu.
9: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
8: Anem a repartir berenar.
9: A la tarda de Catalunya Ràdio.
12: Linka. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
13: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
9: Linkat. Linkat.
14: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
12: Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
15: A 8:45 anirem al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Avui es preveu que hi torni a haver desnonaments dels pisos públics ocupats fa 9 anys.
16: I després parlarem de la denúncia que la defensa de Begoña Gómez ha interposat contra el jutge Peinado. Ho farem amb Concepción Sáez, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
15: A un quart d'onze entrevistarem l'exjutge i advocat Baltasar Garzón, que acaba de publicar el llibre La democràcia amenazada.
16: I a les 11, Agora Esportiva, després de la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol, amb Ricard Torquemada, Ramon Besa, Carme Barceló i Joel Díaz.
15: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
17: Divendres vam rebre la visita del supporter del Barça, Dani Massió, absolutament indignat pel fitxatge de Cucurella pel Real Madrid.
18: El Cucurella aquest, hòstia!
17: Ah, opa, Cucurella, sí.
18: O millor dit! O Figocurella, eh?
17: Figocurella.
18: Vale? Que és un nom que m'he inventat jo, vale? Sí, que ajunto.
17: No hi has pensat
18: Figo,
17: gaire.
18: Figo i Cucurella.
17: No, ho hem entès, Figo i Cucurella. S'ha entès a la primera. Gràcies,
18: rata,
17: Dani.
18: Judas! Judas! Aquest no s'ha sent ni l'escut que porta el Pini, re, home. Que nos han ganat a tots. Jo sé per lo de los pelos que esos que lleva, ¿vale? De guarro, que no li deixen sentir el sentiment. El puto hippie ese, hipioso.
17: Escolta'm,
18: Dani,
17: al final és un professional del futbol i s'ha de buscar la vida.
18: A més té cara de rata, ¿vale? Que sembles una rata con pelo largo, tío. De la rata que... I no quedarà així. I el pròxim que vingui, vale, el recibiment que li anem a fer al Figocurella serà com la visita del papa, vale, comparat a lo que li espera. Crec que no m'he explicat bé. Vale?
17: No t'has explicat gens bé. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
19: Avui fa 45 anys s'aprovava al Congrés una llei que suposava tot un pas endavant cap a la igualtat, el divorci, un dret que havia quedat abolit pel franquisme, que només en contemplava la dissolució per mort o nul·litat eclesiàstica, reservada, evidentment, als més adinerats. La llei suposava tot un alliberament per les dones, fins llavors sotmeses també judicialment al marit, i va permetre que moltes poguessin escapar d'una situació de violència. Es va aprovar en contra de l'opinió de l'Església Catòlica i dels sectors més conservadors. El més curiós és que quan els populars van arribar al poder, no només no la van derogar, sinó que n'hi ha uns quants de divorciats. Bon dia per recordar que els drets ens beneficien a tots.
1: I el segon, el Lluís Gavaldà.
20: La música que us proposo per tenir un bon dia avui està signada per un grup d'origen santboient que es fan dir La Rauxa. Liderats per la Laura Del Pino i acompanyats d'una llampant secció de vent, La Rauxa aposta per agermanar el ye-ye català de la dècada dels 60 amb lletres reivindicatives, tot plegat, salpebrat, amb un polsim de Northern Soul. El resultat és refrescant com un tall de síndria i nutritiu com un gelat casolà. I si no em creieu, escolteu el seu disc de debut, De bon començament, i em donareu la raó. Recordeu el nom, es fan dir La Rauxa, però tenen més seny del que ens pensem.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En un dilluns, un inici de setmana, una setmana una mica estranya, perquè al mig hi ha el dia de Sant Joan i la Revetlla, però sobretot una setmana amb calor, molta calor. Avui hem d'arribar al punt àlgid d'aquesta primera tongada de calorades, temperatures que avui arribaran als 40 graus en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Si avui i demà tindrem aquestes temperatures extremes de 40 graus o més al Pla de Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i podrien acostar-s'hi o fins i tot arribar-hi al Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral. Molta calor, avui amb sol, amb molta calitja i amb previsió de tempestes de tarda al terç nord de Catalunya, que també deixaran ràfegues molt fortes de vent.
0: Això avui, però és que per aquesta calor en tenim per uns quants dies.
2: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Per tant, fins a finals de juny tindrem temperatures més altes del que és habitual per aquesta època de l'any. Així ho anunciava, o anticipava, o avançava, vaja, el Santi Segalà del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui a l'Àgora parlarem de la calor, d'entrada dels efectes que pot tenir, sobretot en població més vulnerable, amb la doctora Helena Ruiz, que és metgessa de família, però sobretot de la perspectiva laboral, perquè segurament és de les més importants. Ara fa un any es van anunciar una sèrie de mesures i una sèrie de protocols, que es van reforçar, bàsicament, una sèrie de protocols, per evitar que, molt especialment, les persones que treballen a l'aire lliure pateixin les conseqüències d'aquesta calorada. Avui mirarem si s'estan complint aquestes normes, si tot es fa com s'hauria de fer. Anirem a Lleida per veure com s'ho fan al camp amb la calor, ara evidentment que s'està fent la recollida de la fruita. D'altra banda, és notícia d'ara mateix, de fa ben pocs minuts. Tenim problemes a Rodalies, en dues línies. No hi ha trens a la R3 per una incidència a la via entre la Garriga i les Franqueses. I també tenim interrompuda la circulació a la R14, en aquest cas entre Reus i Vinaixa, per un incendi prop de les vies. Per tant, R3, R14, ara mateix les dues línies afectades per dues incidències per motius diferents. Una incidència a la via a la 3 i un incendi prop de les vies a la 14. I després tenim l'actualitat política judicial que, com sempre, també va escalfant-se. Tensions importants ara mateix tenim, molt especialment a Madrid, entre la justícia, l'esfera política i la policia, pel cas de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. A partir de les 9 es reuneix el Consell General del Poder Judicial i una de les decisions que en podria sortir és un expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: És el que deia la ministra Morán posant l'accent en aquesta qüestió. La decisió del jutge Peinado, recordeu, de retirar-li el passaport a Begoña Gómez es justificava, entre d'altres coses, amb això, que no se n'acabava de refiar, insinuava, dels seus escortes, insistim, són agents de la policia, són agents de Policia Nacional, però el jutge deia que podrien ajudar-la a fugir. De tot això, avui en parlarem a l'Àgora, amb la exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáez, i també, una miqueta més tard, amb Baltasar Garzón, l'exjutge. Avui ens acompanyarà al Matí de Catalunya Ràdio. Acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on, entre d'altres coses, diu que està meridianament clar que a Espanya sí hi ha lawfare, sí hi ha ús de determinats casos judicials amb objectius polítics. En fi, avui, tot això, al Matí de Catalunya Ràdio, un dia en què també parlarem de Colòmbia, perquè és una notícia d'aquesta matinada. El país s'ha afegit a la llista de nacions del continent de Llatinoamèrica que tenen presidents d'extrema dreta.
4: L'autoritat de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: És Abelardo de las Priella, que s'ha imposat a les eleccions colombianes, però per molt poquet, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies, com dèiem, de la nit. També d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran han acordat, finalment, el full de ruta per negociar en 60 dies la pau definitiva a l'Orient Mitjà i a Londres.
5: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least 4 cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part dels mitjans de comunicació, la premsa, les cadenes de televisió donen pràcticament per fet que avui el primer ministre Keir Starmer anunciarà que plega. La pressió interna del Partit Laborista, del seu partit, el partit del primer ministre, ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara és diputat i, per tant, ja pot ser tècnicament primer ministre. L'anunci es podria fer les pròximes hores, tot i que no està clar com es farà això. Si hi haurà una transició, si serà amb efectes immediats, en fi, avui alta tensió també a l'esfera política al Regne Unit. I del Mundial, aquesta matinada, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després d'empatar 0 contra Espanya, ha tret un punt també, en aquest cas, contra l'Uruguai. Han empatat a 2. També jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, Bèlgica 0, Iran 0. Tot això després de la golejada d'Espanya.
6: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular. Es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que va marcar el primer gol. Avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda, hora nostra. Argentina-Àustria, una miqueta més tard, a les 11 de la nit, tenim un França-Iraq. Tot això, avui en parlarem a l'Àgora Esportiva, eh? Farem Àgora Mundialista, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Torquemada, Ramon Besan, Carme Barceló i Joel Díaz. Tot això avui dilluns, que a Castellgalí, a la comarca del Bages, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 del matí, i a la Riera de Gaià, al Tarragonès, es pondrà quan en passi un de minut de dos quarts de 10 d'aquest vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Pau Llong, David Madí, Montserrat Neverera i Afra Blanco. Però, de moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Contrapeinado.
9: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si obre un expedient disciplinari contra el jutge que investiga Begoña Gómez.
10: Tot plegat per l'escrit en què l'envia a judici, en què Peinado va suggerir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez, la dona del president espanyol. També es critica que el jutge hagi fet servir l'escrit d'obertura de judici, que no es pot recórrer, per dictar la mesura cautelar de retirada de passaport, que sí que és recurrible.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reapareix.
12: Després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té un acte públic d'accent econòmic. Serà al migdia, veurem si ho aprofita per valorar per primer cop les mesures i el judici contra la seva dona.
9: Serà dos dies abans de la compareixença al Congrés, que es va fixar pel cas Zapatero. Avui la Vanguardia explica que el president espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar la iniciativa política. Dissabte hi ha Comitè Federal del PSOE.
0: Fa les maletes.
10: El Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre Keir Starmer després que el seu principal rival, el Partit Laborista, hagi aconseguit escó al Parlament. Això ha fet augmentar la tensió interna perquè Starmer faci un pas al costat. La premsa britànica apunta que l'anunci podria ser en les pròximes hores.
0: Londres, Quim Olivares.
13: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins dels laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per la mínima.
12: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es converteix en el nou president de Colòmbia després de guanyar la segona volta de les eleccions presidencials per menys d'un punt percentual, o el que és el mateix, uns 200.000 vots.
9: Milers de colombians han sortit al carrer, molts amb la samarreta groga de la selecció, que s'ha convertit en el símbol de la campanya per celebrar el resultat. Espriella ja ha rebut la felicitació de Trump.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
14: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de l'Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
15: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colòmbia vuelva a tener gobierno y estado.
14: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 18 hores.
10: Han durat a Suïssa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres d'Exteriors de Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han explicat que s'ha acordat un full de ruta per arribar a un acord final en un termini de 60 dies. Les noves converses tècniques haurien de començar de forma immediata.
12: S'avança així a poc a poc i amb ensurts constants. Per exemple, aquest cap de setmana, un missatge de Trump en què amenaçava l'Iran amb nous atacs i no impedia que Hezbollah continués causant problemes. Es deia Trump al Líban, doncs va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. De fet, la delegació iraniana es va arribar a aixecar de la taula, però finalment hi va tornar.
0: Quatre més.
9: Avui estan previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els desallotjaments formen part del mateix procediment que dijous passat va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Hi ha una 60 de pisos afectats.
0: Anem en directe. Lara García, bon dia.
8: Hola, bon dia. El desallotjament està previst per les 8 del matí. A aquesta hora encara no hi ha moviment policial aquí a la Rambla de la Mina, però sí que comencen a reunir-se els primers veïns que fan front al desnonament. Avui es desallotjaran 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec, això que després que dijous passat es desallotgessin 3 pisos més del mateix bloc. I una de les famílies que ha rebut l'ordre de desallotjament per avui és la de l'Antonio i la de la Jenny. Bon dia, vosaltres viviu aquí des del 2017.
16: Sí, exactamente.
8: Com esteu?
16: Bueno, pues mal, la verdad. Estamos muy mal, porque no sabemos dónde ir y no sabemos lo que va a pasar. Y en fin, destrozado.
8: Des de l'administració o el consorci us han donat alguna alternativa d'allotjament d'emergència?
17: No. Me han hecho la mesa, me han puesto en la mesa de emergencia que justamente me pusieron el viernes porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron.
8: A més, vosaltres sou una de les famílies amb un menor a càrrec. On anireu avui a passar la nit?
17: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
8: ¿Qué reclameu, doncs?
17: Un alquiler, que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
16: Exacto. Necesitamos un alquiler social, porque desde que abrimos los pisos, llevamos aquí casi 10 años, siendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar. Vale, no se entiende.
8: Antonio, Geni, moltes gràcies, molts ànims. Els habitatges d'aquests blocs estan ocupats des de fa 9 anys i, segons les administracions, els habitatges estaven destinats inicialment al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i, finalment, van ser ocupats per veïns del barri, doncs, que necessitaven un habitatge. Aquest episodi està relacionat també amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Un regidor va acabar sent inhabilitat per haver encarregat la vigilància dels pisos mentre estaven buits.
0: Gràcies, Lara García. Gràcies també al suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Avui aquests desnonaments que estan previstos al barri de la Mina Sant Adrià del Besòs. I tornarem en directe també durant aquest programa, durant el matí de Catalunya Ràdio, per veure com evoluciona. Mentrestant, també hem de parar de les altes temperatures i de treballar amb calor.
10: Episodis de calor extrema com els d'aquesta setmana obliguen a prendre mesures, sobretot en aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure.
12: A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruites s'han d'adaptar i cal garantir també aigua, gorres i zones d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Estela Bosoms.
18: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
19: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fet tots els esforços i tot el que es pot.
18: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I més qüestions que volíem explicar davant del jutge.
9: L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació. És la causa que investiga irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla, una empresa de la qual Elena i Herrera eren administradors.
0: Resisteix.
10: Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, serà finalment el candidat de Junts a les eleccions de Barcelona, tot i els intents de la direcció de trobar-li alternatives. S'ha imposat a les primàries amb 253 vots, al 40% del total.
0: Torna punt de no retorn.
20: És important la lluita als carrers perquè l'extrema
12: dreta... La sèrie documental guardonada amb el Premi Emmy Internacional a la plataforma 3CAT s'estenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front?
9: La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit.
0: 50 anys
10: de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Aquest cap de setmana s'ha celebrat en una jornada de portes obertes amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, sardanes i una lectura de poemes.
0: I en els esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
21: Bon dia.
0: A casa.
21: La final de la Lliga de Bàsquet arriba al Palau Blaugrana. Hem empatat una a la sèrie Barça-València a partir de les 8, Satoransky juga doble urana.
22: Mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
21: El Barça serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Poza de Múrcia avui.
0: I s'estrena.
21: Lamine Yamal marca el seu primer gol en el Mundial en l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
6: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
21: Espanya acabaria primera de grup amb un empat davant l'Uruguai, que va empatar 2 amb el Cap Verd.
0: I a les últimes hores ha nascut el Livio amb 3 quilos 470 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Ton amb 2 quilos 685, en aquest cas a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 20 graus, aigua freda, 22 a Molins de Rei i, atenció, 26 ara mateix a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
23: Lentitud amb aturades als punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat.
1: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 2.300.000 euros en la restauració i l'adequació de l'umbracle del Parc de la Ciutadella, Maite Curto.
24: Es recuperarà l'aparença original d'aquest edifici, projectat per Josep Fontseré el 1883 i catalogat com a bé cultural d'interès local. També es restauraran les façanes, els accessos i els camins interiors del recinte. També revisaran els elements estructurals i de tancament de la coberta. Tot plegat perquè compleixi amb els requisits actuals de protecció contra incendis, accessibilitat i eficiència, i per convertir-lo en un espai de divulgació científica obert a la ciutadania. Les obres de l'Obracle del Parc de la Ciutadella de Barcelona comencen aquesta setmana i està previst que s'acabin al març de l'any vinent. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant d'obres a Barcelona, aquest estiu se'n faran 24 carrers de la ciutat.
25: Les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures del transport públic.
9: El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat. Ràdia Bonet, tinenta d'alcaldia.
26: Són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
1: Al Bages, el govern de Santpedor preveu cedir el terreny pel nou CAP abans d'acabar l'any.
25: Segons el Regió 7, l'Ajuntament ha signat la pròrroga perquè l'ICS pugui seguir utilitzant espais de la nau per alguns serveis mentre es tramita la disposició del solar pactat a la finca de Cal Jorba.
1: Al Vallès, l'Ametlla negocia amb els veïns les condicions d'ús de la planta de tractament de restes vegetals.
9: Un grup de residents del barri de Can Diví reclamen la clausura de la instal·lació pel soroll. Ho llegim al 9-9.
1: I a l'Hospitalet de Llobregat, detingut un home acusat d'haver robat més d'una antena de mòbils. El festival sonarà al recinte de la Fira Gran Via.
25: Els fets van passar aquest diumenge a la matinada quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals.
9: Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar els aparells.
1: I cultura avui a Vaneres, al Palau de la Música. Quan el català... Concert amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Porreig presenten Marimundi, tribut al mar, amb Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. I al Port de Barcelona, concert de DJ Simfònic, també a la Royal Film Concert Orchestra, al Festival Blau Marí. 7:20, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara els diferents diaris amb el jutge Veinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades. La Vanguardia titula el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez. Titular gairebé igual al periòdico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i a La Razón escriuen que els juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Veinado. Qui també surt en totes les portades és Lamine Yamal celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, segons el periòdico, i una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, titula El País. L'altre gran tema d'avui és el Regne Unit, de fet és el tema d'obertura a La Vanguardia, titulen el Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys, tot plegat coincidint en el que molts diaris apunten sobre la imminent sortida del primer ministre Keir Starmer. Altres temes de portada són les primàries de Junts a Barcelona, Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
3: 57.161 57161 de la sèrie 29029.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, 40 anys de la revenja de les Malvines. Mael Roger, bon dia.
1: Bon dia, o dels 4 minuts en què el mateix jugador va marcar el gol més polèmic de la història del Mundial i el millor gol de la història del Mundial. Estadio Azteca, 22 de juny de 1986, Diego Armando Maradona agafa la pilota al centre del camp i la resta és història narrada per Víctor Hugo Morales.
2: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio,
1: Segurament la narració més famosa de la història pel gol més famós de la història. I 4 minuts abans va passar això. El gol de la mà de Déu. Com va néixer el concepte? Un periodista del diari Crònica va posar en boca de Maradona una frase que no queda clar si va dir mai. No l'he marcat amb les mans. El cap és el de Maradona i la mà de Déu. Perquè va trigar 19 anys a admetre que havia marcat aquell gol amb la mà. I per què Víctor Hugo Morales, quan canta el gol, destaca una mena de justícia poètica, aquest contra Anglaterra, què volen que els digui? Doncs perquè aquest partit arriba 4 anys després de la Guerra de les Malvines.
3: Vamos, argentinos.
1: Les Malvines són un arxipèlag de l'Atlàntic Sud que l'Argentina reclama com a propi, però que el Regne Unit administra des de 1833. Les Falkland, li diuen. I el 1982, la Junta Militar Argentina les va envair i el govern de Margaret Thatcher va respondre amb una guerra de 74 dies. Va guanyar la guerra, va causar la mort de 649 argentins i també van morir 255 britànics. 4 anys després arriba aquest partit amb la prèvia marcada pel record de la guerra.
0: I els jugadors eren conscients d'aquesta prèvia, diguem-ne?
1: Molt. En aquest moment de la prèvia, ells, i a les declaracions posteriors, deien que no, que era futbol, o ho deien dissimuladament. Però el Tata Brown, un dels jugadors que va saltar al camp aquell dia, va explicar què va dir Maradona al mig del camp.
4: Cuando terminó el himno, se escuchó este grito. Vamos, eh? Vamos, que estos hijos de puta nos mataron a nuestros pibes. Nuestros amigos, vecinos, no podemos perder.
1: Bastant clar Maradona, que va ser l'executor de la venjança. Argentina i Anglaterra s'han enfrontat dos cops més, un el 2002 intrescendent a la fase de grups i l'altre als quarts del 1998, amb Anglaterra eliminada i David Beckham expulsat gràcies a les provocacions del Cholo Simeone. Aquella expulsió és bastant recordada, però lluny de la llegenda d'aquell dia de fa 40 anys en què Maradona va venjar la derrota d'una guerra.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, l'Enigmàrius feia olles on neden Neptú i Posidó. I la resposta era marmites. Una marmita és una olla gran de metall i tant Neptú com Posidó, segons els antics, eren mites divins associats al mar. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026 és dificilíssim. O no? Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el polèmic càntic del porter del Sabadell durant la celebració de l'ascens a segona.
7: El vaig veure a TV3 i a totes les xarxes l'escena patètica del porter del Sabadell des del balcó de l'Ajuntament per celebrar que l'equip havia pujat a segona. Va dir, vaig a dir-vos una frase i després vosaltres dieu el que vulgueu. I sense sentit i amb xuleria va dir, Pedro Sánchez, els que omplien la plaça van cridar, fill de puta, jo em pregunté de veres si després d'un èxit esportiu només se t'ocorrís clavar-te amb el president del govern. I em dona el mateix que fera després un comunicat disculpant-se. Em pareix tristíssim.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'obre el termini per apuntar-se als viatges de l'Imserso, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula L'exòtic Hotel Marigold.
8: Perquè l'esperit aventurer no té edat. Amb una desfilada d'actors i actrius britànics veterans, top com les oscaritzades Maggie Smith o Judi Dench, i acompanyem un grup de jubilats que decideixen començar una nova etapa de la seva vida traslladant-se a l'Índia, atrets per les promeses d'un hotel de luxe que no acaba sent el que esperaven. Xoc cultural garantit i tocs de drama, però també noves amistats, nous amors i segones oportunitats. L'exòtic Hotel Marigold és a Disney Plus amb opció de doblatge en català.
3: Maria, els tens?
9: Oh, fa un any que els preparo.
3: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
9: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
3: O sigui, ja bufo.
9: Bufa! Bufa!
5: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
12: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
13: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
14: Et demanarem fer mateix.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15 i el protagonista del dia és Gerard Joan. Bon dia.
1: Bon dia, la calor.
15: Yo no lo he visto nunca. Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
1: Hòstia. La calor serà protagonista del dia perquè, tal com hem anat explicant, avui s'espera que s'arribi al punt màxim de l'onada d'altes temperatures que afecten el país i encara n'hi ha per dies.
0: La calor que fa que zones com l'Urgell es plantegin si es poden portar, doncs, determinades feines a l'aire lliure, com la recollida de la fruita, clar.
16: Ah, sí, claro. Sí, no, la recollida de la fruita a l'Urgell i a los demás que nos den por saco, ¿no? El treball a 50.000 graus de temperatura, ai, claro.
0: En directe, amb qui parlem? Amb qui parlem, sisplau?
16: Marta de Sant Celoni. Oh, ah. Sant Celoni o Sant Abu Dhabi, con el calor que pega 23 graus a aquesta hora i pujant,
1: sí,
16: Freddy?
1: Sí, sí. A moltes zones de Catalunya s'ha viscut una nit tropical.
16: Sí, sí, sí, sí, però
1: que...
16: a mi no m'ha dit ningú que no vagi a treballar per la calor com los de la fruta, eh? Yeah. A mi no me l'ha dit. I jo tengo que ir a trabajar igual con 15 grados que con 80.
0: Però on treballa vostè?
16: A la cafeteria de l'estació del Castelldefels, al Café de Fels.
0: Però allà, Café de Fels, però deu haver-hi aire condicionat allà, no?
16: Ne. Sí, però estic anant allà, ¿vale? Estic anant fins allà. O me viene a l'estació a mi. No, ir a França, ¿vale? A França, que a lo millor és un país que no has pisado en tu vida, Freddy, sí. Però jo sí conozco, perquè als anals voy a la cosa esa de Bacarés, o com se diga, de Navidad.
1: Sí, sí.
16: En França han avisat els dragos al tren per no morir estar de calor.
0: Sí, és una, ¿vale?, recomanació pels col·lectius més vulnerables,
16: eh? Que te pique un pollo, aquí, que te pique un pollo. Aquí no te avisan ni nada. Agafa el tren com si no passessis res, eh? Bueno, si es que ya está bé, ¿eh?
1: Hem de penjar, senyora.
16: Ara, sí. Pa'l trabajo, tú. Pa'l sí. Trabajo.
0: Són 8:15.

0: Arrenquem setmana amb problemes a Rodalies. Tallada ara mateix la R3 per robatori de coure i incidències a la R14 per un incendi prop de les vies. Maria Fernández Noguera.
1: Bon dia. Doncs mira, a l'R3 no hi ha trens en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat el problema cap a les 9 del matí. Com que a l'R3 hi ha diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha decidit oferir servei per carretera a tota la línia. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi que ha començat a 5:45 de la matinada en una caseta de transformadors al costat de la via, a causa també d'un altre robatori de coure. Els bombers encara treballen en l'extinció del foc, però han anat retirant dotacions i només no hi queden dos i confien apagar aviat aquest foc. En aquest cas, Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
0: Per tant, tenim aquests problemes a Rodalies, R3 i també R14. I a les carreteres, com ho tenim en aquest primer dia feiner d'estiu sense escoles? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sense incidències destacades, però sí que tenim lentitud amb aturades a les vies habituals a aquesta hora, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral. Punts amb intensitat també a la C-59, a Caldes, C-17 a Parets i AP-7 a la Roca i Granollers, tot en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia Serra. Tot això en un dia en què la notícia continua sent la calor. Recordeu que avui arribarem al pic de la primera onada de calor de l'estiu, tot i que les altes temperatures les tindrem fins i tot més altes del que és habitual per aquesta època de l'any, ben bé fins que acabi el mes, fins a finals de juny, i que a les 9 hi ha reunió del Poder Judicial, de l'òrgan de govern dels jutges, que podria expedientar el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que fan d'escort a la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugir. També d'aquí uns minuts tornarem a la mina, Sant Adrià. Després dels 3 de la setmana passada, avui hi ha 4 desnonaments previstos. Allà hi tenim un equip del Matí de Catalunya Ràdio que ha entrevistat en directe aquí el programa el Toni i la Jenny, una de les famílies que, si les coses no canvien, avui es quedaran sense casa.
3: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos los alquilen, no nos negamos a pagar.
4: Exacto. Necesitamos un alquiler social.
0: A Londres avui estem molt pendents del primer ministre Keir Starmer, que podria anunciar que plega per deixar pas al seu principal rival dins del partit, dins dels laboristes, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, i a Colòmbia...
5: L'autoritat de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Victòria de l'ultradreta a les presidencials. Abelardo de Espriella, el candidat, ha guanyat per la mínima, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. I els esports, Robert Prat.
6: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València. A la final de la Lliga de Bàsquet amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial en Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
0: Gràcies, Robert. Pel que fa al temps, avui es preveu el que dèiem, que arribem al màxim de l'onada de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui, amb aquestes temperatures extremes de més de 40 graus, 42 les més altes, puntualment una miqueta més, i aquests 40 graus es poden assolir el Pla, Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de les Terres de l'Ebre, però fins i tot també en alguns llocs del prelitoral o del prepirineu podem tenir aquestes temperatures. Compte avui també perquè, si bé el matí serà assolellat, això sí, amb molta pols en suspensió, molta calitja, a la tarda espereu tempestes. Tempestes que poden ser seques en alguns casos, per tant, deixar activitat elèctrica, poca precipitació i, a més, ventades fortes. Això podria passar al Pirineu, Prepirineu i fins i tot al nord de la Catalunya Central, al nord del Pla Lleida. Haurem d'extremar la precaució pel que fa al risc d'incendi. Demà una situació molt semblant a la d'avui. Potser dimecres comença a baixar molt lleugerament la temperatura.
0: Gràcies, Eloi. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també parlarem de les altes temperatures i de com és treballar amb aquestes altes temperatures i de si es prenen les mesures que s'han de prendre. Avui serà amb el Pau Llong, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco. Són 2:45 de 8. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa i arrenquem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial, que, com sabeu, estudia si sanciona el jutge Peinado.
9: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
10: El rotatiu del grup Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia.
9: I recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
10: El periódico La Politóloga Street Barrio rememora que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionables qüestionades per nombrosos juristes.
9: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
10: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
9: Però també ho és que hi hagi jutges entestats a donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
10: I considera que el Poder Judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i la proporcionalitat.
9: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir aquesta decisió d'un jutge.
10: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
0: I continuant el repàs a la premsa, mirem a veure què hi ha trobat avui el metge i investigador Salvador Massip.
8: L'article que us vull recomanar avui és el que publica la Contra del diari Ara, el Xavier Bosch, i que parla de Russell Crowe i els 344 porcs que han donat positiu per pesta porcina africana. Què pinta Russell Crowe? Doncs que està rodant una pel·lícula al mig de Collserola, i tal com diu Xavier Bosch, doncs entre el Zapatero i el Trump i el Rafinha i tot el que està passant, sembla que aquesta notícia ha passat una mica desapercebuda, que per què deixen rodar una pel·lícula a mig d'una zona que en principi hauria d'estar restringida. Hem deixat de parlar dels porcs senglars i de la pesta porcina, però és encara un perill que existeix i que s'ha de saber controlar bé.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
14: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
15: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
16: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
17: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
18: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
19: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
18: Entrades a teatrepoliorama.com.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els curiosos sobre la monarquia britànica.
7: Carles III serà el primer rei d'Anglaterra que fa pública la declaració d'impostos. Llegim el periòdico, que és una decisió del mateix rei. Segons el seu portaveu, l'objectiu és explicar tots els aspectes de les seves finances d'una manera que millori encara més la claretat i l'accés a la informació.
0: Ja hi ha preu a la felicitat.
23: Es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any, a partir del qual les preocupacions econòmiques desapareixen. No és la primera ciutat on més costa, amb diners ser feliç, encapçala el rànquing Madrid i tanca el podi Palma. És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purdue. Pel que fa als països, segons la relació entre sou i preu de felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països analitzats.
0: Qui ha tirat la tovallola?
7: Un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin. Llegim a l'ABC que un petit error va fer que l'home perdés una fortuna que amb el temps encara es va revaloritzar més. Fins i tot la BBC li ha fet un documental.
0: I qui ha trencat totes les expectatives?
23: Els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol. Si la setmana passada dèiem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm, avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston. Van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat acostumen a fer en un període festiu, com el 4 de juliol. Ara ve l'altra cara de la moneda. La premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa a neteja. Després de la festa, van dedicar una estona a recollir la brossa que havien deixat.
0: Si heu d'aparcar en zona blava, prepareu la cartera.
7: Perquè Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més cara per cada express. Hi ha Mataró i tanca el podi Vitòria. Segons aquesta llista que llegim al debat i punès, de les 20 primeres ciutats, 16 són a Catalunya. El cap gros de Mataró afegeix que l'Ajuntament diu que el preu es té en compte l'oferta de places, la demanda i la necessitat de garantir la rotació en determinades zones.
0: I quina informació porten les oranetes?
23: Al marge d'anunciar l'arribada de la primavera, si hi ha oranetes en un poble, és que a l'aire no hi ha insecticides ni contaminació i que la qualitat atmosfèrica és bona. La seva presència augmenta també si hi ha mosquits, que és el seu principal aliment. Així ho diu l'ambientòloga que ha coordinat el cens d'oranetes, Esther Ridàneu, i sort, ho veiem al Segre.
0: I quan falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 8, us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Mayor Roger i el Marc Jurado.
6: La premsa britànica compta les hores per anunciar la dimissió de Keir Starmer. The Independent titula Starmer prepara la seva sortida definitiva mentre Trump assegura que dimitirà i planteja dubtes sobre el més que probable successor de Starmer, Andy Burnham, apuntant que creixen les veus per demanar que hi hagi una lluita real pel lideratge. El Daily Mirror han rescatat una foto antiga de Starmer sol en una graderia per titular Game Over. Els seus aliats l'han deixat sol, subratlla. També ho diu el Guardian, que explica el procés de reflexió que ha viscut l'encara primer ministre aquest cap de setmana, des de divendres, quan va desafiar el partit, fins diumenge al vespre, quan el seu entorn va donar per fet que dimitia. I sobre les eleccions a Colòmbia, el Tiempo de Bogotá destaca aquesta frase del candidat guanyador, Alberto de las Priella: Colòmbia tindrà un govern democràtic, simptomàtic. I atenció a aquesta dada, 5 de les 7 segones voltes que s'han celebrat al país al llarg de la història s'han definit per menys d'un milió de vots.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, llegim el Cinco Días, que el Banc Santander preveu obtenir uns 200 milions d'euros aquest any gràcies a la intel·ligència artificial, després d'haver-ne generat ja 35 milions. Manté l'objectiu, de fet, d'arribar als 1.000 milions entre nous ingressos i estalvis abans del 2028. Què està fent exactament el banc amb la IA? Doncs automatitzar processos, millorar la detecció de frau, agilitzar l'atenció al client i augmentar, diuen, la productivitat dels empleats. I l'ON Economia explica que Revolut reforçarà la seva aposta per Catalunya amb una nova seu a Barcelona, la primera botiga física de la companyia al món i un pla per arribar als 1.000 empleats a Espanya en els pròxims 2 anys. De moment se sap que la nova oficina serà la Diagonal i que la botiga serà a prop de Plaça Catalunya i que està inspirada en les Apple Stores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
6: Visca Lamine, proclama el diari Esport. El davanter del Barça es converteix en el líder de la selecció espanyola, anotant el seu primer gol en un Mundial.

0: Antona, un visc a la Lamine Yamal. Sergi Pàmies prega perquè no qualli el bateig que va fer de la Lamine Yamal Manolo Lama a la Cope, que el va anomenar rei d'Espanya. Santi Noia explica al Mundo Deportivo que Lamine dona un altre to a la selecció espanyola. Ja és aquí, un Lamine que estrena el compte golejador, remarca l'Esportiu. El periòdico diu que la intensitat de Lamine tenia una explicació, havia de jugar mitja hora i volia impressionar. Un Lamine que ja brilla al Mundial, destaca el diari Ara. Espanya es desperta amb Lamine, titula El País.
1: I a la premsa del cor, la família reial britànica. Ara en parlàvem, Pineda.
2: Harry i Meghan haurien rebut una oferta per allotjar-se en una residència reial durant la seva visita al Regne Unit aquest juliol, amb l'objectiu de visitar el rei Carles III. Archie i Lilibet, els fills de la parella, viatjaran amb ells i serà la primera vegada que ho faran en 4 anys. Els Sussex abandonaran els pàmpols tropicals de les palmeres de Califòrnia, ompliran les maletes amb els pots de melmelada de Meghan per picar a l'avió i aniran a gaudir dels domassos reials i el fish and chips. Aterraran a Windsor amb dues criatures que parlen amb accent yankee i van descalços per casa. Esperem que l'equip mèdic del rei Carles hagi previst quantitats ingents de relaxant muscular.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem-hi, felicitem a la meravellosa Meryl Streep.
1: Home, Meryl Streep, a veure. 71.
3: 77.
1: Sí, mira.
3: També fa anys... Ei, que és molt maco, Quim Masferrer.
1: Quim Masferrer, 54.
3: 55.
1: Mira.
3: L'escriptor Dan Brown.
1: Home, Dan Brown, Código da Vinci.
3: Sí.
1: 60.
3: 62. Mira. I acabem felicitant a la cantant Leire Martínez. Tros d'èxit.
1: Sí.
3: Quina meravella. Jo ja ho deixaria així fins als 8.
1: Va, tira, a veure què passa. Leire Martínez, 32.
3: 47.
1: Ui, mira, sí. M'he quedat curtíssim, però bueno.
3: Jo també la feia més jove.
1: Sí, molt més.
3: Potser m'he equivocat jo. Espera, sí. Ara tornem a mirar això. És que ara ho estic dient. Jo, Leire Martínez, 47. Ara m'ho pots mirar, Leire Martínez, això de 47. Jo crec que m'he equivocat. És que, jove, aquesta noia. A veure, dilluns,
1: bueno,
3: perdoneu.
1: 47 anys és ser molt jove.
3: Sí, sí. Però que jo n'hi
1: posava... 47, reconfirmat.
3: Sí, eh?
1: Reconfirmat.
3: Mira, sí, sí, sí, sí. Avui a Sant Paulí de Nola s'explica quan estava morint al llit envoltat dels preveres i diaques, i va haver un terratrèmol violent que va sacsejar la cel·la i tots els que es trobaven al voltant del llit es van postrar de genolls a pregar. Va ser en aquell moment quan Paulí, sobre unes ales d'àngel, va encomanar la seva ànima a Déu i va morir. A Catalunya hi ha 42 persones que es diuen Paulí!
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quiosc vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui... de fa 10 anys.
5: 22 de juny de 2016, el diari Público destapa un episodi més de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Són les converses entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, per fabricar dossiers contra polítics de Convergència o d'Esquerra. Entre altres perles, hi ha dues frases que han quedat per la història. Quan de Alfonso es queixa que no ha trobat res gaire consistent, el ministre li diu, no pateixis, que això la fiscalia t'ho afina. I quan parlen d'unes investigacions sobre possible corrupció a la sanitat catalana, de Alfonso deixa anar allò de, els hem destrossat el sistema sanitari. Més coses, avui fa 10 anys era la vigília que el Regne Unit votés en referèndum la seva sortida de la Unió Europea.

0: para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont.
2: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona.
3: Abelardo de las Priella, el nou president d'extrema dreta colombià.
4: L'autoritat de la República volverà a fer-se sentir.
5: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow.
6: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Pentinat.
7: Participi de pentinar, que a part de llençar els cabells, també és en la quarta excepció donar una bona repulsa a algú. El Consell General del Poder Judicial pot deixar el jutge Peinado ben pentinat per dir que hi ha agents de policia que poden ajudar a fugir Begoña Gómez.
6: Desallotjament.
7: Acció de desallotjar, treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. És el punt final d'un desnonament, que és el procediment judicial per determinar que una persona ha de ser desallotjada. Tot i que habitualment es fa servir desnonament per parlar de tots els passos, el més correcte seria dir que avui a la mina es produiran nous desallotjaments fruit d'un procés de desnonament.
6: Primàries.
7: Que és primer una gradació, especialment com a com ser preparatori per a quelcom més alt. Per això el tram inicial de l'educació es diu primària i per això la tria d'un candidat a les eleccions entre aspirants del mateix partit es diuen primàries, com les primàries que han coronat Jordi Martí Galbís a Junts de Barcelona, preparatòries per a les municipals que s'han de fer d'aquí un any.
6: Posem-hi tres xifres ara mateix, també amb el Marc Jurado. 28.
8: La temperatura mínima d'aquesta nit a la ciutat de Barcelona és el que ha registrat l'Observatori Fabra cap a les 5 de la matinada. 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, Caral i Targa i 22 a la Pobla de Segur. Avui arribarem al màxim de l'onada de calor i s'arribarà als 41 graus a Lleida i farà molta calor arreu.
6: 5%
8: l'increment de vendes de petards que espera el sector de la pirotècnia. Creuen que tancaran amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics i demana extremar la precaució.
6: 24.
8: Les obres que s'executaran aquest estiu a la ciutat de Barcelona, les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. Es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures de transport públic. El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat.
6: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem Downing Street, una imatge on es veuen tres homes davant del número 10, que és el domicili del primer ministre britànic. Els homes, la mítica porta, estan difuminats perquè el focus de la foto se l'emporta en primer pla sobre l'asfalt i fent una becaina el gat Larry.
9: I no sembla gaire preocupat el Larry, el gat, que fins ara ha sobreviscut sis primers ministres i no sembla, diem, preocupat pel possible deure Keir Starmer. La premsa britànica dona per fet que plega per deixar pas al seu rival dins el Partit Laborista. També es dona per fet que ho anunciarà fins i tot avui mateix. El que no està tan clar és quan serà efectiva aquesta renúncia, si immediata o si hi haurà un període de transició.
6: A la segona imatge hi veiem un home d'esquenes que mira per la finestra d'una habitació i el que crida l'atenció és que l'habitació està plena de material de construcció i apuntalada per cinc barres metàl·liques que van del terra fins al sostre.
9: Una imatge que veiem a la portada del diari Ara i que va acompanyada amb el següent titular. El pis ens cau a sobre, a trossos. Els veïns d'un bloc de pisos de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen en condicions molt precàries. Fins i tot els ha caigut part del sostre. Territori, que va adquirir l'edifici fa mig any, els respon que s'està dissenyant un pla de millora per a tot l'immoble.
6: I a la tercera imatge del dia hi veiem Lamine Yamal, amb la samarreta de la selecció espanyola, després de marcar el primer gol, el seu primer gol en un Mundial, i després de celebrar-lo amb els companys. El jugador està de genolls, inclinat endavant i amb la cara contra la gespa.
9: La típica imatge de la prostració que fan els musulmans quan resen, una imatge que avui podem veure a tots els mitjans i que, com tot el que combina futbol i religió, va generar ahir molts comentaris i, lamentablement, alguna polèmica a les xarxes. Sí, com sigui, Lamine Yamal, el jove blaugrana, que va liderar la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita, va tenir prou jugant només mitja part.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
6: I un titular que circula. Un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia. Marc Amorós, bon dia.
11: Bon dia. Diu la notícia que aquest bar és al costat de l'estadi d'Arlington, a Texas. Té una capacitat per a unes 10.000 persones. Diu també que durant els 90 minuts que va durar el partit del Mundial entre les seleccions d'Anglaterra i Croàcia van servir 45.349 cerveses a tots els aficionats que van voler veure el partit dins del local. També explica la notícia que ara circula que el bar va batre rècord de vendes, que va superar també les cerveses que se serveixen qualsevol dia de partit dels Dallas Cowboys, que són l'equip de futbol americà que juga com a local en aquest estadi. Va, si fem càlculs, 45.349 cerveses en 90 minuts, vol dir que el bar en va

0: servir unes 500 cada minut que va durar el partit.
1: I això és real o és fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
4: La postproducció és la fase en què les imatges, el so i els efectes es transformen en un producte audiovisual acabat. Un procés que combina creativitat i domini de les eines digitals més avançades i que s'ha convertit en una de les àrees amb més projecció dins la indústria audiovisual. Per donar resposta a aquesta demanda de professionals especialitzats, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, una formació orientada a les necessitats reals del sector.
3: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
2: Catalunya Ràdio.
0: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia és una notícia real. El bar en qüestió es diu Texas Life, és un dels més famosos de Dallas. Té una superfície interior de 18.500 metres quadrats, una terrassa de 9.600. No sé el preu de la cervesa, però si posem que cadascuna costa $5, el bar va facturar més de $225.000 només en cerveses.
1: Que res poc. Gràcies, Marc. Fins ara.
0: Adéu, bon dia.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
2: Catalunya Ràdio.
1: Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Poder Judicial decideix avui si expedient el jutge Peinado.
9: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez, aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
10: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Junts per Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Barcelona. És Jordi Martí, que ha guanyat les primàries.
11: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Gemma Alonso Cue, Villas i Glòria Freixa.
1: Avui, que hi ha previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
9: Això ens deia el matí de Catalunya Ràdio fa una estona una de les famílies.
12: No tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad. O sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos los alquilen, no nos negamos a pagar.
9: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies.
1: Novetat aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
11: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual des dels Estats Units, on el Trump ja ho ha celebrat.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
9: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport majoritari de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: I el Mundial de matinada, Egipte 3, Nova Zelanda 1.
11: També empata 2 d'Uruguai amb Cap Verd i empata 0 el Bèlgica i Iran. Aquesta tarda a les 7 l'Argentina de Leo Messi contra Àustria.
13: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
14: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim de l'onada de calor. Es preveuen temperatures de 40 graus o més al Pla, a Lleida, l'interior de l'Ebre, a la Catalunya central, fins i tot també en alguns llocs del prelitoral i del prepirineu. Al matí farà sol, amb una atmosfera molt tèrbola, això sí, i a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i al prepirineu. Atenció, algunes d'aquestes tempestes poden dur associades ventades molt fortes que poden arribar també a la Catalunya central.
13: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I atenció, perquè no hi ha trens en tota la R3 i la circulació està tallada a la R14 entre Reus i Vinaixa. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
15: A la R3, bon dia. La circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí, mentrestant Renfe ofereix servei per carretera a tot el recorregut de R3. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi causat també per un altre robatori de coure. Els bombers confien a poder apagar aviat aquest incendi. Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
16: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
17: Manu!
18: Bon dia, què passa, guapos? Com esteu, xiripipis?
19: Ai, nerviós. Jo quan s'apropa la nit de Sant Joan estic nerviós.
1: Ah, veus?
18: Sí.
19: Ai, oh, sí, m'encanta.
18: Però tens algun plan divertit o no?
19: Ui.
1: Sí, sabés, sí.
19: Passa que esteu a la ràdio pública, no ho puc explicar.
1: Qui truquem avui, Canalies?
19: Anem a trucar a la Meritxell, que avui fa 23 anys. Ai. Quina nit que li espera també amb 23 anys.
18: Sí,
19: no, aquelles nits de 23.
18: De 23.
20: Oh,
19: no m'ho...
18: Oh,
19: està d'after.
1: Ja està celebrant els 23 anys.
18: Home!
19: Ho tornem a intentar, a veure, que a vegades falla la cobertura.
1: Sí.
18: CTR dirigido.
1: Ara sí.
19: Ara.
18: Llepa!
19: Espera.
1: Estem trucant a la Meritxell.
19: Dos tocs.
18: Va, Meritxell.
19: Potser dorm.
18: Un xiripipi bonic.
19: Home! No.
18: Passa la setmana.
1: Res, ni xiripipi, ni...
19: Vinga, es redirigeixo, Meritxell, també, t'ho dic. Que truquem de part de la teva mare, l'Elisabet, perquè avui fas 23 anys, et volia felicitar, però dos està dormint i no agafes el telèfon, fatal. Diu que està molt orgullosa de tu i et vol dedicar aquesta cançó, que hauries escoltat si ens haguessis agafat el telèfon i que et toca Manu Guix en directe. És la cançó de Manu Chao, Me gustas tu.
1: Home!

0: corazón.
1: Quina meravella, la cançó de Manu Chao, cantada per Manu Guix.
2: Oh, yeah, de Manu, tio.
1: Escolta, Manu, tu estàs preparat o no per la revella? Et poses nerviós?
2: Estic preparadíssim, però t'he de dir que jo sóc dels que compra petardos.
1: Ah, no, ja hi som. No podia ser perfecte. Gràcies, estimat Manu, fins demà.
2: Adéu.
3: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem amb el nostre equip viari perquè ja tenim alguns problemes, sobretot els trens. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Sí, està sent un matí amb dues incidències destacades a Rodalies. L'R3 no circula en trens per un robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses. Hi ha abusos alternatius per carretera. I a la R14 tampoc hi ha trens entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies provocat també per un robatori de coure. També hi ha transport alternatiu en aquest cas. A les carreteres, lentitud amb aturades a les vies habituals, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dalt i la Litoral.
0: L'òrgan de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, decideix avui si expedienta el jutge Peinado, en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per a Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar a fugir la parella de Pedro Sánchez. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. I els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz. Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir, en què Donald Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. L'alcalde de Manchester té el suport majoritari de les bases per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. Mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani són les tres opcions per anomenar el departament que els nord-catalans poden votar fins al 15 d'agost. I cada cop més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen. Aquest curs ho han fet 600 alumnes més que l'any passat perquè diuen que cada dècima compta. Avui torna a la plataforma 3K la sèrie documental Punt de No Retorn de Raúl Gallego Avellán, guardonada amb el Premi Emmy Internacional. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants: per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front.
2: Esports.
3: El blaugrana Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empat a 2 contra l'Uruguai. La final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre, a les 8, es disputarà el tercer partit d'una final, que està empatada a 1. I Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
0: I el temps avui s'arribarà, ara us ho dèiem, al màxim de l'onada de calor. Entre el migdia i la tarda els termòmetres pujaran fins als 40-42 graus al Pla de Lleida, fins als 37-40 a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu amb ruixats i alguna tempesta, també.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem situats a Madrid. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez. El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. Alba Gil.
1: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític.
0: I ara anem cap a Colòmbia. Notícia d'aquesta matinada. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència d'aquest país. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, i també ha promès ser el president de tots. Ha dit que serà dialogant, però ha deixat clares les seves línies vermelles. Escoltem a Abelardo de la Espriella, el nou president d'extrema dreta de Colòmbia.
5: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colòmbia vuelta a tener gobierno y Estado.
4: El derrotat a les urnes, líder de l'esquerra, Iván Cepeda, demanava als seus vigilar l'escrutini.
6: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. Vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
4: I és que Colòmbia es proclama president inicialment amb un recompte ràpid de vots a l'espera dels resultats escrutats al 100% de tots els vots.
0: Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir, un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban. Va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplicava la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra. Saltem ara al Regne Unit, on es dona per feta la marxa del primer ministre britànic Keir Starmer davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot a les pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
7: No hi ha confirmació oficial, però Starmer podria plegar i anunciar un calendari de retirada aquest matí per fer un traspàs de poders ordenat al seu principal rival dins els laboristes, Andy Burnham. L'alcalde de Gran Manchester arriba avui aquí a Londres per prendre possessió de l'escó al Parlament, que va guanyar les eleccions parcials de dijous passat. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostra als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el partit laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot Donald Trump ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta quan abandonarà Downing Street i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit, però també amb altres candidats com l'exministre de Sanitat Wes Streeting. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, el nomenament com a ambaixador britànic a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 6 minuts i arribarem a un quart de nou. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. També el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
8: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb aquesta temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers.
9: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. I a la plana de Lleida, els horaris per collir fruita s'han hagut d'adaptar a aquesta calor extrema. Cal garantir aigua, gorres i zones d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que la inspecció de treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
10: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruit amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la inspecció de treball.
11: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
0: Una onada de calor que també s'escampa per Europa. Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècord superior a les de l'onada del 2003, que va causar 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de la Transició Ecològica, quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el que és el grau més alt. Tres persones d'entre 80 i 95 anys ja han mort al departament de Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren.
12: Les persones les plus vulnerables dans le contexte.
13: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
12: C'est aussi une façon de protéger en amont.
0: A França el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures, superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on dos banyistes han mort ofegats als rius i tres més han desaparegut. Doncs a casa nostra també centenars de persones van recordar ahir les tres víctimes mortals d'un accident a la platja de la Rabassada de Tarragona. Es tracta de tres adolescents d'entre 12 i 13 anys que van perdre la vida mentre es banyaven en una zona de roques. L'acte va estar encapçalat pel president de la Generalitat. Anem cap a Tarragona, Ariadna Escoda.
14: L'emoció i la consternació han marcat el minut de silenci que s'ha trencat amb un llarg aplaudiment en record de les tres víctimes mortals. El consistori, a més de traslladar el condol, insisteix en la prohibició de banyar-se i saltar des de la zona de roques. Guillermo García de Castro és regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut.
15: Recordar que a totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles, fer un ús responsable a les nostres platges i seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, doncs podem gaudir d'un bany completament segur.
14: En aquest sentit, l'Ajuntament també ha apuntat que treballaran per reforçar tot allò que es pugui millorar en termes de seguretat. Arran de l'incident, els psicòlegs del Servei d'Emergències Mèdiques han atès 52 persones en dos dies.
0: En política, els nord-catalans ja poden escollir entre tres propostes sobre com s'ha de dir el seu territori. Actualment, i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals. A les darreres eleccions departamentals, la possibilitat de canviar-lo va ser una de les promeses. Anem cap a Perpinyà, Laura Bertran.
16: Des d'avui i fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament. Nicolás García és vicepresident del Consell Departamental.
17: Hem evolucionat perquè normalment la proposta era de donar nosaltres el nom, però amb totes les consultes que hem fet abans, perquè fa 3 o 4 anys que consultem tècnics, associacions, professors de constitucionalistes, tot això, i la presidenta ha estat convençuda que potser calia fer una consulta obrint a dos o tres noms.
16: Hi ha tres opcions. La primera és mantenir l'actual nom administratiu, Pirineus Orientals. La segona proposta és Pirineus Catalans, per introduir una referència a l'identitat del territori. I finalment, Pirineus Mediterrani, una opció que sedueix al sector turístic. Es pot votar per internet o per correu tradicional omplint una butlleta oficial. Una part de la societat i del catalanisme polític critica l'absència d'una opció. Sentim Jordi Vera, coordinador de Sí al País Català.
18: Les dues opcions més populars, que són País Català i Pirineus Oriental, només en queda una. Les altres no tenien un suport de la gent. I, per tant, el risc actual és que la gent majoritària voti Pirinès Oriental, perquè la gent no entenen per què hem de canviar per una cosa que finalment s'assembla.
16: El Consell Departamental utilitza la denominació País Català des de fa molts anys ara, però l'ha descartat com a nom oficial d'acord amb els juristes perquè un cop votat localment el canvi de nom ha de ser validat per París.
0: Hem arribat a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari. Matí complicat avui pel que fa als trens, també hi havia incidències ja a la xarxa viària. Clàudia Serra, molt bon dia.
19: Molt bon dia. Sí, tal com us avançàvem en els titulars, hi ha dues incidències destacades a Rodalies. Segons Adif, les dues per robatoris de coure. A l'R3 no circulen trens, hi ha abusos alternatius per carretera a tota la línia i a la R14 tampoc hi ha trens, en aquest cas entre Reus i Vinaixa, per un incendi proper a la zona de vies provocat precisament pel robatori de coure. També hi ha transport alternatiu actiu. A les carreteres, a aquesta hora, l'entitud amb aturades de les vies habituals, sobretot direcció Barcelona, especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral, punts amb intensitat també a la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, C60 a la Roca cap a Granollers, C59 a Caldes, sentit sud, i a l'AP7 de la Roca a Granollers i a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
2: El temps.
0: Enric Agut.
20: Pic de calor, pic de l'onada de calor. El màxim arriba avui, entre avui i demà. Avui les màximes poden arribar a superar els 40 graus a Ponent, al Pla de Lleida, i ja va passar. I també es pot arribar als 40 graus a la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, per exemple, a Tortosa pot arribar als 40 graus, però també la Catalunya central pot arribar a xifres de 39, 40. Hi ha la previsió de que s'arribi als 40, per exemple, Cervera, Igualada, Manresa, Terrassa també podria fer, si el vent arriba escalfat, amb algun cop de vent que pugui fer pujar la temperatura fins als 40 graus. Serà com estar davant d'un forn amb aquesta calorada. Les comarques que queden al marge avui de l'avís de calor, tot i que en farà, són les de Girona, igualment Girona-Ciutat o l'avís d'Empordà poden arribar als 36. També la Conca de Tremp serà un punt molt calent, poden arribar a Tremp als 41 graus, i al Pirineu xifres de Sort 37, Viella 34 o Ripoll també 39. Matí de sol, però amb aquesta pols en suspensió que deixa un cel de color terrós o blanquinós. I a la tarda hi haurà ruixats algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, algun podria arribar també de ruixat a l'àrea d'Osona, nord del Bages, una calorada molt forta, una onada de calor que encara es mantindrà aquest dimarts. Per dimecres també la temperatura serà molt alta. Possiblement ja deixarem de fer servir l'etiqueta d'onada de calor, però encara es mantindrà aquesta calor persistent durant força dies.
2: Fresca Info. BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
21: Maria, els tens?
22: Oh, fa un any que els preparo.
21: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
22: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
21: Hòstia, bufa.
22: Bufa, bufa.
23: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Fresca Info.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de nou, Jordi Martí serà el candidat de Junts a Barcelona després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots. La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència. Jordi Corbalan.
25: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
26: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
25: El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
27: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
0: I ara saltem cap a Mataró, cap al Maresme. Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. I un esfondrament d'una casa a Arenys de Mar al Maresme ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant. Quan s'ha ensorrat no hi havia ningú a dins i, per tant, no ha pres mal ningú, només ha quedat dret a la façana de la casa, a la plaça de l'Església, i davant la possibilitat que també s'ensorri, s'han desallotjat els altres edificis. 18 veïns no podran tornar a casa fins divendres. Sembla que la casa s'ha enfonsat per les obres d'enderroc del bloc del costat. Us ho dèiem en titulars, aquest curs han augmentat un 60% respecte a l'any passat els alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés. Sara Canyete.
1: És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina, la carrera més demanada i que concentra la meitat del rànquing de les 20 carreres amb les notes de tall més altes. Ara ella té un 11,6 sobre 14 i ha repetit la prova sencera perquè diu cada dècima compta. El curs passat, Medicina, a la Universitat de Girona, és el centre on la nota de tall per estudiar Medicina va quedar més baixa, un 12,45 sobre 14.
3: Jo vaig decidir repetir tota la sèrie perquè volia que em comptés tot, perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
1: La Carlota és una altra d'aquestes estudiants que han repetit les proves perquè la nota mitjana li va quedar curta. Vol fer logopèdia a la UAB. El curs passat no hi va arribar i al setembre, quan va repetir la selectivitat, tenia la nota, però ja no quedaven places. Espera que la tercera sigui la definitiva.
4: Jo vaig posar logopèdia en primera opció i després educació i infermeria. Vaig posar quatre opcions. Però, clar, no vaig tenir en compte la puntada de mates i totes eren notes bastant similars a logopèdia.
1: Entre els aspirants a millorar nota també trobem alumnes que ho necessiten perquè volen canviar de grau. És el cas de la Valèria, que ara vol fer publicitat i relacions públiques i es troba que el 9,5, que li va permetre entrar a Ciències Polítiques, li ha quedat curt. Ha fet els tres exàmens de les matèries que ponderen, on li tindran en compte les dues millors notes, però té clar que si ara tornés a començar el batxillerat, canviaria d'estratègia.
5: Jo crec que la clau és tenir una bona mitjana de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
1: El cas de la Valèria no és minoritari. De fet, segons el Departament de Recerca i Universitats, cada any entre un 7 i un 8% dels universitaris canvien de grau. Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen.
0: Més qüestions. La patronal de l'oci nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes de diversió com els vesprejos o festes amb punxadiscos i barres en restaurants, clubs esportius, masies, hotels o terrasses. La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, la FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
6: Però nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys els vesprejos, vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, clubs de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
0: La patronal es queixa que, a diferència de les discoteques, totes aquestes activitats no tenen les exigències de llicència, seguretat i insonorització, entre d'altres. Per aquest motiu demana la Generalitat un nou cens d'activitats. Parlem ara de castells. Els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça Sant Jaume Josep Almirall.
7: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
8: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
7: La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
0: I encara una darrera qüestió abans dels esports. Avui torna a la plataforma 3Cat la sèrie documental Punt de No Retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants: per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front. La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya, també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments d'ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
9: Esports.
0: Aquesta hora saludem l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
10: Bon dia i bona hora. Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat al Mundial, marcant el primer gol de la selecció espanyola en la golejada davant l'Aràbia Saudita per 4-0.
11: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
10: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
11: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
10: El Blaugrana, que va jugar els primers 45 minuts del partit, va obrir el marcador. Després, el jugador de la Real Societat, Oyarzabal, en va fer dos més i un gol en pròpia porta de l'Aràbia Saudita. Va arrodonir el 4-0 final.
11: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
10: A més de Lamine Yamal, ahir també van ser titulars amb l'equip espanyol els blaugranes Cubarsí, Pedri i Dani Olmo, i el català Marc Cucurella, i a la segona part va jugar un altre blaugrana, Ferran Torres. Mentrestant, el mateix grup de la selecció espanyola, el Cap Verd, ha tornat a donar la sorpresa aquesta matinada, empatant a dos gols amb l'Uruguai. També ha jugat aquesta matinada Egipte 3, Nova Zelanda 1, i ahir al vespre Bèlgica 0, Iran 0. D'altra banda, avui a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, i la matinada que ve, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria.
9: 3Cat Info.
10: Encara en futbol, el Badalona ha assecat a les portes de pujar a la segona federació, tot i guanyar i per 2-0 el Compostela al partit de tornada de l'última eliminatòria d'ascens. A l'anada, els badalonins havien perdut a Galícia per 3-0. La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana, amb el tercer partit entre el Barça i el València, que es disputarà aquest vespre. Una final que, de moment, està empatada a una victòria. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat mentalment per poder sumar el segon triomf.
12: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
10: El partit d'avui entre el Barça i el València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El quart partit, també al Palau Blaugrana, serà demà passat dimecres.
9: 3Cat Info.
10: I Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i se situa només 40 punts del líder de la categoria, l'italià Marco Bezzecchi, que ahir no va poder competir perquè estava sancionat.
13: Sí, molt content. Una victòria totalment inesperada. No és que vinc als circuits amb perfil baix, sinó que simplement no m'ho esperava. Com es fa, pues, a vegades val més no entendre-ho, simplement fluir. I bueno, això és el que hem fet a la cursa. Ahir em vaig veure amb possibilitats. Aquest matí el warm-up també la confiança era bona. I bueno, la cursa he atacat aquelles primeres voltes, que és el que em faltava a principi de temporada. Avui ho he pogut fer perquè teníem la velocitat i contents d'aconseguir aquests 25 punts.
10: La pròxima prova del Mundial serà aquest proper cap de setmana als Països Baixos.
9: 3Cat Info.
10: Mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi és la nova guanyadora de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues suma un triomf més aquesta temporada, fent valer en la darrera etapa en final a Barcelona, al marge que havia aconseguit dissabte a l'etapa de la Molina.
14: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
10: Blasi ha guanyat també aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta, la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana serà el Tour de França. I l'Igualada força el cinquè i definitiu partit de l'hoquei Lliga Masculina després de guanyar ahir el Liceu per 4-2 i empatar la sèrie dues victòries. El darrer partit de la final es jugarà dimarts, demà, a la pista dels gallecs.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Matí complicat a Rodalies per 2 robatoris de coure. A l'R3 la circulació està interrompuda a tota la línia i a la R14 no hi ha trens entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies provocat pel robatori de coure. En tots dos casos hi ha transport alternatiu per carretera actiu. D'altra banda, per una manifestació, el tram de Barcelona no funciona entre Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià i pel que fa al trànsit, un accident a l'A2 provoca cua ara d'uns 2 quilòmetres en direcció Barcelona.
1: Repassem el més destacat. Reunió aquest matí del Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges, per decidir si expedienta el jutge Peinado en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per a Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria haver ajudat a fugir la parella de Pedro Sánchez. I el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. En segona volta, el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual, és a dir, poc més de 200.000 vots. També hem sentit les crides a la precaució davant l'onada de calor que ja ens afecta. Hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega, i a les portes també de la revetlla de Sant Joan. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que avui estan citats a declarar l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019. I en cultura, torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrenes a les plataformes, també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant.
3: El Blaugrana fa el primer gol del triomf de l'equip espanyol per 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empata 2 davant l'Uruguai en l'altre partit d'aquest grup.
1: Pel que fa al temps, ara us ho explicàvem, avui s'arribarà al màxim de l'onada de calor. Entre el migdia i la tarda el termòmetre pujarà fins als 40, 42 graus al Pla de Lleida, els 37-40 a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines, i una tarda variable. S'espera el Pirineu amb ruixats i alguna tempesta. Passen 3 minuts de 9:15. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez. El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia judici la dona de Pedro Sánchez. Madrid, Alba Gil.
4: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític.
1: I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avui. Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell. L'exalcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, està investigat per la mateixa causa al Tribunal Suprem.
0: 3CAT Info.
1: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
5: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, i també ha promès ser el president de tots. Ha dit que serà dialogant, però ha deixat clares les seves línies vermelles. Escoltem Abelardo de l'Esprilla, el nou president d'extrema dreta de Colòmbia.
6: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colòmbia vuelta a tener gobierno y Estado.
5: El derrotat a les urnes, líder de l'esquerra, Iván Cepeda, demanava als seus vigilar l'escrutini.
7: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. Vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
5: I és que Colòmbia es proclama president inicialment amb un recompte ràpid de vots a l'espera dels resultats escrutats al 100% de tots els vots.
1: Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir. Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses, als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països seran els que continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini de 60 dies s'acabi la guerra. Un dels punts determinants és el del Líban. De moment, aquest dilluns no hi ha constància d'atacs ni d'Israel ni de Hezbollah. Això sí, els israelians mantenen la seva presència al país veí. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
8: El cert és que a Israel comença a circular una proposta que podria suposar una entesa entre tots els implicats respecte a aquesta pedra a la sabata de l'acord, que és precisament la situació al Líban. Segons la premsa israeliana, la proposta implicaria una retirada parcial de les tropes israelianes d'algunes àrees que passarien a estar supervisades per l'exèrcit libanès, a qui se li encomanaria la missió de controlar que els milicians de Hezbollah no hi tinguin presència. L'exèrcit israelià, però, no abandonaria del tot el sud del Líban. Ahir hi va tornar a insistir per enèsima vegada el seu ministre de Defensa, Israel Katz.
1: Tornem cap a casa nostra. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta. També que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. Aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny. L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt a la gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou és cap del GRAF dels bombers.
9: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM té 55 persones pels efectes de la calor, una calor que s'acarnissa sobretot a les comarques de Ponent. Precisament, Lleida Ciutat i alguns municipis del Pla d'Urgell, el Segrià i la Noguera van assolir els 40 graus aquest cap de setmana. Alba Mor.
10: Dissabte la calor ja es va fer notar, però sobretot va apretar diumenge a partir de migdia. Al matí alguns ja van anar previnguts, sortint a passejar o fent esport a primeres hores del matí per després aprofitar per anar a la piscina o resguardar-se en un espai climatitzat.
11: Dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
12: Piscina, sortir a les primeres hores del matí, intentar fer esport pel matí.
13: Oh, ja me fico molta crema i porto aigua.
10: Els termòmetres assoliran el punt àlgid aquest dimarts, on es poden repetir temperatures de 40 graus a Ponent.
1: I enmig d'aquesta onada de calor, demà és la Revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de pàtards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll. Entre els productes que creixen més hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de pàtards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com explica el seu director, Jordi Brau.
14: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
1: Protecció Civil no descarta aplicar restriccions a llocs amb risc alt d'incendi durant aquesta revetlla.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara anem cap al Baix Empordà, on la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben als supermercats. Es tracta de lladres multireincidents. Platja d'Aro, Laia Claret.
15: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
16: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
15: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
16: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment, he vingut aquí, i... no. Es dediquen a això.
15: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats.
1: I la policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. La majoria de víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes els prenia el mòbil de les mans i fugia de l'estació. El detingut està acusat de 8 robatoris violents entre maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja als 8.000 euros. I el Festival Sónar. Aquest cap de setmana la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. La matinada de dissabte a diumenge, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon als voltants d'uns dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes d'aquests aparells. Quan el van escorcollar, li van trobar més d'una trentena de mòbils amagats als pantalons. Ara, Cultura, us ho destacàvem en el sumari, torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. Els famosos titelles, que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya, reneixen amb nous personatges. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear. Ho repassem amb en Marc Garriga.
17: In a time of fear, when creatures of the night command vast, mindless armies...
18: Spitting Image va néixer el 1984 com un dels programes d'humor més irreverents del moment. Ràpidament es va estendre arreu del món en el seu format original o amb adaptacions nacionals, com ara aquí amb les notícies del Guinyol. El format segueix vigent i ho demostren amb nous sketchos on són molts els famosos que no escapen de la mofa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin i també farà paròdia política, sobretot de la nord-americana, la sèrie Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, a HBO des de dissabte, que té com a convidat especial Barack Obama. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'últim servei de The Bear, on Sidney, Richie i Natalie, sense Carmi, hauran d'intentar salvar el restaurant davant diverses calamitats amb l'objectiu de l'estrella Michelin, però alhora també amb la intenció de mantenir l'equip humà unit. A més, HBO s'estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons.
19: Jo era una persona muy insegura. Yo creía que todo el mundo era muy bueno y que yo no valía nada.
18: I dijous arriba a Movistar Plus la docu-sèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica, transgressora i valenta Rocío Jurado, la dona que va trencar amb els estereotips clàssics de l'artista folklòrica, una cantant moderna, lliure i reivindicativa també com a dona.
20: ¿Tú crees que le haces un buen servicio a la mujer en general?
19: Pues sí.
1: I acabarem aquest bloc explicant-vos que 10 estudiants de la Universitat de Girona han identificat quines eines d'intel·ligència artificial són més efectives per detectar notícies falses i vídeos manipulats. La recerca ha conclòs que Google Gemini és el més complet i fiable. Bert Artigas Fontàs.
21: Els estudiants han posat a prova les eines amb un centenar de notícies falses i verídiques en català, castellà i anglès i des de diferents dispositius. Han avaluat aspectes com la precisió, la rapidesa de resposta i la facilitat d'ús. Després d'analitzar 21 plataformes, han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals.
22: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. Cada dia a les xarxes socials veiem com ens passem tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
21: És l'Anna Carbonell, la professora que ha acompanyat els alumnes en l'estudi.
1: Tres quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari i sapiguem com tenim les incidències tant als trens com a les carreteres. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. Està sent un matí complicat, com us estem explicant, les rodalies per dos robatoris de coure. De moment, sense novetats, a l'R3 la circulació segueix interrompuda a tota la línia i a la R14 recordem que no hi ha trens entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies provocat pel robatori de coure. En tots dos casos hi ha transport alternatiu per carretera actiu. D'altra banda, per una manifestació, la línia T6 del tram de Barcelona no funciona entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià. I pel que fa al trànsit, la incidència més destacada aquesta hora és a la 2, on un accident genera retencions d'uns 2 quilòmetres direcció Barcelona. Encara aquesta hora també lentitud amb aturades a les vies habituals, sobretot d'entrada cap a la capital.
0: El temps.
1: Enric Agut.
3: El dia ha començat amb valors novament ben alts. En alguns indrets de les comarques de Barcelona no s'ha baixat dels 25. Nit tòrrida, per exemple, a l'Observatori Fabra, també a Montserrat, valors per damunt dels 25, també al Parc Natural del Garraf, que mata les d'aire molt càlid avui. Serà possiblement el dia més càlid, també demà, però avui podríem tenir algun grau més que demà. S'espera que s'arribi a aquest màxim, donada la calor, amb xifres que podrien doncs, situar-se al voltant dels 40 graus a força a poblacions d'interior, no a dos o tres poblacions, sinó a un bon grapat de poblacions. Avui les màximes estaran al voltant dels 40 graus. Per exemple, a Lleida es podria arribar avui als 41-42,

0: A la tarda caurà algun ruixat, alguna tempesta irregular, al Pirineu, Prepirineu i també alguna gotellada podria arribar al nord de la Catalunya central.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
1: On posem el focus?
4: Doncs és dilluns, és moment de repassar què ens depararà la setmana. Per això tenim aquí avui l'Albert Prat, des de les taules de política, per explicar-nos de què haurem d'estar pendents. Albert, bon dia.
5: Què tal, Àngels? Bon dia. Sí, i el més imminent, a primera hora, a partir de les 9, estem molt pendents de la reunió de la cúpula dels jutges espanyols del Consell General del Poder Judicial, que ha de decidir si sanciona el jutge del cas Begoña per haver dit aquest cap de setmana que l'esposa del president espanyol podria escapar-se del país amb la complicitat dels escortes del seu equip de seguretat, que recordem que forma part del cos de la Policia Nacional. Aquesta afirmació en el text que per enviar-la a judici doncs, ha suscitat un reguitzell de crítiques, de polèmica, també dins el govern espanyol, i per aquesta raó doncs, els jutges, la cúpula dels jutges espanyols es reuneix a partir de les 9 per valorar-ho. Veurem si Pedro Sánchez trenca el silenci aquest matí després que aquest cap de setmana això, doncs, el jutge hagi enviat a judici la seva dona, també li ha retirat el passaport. Sánchez té un acte per defensar la importància dels fons europeus aquest matí, però haurem d'estar molt pendents d'aquest acte, però també, sobretot, del dia de Sant Joan, perquè a Catalunya és festa, però a Madrid Sánchez compareix al Congrés per parlar dels últims casos de corrupció que esquitxen al seu entorn, no només el de la seva dona, sinó també el del seu germà, el de Zapatero, el de Leire Díez, etc. A casa nostra, avui declara com a imputat l'exconseller d'Esquerra i actual diputat del Republicà, Joan Ignasi Elena, per un cas de presumpta corrupció. Se l'acusa d'haver prevaricat amb contractes menors irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla entre el 2017 i el 2019, i juntament amb ell també l'arrossega el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, també investigat en el marc d'aquesta causa, l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera. Però la foto del dia la tindrem a Sant Cugat del Vallès. Allà, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Convergència Democràtica de Catalunya entrega tot el seu fons documental, tot el seu arxiu, i per solemnitzar tota la trajectòria d'aquest partit amb 40 anys d'història hi aniran, en principi, Jordi Pujol, Artur Mas, i també s'hi han sumat en aquesta convocatòria, per tant, els veurem junts, les màximes autoritats del país, Salvador Illa i Josep Rull. I per tancar la setmana, gairebé, amb una convocatòria, no diré inèdita, però sí que feia molts anys que no passava, que és el Congrés del Partit Popular a Catalunya. Feia 8 anys que els populars a casa nostra no convocaven un congrés que servirà per revalidar el lideratge d'Alejandro Fernández al capdavant del partit.
4: I també per endurir alguns dels postulats al voltant de la immigració, en parlàvem la setmana passada, per tant, de tot això també n'haurem d'estar molt pendents. L'Albert Prat, que ens ha resumit una mica què és el que ens depararà de l'actualitat des de les taules de política. Albert, gràcies.
5: Que vagi
4: bon dia.
5: Bé.
4: Passem ara a Internacional, on tenim molta teca, molt de material. Comencem pel Regne Unit, perquè podem estar davant les últimes hores o dies de Keir Starmer.
6: Doncs sí, i és
4: Sergi, que no t'he presentat. Sergi
6: sí,
4: Roca,
6: sí,
4: bon dia. Que tenim aquí tots els dilluns i ja no me n'han recordat.
6: Ja donaves per fet, eh? Hola, sí. Hola a tothom. Doncs tots els mitjans ara mateix, inclòs 3CAT Info, ja som davant les portes de Downing Street, d'aquest número 10, on s'espera que en qualsevol moment, a partir de les 9, pugui comparèixer Keir Starmer, com dius, el primer ministre i líder laborista, que podria anunciar la seva dimissió. Ja veurem en quins termes, fins i tot, si anuncia que plega, si és una cosa imminent, que no ho semblaria, i si no, si és una dimissió en diferit, que podria portar encara uns mesos a tenir-lo davant de Downing Street, davant del govern britànic. Ja ho veurem. El que és evident és que Andy Burnham, aquest és el nom que ens hem d'anar aprenent, ja l'hem esmentat en les últimes setmanes, l'alcalde de Manchester, de la Gran Manchester, doncs és qui es postula per agafar el lideratge del Partit Laborista britànic i, per tant, també convertir-se, ja ho veurem, en el proper primer ministre del Regne Unit.
4: Doncs molt pendents del que pugui explicar Starmer al llarg d'aquest matí. Això les portes, a més d'una efemèride, que molt segur que recordeu com si fos ahir, que és el referèndum del Brexit.
6: Jo la recordo com si fos ahir, 23 de juny del 2016, perquè les enquestes donaven, o els pronòstics fins i tot donaven per fet que el Brexit no tiraria endavant i que, per tant, el Regne Unit continuaria dins de la Unió Europea després de 43 anys, però... Oh, sorpresa, 51,9% del

0: Els britànics van votar que sí a sortir de la Unió Europea i, per tant, aquell referèndum doncs, convocat per David Cameron, tan segur d'ell mateix, doncs li va sortir creu i des de llavors doncs, hi ha hagut tot aquest procés de 10 anys en què primer hi va haver la sortida efectiva i després hi ha hagut, doncs, entre altres coses, molta inestabilitat justament a nivell dels governs, Boris Johnson, Theresa May i uns quants altres, fins a arribar al que estem avui i que ara ens trobem amb aquesta realitat. També això ho explicarem també amb Quim Olivares, que ha preparat alguns reportatges de cara a explicar demà, ho escoltarem a la nostra antena.
1: Perfecte. Atents també a Colòmbia, n'estem parlant des d'aquesta matinada, perquè hi haurà nou president i serà d'extrema dreta.
0: Abelardo de las Priella, 200.000 vots. I un altre president d'extrema dreta a l'Amèrica Llatina. Tenim Milei, tenim Cast a Xile, a l'Equador també, al Salvador. Aquesta tarda, el perdedor, Ivan Cepeda, d'Esquerres, que de moment acata els resultats, però que té el seu equip revisant l'escrutini, perquè són 200.000 vots, són pocs, però d'entrada ho acata, doncs fa una roda de premsa, veurem què explica i també com de l'Esprilla doncs, aquest perfil tan dur a Colòmbia doncs, comença a explicar les seves futures accions de govern.
1: Veurem sobre la guerra a l'Orient Mitjà. Donem per acabades les converses de Suïssa?
0: Al més alt nivell, sí. Però els equips negociadors a nivell tècnic diuen que s'esperen que hi continuïn uns dies més a Burgenstock, a Suïssa, per desplegar, clar, tenen moltíssima feina, sigui a Suïssa o sigui a qualsevol altra banda, a l'Iran, als Estats Units, perquè són 60 dies en què s'han de determinar doncs, qüestions tan clares i tan determinants, evidentment, també com Hormuz, com el Líban, un dels grans esculls de tot plegat, com també la qüestió nuclear. Per tant, tenim molta feina, molt d'estiu per endavant per determinar en què acaba tot això i si acaba, efectivament, aquesta guerra que està costant molt.
1: Perfecte, Sergi. Per acabar aquesta guerra i també la d'Ucraïna seran protagonistes a Berlín aquest dimecres.
0: Sí, a no ser que s'ajorni justament per tot el tema Stammer, però en principi ha plantejat una trobada de l'anomenat G5 amb Merz, Macron, Stammer, Meloni i Tusk a Berlín. Sembla que voldríem parlar de la cimera de l'OTAN que hi ha d'haver les properes setmanes, però també de les negociacions amb Rússia, que estaran sobre la taula a veure si acaben produint-se en algun moment i en paper doncs, important per la Unió Europea.
1: Doncs veurem com van. Sergi Roca, gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
1: Esports. Fins les 9 amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia per tu també.
2: Bon dia. Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat al Mundial marcant el primer gol de la selecció espanyola en la golejada davant l'Aràbia Saudita per 4-0.
3: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
4: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
3: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
2: El Blaugrana, que va jugar només els primers 45 minuts del partit, va obrir el marcador. Després, el jugador de la Real Societat, Oyarzabal, en va fer dos més. I un gol en pròpia porta de l'Aràbia Saudita va arrodonir el 4-0 final.
3: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
2: A més de Lamine Yamal, ahir també van ser titulars amb l'equip espanyol els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i el català Marco Corella, i a la segona part també va jugar un altre blaugrana, Ferran Torres. Mentrestant, el mateix grup de la selecció espanyola, el Cap Verd, ha tornat a donar la sorpresa aquesta matinada, empatant a dos gols amb l'Uruguai. També ha jugat aquesta matinada Egipte 3, Nova Zelanda 1, i ahir al vespre Bèlgica 0, Iran 0. D'altra banda, avui a les 7, juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard, a les 11, jugaran França-Iraq i la matinada que ve, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb el tercer partit entre el Barça i el València, que es disputarà aquest vespre. Una final que de moment està empatada a una victòria. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip blaugrana estigui preparat mentalment per poder sumar el segon triomf.
5: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
2: El partit d'avui entre el Barça i el València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i se situa només 40 punts del líder de la categoria, l'italià Marco Bezzecchi, que ahir no va competir perquè estava sancionat.
4: Sí, molt content. Una victòria totalment inesperada. No és que vinc als circuits amb perfil baix, sinó que simplement no m'ho esperava. Com es fa, pues, a vegades val més no entendre-ho, simplement fluir. I bueno, això és el que hem fet a la cursa. Ahir em vaig veure amb possibilitats. Aquest matí el warm-up també la confiança era bona. I bueno, la cursa he atacat aquelles primeres voltes, que és el que em faltava a principi de temporada. Avui ho he pogut fer perquè teníem la velocitat i contents d'aconseguir aquests 25 punts.
2: La pròxima prova del Mundial és aquest cap de setmana que ve als Països Baixos. Mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi és la nova guanyadora de la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues suma un nou triomf més aquesta temporada, fent valer en la darrera etapa en final a Barcelona el marge que havia aconseguit dissabte a l'etapa de la Molina.
6: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant la tapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo, però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
2: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta, la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. I l'Igualada força el cinquè i definitiu partit de l'hoquei Lliga Masculina després de guanyar el Liceu de la Corunya per 4-2 i empatar la sèrie dues victòries. El darrer partit de la final es jugarà demà dimarts a la pista dels gallecs. Tornant al motor, Toni Bou guanya també la segona jornada del Trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge a la general del Mundial respecte precisament del seu company gallec.

0: Les 9 i un minut del matí, senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts a una nova edició de La Cel Obert. El programa de l'estiu de Ràdio Maricel, que començava fa una setmana com a programa de l'estiu, però ara ja comença plenament en l'estiu, perquè aquest estiu va començar ahir, diumenge, a les 10 i 25 del matí, i ens ha arribat acompanyat de la primera, diuen, onada de calor d'aquest estiu. Comencem la setmana del ple, avui dilluns 22 de juny, on l'actualitat política tornarà a treure el cap, després d'unes setmanes de discreció a 11 mesos de les eleccions municipals i amb una negociació en marxa, o si més no, començada, per complir un canvi d'alcaldia d'Aurora Carbonell a Carme Gasulla que preveien els acords d'investidura. Han passat gairebé 3 anys d'aquell moment i de la inqualificable operació policial que va enverinar la legislatura, i les maquinàries polítiques es posen a punt de cara al setembre, si no hi ha alguna novetat abans, cosa mai descartable quan parlem de política i de polítics. A Sitges, com arreu, ens hem empaltat d'un clima enrarit en les relacions entre forces polítiques i res se n'escapa. Demà passarà per aquesta taula l'alcaldessa i dijous, que no dimecres per mort del Sant Joan festiu, hi haurà ple. Política enmig de la setmana de la Revetlla, amb les festes del Poble Sec i l'operatiu de seguretat i neteja que acompanya l'arribada de l'estiu. A més, doncs, amb diversos incidents que es reporten aquest cap de setmana ja, doncs, de molta gent als vespres a les platges. I també, entremig de tot plegat, la preparació del Tour de França. Amb el Tour de França a l'horitzó, a poc més d'una setmana de viure el pas fugaç de l'esdeveniment esportiu que més espectadors en directe congrega a tot el món.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Fem un repàs de temes d'agenda d'aquest inici de la setmana de Sant Joan, que, per una banda, té obertes diverses exposicions a la Biblioteca Santiago Rusiñol, l'exposició de dibuixos originals del programa de Corpus 2026 de Pilar Mena. Estarà obert fins demà, és a dir, que qui vulgui veure aquests dibuixos del Corpus encara té fins demà per poder-los veure a la Biblioteca Santiago Rusiñol. També al pati de la biblioteca, exposició El que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules. Per altra banda, al Centre Cultural Miramar, a la planta baixa, està oberta l'exposició Silloé, testimoni del meu temps. Aquesta exposició estarà oberta fins al 26 de juliol i també al mateix Centre Cultural Miramar, però en aquest cas a la primera planta, l'exposició Pell mutant de Jordi Nin, que està oberta de dimecres a diumenge. I una altra exposició encara, el Jani Osbach, l'exposició de les millors fotografies del desè concurs de fotografies de Corpus a l'Instagram. Estarà oberta fins al 12 de juliol. Això són les exposicions. Per altra banda, l'agenda de les festes del Poble Sec, de la celebració de la festa de Sant Joan 2026, que tindrà lloc demà a la plaça Catalunya a les 2 del migdia amb l'esclat dels 12 morterets. A continuació, a les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, arribarà la Flama del Canigó, i en un acte organitzat per Òmnium Cultural. I al vespre, doncs, l'acte més multitudinari, la Revetlla de Sant Joan, d'aquestes festes de Sant Joan del Poble Sec, a càrrec de DJ 17, el grup de versions Blue Versions, i DJ Mico per acabar. Serà demà a partir de les 7 de la tarda i fins a entrada la matinada a la plaça Catalunya del Poble Sec. I encara dintre d'aquestes festes, el dimecres, hi ha la Diada de Sant Joan, a les 10 del matí, a l'església de Sant Joan, hi haurà el solemne ofici. A continuació, hi haurà una actuació amb les colles Noies i Mitjana del Vall de Bastons, amb el recorregut que passarà de l'església de Sant Joan al camí de la Fita, carrer Floreal, Cardenal Vidal i Barraquer i l'Hospital de Sant Joan Baptista. Més tard, a les 12 del migdia, també hi haurà una audició de sardanes a l'Hospital de Sant Joan amb la Cobla Sitgetana. Ja a la tarda, a les 5 de la tarda, la celebració de l'Eucaristia a l'Hospital de Sant Joan Baptista. I, per últim, s'acabarà amb una cantada d'havaneres a càrrec del grup Barcarola. Tot seguit se servirà rom cremat i malvasia. Tot plegat enmarcat, com dèiem, a les festes de Sant Joan del Poble Sec.

Què tenim per avui? Avui a la cel obert d'aquest dilluns 22 de juny, doncs bé, d'aquí una estoneta, en breu, repassarem els diaris amb la Carola Fernández, amb tota l'actualitat, especialment política i esportiva, després de la victòria també i de la selecció espanyola en aquest Mundial. A continuació, parlarem amb Carles Franco, en Carles Franco dels Viciats, que són la gent que estan organitzant aquest fan zone que es muntarà davant del pícnic a la cantonada entre el passeig marítim i l'avinguda Sofia el dia del pas del Tour, al matí del pas del Tour, el proper diumenge 5 de juliol. Tots els detalls que ens pugui explicar en Carles Franco els repassarem durant la primera hora d'aquest programa. A continuació, doncs, ens vestirem la capa dels records i repassarem els 50 anys de l'escola Miquel Utrillo i els 25 anys de l'escola Maria Usó. I és que la Carola Fernández conversarà amb Joan Moll i amb en José María, professors històrics de l'Utrillo, i també amb la Carmeta, amb la Núria Montpeu o amb la Carmen Pardos, professors i professores del Maria Usó, per parlar, doncs, no només de com era, sinó sobretot com és. Això que ens preocupa tant ara, com estan les escoles. Doncs la Carola Fernández parlarà amb professors i professores històrics del Miquel Utrillo i del Maria Usó amb l'excusa de l'efemèride, dels 50 anys d'una escola i dels 25 anys de l'altra. I per últim acabarem el programa amb Hugo Bravo. Qui és Hugo Bravo? Doncs és Run the City. És un sitgetà que preveu, que planifica, córrer entre París i Sitges, és a dir, fer el trajecte entre la capital francesa, París, i Sitges, en 38 etapes, en una activitat que serà solidària, per recollir fons per una activitat solidària que ens explicarà també, li explicarà a la Carola, en la darrera part d'aquest programa. Tot plegat des d'ara i fins a les 12 a la cel oberta.

0: I avui comencem un mano a mano entre la Carola i un servidor. Carola Fernández, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: A veure, que ens, com ens portem bé, no tindrem problema.
1: No tindrem problemes, no tindrem problemes.
0: Escolta'm, notes a destacar per avui.
1: Notes a destacar per avui. Doncs avui una que ens arriba de dijous, perquè dijous es va celebrar a l'Hotel Malià de Sitges un acte entorn al projecte Amedi, organitzat per Veolia, saben que és l'empresa líder en gestió mediambiental, i era un acte en el que venia a explicar-se doncs, que aquest projecte Amedi ha dotat a 8 municipis de tecnologia avançada per anticipar-se als reptes hídrics. Era un acte de final de projecte estratègic amb la idea de modernitzar el cicle de l'aigua i fer front als greus reptes, expliquen, que plantegen l'escassetat hídrica i el canvi climàtic. El pressupost total d'aquest projecte era de més de 7 milions d'euros, 7,15 milions d'euros, el 85% per cert, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation, 18 mesos de durada, i ha impactat en 8 municipis, entre ells a Sitges. En total s'han executat 111 actuacions, s'han generat 16 llocs de treball directes i 73 d'indirectes al territori. I anem a coses més concretes, perquè això acaba quedant tot una mica com feixuc, no? Doncs èxits palpables, diguéssim, d'aquest projecte Amedi. Doncs, per exemple, la implantació de la telemesura. Actualment el 84% de la xarxa dels 8 municipis ja està equipada amb aquesta tecnologia, la qual cosa es tradueix en més de 14.300 dispositius intel·ligents instal·lats. Això significa que les persones usuàries del servei de l'aigua d'aquest servei passen a ser gestors actius del seu consum a través de portals web, d'aplicacions mòbils. La ciutadania, per tant, pot analitzar els seus patrons de consum de forma horària i diària sense haver d'esperar la factura. Per tant, no t'has d'esperar a veure la factura, a veure quan m'he gastat, com, què i quan. I, a més, fins i tot el sistema et permet configurar alarmes personalitzades. Per tant, pots tenir un control, diguem, bastant més acurat del teu consum de l'aigua, i entenc que això acaba constituint probablement una rebaixa en la factura, perquè, entre altres, per exemple, permet descobrir fuites internes que moltes vegades els usuaris no ens n'adonem fins que no ens arriba la factura i diem, caram, ostres, no? Què ha passat aquí? No? I aleshores et diuen, no, és que tens una fuita. Doncs això permet descobrir-ho abans i, de fet, just al moment. A més, el projecte també ha posat llum a xarxes de clavegueram i sanejament, entre altres municipis a Sitges. S'han instal·lat càmeres i sensors per monitoritzar en temps real els punts d'abocament i les estacions de bombament. Aquesta sensorització alerta, per exemple, si un punt d'abassament actua en temps sec o ajuda a avaluar l'impacte d'episodis de pluja intensa. Per tant, permet a les brigades, d'alguna manera, actuar de manera ràpida o immediata. També s'ha elaborat plans de riscos necessaris per operar futures estacions de regeneració d'aigua, per exemple també a Sitges, i en definitiva una jornada de fi de curs d'alguna manera de Veolia, d'aquest projecte Amedi, però que entenem que ha tingut beneficis per la ciutadania.
0: Doncs, per cert, algú dirà, Veolia, de què em sona Veolia? Bé, Veolia és l'antic Agbar.
1: Sí,
0: Aigües
1: exacte.
0: De Barcelona va canviar lloc. Diguem que Veolia ha absorbit Agbar, i ara Veolia és l'etiqueta de l'empresa que bàsicament factura les aigües a tots els domicilis de Sitges.
1: Les factures ens arriben amb el segell de Veolia, ara.
0: Tant,
1: abans
0: doncs,
1: era Agbar, ara és Veolia.
0: Ara és Veolia. Doncs aquesta és la nota que ens ha portat avui la Carola Fernández. 9:13.

Doncs ara repassem les cançons de l'estiu. La setmana passada en Pitu em va repassar algunes... Ostres, que anava a dir... Se li havia de treure una mica la pols amb alguna de les cançons. Ara, avui n'hem buscat una, va. Vinga, que ja ha començat l'estiu. I què millor per començar l'estiu que una cançó que es diu Summer Cat, de Billy the Vision and the Dancers. Què és Summer Cat? Summer Cat és una cançó del 2009, una cançó indie pop sueca que va conquerir les platges espanyoles per la seva lleugeresa i bona ona. Va ser un dels pocs èxits no llatins d'aquells anys i va marcar una tendència cap al pop internacional més alternatiu. Sobretot plena de bon rotllo. Escoltin-la amb aquest aire. Summer Cat.

El grup és suec, però cantaven en anglès. Summer Cat té 17 anys. 2009 era la cançó de l'estiu de Billy the Vision and the Dancers. És, em sembla que és l'únic èxit d'aquest grup, però bé, és un bon rotllo per començar aquest dilluns 22 de juny.

Vinga, efemèrides sitgetanes de tal dia com avui. Tal dia, un 22 de juny de 1911, l'Ajuntament de Sitges, presidit per Pere Carbonell, autoritza l'habilitació com a camp de futbol d'un terreny municipal situat a prop de la Riera Xica. És evident que encara trigaria a arribar al camp d'Aiguadols, que ha de tenir ja successor en un nou camp. Pinsbens, que tal dia d'avui del 1911, un camp de futbol a la Riera Xica. Tal dia com avui, un 22 de juny de 1926, l'Ajuntament, presidit per Pau Barraveig, acorda anomenar Bonaventura Julià com a assessor jurídic municipal, amb habilitació de secretari en casos de vacant o absència del titular. I un 22 de juny de 1990 es va inaugurar l'illa de vianants del carrer Major de Sitges, un pas decisiu en la peatonalització del centre històric de la vila. I efemèrides d'arreu del món, doncs un 22 de juny de 1633, Galileo Galilei és obligat per la Inquisició romana a abjurar de la seva defensa del model heliocèntric, segons el qual la Terra gira al voltant del Sol. L'astrònom passaria la resta de la seva vida en arrest domiciliari. De fet, d'aquí ve aquella famosa frase, que és més de l'èpica que de la realitat, però que queda molt bé, que Galilei, després de ser condemnat, va dir allò del «e pur si muove», és a dir, tot això es mou. Però bé, més enllà d'aquestes històries. El 22 de juny de 1941, l'Alemanya nazi llança l'operació Barbarroja, la invasió de la Unió Soviètica, en el que esdevindria el front més gran i sagnant de la Segona Guerra Mundial. Va ocasionar milions de víctimes i els historiadors estan bastant d'acord en que va ser l'errada estratègica més gran de Hitler, perquè d'aquesta manera va dispersar tant el front que la potència bèl·lica d'Alemanya va ser incapaç de sostenir l'esforç durant la Segona Guerra Mundial i al final, doncs això, acabaria perdent-la. Doncs aquest pas el va donar el 1941, això sí, després d'haver signat un pacte amb Stalin. 1941, Operació Barbarroja. Un 22 de juny de 1978, l'astrònom nord-americà James Christie descobreix Caront, el satèl·lit més gran de Plutó, a partir d'imatges preses des de l'Observatori Naval dels Estats Units a Flagstaff, a Arizona. I un 22 de juny de 1990, el famós Checkpoint Charlie, el pas fronterer més conegut entre Berlín Oest i Berlín Est durant la Guerra Freda, és desmantellat oficialment, 8 mesos després de la caiguda del mur de Berlín. Múltiples pel·lícules i novel·les d'espies en van tenir com a centre neuràlgic el Checkpoint Charlie, que era el lloc on s'intercanviaven espies d'una banda i de l'altra, capturats per les potències occidentals i oriental. Doncs bé, aquestes són les efemèrides de tal dia com avui, un dia en què la temperatura màxima ha estat de 28 graus, la mínima d'aquesta nit ha estat de 25,9 graus, nit, ens ha que és tropical, no? Ja, avui ja estem dintre plenament de les nits tropicals en aquesta situació d'anticicló i de gairebé onada de calor, amb alertes de temperatura a tot el país i també al Garraf. El vent bufa fluix de marinada i el cel serà de ple estiu, cel serè. I és que vent fluix a marinada habitual, que ens refrescarà fins a mitja tarda. I els aniversaris per avui. Avui, que és Sant Paulí de Nola, Sant Joan Fischer, Sant Tomàs Moro, Sant Acaci, Sant Albà i Santa Concòrdia, el santoral, qui són els aniversaris d'avui?

Doncs avui compleix 77 anys la gran dama del cinema Meryl Streep, actriu nord-americana, considerada una de les més grans de la història del cinema, amb rècord de nominacions als Oscars i papers icònics com El diable vesteix de Prada, La dama de ferro o les grans clàssiques Memòries d'Àfrica o Els ponts de Madison. Doncs Meryl Streep, que avui celebra els 77 anys. Avui també fa anys, 30, passa a la trentena, el futbolista espanyol Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, que actualment està jugant al Mundial, i guanyador de la Pilota d'Or 2024. 30 anys fa Rodri. També fa 47 anys avui la cantant Leire Martínez, cantant basca, exvocalista del grup La Oreja de Van Gogh, i amb una llarga carrera tant amb la banda com en solitari. Leire Martínez, que va entrar a La Oreja de Van Gogh doncs després de la marxa de la seva anterior vocalista, i ara doncs que gairebé l'han fet fora en una actuació que ha estat bastant comentada i bastant polèmica, especialment a les xarxes. I algú si pensa quants anys té Quim Masferrer, el protagonista del convidat? Sou tots molt bona gent. Doncs bé, Quim Masferrer avui fa 55 anys. Actor i presentador català, conegut per la seva trajectòria televisiva i teatral, i especialment per aquest programa que l'ha portat per Mig Catalunya i que el portarà també a Sitges, perquè ara l'ha transformat en un espectacle teatral titulat El convidat. I per últim, avui fa 73 anys, la cantant nord-americana Cyndi Lauper.

0: Doncs el Time After Time, aquesta bonica cançó de Cyndi Lauper, ens ha servit per recordar el seu 73è aniversari. 73 anys fa la cantant nord-americana Cyndi Lauper. Són dos minuts i arribarem a 2:15 del matí.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Sí, ens ha permès continuar musicalment aquesta primera hora de la Cel Obert, com dèiem, d'avui dilluns 22 de juny. Dos minuts passen de dos quarts de deu d'aquest matí i repassem els diaris amb la Carola Fernández.

0: ahir que el Consell General del Poder Judicial es van reunir de manera telemàtica i ara estan reunits de manera presencial per discutir sobre si se li obre un expedient al jutge Peinado, que és aquest jutge que està perseguint, literalment, oi?, a la dona del president del govern, a Begoña Gómez. Però la notícia està aquí, però també està ara mateix a les portes del número 10 de Downing Street, perquè tot sembla indicar que Starmer, el primer ministre de la Gran Bretanya, també passarà com a fugaç i anunciarà aquest matí la seva dimissió. Sembla que el fet de que li hagin plegat bona part dels seus ministres té bastant a veure en tot plegat i bé, tothom està com en caiguda lliure. De fet, avui La Vanguardia ens ensenya un informe dient que el Brexit ha contregut un 8% al producte interior brut del Regne Unit en 10 anys. Fa 10 anys del Brexit. Per sorpresa es va... Perquè en principi semblava que dirien que continuaven, però van decidir que no. Les negociacions es van allargar més del que era recomanable, però en qualsevol cas van marxar i ara se n'adonen que potser no haurien d'haver marxat, i ara hi ha una clara majoria, diuen les enquestes, per tornar. Una altra cosa és que la Unió Europea ara tingui ganes de que tornin, oi? Però entremig de tot plegat, doncs, aquesta illa que per mort del túnel de l'Eurostar, doncs, ja no està separada del continent, continua una miqueta lluny amb els seus propis sistemes. Abans, entre d'altres informes, abans la majoria de la immigració del Regne Unit era de la Unió Europea, ara és extracomunitària, i això tampoc als britànics no els acaba d'agradar, no els acaba de fer el pes. Però clar, al final, diguem que els efectes col·laterals d'aquesta votació contaminada, hi ha més d'un llibre i més d'una pel·lícula que explica com es van manipular, diguem, l'opinió pública de manera oberta perquè arribessin a odiar la Unió Europea, i aleshores ara se n'adonen, doncs, que allò que els hi van fer veure, doncs, no és que sigui bo, perquè tampoc és la panacea de res, però tampoc és el desastre que els hi van pintar. Carola.
1: Bon dia, Joan. Mira, a mi m'ha cridat l'atenció la fotografia que ensenya La Vanguardia a les portes de Downing Street amb el gat Larry en primera fila, diguéssim. I aquest gat, que li diuen, té la tasca de caçador de ratons, és a dir, té una tasca assignada. Aquest és el que segur que no plega. Té més de 20 anys, aquest gat. Ha vist passar per davant seu 6 primers ministres.
0: Quan viuen els gats? 20 anys?
1: No, és que no, normalment 20 anys és molt per un gat, ja, Passa, pot passar, no és com els gossos, però...
0: 25,
1: sí, sí.
0: Albert.
1: Ui. Però clar, és que ha vist passar 6 primers ministres, eh? David Cameron, la Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, Keir Starmer, que és actual, i és probable que em vegi d'arribar algun altre.
0: Al ritme que van, potser 2 o 3 més.
1: Sí, sí, la foto m'ha cridat molt l'atenció i ja et dic, té un perfil oficial dins el govern, que és la de donar la benvinguda als convidats, provar la qualitat dels mobles antics, és a dir, ja tot s'ha generat això al món, els britànics ho fan molt bé, tot aquest tema, i li han generat tota una imatge i un seguit de càrrecs al gat Larry, que avui apareix, com et deia, en imatge en aquesta fotografia estupenda de La Vanguardia.
0: Doncs Larry no dimiteix, però està a mercè. Aquesta seria la notícia. I per altra banda, doncs bé, a l'espera de que...
1: La dona del president, no?
0: Exacte, de que el Consell General del Poder Judicial discuteixi avui si sanciona o no el jutge, no per haver imputat a Begoña Gómez, era lliure de fer. Una altra cosa és que l'Audiència de Madrid li acabi esmenant la plana, com ja li ha fet en diverses ocasions en el mateix procediment, però això ja serà una altra història. El problema és, diguem que... anava a dir... que es va envalentonar, oi? Estava escrivint i bé, va tenir una rauxa i aleshores va arribar a la conclusió de que els escortes que custodien doncs, la seguretat de la família del president del govern podien facilitar una fugida, oi? Com si els funcionaris públics ara decidissin obertament. I què ha acabat passant? Doncs bé, la tempesta, fins i tot ens diu el País que fins i tot el PP entén lògic la, doncs això, l'enfadament dels policies amb el jutge, i és que, clar, obertament està pressuposant que els funcionaris públics doncs, això, cometran un delicte.
1: Sí, sí, i això, òbviament, ha alterat a tots els sindicats de les coses policials, també el ministre d'Interior, Fernando Marlaska, que ha estat molt contundent contra el jutge Peinado, i a més és que ahir el que va passar va ser un fet curiós, i és que estaven com d'acord totes les portades, gairebé, dels diaris d'aquí de Madrid, que no acostuma a passar amb aquest tema, amb el cas Begoña Gómez, no? Que es veu moltes vegades posicionament diferents, i ahir, d'alguna manera, és com que tot es va posicionar, diguem, en contra d'aquesta decisió judicial, més que de la decisió, sinó de l'argumentari, no? D'aquest argumentari basat en la possibilitat de que els escortes, d'alguna manera, tramessin amb una possible marxa o fugida de la presidenta, que a més en el mateix text deia que...
0: La dona del president.
1: La dona del president, perdó, de la dona del president. Que en el mateix text deia que si, que hi havia risc per els escortes si l'acompanyaven, però si no hi eren també hi havia risc. Al final era tot un seguit d'hipòtesis que es feien com difícils d'entendre a parer de molts dels entesos en la matèria i fins i tot dels propis editorials dels diaris. I a més tot això més un dissabte, que això també va cridar molt l'atenció, que en un dissabte...
0: És que el dissabte també va, la va citar, dissabte, sí, és a dir, ha jugat molt els dissabtes aquest senyor,
1: sí.
0: Que a més el jubilen d'aquí a poc, i dic el jubilen perquè és d'aquells alts funcionaris que han esgotat els terminis, és a dir, que no s'han jubilat als 65, sinó que han esperat allò...
1: Que segueix.
0: Exacte, han seguit tot allò que els hi permetia la llei, i ara la llei el jubila, perquè no... I, evidentment, doncs, anava a dir, per l'art del triomf, oi? Perquè és que...
1: Home, posar d'acord a totes les bandes,
0: ja
1: diguem...
0: Ja es veia, la setmana passada ja vam dir aquella frase que a mi és que em va cridar molt l'atenció el que li va dir a l'advocat de Begoña Gómez quan
1: sí, deia... Sí.
0: Usted me mira cuando yo estoy hablando. Digo, pues no hay ninguna norma procesal que me obligue a mirar-li. O sigui, arriba un moment que bé, però realment, doncs bé, aquest senyor és jutge i com a tal, doncs té independència de criteri i l'haurà d'executar. Una altra cosa és que doncs pugui ser esmenat per instàncies superiors, però això són dues coses diferents. És a dir, el que no farà el Consell General del Poder Judicial és treure-li les cautelars que ha imposat el jutge. Com a molt, li obrirà un expedient al jutge per haver insinuat una cosa que no havia d'haver insinuat. I, per altra banda, evidentment, doncs, la defensa de Begoña Gómez presentarà una petició de revisió d'aquestes cautelars que haurà de ser jutjat per un altre òrgan judicial que decidirà la seva pertinència o no. Per tant, són dues qüestions separades, però que, com avui ens explica La Vanguardia, a diferència d'altres casos, com el cas Zapatero, que és més inexplicable des de tots els punts de vista, aquest sí que doncs genera un cert grau, sobretot entre la militància socialista, un cert grau de simpatia cap a Pedro Sánchez, en el sentit de dir, bueno, però és que aquí es veu per on va tot plegat. En el cas de Zapatero, o en el cas d'Ábalos, que està a punt d'acabar la sentència, en el cas de Santos Cerdán, això tot això és molt
1: altres
0: més complicat,
1: temes,
0: oi?
1: Sí, sí.
0: Però en aquest cas concret, doncs sí que es veu que dius, home...
1: S'intueix un punt de persecució.
0: Sí, intuïció. Sí. Per això et dic que va al darrere, oi? Sí, va al darrere en tots els fets. Doncs bé, avui sabrem què decideix el Consell General del Poder Judicial, que, repetim, no pot esmenar la decisió del jutge, però sí que li pot obrir un expedient per als termes en els que ha pres aquesta decisió.
1: Efectivament.
0: Què més?
1: Canviem, vinga, Junts ja té candidat a alcaldable, no, a Barcelona, uh-huh. Saben que es va celebrar doncs aquestes primàries en el grup de Junts amb quatre candidats. Jordi Martí ha estat el guanyador, tal com es preveia, les enquestes ja ho deien, amb una participació del més del 67% i més del 40% de vots han anat per Jordi Martí en aquestes primàries, en les que darrera instància s'hi va afegir entre els candidats a Pilar Calvo, i que ha quedat la segona més votada, eh? I a més Pilar Calvo, deien no, els experts, que tenia el recolzament perquè va aparèixer en diversos actes amb l'advocat Gonzalo Boye, i aleshores això feia sospitar que no hi hagués darrere de la candidatura de Pilar Calvo Puigdemont, perquè saben que diguem que la proposta de l'entorn de Puigdemont no era pas Jordi Martí, sinó que era una altra, i aleshores aquí va una mica discrepància. En qualsevol cas, l'alcaldable per Junts a Barcelona, a les properes eleccions a l'alcaldia de Barcelona, serà Jordi Martí. I més qüestions, una de terrible. 10 morts per ofegament aquest cap de setmana. 10, 5 menors d'edat, 3 d'ells a Tarragona, que aquest cas jo crec que ens té a tots una mica amb el cor pres, perquè ha estat un accident terrorífic. Era un grup de 6 joves, 3 que es llançaven per uns rocs, que es veu que és una zona força habitual on fer-ho, però és una zona on la vigilància no hi té visibilitat. Diguem que la mar no estava malament, però hi havia molta corrent. La qüestió és que s'hi van llançar, 3 no van poder sortir, un ja el van treure mort de l'aigua, els altres 2 no, però finalment van perdre la vida aquest cap de setmana a l'hospital, i la conclusió ha estat que 3 de 6 nanos d'entre 12 i 13 anys doncs han perdut la vida al mar a Tarragona, però és que 2 més ho han fet a piscines, una a Múrcia i l'altra crec que a Mallorca, un d'ells estranger i l'altre no sé què, i després altres morts, en aquest cas ja adults, també per ofegament a les platges. Per tant, alerta, si us plau, alerta, que acabem de començar la temporada d'estiu i cada any hi ha ofegaments, però és que 10 en un cap de setmana, 5 d'ells menors d'edat, és una xifra terrible i que ens posa una mica la pell de gallina. Tot és veritat que hi ha un punt d'accidentalitat en alguns dels casos, és a dir, els accidents malauradament succeeixen, però també és veritat que hi ha un punt de prevenció, no? Sobretot, per exemple, en els casos de les piscines i els nens petits. No es pot perdre l'ull de vista d'un nen quan hi ha una piscina, en cap moment, perquè hi ha un risc gran d'ofegament, i això ens ho expliquen sempre. I després hi ha un seguit de mesures preventives que tots hauríem de prendre, no? Doncs si et trobes malament, no beure abans d'entrar a l'aigua, si estàs una mica marejat, tampoc no entrar a l'aigua. Si entres a nedar sol, que no és gaire recomanable, però si ho has de fer, fer-ho en un lloc on hi hagi vigilància, per tal de que, o alertar algú de vaig a nedar perquè algú estigui com pendent, és a dir, una sèrie de mesures preventives que estaria bé que tots tinguéssim al cap per veure si aquesta xifra no amplia amb el que queda d'estiu, que serà difícil veient l'experiència dels darrers anys, però aquest cap de setmana ens ha deixat això. Més qüestions. Hi ha més curioses, diguéssim. Una és, surt avui al País, hi ha una escola pública a Càceres, al poble d'Alcántara, que es diu Miguel Primo de Rivera. És una escola pública. Aquesta escola, l'any passat, mestres, professorat, alumnes, famílies, i el Consell Escolar de l'escola, l'any passat van decidir canviar el nom, que es canviés el nom, i van proposar que el nom que s'hagués de posar fer referència a un monument que tenen en aquest municipi, que és un pont romà. Ells li volien dir Puente Romano de Alcántara, és el nom proposat per aquesta escola, entenent que l'escola du el nom d'un dictador. Vaja, una cosa força entenent. Què ha passat? Doncs que l'Ajuntament, el govern del PP, es fan d'alguna manera els locos d'aquella manera, que a més la Junta d'Extremadura, l'executiu està integrat per PP i Vox, i per tant aquí ningú els hi fa cas, i no només això, sinó que fins i tot s'ha polaritzat una mica la qüestió. El poble és un poble de 1.300 habitants, per tant, imaginin com és viure en un poble de 1.300 habitants on hi ha un tema d'aquestes característiques que està polaritzat. Hi ha veïns que expliquen que tenen fins i tot por en el reportatge del País, mateix no han volgut donar ni el nom perquè han rebut fins i tot amenaces, han aparegut cartells amenaces.

0: Que...
1: Molts anys.
0: Home.
1: Molts anys. Molts anys, sí, sí. L'any passat, eh? L'any passat,
0: eh? Dic que...
1: Fa molts anys que aquest home va ser dictador,
0: eh? Ja fa uns quants anys que...
1: Home, del 23 al 30 pots comptar que va ser dictador. Però la qüestió és que continua dient-se Primo de Rivera a l'escola. També és veritat que de vegades aquestes qüestions hi ha gent que diu, és tota la vida s'ha dit així. Saps aquestes qüestions, no? De tota la vida s'ha dit així. Més qüestions. Una que m'ha cridat molt l'atenció. Perquè he pensat, us imagineu això aquí? El primer ministre de la Índia lidera una sessió multitudinària pel Dia Internacional del Ioga. Ja es veu unes imatges del primer... A veure, cal dir que el ioga a l'Índia, diguem, és una pràctica molt habitual i no només això, sinó molt respectada i, diguem, amb molt de valor, no? Amb molt de valor ciutadà, social, etc. Però, clar, he pensat, us imagineu que aquí un president de govern fes una sessió de ioga comuna per tota la ciutadania... gravada en vídeo i tothom practiqués ioga aquell dia seguint la pràctica de les posicions de ioga del president. És una cosa, m'ha cridat molt l'atenció i he pensat, no estaria malament, és una jornada dedicada al benestar i l'envelliment saludable. Potser ens anirien bé aquestes qüestions i potser són coses que hauríem de cridar atenció. És molt interessant veure el vídeo perquè, més enllà dels problemes que òbviament tindran a l'Índia, que els tenen, es veu realment una comunitat com unida, no sé explicar-ho, saps? És a dir, al final el ioga, és veritat que ara aquí els aporta, ara que està tan de moda el ioga també aquí a Occident, no? Potser podrien aportar, com que aquí les notícies tota l'estona són de, doncs això, baralles, discussions, etc. etcètera, m'ha cridat l'atenció. I altres dos, diguem, una de gastronòmica i una de més cultural, perquè a La Vanguardia parlen d'aquest rodatge de Sam Mendes, d'aquesta tetralogia que està fent, que són quatre pel·lícules vinculades, que han d'explicar la història dels Beatles, cada una amb la visió d'un dels membres de la banda britànica. Estan rodant per Catalunya, van estar aquí Sitges, si recorden, van estar aquí Sitges i ara han estat rodant per Palamós, per Girona, i es veu que se'ls veu sovint per Barcelona amb bicicleta, tot plegat, entre ells i el Paul Mescal, un dels actors, el Barry Keoghan, és a dir, hi ha actors més o menys
0: reconeguts. Els
1: Beatles no, perquè estan d'alguna manera rememoren l'època dels Beatles dels inicis, de quan va ser, diguem, àlbum dels Beatles, no, ara que tenen...
0: Qui queda viu dels Beatles ara?
1: Paul McCartney, Ringo Starr.
0: El Ringo deu quedar, sí.
1: I el George Harrison no.
0: No, i evidentment John Lennon
1: tampoc. John Lennon tampoc, jo crec que Ringo Starr també és viu. Jo diria que... Sí, mira, sí. Paul McCartney, 84 anys, Ringo Starr, 85.
0: Veus, va, perfecte.
1: Dos de dos queden. I una de gastronòmica. T'agraden les olives?
0: Sí.
1: T'agraden les olives farcides?
0: Sí.
1: Doncs sàpigues que és un aliment processat amb pocs ingredients reals.
0: Vaja.
1: És a dir... És un article més de la Trinitat Gilbert que si tenim, que espero que pugui venir un dia aquí a la ràdio aviat perquè li han donat un premi a periodisme gastronòmic important. Ella és una periodista gastronòmica de l'Ara, molt reconeguda, és de Vilanova i també molt apreciada aquí. I ha fet un article parlant de les olives farcides perquè tenim tendència... És que és curiós, eh? Les olives farcides... Sí, tot lo saludable que són les olives és un aliment saludable, perquè l'origen és el que és a dir, de l'olivera, l'oli d'oliva, greix saludable, a més és un aliment fermentat, igual que els cogombrets, és a dir, això que vol dir que ens porten bacteris al nostre organisme, que això és boníssim, per tant són saludables i nutritives. Què passa? Que arriba la indústria alimentària, les manipula i s'inventa les olives farcides. Els hi treu el pinyolet i per dins no hi posen pas anxova ni pernil, no sé què. Hi posen pastes d'anxova, pastes que són productes que estan molt manipulats perquè ens agradin molt i caiem en la trampa de quatre grapes perquè, a més, són més cares. És a dir, acabem... perquè és un producte que funciona molt bé. Acabem comprant i consumint una oliva que és més cara i que deixa de ser un aliment saludable com sí que l'és l'oliva amb pinyol. Per tant, si hem de menjar olives, que és un aliment molt saludable, que siguin amb pinyol, les de tota la vida. Aquí fins i tot la Trinitat ens explica com fer-les a casa. A mi això ja em sembla més complicat, tot i que ella diu que és fàcil, Però... si tenen mai el dubte que les agafem farcides o amb pinyol... amb pinyol, perquè amb pinyol és un aliment saludable sí. i nutritiu. I sense pinyol és un aliment processat. I ja sabem que són els aliments processats, que és un dels grans problemes a nivell nutricional.

0: que tenim en aquests moments, no només aquí, sinó arreu del món, els aliments processats, que és un invent de la indústria alimentària, doncs perquè ens agradin molt les coses i les comprem, i a més és que estalviarem diners. Per tant, olives amb pinyol.
1: Doncs, olives amb pinyol. Per cert, no ho hem comentat, s'han acabat les converses al nivell a Suïssa, entre els iranians i els Estats Units. J.D. Vance es va quedar amb un pam de nas quan els iranians es van aixecar la taula al cap de 60 o de 80 minuts i van dir, miri, prou, perquè es veu que el Trump havia fet una piulada amenaçant els iranians i diu, mira, mentre aquest senyor ens amenaci, nosaltres no estem aquí. I així van les coses. Em sembla que va ser el Trump que va dir que els perses perdien totes les guerres i guanyaven totes les negociacions. Doncs bé, és el que ara mateix estaria passant. Això pel que fa a l'actualitat internacional. I a l'actualitat esportiva, doncs bé, Espanya va guanyar 4-0, Lamin va estrenar el compte, Oyarzabal va marcar els següents dos, després de ser meme durant el primer partit per haver complert un rècord mundial, que és estar més de 30 minuts sense tocar una pilota. Però bé, ahir es va refer i va marcar aquests dos gols, i després l'últim, després d'un xut de Cucurella, el van marcar els àrabs en pròpia meta. 4-0, que té molt més valor gràcies al decebedor empat d'un Uruguai contra Cap Verd, 2-2, de manera que ara mateix ja Espanya és líder del seu grup.
0: Campbell és el de Bucinha, no?
1: Sí, el del Bucinha. Va, té dos punts, i el Bucinha. De fet, em sembla que Espanya en tindria prou amb empatar amb Uruguai per passar com a líder de grup, ara mateix, diria, fent números ràpids. Però bé, en qualsevol cas, aquest Mundial dels 105 partits continua en marxa, si volen aixecar-se i mirar. Avui em sembla que hi ha un apassionant França-Iraq, diria. És a dir, que arribin ja els quarts, perquè, bueno, és que després de les prèvies hi ha setzens, vuitens i quarts. Jo dic que arribin els quarts, perquè...
0: La sort és com que fan als Estats Units, això és de matinada, sí, i la majoria no ens ho hem de passar.
1: A les 6 i a les 9, de matinada, nassos. L'únic de matinada és el de les 3.
0: Però... són a primera hora del matí, doncs.
1: No,
0: de la
1: tarda. A les 6 de la tarda hi ha un partit que hi jugava a Espanya a les 6 de la tarda. Després hi ha un altre a les 9.
0: Ja veus el seguiment que estic fent del Mundial,
1: I per últim hi ha el de les 3 de la matinada, que aquest sí que ens agafa una miqueta adormits. Bé, això per una banda. Per una altra, dintre de l'actualitat esportiva, comentar com a mínim, avui hi ha el tercer partit del Barça amb el València Bàsquet, 1-1 a la final de la CB, 1-1 en el parcial, avui a les 8 del vespre, el Barça, doncs, que intentarà mantenir el factor pista si guanya avui el partit. I ahir, en el quart partit també de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es va imposar al Liceo 4-2, destacar la bona actuació, els dos gols que va marcar Marc González, doncs, diguem, d'ascendència sitgetana, que doncs, van permetre que hagi un cinquè partit demà a Corunya, que és el ja definitiu. La Federació Espanyola ha mantingut l'horari el dia de la Revetlla de Sant Joan per jugar el desenllaç de l'Hockey Lliga. Bé, aquestes coses dels despatxos que no s'entenen. No es va entendre que es neguessin a donar un dia més en aquella semifinal entre el Barça i l'Igualada, que es va haver de jugar a Blanes, i ara no s'entén tampoc que l'Igualada hagi de jugar la nit de la Revetlla, i que la gent d'Igualada, doncs, hagi d'estar la nit de la Revetlla pendent del partit de hockey. Bé, i per últim, un nom propi, Paula Blasi.
0: Sí, Blasi Pogacar arrasa, no? Explica aquí a la catalana, doncs, que s'ha imposat en aquest cas també amb autoritat a la Volta a Catalunya.
1: A la Volta a Catalunya, per cert, amb anècdota desagradable, i és que a la primera etapa d'aquesta Volta a Catalunya li van robar la bicicleta.
0: Què dius?
1: Una bicicleta personalitzada amb un valor de 15.000 euros.
0: Però com es roba una bicicleta d'aquesta?
1: Agafant-la i emportant-se-la.
0: Però caram, vull dir, ningú veu això? Vull dir que una bicicleta
1: no
0: és,
1: explicar,
0: no és un bolígraf.
1: Jo no hi era. Però a Paula Blasi li van robar la bicicleta a la primera etapa de la Volta a Catalunya.
0: Quina mala bava.
1: Quina mala bava. Però en qualsevol cas, efectivament, després d'imposar-se la Volta als Pirineus, a l'Amstel Gold Race i ara la Volta a Catalunya, doncs és una ferma candidata a guanyar el Tour i ha esclatat aquest any, així com de cop, el nom d'aquesta catalana que sembla convidada a emportar-s'ho tot. Ara que parlarem de ciclisme, doncs, Paula Blasi. I per cert, res, un apunt informatiu sobre
0: sobre els temes d'aquest cap de setmana, oi? El tema del Tour i pel que fa a l'hora de tall de la carretera de les Costes, perquè veuran que hi ha un cartell, no? L'has vist,
1: sí,
0: tu, no, aquest cartell?
1: Sí, a l'entrada de les Costes posa que la carretera estarà tallada el diumenge 5 a partir de les 9 del matí, tot i que la nota de premsa de l'Ajuntament diu que es tallaran les carreteres a partir de les 11 del
0: matí. I això és el que ens confirma policia local, policia de Sitges, ens diu que l'hora genèrica és a les 11, però en tot cas que haurem de confirmar amb Mossos que no sigui que potser per un tema de configuració, de recorregut i tal, preveguin o estiguin preveient, doncs, que a les 9 hi hagi ja talla en aquesta zona. Com diem, el que sabem oficialment, genèricament, és que és a les 11 del matí. I després, un apunt més, divendres ens va arribar per diferents veus i el poble se'n parla sovint, va haver un incident a la nit, una baralla entre joves amb ús d'armes blanques, que va finalitzar, per cert, amb un ferit. Es van detenir tres persones, dues d'elles menors, estaven Mossos i policia local d'alguna manera atenent al cas. Els detinguts no són pas de Sitges, la víctima tampoc no ho és, però és veritat que va ser una baralla, es veu, força escandalosa per l'ús d'armes blanques, fins i tot es veu que hi havia tàsers, i diguem que la veu ha corregut molt. Policia no li dona més importància de que es tractaria d'un fet puntual, aïllat. És a dir, venen a dir que això no és el que passa sovint a les nits de Sitges, que va ser un fet puntual i aïllat, que va tenir la conseqüència d'una persona agredida, que no és de Sitges, tres detinguts, que tampoc no són d'aquí, això sí, entre els detinguts, dos d'ells són menors. D'aquí probablement l'alerta de molta gent, no? Era que era una baralla entre gent molt jove aquest divendres passat a la nit.
1: Doncs amb aquest apunt d'actualitat ho deixem aquí. 10 i un minut. Carola, gràcies.
0: A tu.
2: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Vinga, amb Top Loader hem continuat, hem començat musicalment aquesta segona hora de la Cel Obert d'avui, dilluns 22 de juny. Falta, ho hem dit al principi del programa, falta res, una setmaneta i mitja, perquè ens passi per davant de casa una cosa que ens sembla que no havia passat mai aquí. Havien sortit de Barcelona l'any 60 i pico, em sembla que ningú dels de la taula hi era, oi? Però aquí a Sitges hem vist voltes a Espanya, hem vist voltes a Catalunya, però Tours de França, ni un. Per tant, doncs ara, amb tres que ens agrada la bicicleta, parlarem del Tour.

0: és que Sitges acollirà 19 quilòmetres i mig de recorregut del Tour. Clar, és un, tenim un municipi llarg i tenim la, la sort, doncs, això, de que ens recorreran des de Sant Pere de Ribes, posem per cas, fins a Castelldefels, tot. Ens ho passaran tot. I, a més, amb una gràcia que no tenen altres pobles, i això ho podem dir amb la boca petita, que ens entraran al poble. No passaran per la carretera com passen per tot arreu, sinó que entraran al poble. Tot això serà diumenge de la setmana vinent, diumenge 5 de juliol, en el que és la segona etapa d'aquesta Grand Départ, que és com als francesos els agrada anomenar l'inici del Tour, que habitualment l'acostumen a fer fora de França. I enguany ha tocat a Barcelona. Per parlar de com ho estem movent aquí a Sitges tot plegat, doncs al darrere hi ha els viciats del Garraf. Carlos Franco, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Manel Lloret, bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, primera, tenir el Tour aquí és un luxe, no?
1: Bueno, és una cosa que no ha passat mai, com ja sabeu, una fita super, super important, no? I bueno, teníem que aprofitar la vinentesa per fer alguna cosa, com Sitges sempre fa, fer alguna cosa xulo, alguna cosa que agradi, alguna cosa que la gent s'ho passi bé, i intentar, sobretot, que la gent de Sitges no vingui a veure passar el Tour, vinguin a viure el Tour, perquè com bé saps, tu que t'agrada la bicicleta, el Tour és una altra cosa. Hi ha una sèrie d'esdeveniments que l'envolten, que tu pots venir a viure aquell esdeveniment, i això és el que volem.
0: Perfecte. Doncs escolta una cosa, mira, abans de parlar del que farem aquí, per la gent que digui, hòstia, això del Tour és una cosa que serveix per fer les siestes als juliols, oi? que hi ha també, oi? Hi ha el seu públic. De fet, la setmana que ve, a veure si ens despenja el telèfon, parlarem amb Carles de Andrés.
1: Ah, molt bé.
0: Una miqueta per fer una miqueta també la barrila sobre el que és el Tour. Però bé, d'entrada, què és el Tour? Què representa el Tour de França? A veure, perquè la gent se'ns posi una miqueta en situació.
3: Doncs el Tour és l'esdeveniment de ciclisme més important del món, és on tot ciclista vol guanyar i aquesta cursa, que és al juliol, tot ciclista arriba amb el seu màxim rendiment i és el que el fa especial, perquè guanyar allà significa que ets el millor. Independentment que al llarg de l'any hi ha altres curses, altres grans voltes, però el Tour és el Tour. I continuem, vive le Tour.
0: D'acord, és a dir que és l'esdeveniment ciclista més important del món. També, si no recordo malament, és l'esdeveniment esportiu amb més públic en directe del món.
1: Sí, totalment.
0: Perquè, totalment. A més, no cal pagar entrada per veure'l. I això fa que molta gent d'arreu, i també de Sitges, cada any vagin a veure el Tour.
1: Exacte.
0: A veure, com va això?
1: Bueno, és el que tu dius. Al final és un esdeveniment que es retransmiteix a 190 països. Hi ha 60 canals en directe de televisió transmitint cada etapa. Per tant, imagina tu la quantitat de milions de persones que estan veient, encara que sigui, sempre pensi hi ha gent que estan dormint, no estan dormint.
0: No, hi ha gent per tot, però bueno, sempre es fa la broma
1: aquesta.
0: I
1: tu que vas a les etapes, saps la festa que es munta prèvia,
0: absoluta,
1: que és acollonant, la gent ja es disfressa, munten barbacoes, munten festes allà fins que passen els corredors, i això és el que també volem des d'aquí aprofitar. Per hi ha una caravana que passa per Sitges, passarà a la una del migdia.
0: Dues hores abans.
1: A les corredors, a les tres, però dues hores abans, que són 70 vehicles que ja munten la seva festa. Vull dir que ja és una cosa que la gent li agrada molt, perquè llancen sequis, samarretes, llancen, bueno, tot de tot.
0: Com una petita rua.
1: Sí,
0: perquè ens entenguem, en llenguatge sitgetà.
1: I això és una festa que es munta, que munten al Tour, que només es munta al Tour, això és només passar al Tour, i és el que volem una miqueta, perquè suposo que la gent com sap, que ja ho sap, però hi haurà molta gent que no ho sap.
0: Que li vindrà de nou.
1: No? I bueno, aprofitem que animem a la gent que vinguin, que farem la fanzone, com ja comentarem, farem una fanzone que estarem tots els de Sitges que ens agrada la bicicleta, els que encara que no t'agradi la bicicleta, convidem a que vinguis, perquè molta gent després d'això li agradarà la bicicleta. I bueno, i volíem aprofitar aquest moment perquè clar, no podia passar desapercebut això, no?
0: D'acord, és a dir que hi ha tot un muntatge que va més enllà del pas dels ciclistes.
1: Exacte, i tant.
0: Perquè els ciclistes passaran ràpid.
1: Molt ràpid.
0: Com de ràpid passen els ciclistes? A veure.
3: Bueno, doncs jo calculo que pel passeig de la Ribera, per exemple, aniran 40-45 segur.
0: D'acord.
1: Sí, segur. Hem d'aprofitar on te giren, imagina't, on te giren perquè allà frenen, llavors com que allà frenen...
0: Hauran de frenar.
1: Llavors com frenen i giren cap a Avinguda Sofia, que allà frenen com... Bueno, és aquell moment que baixarà la velocitat i, bueno, ara ens veurem uns quants segons més, perquè m'entenguis. No?
0: D'acord.
3: Però el que volem nosaltres no és... Sabem que veure'ls passaran ràpid i no és com veure el Tour en la tele. Viure el Tour a la cuneta, és a dir, a la carretera, és molt diferent. Començant per la caravana publicitària, que ja és molt és guai i entretinguda, anima molt també l'ambient, i després ja tota la caravana de cotxes i els ciclistes, tota la ser multicolor que es veu, que és molt bonic. Jo considero que enganxa més veure una cursa com el Tour a peu de carretera que no en la tele. I és això el que volien transmetre a Sitgetans, no? De que anem vingueu aquí a la Fanzone, vingueu al Passeig de la Ribera per fer gresca i animar, i no serà només els 40 segons que passaran els ciclistes, sinó que serà un matí divertit.
0: D'acord, perquè bàsicament és això, no és tant veure passar els ciclistes molt ràpid, sinó, diguem, tot l'embolcall, que és un embolcall bastant gros, i probablement doncs, això qui ha anat a veure el Tour a altres indrets, doncs és això, cotxes i cotxes i cotxes i tal, sí, i motos, i evidentment la caravana publicitària, que a més si van llançant coses encara anava a dir, cuidado, també, amb seny i pau, però que hi ha molta muntatge més enllà de veure una cursa, perquè clar, aquí hem vist passar doncs el que comentàvem abans, hem vist passar la Vuelta, hem vist passar la Volta, i sí, evidentment doncs hi ha una estoneta que tallen, que passen els cotxes dels equips, passa el pilot i ja està. Aquí és molt més que això.
3: Exacte.
1: I tant, i tant. A més de tot això que estem dient, que munta el Tour, nosaltres com a viciats, acompanyant l'Ajuntament,
0: sí,
1: ja fa unes setmanes que ja, bueno, volíem fer començar més abans, fa mesos, però per circumstàncies, al final ha sigut més tard, anem una miqueta de boli, com sempre anem a aquest poble, però farem més coses. Hi ha activitats que muntem, a més, per acabar d'omplir això que hem dit, clar, a les 11 ja tanquen, fins la 1 que passa la caravana, doncs a partir de la 1 ja va sol tot, però allà, doncs, entre la bicicleta la que volem muntar, ja, que passarà per dintre el poble, que convidem també, sobretot a nens i joves, que s'apuntin per fer un recorregut tots plegats i aprofitar per passar pel recorregut, que ja està la gent més o menys, i fer-ho una mica més amè. Això és una activitat de les que muntem.
0: Pues comencem una miqueta a repassar el que munteu. D'entrada, la idea és fer una bicicletada,
1: sí,
0: una petita bicicletada, entenem,
1: sí, sí,
0: adreçat especialment als petits, perquè ens acompanyin. Què farà aquesta bicicletada? Com es convoca? Quina hora? Com funciona?
3: Bueno, estem pendents de l'autorització final, aquesta autorització
1: policial,
3: però la història és convocar a tothom a, jo li dic, al pàrquing del Carrefour, allà al costat dels Mossos,
0: sí,
3: i fer el circuit a la inversa del que faran els ciclistes. Val, seria un circuit que ja té aproximadament 5 quilòmetres i seria, doncs, a sortir allà tot en grup, escoltats per la policia, i fer tot el circuit a la inversa fins a la Fanzone, on allà doncs començar la festa.
0: És a dir, a la inversa des de perquè ens entenguem, des del Carrefour, tirar enrere fins
3: a les costes, camí Capellans, baixar una miqueta Avinguda Vilafranca,
0: sí,
3: després Avinguda Vilanova, i després aniríem a buscar pel centre de disseny per davant del Vinyet, i ja enganxaríem l'Avinguda Navarra i ja faríem el passeig.
0: El recorregut, diguem, aquest cas sí que en el sentit que faran els ciclistes, que de fet, em sembla que no l'hem dit, el recorregut sencer, el recorregut del Tour a Sitges passa pels carrers Ramon de Dalmases, el tram de davant de l'escola Maria Usó. Aleshores farà la rotonda per anar cap a l'Avinguda de Navarra, per tota l'Avinguda de Navarra, carrer Salvador Casa Coberta, fins a arribar al passeig. Farà el passeig marítim fins a la trobar-se amb l'Avinguda Sofia, allà giraran cap a l'esquerra i el recorregut que ens ha dit en Manel a la inversa. Passeig Vilanova, Can Perico, Passeig Vilafranca, el Camí dels Capellans i ja sortida a la carretera de les Costes, C31, on passarà també pel poble de Garraf, on també es veu que hi ha algun petit problema, oi? Per acabar de passar fins al passeig marítim de les botigues de Sitges, on ja s'enllaçaran el terme municipal de Castelldefels. Això serà el recorregut d'aquests 19 quilòmetres llargs i la part, diguem, del nucli urbà de Sitges és la que es vol fer en aquesta petita bicicletada. Mm-hmm. Sobre quina hora convocareu o encara està
1: doncs,
0: per...
1: Entre 11:30, mm-hmm. Ja hauria de ser. Perquè després ja, el que diem, d'uns 11:30 ens queda una hora, hora i mitja, que volem fer també diferents activitats, uh-huh. Nosaltres i altres entitats del poble que vam convidar també, a que qui volgués pues, fes la seva, ens han comentat que potser posen música, ve algun disc jockey, o ve, bueno, també vam dir a les entitats culturals, uh-huh. Que si volien fer alguna cosa identitari de Sitges, com pot ser coses de festa major, no? que bueno, també que estaria molt bé al moment que passi els helicòpters si poden enfocar i sortint coses que ens representen, pues, bueno, seria totalment benvingut, imagina't, uh-huh. Que al moment que passen un pilar o una torre o no, que sempre és una cosa que agrada molt els castells, els gegants, uh-huh. O diria qualsevol cosa. I després de tot això també fem trams Strava, farem aquesta setmana, obrirem trams Strava tant de carretera com de muntanya, perquè la gent vagi en bicicleta, facin pues, el com, els trams més ràpids, els nois, les noies, el que més vegades passi, ja ho engranarem com sigui, però uh-huh. Hi haurà una entrega de premis, que gràcies a uns col·laboradors, sponsors que ens han ajudat com Lito o MyBox, que ens ajuden en tot això, doncs podem fer unes coses, uns obsequis molt xulos, i convidem a la gent que s'animi a fer els trams Strava, que estan oberts a tothom, i que bueno, farem això de les entregues, sortejos, uh-huh. I hi haurà, també molt important, una pantalla gegant perquè la gent puguem seguir en directe l'etapa.
0: Clar.
1: Que això també és interessant.
0: I així veurem quan arriben i després... quan estan arribant i quan arriben a Barcelona.
1: Exacte.
0: Que és l'altra part, perquè l'etapa, evidentment, sortirà de Tarragona. Uh-huh. El pas per Sitges a 43 km per hora estaria previst sobre les 3:07.
1: Exacte.
0: A 45 km per hora a les 3:04. I a 47 km per hora, que ja es corre, a les 3:01. És a dir, que entre 3:03 i 3:10 aproximadament seria el pas per Sitges entre Sant Pere de Ribes i Castelldefels. El pas per les botigues seria doncs, això cap a 2:15 aproximadament sobre 2:15 de 4 de la tarda. Mm-hmm. Per tant, això seria el pas dels ciclistes el dia 5. El pas de la caravana, el que comentàveu, 2 hores abans aproximadament, el pas per Sitges de la caravana està previst sobre 1:10. Exacte. Segons l'horari sí. Oficial de la, uh-huh. De l'organització. I per sí. Tant, doncs, en aquest moment tothom ha puesto, no?
1: Home, la gent... Bueno, tu suposo que ho has viscut. Ja es preparen els artilugios d'aquests de...
0: Sí, per caçar el que...
1: Per aigües al revés, canastes, o perquè els llencin les coses i omplir uh-huh. La bossa. Així que això ja... A partir d'aquell moment ja allò ja va sol.
0: Ja són petits obsequis publicitaris que es van llançant des de gorres fins a clauers, fins a
1: samarretes,
0: cosetes així petites que doncs, la gent pot pescar abans del pas dels ciclistes. Tot això ho fareu en una, diguem, en un tarimat situat perquè ens entenguem davant del pícnic. Allà a la cantonada entre el passeig marítim i l'Avinguda Sofia. Allà, perquè és el lloc on frenen.
1: Sí, exacte. és el moment, si et poses el passeig en un lateral, uh-huh. És que ni és que ni et veuen, perquè passa, doncs tenia que ser que et vegin de front, no?
0: Clar.
1: I ja estarem de front, que ja sí que parlen menys el que fem, doncs allà, hi ha un moment que sí que es veurà, doncs ja giren cap amunt, i tota aquella cantonada intentarem omplir-la de gent de Sitges, tots amb samarreta groga que convidem a la gent de Sitges, uh-huh. Que s'apunti, que vingui, està obert a tothom. Si es poden posar una samarreta groga, farem més goig perquè quan vingui l'helicòpter...
0: D'acord, recomanació, samarreta groga per passar el dia.
1: Exacte.
0: Vale.
1: I així, si fem una marea amarilla, allà de... de la cosa en aquella...
0: Per qui no sàpiga ni el que és una bicicleta, el tema del color groc és perquè el líder del Tour de França va de groc.
1: Sí, sí, bueno, és el color emblemàtic, no, del Tour. Tot el Tour sempre és color groc. He vist el que han penjat ja una miqueta pel poble, sempre és el color groc. Uh-huh. I és això el que volem, que si passa allà i ens enfoquen un rato, doncs vegi que es faci goig.
0: D'acord. Per tant, doncs, la idea és fer aquesta bicicletada prèvia pels carrers de Sitges i aleshores doncs tot de, diguem, sorpreses a partir doncs això cap a abans de la una per esperar el pas de la caravana i després doncs també animació fins a les 3, que serà l'hora que passarà el Tour, i després doncs entenem que us quedareu allà a esperar al final de l'etapa a la pantalla gegant.
1: És així? Exacte, així serà.
0: Una etapa que, com dèiem, haurà començat a Tarragona, acabarà a Barcelona, han hagut de restringir el pas per Collserola, pel tema de la pesta porcina, i aleshores entrarà pel Llobregat, però bé, acabarà a Barcelona. Tot i que, ho hem dit abans, el Tour a Catalunya serà en 3 dies, oi?
1: Sí.
3: Dissabte, diumenge i dilluns. El dissabte és... Bueno, de fet... A Barcelona ja ven la grande part, no? Des del 26 de juny, jo crec, com la festa major del Tour. I el dia dijous 2 és la presentació d'equips, que es farà ja davant de la Sagrada Família. Serà molt, molt bonic. I el dissabte és la crono, una crono per equips, que surt des del Port Marítim i acaba a Montjuïc, de 19 quilòmetres. I després ja el dissabte l'etapa de Tarragona a Barcelona, i el dilluns l'etapa comença en Manresa i ja se'n va cap als Pirineus francesos, a les Angles.
0: D'acord, per tant, doncs hi ha 3 dies, a part del de Sitges, o sigui, hi ha el dia de Sitges, però hi ha 2 dies més en què també podeu anar a veure ciclistes. Anireu a veure ciclistes aquells dies també o no?
3: Sí, i a Barcelona ja.
0: A Barcelona hi anireu segur.
1: La crono per equip, sí.
0: Clar, o sigui... perquè també és una manera diferent de veure'ls, una crono per equips.
1: Sí, i allà hi ha més pujades, allà els veurem més a prop, els veurem més a poc a poc.
0: Més a poc a poc.
1: I no passen tots junts, tampoc. Passar un equip, un altre, i es fa una miqueta més... De veure'ls més estona, vaja.
0: D'acord. Per tant, doncs, la idea... Clar, anava a dir, vosaltres que aneu habitualment en bicicleta, que us seguiu, que seguiu les voltes ciclistes, què representa que passi el Tour per casa nostra? Una cosa que, repetim, és que no havíem vist mai, no s'havia vist mai, això. Havíem passat voltes, però no havíem passat Tour.
3: Doncs és una satisfacció, perquè... Sempre anem als Alps, als Pirineus, a molts llocs a veure el Tour. Sempre anàvem allà, i aquesta vegada que venia a casa hem dit, no hem d'anar a ningú lloc de les costes ni a cap altre lloc, hem de quedar-nos a casa, i conforme hem vist a les retransmissions del Tour a França, que el Tour passa per qualsevol poble, és una festa. El poble organitza festa, fa espectacles amb extractors, sempre fa decoració perquè l'helicòpter l'enfoqui, i consideraven que aquí havien de muntar algo, per això es van posar en contacte amb l'Ajuntament perquè valoressin la proposta de fer una fanzone. Van col·laborar, ens posaven la pantalla, ens van dir quina zona era la que consideraven que era més
0: adequada,
3: de més projecció. També ens han dit que volen posar volen adornar l'església de groc també, i perquè es projecte, ja que no el Tour que passa per Sitges, sinó que Sitges passa pel Tour.
0: D'acord.
3: Així deixarem empremta.
0: Sí, perquè clar, el passeig amb obres un tros, el campanar també amb obres, és a dir, que just quan ens ve l'helicòpter per fer-nos...
3: No estem guapos.
0: Ens estem arreglant, oi?
1: Clar. A més que com molt bé has dit tu, el Tour entra a Sitges, o sigui, entra al passeig. Això no és casualitat. El Tour, quan fa aquestes coses, ja ha estudiat prèviament què fer, per on passar. Si passen per dintre de Sitges, és per alguna
0: cosa. És que
1: volen que es vegi la costa.
0: Ells ja ho han buscat.
1: Que es vegi, no? I llavors hem d'aprofitar-ho. És que això és una cosa que la tenim. Ostres, anem a treure-li suc.
0: A tota la gent que pugui pensar, ostres, això vol dir que el dia 5 no podré tocar el cotxe.
1: Sí, bueno, ja estan avisant. Ja estan avisant que tothom que necessiti el cotxe aquell dia l'ha de deixar fora de la zona, perquè no podrà, no podrà ni entrar ni sortir.
0: Treure'l. No. Per tant, doncs, evidentment, això sempre ocasiona molèsties, per això s'està avisant, però bé, una miqueta les molèsties són compensades per aquesta, doncs, per aquesta petita festa major de juliol que tindrem amb el pas dels ciclistes, no?
3: Sí, perquè nosaltres ho hem viscut, o tu també, quan hem anat als Pirineus, ciclistes no passen fins les 4 i mitja i 3 o 4 hores abans ja no podíem pujar ni amb bicicleta, ni damunt de la bicicleta, ens fan baixar i anar caminant. És a dir, les mesures són molt estrictes i amb això ho han exigit i considerem que tothom ha de ser conscient i aquell dia, doncs, dir, doncs anem a la platja i vivim el Tour i no fer cap altra activitat.
0: Doncs serà una cosa de viure el Tour. Per cert, favorits?
1: El meu favorit, hi ha un de claríssim,
0: pregunta fàcil, eh?
1: Que raça, a mi m'encanta, a ell no tant, ell és més de Van Aert, jo soc més de Pogacar, però que vull dir, a més que acaba de fer el Tour de Suïssa, abans de que comencés el Tour de Suïssa ja els vaig comentar, dic, està finíssim, està preparadíssim, ha arribat al Tour, que semblava que, bueno, com que ja té 4, no? Pues potser, però és que vol guanyar el 5è segur, va fotre una exhibició, acaba ahir el Tour de Suïssa, descomunal, porta tot l'any fent totes les classes, guanyant menys la Rubé, però ho ha guanyat tot. Jo crec que hi ha un favorit claríssim, però bueno, aquest any amb el Vingegaard també arriba molt bé, hi ha un que surt, el Paul Seixas francès,
0: sí,
1: que arriba...
0: Els francesos des de l'Inol no tenen ningú que els hi guanyi un Tour, o sigui
1: sí,
0: que...
1: Sí, que el vol fitxar UAE, però clar, és una qüestió d'estador, els francesos diuen que no, intentaran que no el fitxin perquè volen que guanyi un francès amb un equip francès. I bueno, hi ha aquesta disputa ara mateix, però que vull dir que sí que hi ha un favorit, però bé, jo crec que serà un Tour xulo, perquè hi ha no sé, vinga, arriba molt fort i els Seixas també, hi haurà etapes que seran molt, molt xules.
0: No aquestes primeres, que són una miqueta més de mirar-se, tot i que sempre són molt nervioses les primeres etapes. Llavors, si algú se'n va a terra, ja la tenim liada.
1: Hi ha molts riscos al Tour, ja ho saps tu.
0: Molts riscos.
3: El Tour són 21 dies i no... Clar. Que sigui el màxim favorit, al final guanyarà. No t'ha d'acompanyar la forma física, sinó també una pinqueta... La sort,
1: sí, sí.
0: Manel, per què el Van Aert en lloc del... Vinga, mullem-nos.
3: No, el Van Aert no pot guanyar el Tour. De fet, es vam enterar la setmana passada que ha tingut uns problemes al colze i no podrà ni estar a la sortida. I ell, el Van Aert, juntament amb el Vingegaard, no sé, el Pogacar guanya massa. No m'agrada que guanyi massa.
0: Aquí està, quan hi ha un domini dictatorial...
3: No m'acaba d'agradar.
0: Sempre llavors tothom, o molta gent es posa a favor de dir, vinga, a veure qui el superarà. I ara ja el Seixas aquest té fusta, és molt jovenet també, no?
1: Molt jovenet,
0: 19,
1: sí.
0: Era?
1: Sí.
3: Però crec que és massa jove.
1: Guanyarà el Tour, però no ara.
0: No ara, quan el Pogacar vagi de baixa.
1: Sí, Pogacar ja ha donat símptomes de que tampoc vol continuar gaires anys. Això és molt sacrificat. I ha dit que un parell més, com a molt, i que potser ja fa un pas al costat. I és quan jo crec que el Seixas aquest té molts números.
0: Per cert, només un detall, és molt difícil reconèixer els ciclistes, i més a 40 i pico per hora. És a dir, que ningú esperi veure el Pogacar i menys vestit de groc, perquè jo difícilment passarà de groc per aquí.
3: Doncs,
1: bueno, doncs no
3: jo
1: ho sé.
0: Parla d'equips.
1: Clar, llavors, clar, perquè acaben pujada, i ara t'ho explicava el Manel, però la crono ara és diferent, l'han canviat, i ara no cal que arribin junts. És així o no?
3: Sí, abans sempre era... La crono per equips sortia tot l'equip junts, sí. I comptava el temps de l'equip del quart corredor que entrava. Podien entrar quatre.
0: Però havien d'entrar junts, oi?
3: Havien d'entrar junts. La roda del quart corredor és la que comptabilitzava en la classificació per equips. Aquest any el Tour ha fet un canvi i no, la roda del primer corredor hi pot entrar sol, de manera que el temps de l'equip, per la classificació per l'equip, és el del primer corredor, i després la general serà cada temps del corredor. Llavors això, l'estratègia canvia una miqueta, és la primera vegada que es fa, i bueno, UAE té un equip potent i...
1: Clar, és que la del Toro també, imagina quan arribin a la pujada de Montjuïc, que el llenci del Toro i acabi el Pogacar ja, i el primer dia de líder ja.
3: I si no, en Montjuïc, l'etapa que passa per Sitges el diumenge, doncs n'hi ha pujadeta com per... com per poder posar-se de líder.
0: Sí, el que passa és que sempre es diu que l'aspirant a guanyar el Tour no li interessa posar-se de líder la primera setmana, per un tema de...
1: Sí, si no és molt avorrit, no?
0: No, i d'haver de, diguem, ja assumeixes un protagonisme excessiu abans d'hora.
1: Sí, sí.
3: Bueno, però Pogacar és especialista en ser atípic.
0: Sí,
3: per tant,
0: també és veritat. És a dir, que podria ser...
3: Que pot ser, eh? Que
1: pot ser, perquè el Tour de Suècia que et deia jo, a la primera etapa...
0: Ja, i vinga, va.
1: Va arrencar i ja, des del primer dia, va posar el líder.
0: D'aquí la volta em sembla que també, no? Va arrasar, també.
1: Sí, va arrasar.
0: Per cert, va, un comentari final. Paula Olasi, què us sembla?
1: Espectacular.
3: Sí, és una noia que té molta projecció. Ningú s'ho... Bueno, sí que s'ho esperaven, però ara és... la número 1.
1: Sí, sí, sí.
3: Considero jo que és la número 1.
1: Nosaltres teníem informació privilegiada.
3: Sí.
0: Ah, sí?
1: Tenim una viciada. Que ha estat molt de temps la metge de UAE, de les noies. I ja fa 2 anys jo, que ens va dir que havia fet unes proves amb una noia descomunal, i era la Paula. I ara s'està demostrant. O sigui, ha sortit, ho està guanyant tot.
0: Sí, però ha esclatat ara. O sigui, en 2 mesos ha esclatat.
1: Sí, sí, sí.
3: Ha guanyat la Volta i ara va guanyar la Volta a Catalunya, també una Volta als Pirineus la setmana passada, i el Tour és una de les candidates del Tour femení.
0: Doncs també la seguirem, el Tour femení no passarà per Sitges, eh? De moment és el masculí, el femení encara el fan només a França. Però tot plegat serà el proper 5 de juliol, els ciclistes passen a les 3, la caravana passa a la 1... i els viciats han organitzat aquesta petita bicicletada sobre les 11, una miqueta per recórrer el recorregut i després per muntar aquesta fan zone, amb sorpreses, amb regals, amb música, amb animació, per esperar el pas històric de la Ronda Gala per Sitges, una cosa que no havia passat mai, passarà molt ràpid, però també farà una certa gràcia i sobretot ens deixarà unes imatges que valdran la pena. Carles Franco, Manel Llorent, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé tota la preparació i, bueno, i toquem fusta i ja us trucarem per veure com ha anat tot, vale?
1: Molt bé.
0: Vinga, fins ara.
3: Gràcies.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Les 10:41, no la reconeixia la sintonia, pensava que era cançó, pensava que era tema, com que hem canviat sintonies d'estiu, perquè estem ja a ple estiu, ara ja sí, i definitivament s'ha acabat el curs escolar. S'ha acabat el curs escolar, avui els nens ja no van a escola, ja s'han quedat a casa, o han anat al casal, o a casa d'avis, o amb amics, o de colònies, de convivències. Avui ja no han hagut de matinar per anar a l'escola, potser ho han fet per altres temes, però per anar a l'escola no. I nosaltres, aprofitant la vinentesa, hem dit, doncs escolta'm, quin gran dia avui que ja no hi ha escola per parlar justament d'escola, per parlar de temes educatius i a més fer-ho amb un punt de nostàlgia probablement, amb un punt de record, d'homenatge també, perquè Sitges aquest any dues de les escoles públiques del municipi han celebrat aniversari, 50 anys d'escola Miquel Utrillo, 25 anys d'escola Maria Usó, es diu aviat, són molts anys i per tant moltes persones, molts alumnes, molts nens, moltes nenes i molts professors que han passat per aquests centres i que han vist doncs, passar també alumnes per les seves aules, com els centres canviaven, com canviava també el sistema educatiu, com canviaven coses, algunes a millor, altres potser no tant, en qualsevol cas, aniversaris importants i dels que avui en volem parlar, en volem d'alguna manera també retre homenatge, així que avui parlem de l'aniversari de l'Utrillo i de l'Usó. I ho fem parlant amb professors de l'escola, alguns en actiu, algunes en actiu encara, altres ja jubilats des de fa anys. L'escola Miquel Utrillo fa 50 anys que és a Sitges i per tant entendran que hi ha molta gent ja molt jubilats. Ens acompanyen avui en José María Irigoyen. José María, don José María.
1: No, ara no.
0: Ara ja no, Però li deien però, don José María.
1: Abans sí.
0: Encara li deuen parar pel carrer, li deuen dir...
1: Sí, els alumnes més grans.
2: Sí,
1: don José María, no? I diguis don José María.
0: Bon dia, José María Irigoyen, Joan Moll, bon dia.
2: Bon dia. A mi no em deien don Joan.
0: A tu no et deien don
2: a
0: Joan.
2: A mi directament Joan.
0: Joan.
2: O en Joan,
0: no? Tots dos professors a l'escola Miquel Utrillo. En quina etapa, en quin període, José María?
1: Jo vaig venir l'any 69.
0: Sí?
1: I vaig estar en l'escola... Esteve Barrachina, que abans
0: sí?
1: es deia Escola Nacional.
0: Les Nacionals, sí, Escola sí.
1: Nacional. I després, quan vam fer el Miquel Utrillo, vam pujar perquè jo estava a la segona etapa.
0: D'acord. I fins quin any?
1: Pues fins 2009.
0: Caram, és a dir, tota una vida. Tota una vida laboral a l'escola Miquel Utrillo. Joan, en el teu cas.
2: Bé, l'escola Miquel Utrillo s'havia inaugurat el 1976,
0: sí.
2: El José María va ser dels primers que va pujar allà. Jo vaig arribar 6 o 7 anys més tard, a l'any 83, quan ja hi havia allò de la normalització lingüística del català,
0: sí.
2: I porto... Vivint a Sitges 44 anys, però a l'escola hi vaig fer fins al 2015, sí.
0: Déu-n'hi-do també,
1: Jubilar.
0: Déu-n'hi-do, trajectòries.
1: Sí, vida.
2: No van canviar mai d'escola, per què? Tot i tenir els punts per poder fer-ho, poder demanar trasllat, per què?
0: Ara ens ho explicareu, per què.
2: Després
0: per què? Per què? Per què us vau quedar a l'Utrillo? Ens acompanya també la Carmeta Gómez, bon dia, què
3: Hola,
0: tal?
3: Bon dia.
0: De l'escola Maria Usó. La Carmeta encara és en actiu, però des de quants anys estàs a l'Usó?
3: Doncs em van enviar aquí el 2003.
0: Des del 2003?
3: Sí, el setembre del 2003 va ser... El meu destí.
0: El teu destí. Per tant, ja més de 20 anys també amb aquesta escola, és
3: sí,
0: a dir,
3: sí.
0: Gairebé des de l'inici de l'inici.
3: Gairebé.
0: I la Núria Montpeo, també professora en actiu, i des de...
4: Jo vaig entrar a l'escola el 2010.
0: El 2010. Per tant, diguem que més recent, però
4: sí.
0: També hi ha una trajectòria acumulada en aquesta escola, 25 anys al centre. Clar, vosaltres que esteu en actiu... com es diu això de celebrar un 25è aniversari d'un centre quan vosaltres també acumuleu ja anys? És a dir, no és allò que acabes d'arribar, no? Carmeta, en el teu cas, que gairebé es compleix aquests 25.
3: Home, la veritat, amb il·lusió, perquè jo vaig començar als barracons, no? Em deien els barracons, i veure l'escola tal com està ara, que el canvi també va ser difícil, perquè vam, amb molta il·lusió, però també vam estrenar una escola que doncs, també tenia les seves coses. I ara veus una escola que ja, clar, està assentada i que ja té una mica d'història. memòria, molt bonic, molt bonic.
0: Sí, sí, té pes, no sé si Núria això d'alguna manera pesa, és a dir, quan estàs en una escola que saps que té història al darrere.
4: Home, sí, tant. A més, fa molta il·lusió perquè quan van fer les celebracions, tots els exalumnes, el record que tenen, quan tornen, com recorden l'escola, com recorden els mestres de més, no? D'això, com la Carmeta, que està sempre amb els peques, P3, P4, i com t'abracen i com diuen «Ai, recordo aquella sortida, recordo...» És molt maco, molt maco.
0: Tot record, José María. Són muchos años en el Utrillo, molts anys a l'escola Miquel Utrillo. Quin és el record més especial que guardes de l'escola? Quin és el moment que dius, hi ha un moment que jo el recordaré sempre? No sé si un moment del dia, saps? És a dir, no un dia concret, però sinó un sentir de l'escola que recordis allò profund.
1: Un sentir és que és la unió dels pares. Van començar, van participar molt, van participar amb els pares i va haver una unió amb l'APA, amb els pares, fent festes, fent sortides, fent sortes per al fi de curs, per anar d'excursió.
0: Clar, perquè en el teu cas, José María, tu vas anar a la, diguem, vas estrenar l'escola Miquel Utrillo. Sí, com va ser allò? Com va anar allò?
1: Va anar molt bé, el segon trimestre...
0: Que per una escola que ara és una escola, òbviament, és una de les escoles potents a Sitges, després del Barratxina, diguem, és l'escola més històrica que té el municipi, és una escola que ara està rodejada de cases, de gent, d'activitat comercial, però en aquell any, l'any 76, no? 76,
1: sí,
0: era...
1: Sí.
0: Allò quedava lluny, l'Utrillo,
1: un descampat, clar. Estaven construint molt, van venir molta gent de la resta d'Espanya i a poc a poc pues, hi haver en els pares, a la gent... Pues,
0: una per tant, el que recordes és unió...
1: Unió dels pares.
0: Amb els pares, amb les famílies.
1: Amb els pares i els alumnes i les famílies.

0: què recordes? Quin moment o què, amb què et quedes a l'Utrillo? Si diuen una cosa, que et quedes amb l'escola Miquel Utrillo i la lliguem amb allò que deies. Per què em vaig quedar a l'Utrillo, tot i poder haver marxat?
1: Mira, en una escola hi ha alumnes, hi ha mestres, companys, i també hi ha pares i altres, i personal de menjador, i etc. Però amb els que més estones estàs és amb els alumnes, i el record que tinc sobretot és amb els alumnes. Amb els profes també, perquè la mitjoreta aquella de pati que vas a fer el cafè, vas al bany i beure aigua, es relaciones amb ells, però la resta del dia estàs amb alumnes. El dia que vam fer, no fa gaire, fa un mes així, vam fer a la festa al Miquel Utrillo, vam fer una festa, una trobada d'exalumnes i de mestres, vaig estar 4 hores seguides, no parlant amb mestres, que ja els veig, els jubilats els veig cada dia passejant pel passeig i tal, sinó parlant amb els antics alumnes que havia tingut. Alguns els reconeixia, d'altres no, i vaig estar 4 hores seguides parlant amb ells, o ells em parlaven a mi, i em va agradar molt aquella festa.
0: En el vostre cas, el tema de ser mestre, de ser professor, va ser una cosa vocacional? Ho vau tenir clar des del principi? Com va anar?
2: Pues no era vocacional. Jo és que va passar que jo vaig acabar el batxillerat superior.
0: Sí.
2: I després vaig fer el magisteri també. Sí. I vas començar a estudiar també una enginyeria a Saragossa.
1: Enginyeria de què? De quina especialitat?
2: De màquines elèctriques.
0: I com és que vas acabar aquí, a Sitges, al Barratxina, fent de professor?
2: Perquè jo havia estat un parell d'anys a la província de Saragossa.
0: Sí.
2: I l'últim poble era un poble molt petit, de 50 habitants. Tenia una unitària, havia 2 unitàries.
1: Calatayud? No, no era Calatayud. No, més petit.
2: Calatayud.
1: Perquè ell és de Calatayud.
2: Hi havia 2 unitàries. Jo tenia, en aquell any, tenia 5 alumnes només en aquesta unitària.
0: I caram! Aquí, les que estan en actiu han dit, ostres, 5 alumnes! 5 alumnes!
2: Però volien suprimir-la, se va suprimir l'any següent. Per tant, va sortir el concurs de trasllat.
0: Sí.
2: I va dir, però vaig a començar pues, la província de Saragossa, pobles més gran de 2.000, sí. La província de Barcelona, pobles més gran de 2.000.
0: Sí.
2: I va en el concurs de trasllat d'una comunicació, se l'ha adjudicat Sitges.
0: I vas arribar
2: a Sitges.
0: I vas descobrir que entenc que no coneixia Sitges de res abans.
2: No,
0: eh?
2: No, és d'alguna postal.
0: I la primera impressió, què?
2: Molt bona, sí, a més.
0: Home, és que t'hi vas quedar, no? Que t'hi vas quedar?
2: Sí, apa. Que sí, claro. Però molt bona perquè quan vens d'un pobre de l'interior,
0: sí,
2: venir a la platja, pues és que sobre la vida surt un canvi impressionant també.
0: Joan, en el teu cas?
1: La pregunta
0: era com, o sigui, com si era vocacional això de ser mestre, com arribes a Sitges?
1: A veure, jo volia ser actor de teatre o de cinema.
0: I et va una mica, eh?
1: O doblador de pel·lícules d'aquest, actor de doblatge o una cosa així. O pintor també volia ser. Però tenia
0: artista.
1: Sí, exacte. Tenia un oncle que era mestre a Barcelona i va dir, aquí necessitem mestres de català i tu, com que és menorquí i has fet un curs de menorquí, podries venir aquí a fer de mestre de català, però hauries d'estudiar magisteri. I jo, bueno, bé, estudiarem. I vaig venir a Catalunya, perquè jo soc de Menorca, i mentre estudiava a Sant Cugat, a la sala de formació del professorat, a les tardes anava en aquesta escola a fer classe de català i em vaig treure el títol de català i tal. I després vas anar a l'Emili i em van dir, quan vaig acabar, tens una plaça que pots demanar plaça, la que vulguis, de tot Catalunya, pots triar allà on vulguis. I jo vaig posar, en primer lloc, Sitges. En segon...
0: Per què?
1: En segon, Cadaqués per Dalí i tal, i Sitges pues, perquè havia sentit a parlar
0: el vincle aquest artístic,
1: tot
0: eh?
1: Això. Però no per això, sobretot, només vull dir, sinó perquè a casa, no a casa, sinó a casa dels avis, jo pràcticament vivia a casa l'àvia, a casa dels avis, era la meva padrina, com ara fan alguns, i allà tenien una fotografia de la Sireneta i els meus avis. El meu avi es deia Bartomeu, curiós,

0: i l'àvia Bàrbara. I jo preguntava, on és això, on és això? Quan era petit, i em deia, Sitges, i jo, Sitges, oh, és que bonic. I un dia vaig venir a Sitges amb unes amigues i tal, i amb uns amics, però feia molta calor i molt de, hi havia ombres enlloc i tal. I quan va ser l'hora de triar, vaig triar Sitges, i em van donar Sitges.
1: I aquí vas venir?
0: I continua sense ombres, i vaig estar aquí tots aquests anys sense demanar trasllat, perquè em trobava molt a gust per l'ambient familiar que hi havia amb els mestres, no en tots, però en la majoria, i amb els alumnes, en un ambient familiar.
1: Un ambient familiar que veurem, eh? Com ha anat evolucionant això, i si aquest ambient familiar, que sabem i ens consta que es treballa des de les escoles i això, però que jo crec que s'ha complicat la cosa, eh? Bastant. I qui? Sí que hi era la inauguració de l'Escola Maria Osó, és la Carmen Pardos, que va ser la directora els primers anys de l'escola. Avui la Carmen no pot ser aquí perquè està gaudint de la seva jubilació a terres gallegues. Carmen Pardos, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia a tothom aquí.
1: Recordes la inauguració de l'Escola Maria Osó?
2: Doncs, bueno, la inauguració realment, la inauguració oficial es va fer ja una vegada que vam estar a l'edifici actual.
1: Ja sense barracons, ja, eh? Però recordes, sí, el primer dia, doncs? El primer dia de l'escola amb els barracons, el recordes?
2: Sí, home, i tant, i tant. Home, doncs pues sí, el recordo ja amb molt de carinyo, perquè per nosaltres no eren barracons. Com els deia els nens fa uns dies que vaig anar a l'escola a parlar, eren com les casetes del conte dels tres porquets. Uh-huh. Però nosaltres érem els porquets bons i el llop no podia menjar-nos. Uh-huh. Aleshores, sí, amb molt de carinyo, perquè, bueno, es va iniciar amb dues mestres de l'Escola Barratxina, i a l'any següent ja vam arribar el Nico i jo, que ja eren mestres definitius.
1: Carmen, durant quina etapa vas estar a l'Escola Maria Osó?
2: Pues vaig estar des de l'any 2001 fins a l'any 2012.
1: Fins al 2012. I sempre la direcció?
2: Sí. No, el primer any vaig ser tutora de P5, de P3,
1: sí,
2: i teníem 28 alumnes, eh?
1: Caram!
2: Res, ara que no volen augmentar les ràtios.
1: Caram! Digue-ho. Pues sí. L'any 2001, no, sí, 2001, 28 alumnes a P3, eh? Per aquells sí, que es sí, queixen sí. Ara, no? Si vols dir.
2: Sí, sí, va ser molt... Bueno, molt encoratjador, perquè bueno, els companys eren molt agradables i bueno, m'ajudaven, perquè jo ja vaig venir amb 50 anys.
1: Uh-huh. I com vas arribar aquí a Sitges a l'Osó?
2: Pues vaig arribar perquè jo tenia ja una casa a Sitges,
1: sí,
2: i veníem tots els estius, i quan van canviar i treballava a Sant Just d'Esbert,
1: sí,
2: que venia procedent del País Basc, que allà vaig estar molts anys treballant. I aleshores, quan van canviar que es van treure 7è i 8è per anar a l'institut, a mi em van fer triar o t'anaves a l'institut a fer matemàtiques a Sant Just d'Esbert, o me vaig especialitzar en educació infantil a l'estiu en unes opos restringides que van fer. I aleshores la vaig treure i me van donar en comissió de serveis Sant Pere de Ribes.
1: Uh-huh.
2: I aleshores a Sant Pere de Ribes també va passar una cosa curiosa. L'escola, que era única, amb molt, molt gran, amb 5 línies o 6, també es va dividir perquè van crear l'Escola de la Riera. I llavors també vaig tenir que dividir-me, o me quedava als costarets o anava a la Riera. I vaig dir, pues saps què? Que acaben d'obrir una escola a Sitges, i a més és on vis jo, a Sitges al Maria Osó. I així va ser.
1: I així va ser, que vas venir aquí a Sitges Maria Osó. Tens,
2: sí, sí, sí. I a més amb molta il·lusió, perquè recordo quan els nens petits anàvem a la pediatra i allà parlàvem de coses amb les mares i tal, i jo vaig aprendre molt en Sant Pere de Ribes de l'educació infantil, que no en sabia, perquè jo era de mates, d'aquelles de 8è. I deia, oi, que il·lusió, perquè els meus fills ja els vaig matricular aquí a Sitges, però no feien les coses tan boniques que feien allà a Sant Pere de Ribes, almenys a l'etapa infantil, no? I aleshores vaig dir, doncs jo me'n vindré a Sitges i muntarem una escola que faci molts projectes, moltes coses innovadores, i bueno, així va ser.
1: Escolta'm, i ara que has estat a l'escola a l'Osó aquests dies amb la celebració, com veus l'escola ara? Encara home, guarda aquella essència que tu creus que vas instal·lar?
2: Bueno, a veure, l'escola guarda tot el bo que es va crear quan estaven els barracons i els primers anys de l'edifici nou. I, a més, ha anat evolucionant favorablement, han canviat, treballen per ambients, noves tecnologies, se continua fent el projecte de llengües estrangeres, que és el que caracteritza una mica el tarannà de l'escola. I sí, sí, l'he trobat fantàstica, fantàstica, bueno, una meravella, tant és així que estic plorant cada dia perquè la meva neta ha demanat i no entra. Oh! Ha tingut la mala sort
1: no
2: que no entra. Així. Sí, sí, creu-te, tot així, així és la vida, però bueno.
1: La teva neta, ja Rafi, altra. La Rafi, estem parlant de la Rafi, no?
2: Sí, sí, sí, la Rafi, de la Rafi. De la,
1: no, la pobra no ha entrat a l'usó.
2: Per sorteig s'ha quedat fora.
1: Caram.
2: I bueno, en fi, una mala pata perquè realment és l'escola triada per la família, no?
1: Ja.
2: Però bueno, és així, no passa res.
1: Quin drama això, ja. Abans no devia passar això, no? Els nens demanaven anar a una escola i entraven a aquella escola, eh? Ara això és...
2: Bueno, no, sí, això ja ha canviat molt, però bueno, en el cas meu, a P3, com que es va fer aquella escola nova, sí, als barracons...
3: I a quina escola pues, li ha
2: arribaven, no, arribaven de nova matrícula i pomba, pomba, vinga, tots cap allà, tots cap a la Carmen. No podíem dir res, no podíem dir... Bueno, ja està bé.
1: Carmen, per aquí la Carmeta va sentint... Carmeta, tu arribes al 2003 a l'escola Maria Usó, per què? Com arribes a Sitges?
4: Ara, això no sé si ho puc dir, perquè és per amor.
1: Ah, pues, home, clar que podem dir-ho, per amor.
4: Per la parella, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé.
4: Jo vaig posar una miqueteta, doncs, a sort, a mi m'agrada, veníem... de vegades aquí Sitges, Barcelona, Vilanova, i el primer lloc vaig posar Sitges.
1: Que és del sud, no? És valenciana?
4: No, lleidatana.
1: Ah, lleidatana.
4: De Lleida. Jo només vaig estar 7 anys a la Pobla de Segur de Mestre i vaig aterrissar a Maria Usó i aquí m'he quedat. I amor, ja no sé si pel marit, per les nenes o per l'escola.
1: O per l'escola.
4: Oh, i tant, sí, sí. Uh-huh. És veritat que atreu moltíssim quan comences a treballar en un lloc i estàs agusant, no només per la comunitat educativa, que ho dèiem ara, per la manera de treballar a l'escola. La Carme també tenia un encant, amb això de vinga, innovar i fer coses, i això engresca molt. I aquí em vaig quedar, sí, sí.
1: Uh-huh. Núria, també és aquest tarannà engrescador de l'escola el que t'ha fet quedar?
5: Sí, sens dubte. Totes les idees noves, tot el personal, quanta gent ve a l'escola, Carmeta, i diu, enlloc he estat tan a gust com aquí, tant de bo em pogués quedar, hi ha gent que es pot quedar, hi ha gent que no, depèn de la situació de cadascú, eh? Però l'ambient que hi ha entre docents, famílies, és molt maco.
4: Crec que és una cosa que destaca, del Maria Usó.
5: Sí.
1: Aquest ambient, no? Sí. En l'època vostra, José María, clar, entenc que en aquell moment, quan demanaven anar a l'escola Utrillo, no hi havia problemes de no pots entrar, no? És a dir, l'escola Utrillo encara no passava,
6: la llista anava augmentant. Jo
1: es anava fent gran l'escola i hi prou.
6: Recordo de tenir en 7è, 8è, 42 alumnes.
1: Sí, 42
6: alumnes.
1: I... És que això la meva generació ho hem viscut. Érem 42 alumnes a aula.
6: Clar.
1: Però clar, en aquella època José María estaven assentats al pupitre, no? Escoltant aquí el mestre, no?
6: Sí, sí, sí.
1: I prou, no? Ara diguem que la cosa ha canviat molt, no?
6: Sí, una mica, a poc han canviat, però bueno. Però jo vam començar ja a innovar perquè l'escola Miquel Utrillo, quan se va inaugurar, havia classes molt grans també, sí, i juntaven dos cursos, el gran grup, el grup mitjà i el
1: petit. Els ajuntàveu, eh, en aquella època?
6: Sí, sí. Pues en el 80, per ahí.
1: Això ho continua fent, l'escola Miquel Utrillo.
6: Sí, ja ho sé.
1: Ho saps, eh? Que sí, això ho continua fent. I de fet, estètic, per fora no ha canviat gaire aquesta escola, eh? És a dir, probablement
6: sí,
1: voldrien...
6: Sí,
1: ha canviat alguna cosa, però diguem que es reconeix encara l'escola,
6: sí, sí,
1: no?
6: Sí.
1: La podeu reconèixer. Clar, com aconseguies que 42 alumnes estiguessin en silenci atenent-te, José María? Això s'ho deuen estar preguntant ara un munt de professores.
6: Bé, costava una mica, no? Però aprofitaves les classes dels matins, que quan estan
1: més fresquets, no?
6: Més fresquet, i l'aprofitaves. Les classes de la tarda, pues, més que nada, activitats i passar un a un, aixecaven la mà, això, com no és? Entonces jo anava passejant, i així s'aconseguia.
1: Joan, tu també tenies 42 alumnes?
0: No tant. Jo quan vaig arribar, vaig arribar a tenir 27, 28,
1: màxim. És a dir, ja estava amb les xifres
0: ja
1: d'ara,
0: baixant,
1: eh?
0: Sí.
1: En les xifres d'ara.
0: Va passar que en aquella època potser... Em sembla que hi havia una escola de Canyelles que no tenien institut i venien a 68 vuitè amb autocar a l'Utrillo.
6: Venien, sí.
1: Clar, vosaltres el que sí que vau viure és el 7è i el 8è d'EGB, no?
6: Sí.
1: Clar, vosaltres fèieu professors d'EGB,
6: sí,
1: no? D'educació general, no?
0: Sí,
1: bàsica.
0: Sí. Uh-huh. Clar, jo amb nens més petitonets, maquíssims, fins i tot vaig tenir grups durant 4 anys seguits, segon, tercer, quart, cinquè, els mateixos, dos cops, imagina't, si estava bé, ells amb mi i jo amb ells. Però també van tenir grups a setè, de repetidors...
6: Una mica difícils,
0: difícils
6: també.
0: Perquè repetidors, abans d'anar a vuitè...
6: Havia repetidors que tenien, havien repetit
0: dos
6: anys,
0: cop, tenien 16 anys. A veure...
6: Una classe molt...
1: Clar, 16 anys, eh?
0: Un mosso d'aquell...
1: Fent, sí, fent, a escola, quan ara 16 anys ja ets alumne gran d'institut gairebé, eh?
6: Clar,
1: amb 16 anys, és a dir, clar, clar,
6: sí, sí.
1: És a dir, ha canviat moltíssim això, eh?
0: Sí, sí. I va haver dos anys que va estar de moda allò dels skinheads,
1: sí.
0: Caps rapats, que mantenien a banda negra, cap rapat, feien
1: amb
0: por...
1: Amb les bombers,
0: feien
1: no?
0: Por,
1: les...
0: eh?
1: Sí, sí.
0: José María, havien de venir amb armilla i casc. No, en broma, ho dic, però va ser dos anys amb nens més grans que va ser a la moda aquesta, però a part d'això, tot perfecte.
1: El professor en aquella època tenia un perfil més autoritari que ara?
0: Hi havia de tot.
6: Hi havia de tot,
0: hi havia de tot,
6: sí.
0: Perquè hi havia mestres que no els deixaven parlar res de res, ni aixecar la mà, ni opinar, i si feien un sorollet amb el llapis ja es posava... Eh? I d'altres, com jo, i com el José María,
6: també,
0: punt,
6: també.
0: Perquè són d'una altra pasta, d'un altre tarannà, doncs mira, si xerraven baixet i no molestaven, i el xiclet que m'estacaven no es notava, però mira, allà... Eh? I jo intentava que es posessin en grup, no posar-los en fila, allà tots ordenadets, per ordenar de
1: llista. Jo no m'he avançat, eh?
0: No, perquè jo, a mi, ja ho veia, els salesians, jo vaig estudiar amb els salesians, ja ho havien fet com a alumne, i em va agradar molt això, i per això potser em vaig fer mestre, per l'ambient que tenia jo quan vaig ser alumne. I em va agradar molt l'Utrillo perquè ja tenia patis i tenia...
1: Home, l'espai era un espai, continua sent un espai espectacular el que té l'escola Miquel Utrillo.
0: Va muntar un teatre, hi havia una sala audiovisual, sala Utrillo, i clar, els salesians, a més de tot això, doncs teníem un cinema el gran i un teatre, i ho vaig trobar molt, molt semblant.
1: Us deixaven, sentíeu que us deixaven innovar? O sigui, us deixaven, és a dir, el claustre de professors, les famílies, us deixaven proposar coses i poder-les aplicar fàcilment?
0: Cadascú tenia la seva manera de... el seu llibret, el seu llibre didàctic, no? Per exemple, el Carlos era molt aficionat a la història i contínuament pues, anaven d'excursions a Barcelona, a Tarragona, per tot arreu. L'altre era aficionat a la natura i venga excursions pel Garraf, amunt i avall. L'altre era un obsessionat amb el català i era jo, i venga l'ortografia i els dígrafs. I el José María, que era el profe de matemàtiques, que a l'hora del pati es quedava cada dia, no sortia, no anava mai a fer el cafè.
6: El que volia, vull quedar-me a Tuan, acabar això.
1: Per ajudar-los, eh?
6: Ajudar-los.
1: Veies com el reforç, diguéssim.
0: Feia el repàs, feia el reforç amb els nens que els hi costava més.
6: Però els que volien, eh?
0: Els que volien, no, era...
6: Bueno, algú que diries avui, queda't al pati, perquè...
0: Era voluntari, però sempre tenia 7 o 8, eh?
6: 7
0: o 8 que es quedaven allà cada dia. Jo no vaig veure mai a la sala profes fent cafè o...
6: No, jo sortia només quan tenia vigilància del pati.
0: Ah, clar, vigilància del pati.
1: José María, anaves amb corbata, camisa, corbata?
6: No,
1: eh? Això no, eh?
0: Ni tampoc hi havia els quadros de Franco i la creu.
1: Bueno, jo tampoc sóc tan gran i he tingut professors al Barretxina, jo vaig anar al Barretxina, don Marcial, tots aquests, i algun anava al Celedonio, no.
6: És que Marcial anava sempre...
1: Marcial anava sempre amb corbata.
6: Amb corbata, sí.
1: Anava sempre amb corbata,
6: sí.
1: És a dir, i a l'institut també vaig tenir algun, que ara Eduardo, no me'n recordaré el seu cognom, de matemàtiques era Eduardo, i també anava amb americana i corbata.
6: Sí, sí.
1: Fins al mes de juny anava amb l'americana, pobre home, que jo jo pensava, no sé com s'ofega aquest home amb l'americana, vull dir que això també ha canviat molt, eh? Carmeta, Núria, vosaltres ni us imagineu anar amb talons, allò amb traja, eh?
4: Impossible, perquè la dinàmica que portem ara no permet anar vestit segons com, impossible.
1: Clar, quan us parlen això, professors veterans, com aquí el José María o el Joan, no? I us expliquen aquestes dinàmiques de classe, tot i que ells probablement eren uns avançats, no? A l'època, no? I se saltaven aquesta cosa estricta, no? I allò encarcarada, no? De l'aula, tots sentats a l'aula, i se la saltaven una mica, no?
6: Parlaven una mica...
1: I ja està.
0: Però algun mestre em deia... Algun sí. Em cridava l'atenció, a mi, eh?
1: Quan vosaltres ho veieu això, què sentiu?
4: Bé, he viscut com a alumna.
1: Clar, com a alumna.
4: El que passa que jo crec que gràcies a ells, doncs, no? Aquestes iniciatives, aquest trencar amb el que... Doncs, també hem viscut moments molt macos, eh? com a estudiant, jo tinc molts bons records, però és veritat que quan passes al davant com a mestre o com a professor, doncs, aquestes coses és el que distingeix, no? I que crec que ells era potser més etiquetat amb el tipus de mestre, no? Cadascú tenia, veig, no? Una mica d'un perfil en concret, però ara s'intenta unificar una miqueteta, doncs, a nivell d'escola, i que sí que crec que estem creixent moltíssim. Vull creure que de manera positiva i de manera molt favorable, doncs, cap a aquesta metodologia més, doncs, d'experimentació, de poder bellugar-te per l'aula, de descobrir moltes més coses, no? És molt diferent, crec.
1: Carmen,
2: digues.
1: Escolta, jo no sé si penses, però, que hem perdut massa, o que els professors heu perdut massa l'autoritat.
2: No, jo penso que no han perdut l'autoritat, perquè els mestres es fan estimar de seguida pels seus alumnes i per les seves famílies, precisament perquè sempre s'han ofert i estan pendents de les necessitats dels nens. És el que interessa, no? I penso que l'autoritat, el dir-te de vostè, que jo també he anat a aquestes escoles,
1: sí, sí.
2: El dir-te de vostè, no, el parlar de tu, bueno, ara ja ni et parlen de tu, ara eres com la seva millor amiga a la feina, no? Això és molt enriquidor.
1: Però això pot ser...
2: Arribes a casa esgotat, però amb l'alegria de tornar el dia següent.
1: Núria, però no sé si, per exemple, hi ha un punt de perill també en això, no? En el que et vegin gairebé com una amiga, no? Una col·lega, potser vosaltres que esteu més petitons, no? Però si estan amb nens més grans, no? Que és el teu cas, no, Núria?
5: Jo sí.
1: Estàs amb nens de...
5: 5è i 6è. Jo sempre els acomiado. Cada 2 anys jo em graduo.
1: Sí, estàs amb els grans de l'escola. A aquest punt que et vegin gairebé com una amiga, no? A més, en tu cas que ets una noia jove... Com es gestiona això, no? Perquè d'alguna manera entenguin que sí, que bon rotllo, el que tu vulguis, però aquí la que decideix soc jo, no?
5: Sí, jo penso que part de la nostra feina és trobar aquest equilibri. Que el dia de la graduació, la setmana passada, et diguin que tu has sigut com una segona mami o que en aquell moment tu vas estar o el vas abraçar o li vas donar la mà, això dona sentit a la feina, però sí que és veritat que és una feina que s'ha de treballar durant molt de temps per el que tu dius precisament, perquè a vegades de dir, sí, molt bé, bon rotllo, però aquest és el meu lloc i aquest és el teu, no t'equivoquis,
1: no et passis,
5: perquè
1: no?
5: Més amb, doncs això, amb 11-12 anys, doncs no és com la Carmeta que tenim de 3 anys. Llavors, bueno, és maco aquest feeling, aquest lligam que fas és preciós, perquè a més és això, són nens ja que tenen unes converses que per mi són precioses. Jo crec que amb nens de 4 anys, fa tants anys que estic amb nens grans que em costaria molt en aquest sentit. Però sí, sí, és això, és trobar l'equilibri entre que puguin confiar en tu, que et puguin explicar que els hi ha passat una cosa, però que a la vegada puguin saber que tu els hi diràs fins aquí. O això ja no està bé, no? Mm-hmm.
1: José María, i quin és el truc per generar aquesta confiança amb l'alumnat? En el teu cas, com ho aconseguies?
6: El truc és ser amic dels...
1: Ser amic.
6: Amics dels alumnes, no? I ells van confiar i mira, els alumnes que he tingut, aquells més conflictius,
1: sí?
6: Són els que trobes al carrer. Oh, José María!
1: Sí?
6: Sí, sí.
1: Però tu i no els hi dius ara, ostres, caram, el curs que em vas donar, eh?
6: I tant. Que m'has donat,
1: sí. I tant.
6: Però us reconeixen que han sigut conflictius i ves una estima i un...
1: Ostres, José María, i quan trobes un alumne d'aquests, no? Dient conflictius, és a dir, allò que diguem que et portava una mica de mal de cap a l'aula, eh? I quan el veus ara de gran, no? Que et ve a saludar i que a sobre ho fa amb estima... I sobretot, quan entenc que el veus, doncs, que ha fet la seva vida, que s'ha format, no sé què, quina sensació et genera això?
6: Canvi, sempre impossible que hagi donat aquest canvi, però quan es tornen majors, pues ja reconeixen la tasca que has fet, i el carinyo que les has donat.
1: Clar, és que això deu ser el més satisfactori, no? Sí. Per un mestre, no? Veure un exalumne que de sobte doncs s'ha format, no? Amb allò que vulgui que sigui, que està treballant, no? Que vaja, que és una persona adulta ja, no?
4: Jo ara ja en tinc uns quants, i la cosa que més m'ha impactat, a part d'aquests records, i de dir això de que estaves allí en aquell moment que no estaven, algú que ha llegit la mateixa professió i diu, és que jo sóc una mica, doncs per tu, ja sé que no és únicament, o recordar coses que feies molt concretes, no? O explicar contes, o que els llegies en veu alta, i ells, això és molt emocionant. I el que deies d'això de la proximitat, jo crec que és la clau, que ells sàpiguin que estàs a disposició, d'acord? És, no sé, com si en el fons som uns pares i
1: com
4: unes mares.
1: Com això que feia Josep Maria, no? Sí. Que a l'hora del pati sabien que si volien... Ell era,
4: que
1: no?
4: Sí, que estàs a disposició, que tu estàs allí, que pel que necessitin, en el moment que ho necessitin, perquè de vegades en els minuts, no, és molt diferent.
1: És més diferent, clar.
4: Hi ha moments que no estan predisposats al mateix. Crec que és molt important que nosaltres estiguem allí, molt, i és el que crec que en el fons recorden més, com nosaltres, no?
1: Joan, i com ho aconseguies tu? Com treballaves aquesta disposició?
0: Jo intentava que hi hagués un bon ambient amb el grup classe, que entre ells es respectessin, fossin amics, i si hi havia algun problema puntual, parlar-ho i aturar la classe de català o de matemàtiques i tractar el tema i resoldre'l, i es donaven la mà i continuaven tan amics. I hi havia, intentava que en tinguessin confiança, però sense tenir-me por, saps? I aleshores ells amb tota confiança m'explicaven els seus problemes que havien tingut al pati o a casa o el que sigui, intentaven parlar i fèiem bastantes reunions, assemblees de classe que es deien, bueno, bastantes, quan tocava, i si n'havien de fer alguna extra, alguna reunió de classe extra, també la deien assemblees de classe, i anava molt bé. Clar, jo l'ambient de silenci complet pues no hi era. Quan jo parlava, potser sí, quan explicava, però jo no era un mestre d'explicar durant mitja hora. Jo, 10 minuts, un quart d'hora, la resta treballaven, treballant en grup i tal. No era aquell mestre que estava 3 quarts d'hora explicant i després l'últim quart d'hora a fer deures, a fer treballs, activitats i a córrer cuita i després a casa a l'oca baix.
1: Eren uns avançats, aquests homes.
0: No, a veure, reproduïa els meus mestres que vaig tenir.
1: Bueno, doncs els teus mestres eren uns avançats perquè, clar, justament el model de canvi educatiu, no? El model educatiu actual, justament el que impera i el que parla, no? Corregiu-me vosaltres que sou en actiu, és això, no?
4: Sí,
1: és a dir, la classe magistral aquella ha desaparegut.
0: Un mestre distant amb els alumnes, a la tarima, i posar l'encerado i l'apicero, pues no, ja havia acabat. I a més, era tot més... Bueno, havien canviat les lleis, canviaven l'11, la LOCSER, cada 2 anys.
1: Això continua passant,
0: Van canviant.
1: Això continua passant, perquè també ara estem amb la LOMLOE, em sembla que és ara.
0: Es diu així, ara.
1: Sí, sí. Això va canviant constantment i això és un mal de cap al
0: professorat. La teoria la fan els pedagogs, aquests que estan als despatxos, però després la pràctica l'apliquem als mestres, observant els alumnes, mirant les seves necessitats, i si un nen era mogut, doncs era mogut, què li has de fer? No podies fer res. Encara que
1: ara ja no és mogut, no, ara és un nen amb diagnòstic, no? En la majoria dels casos, TDAH, no? Amb TDAH, no, Núria?
5: Se'ns complica el tema.
1: Ara la cosa s'ha complicat, però al final l'essència és aquesta, no, Núria?
5: Sí, el que passa que, clar, jo penso que amb els anys, jo que sóc relativament jove, tinc 42 anys, penso en com em van educar a mi, que era molt més magistral del que ella està dient, I ara tot és molt més motivador, molt més vivencial, i està molt bé, però clar, depèn de quin tipus d'ensenyament t'estan demanant. Amb 28 alumnes a la classe és molt complicat. I per mi el problema més greu és la ràtio, que potser no hem vingut per això, però
1: i tant que hem vingut
5: realment,
1: per això,
5: o sigui, estan molt bé els ambients, els projectes, els treballs cooperatius, i això és xulíssim i motiva els nens, i a nosaltres ens encanta, i ho anem afegint, i s'ha d'afegir perquè funciona molt bé. Però clar,
1: no encaixa el model amb la, diguem, amb la situació actual de ràtios, no? De fet, estem parlant de les mateixes ràtios que tenia el Joan, 28
5: sí?
1: alumnes.
5: Jo l'any passat tenia 28 alumnes.
1: Sí, això no ha canviat gens. En canvi, el model educatiu, el sistema canvia moltíssim, tot i que el Joan, diguem, que apliqués la seva manera de fer bastant moderna, diguéssim, pels temps que corrien, però el model ha canviat moltíssim. Ha canviat moltíssim dels anys 80, vaja, és que aquí diverses hem passat per l'escola en aquella edat. I això del Joan tampoc no era tan habitual. Tampoc no era tan habitual. Digues, digues.
6: Una cosa. I quan vas estar jo en el Barratxina,
1: sí,
6: va ser centre experimental de la EGB.
1: Sí.
6: Abans, a los 10 anys, els que volien estudiar anaven a l'institut,
1: sí,
6: veien l'ingrés,
1: sí,
6: i primer, segon, tercer i quart de batxillerat. I els que no, es quedaven a l'escola, pues, la seva formació i nada més. Però l'Esteve Barratxina va ser un centre experimental de la segona etapa.
1: Sí.
6: I vas tenir jo i altres professors que si van fer 10, 11, 13, 14 anys, van sortir...
1: 5è, 6è, 7è i 8è.
6: Sí. Van sortir con el título del batxillerat.
1: D'acord.
6: Entonces, van a ser un centre experimental, es feia...
1: Entenc que això és abans que s'implantés el BUP i el COU, abans,
6: abans de que s'implantés la IGB. Sí. I van sortir, els alumnes que van sortir con el título del batxillerat.
1: Aquí a... que abans... Tret aquí al Barratxina, eh?
6: Sí,
1: caram, no sabia això,
6: sí.
1: no ho sabia.
6: Van ser centre experimental i van venir director de Saragossa, de Lleida...
1: Estem parlant de què? De l'any 70, de l'any 71? De quin any estem parlant, això? Por
6: sí,
1: ahí, no?
6: Sí, sí, sí, por ahí, sí.
1: Sí, sí, caram.
0: El Franco encara era viu.
1: Sí, sí, feia, sí, sí, efectivament.
6: Feia un sistema que era per fitxes.
1: Sí.
6: Fitxes, cadascú anava al seu ritme. Al seu ritme i agafar una
0: dia,
6: fitxa.
1: És que clar, aquí la Carmeta va fent així. És que no han canviat tant les coses.
4: No, perquè el que es preval ara és la individualitat, és a dir, en tot i estar molts nens, el que fem és intentar acomodar-nos a cada nen, cada un d'ells, i ben bé és això.
1: El que feia el José María l'any 70, eh?
4: Clar, sí, les fitxes cadascú al seu ritme.
1: És fort això,
4: no,
1: eh?
4: No doncs amb fitxes, però sí, sí, és molt
6: agafar interessant. Agafar una fitxa... Sortia, bé, ara agafa la seva.
1: I aleshores, què és el que ha canviat tant? Les famílies?
4: Jo crec que hi ha una miqueteta un canvi en general, social.
0: La societat.
4: Sí, social.
0: És la societat.
4: De...
0: No són els pares, són... és la societat,
4: sí,
0: que ha canviat.
4: Sí, jo no voldria etiquetar
0: quin de, és... Els mitjans socials, les xarxes socials aquestes que diem, són xarxes perquè enganxen, però socials són a vegades antisocials, no?
1: Clar, però ara estem veient com moltes coses en comú respecte a l'escola que feia José María l'any 70, 71, 72... amb l'escola que estem fent ara l'any 2026.
4: Amb recursos diferents.
1: Amb recursos molt diferents, sí, efectivament, i òbviament una societat completament diferent, sí, d'entrada, perquè l'any 70 encara hi havia el dictador per aquí, i ara diguem que per sort no estem en això. Però clar, hi ha moltes coses en comú. Per tant, què ha canviat? La societat? Només ha canviat la societat?
5: Jo penso també que la vida de les famílies és molt diferent. Mm-hmm. Que vivim a un ritme, les famílies, les mares...
4: La conciliació.
5: La conciliació, el treball, els extraescolars, la feina pròpia, la parella... Penso que tot és tan exigent que és molt difícil arribar a tot, no? I a vegades el que deia
1: José María.
5: El José María de com les famílies s'impliquen, penso que cada vegada, no? També ho dic com a mare de família nombrosa, que se'ns fa molt complicat poder, no? Tenir temps per coses que...
4: I també la implicació, crec. La implicació, crec que tots els pares i totes les mares ara doncs, ens involucrem molt en tot això. Volem saber què fan, tenim interès en... I doncs això també porta una miqueteta a voler interferir o intervenir. I
1: massa? Som massa intervencionistes?
0: Els whatsapps. Whatsapps de classe, a vegades...
1: Això no ho vas viure tu, no, Joan? Els whatsapps?
0: Ho estic vivint ara.
1: Però ara no
0: tinc
1: estàs...
0: Tinc una filla, mestra.
1: Ah, d'acord. Ho vius de manera passiva, eh? De manera passiva.
4: No sé, jo crec que... a la seva manera també tot això es fa per un bé i per un interès que abans doncs, les famílies no eren conscients.
1: Per descomptat, la finalitat sempre és el bé. Sempre, sí. Sempre. Això mai ho posem en qüestió en cap tema educatiu. Eh? Les famílies, en un 99% dels casos, el que miren és pel bé dels seus fills. Això no significa que sempre que ho facin sigui el millor, que la manera sempre sigui la millor, perquè és veritat que potser de vegades són massa intervencionistes, no? Clar, jo no sé si, José María, a ti t'arribaven pares o mares i et qüestionaven la nota que li havies posat a l'alumne, per exemple.
6: Alguna vegada sí que ha passat.
1: Alguna vegada sí, havia passat.
6: Perquè quan era una assignatura que quedava, mira que el meu fill només li queda aquesta assignatura i sí... depèn si anava 4.000, venga, pues aprovat, no? Però sí, altres vegades no es podia fer res.
1: Però era habitual, no era gaire habitual.
6: No, no era habitual, no.
1: Clar. Jo diria que ara és una mica més habitual.
6: Ara més, sí.
1: No?
5: Sí, és més habitual.
1: Que en molts casos és simplement una qüestió de voler saber, no? És a dir, no vull dir això que ho vulguin exigir, però entenc que ara ja... O sigui, els pares tenen molt més interès en saber el per què d'aquella nota, no?
5: Sí, sí, sí. Sí, a vegades qüestionen, eh? Alguna vegada qüestionen i a vegades no ajuden en el sentit de... Bueno, que els hi posen molt fàcil. No? Quan el nen et diu, és que la mama no m'ha posat la carpeta i jo dic, carinyo, la carpeta és teva. No és de la mama, no? I això a vegades...
1: Aquesta bombolla, no? Sí. Que hem creat ara, sí. No? Moltes vegades les famílies amb els nostres fills. Abans sí. Els fills eren més independents i més autònoms, no?
6: Però... No? Le donaves el control corregit.
1: Sí. Ai, el control, no, jo també feia controles, és veritat, sí. Estic ara com revivint èpoques, José María?
5: Sí.
6: I deies, mira, aquí m'ha posat mis punts, podia ser un punt, però anaves amb ella i d'acord, si tenia raó, i no, però això no.
0: Jo l'últim any no hi havia controles, tenia un llibre digital i era el llibre digital que posava la nota.
1: Vull dir, però ho noteu que abans diguem els alumnes eren com més autònoms i més independents, hi havia menys dependència de la mare, del pare, com menys protecció. Protecció
0: sí,
1: entesa com de bombolla, una mica.
0: Una cosa és protecció, que està bé, i sobre protecció això ja es passen. Mm-hmm. Perquè si tu fas una nota a l'agenda dient al seu fill s'ha de comportar, i en lloc de venir a parlar amb el mestre o la mestra a veure què ha passat, a veure si ho podem solucionar, però se'n van directament a l'equip directiu o la directora, el director, aquesta mestra és no sé què, i pues, comença pel WhatsApp a criticar, i no tots els pares estan d'acord del grup de WhatsApp, i van i li expliquen al mestre o la mestra allò que diu aquella que li ha dit, i aquí s'arma la...
1: Hi ha molts canals, ara molts canals. Carmen, que et tenim aquí al telèfon. Escolta'm, i estàs aquí escoltant, entenc atentament la conversa. Carmen, jo volia preguntar, en tant que directora, el més pesat, el més dur és la burocràcia? Abans que parlàvem d'això, de la LOMLOE, no sé què, tots aquests canvis de programari que us obliguen els mestres, òbviament, a canviar moltes vegades dinàmiques de curs. No sé si el més pesat de tot plegat és aquesta part burocràtica?
2: Bueno, jo penso que no només per la direcció, sinó per tots els mestres. Jo penso que, a lo millor m'equivoco, perquè sóc ja més gran, però jo penso que més que la ràtio,
1: sí?
2: Tant és 20 com 25 per mi sí, és tota la feina de burocràtica que han de fer els mestres, que en altres països fan els inspectors d'educació. Aquí te fan fer, cada any canviem el projecte lingüístic de l'escola, amb les lleis que se posen en la política, la política en l'ensenyament. Allí, jo me'n recordo, al principi era tot lletres, el DSB, l'ABC, era una cosa, el PLL. O sea, ara, tots els mestres, en comptes de dedicar el temps que tenim a l'escola, no? Aquella horeta sense criatures, per preocupar-te d'elles, parlar amb el company si hem vist alguna manera de millorar, no, te l'has dedicat a redactar projectes lingüístics que després et tomben.
1: És que això, Carmen, no ho expliquem, Això no ho expliquem. Ara, aquest any amb les vagues, amb totes aquestes vagues d'educació, un dels reclams que apareixia, que a més no era el que els mitjans en feien més ressò, però a mi em semblava molt, molt curiós, justament era aquest, el que demanaven els mestres una rebaixa de la burocràcia, perquè per el que deies ara, no? Que és justament el que estàs explicant, és a dir, fa 25 anys hi existia això, És a dir, aquesta... Entenc que això va a més, m'imagino, no, Carmen? O va anar més? Tu vas sentir que anava més?
2: Sí, suposo que cada vegada més. Jo quan em vaig jubilar me vaig quedar al cor una mica trencat pels companys, per les famílies, pels nens, però el que més alliberament em va donar, vaig dir, ostres, adeu projecte lingüístic, t'ho juro. Vaig dir, adeu burocràcia.
4: De fet, la Carme, el darrer any que va estar a l'escola, va estar de paral·lela i va gaudir de mestre de 5 anys, de nens de 5 anys, que sí. Era irreconeixible, eh, Carmen?
2: Jo de tu vaig gaudir també.
4: Ah, que bonic, gràcies, igualment.
1: Clar, José Maria, jo no sé si en el teu cas, tu, és a dir, la teva feina en què consistia? Anaves a, preparaves la classe, la matèria, feies la classe, corregies exàmens, però tenies tots aquests projectes, havies de preparar tota aquesta burocràcia, també l'havíeu de fer?
6: Sí, perquè quan acabava el trimestre, que en aquella època hi havia 5 avaliacions.
1: Sí, cert,
6: dos mesos.
1: Cert.
6: Cada 2 mesos. Mm. Entonces, claro, al final hauries de posar notes i hi havia la burocràcia de passar les notes a mà.
1: Bueno, en aquella època era manual, a més, efectivament. Era sí. Una a una, allò anar redactant una, sí. La targeta. Però diguem que s'acabava aquí la feina, Posaves la nota, feies l'avaluació...
6: No l'avaluació, havia la reunió de tots mestres...
1: A claustre, sí.
6: D'avaluació, i algunes pues, ja quedaven així. Luego pasarlas al seu butlletí i a l'arxiu.
0: I al llibre.
1: I al l'arxiu. Clar, Núria, anaves a sentir quan feia això de la burocràcia, la Carmen, eh? Això és el més pesat, eh?
5: Sí, perquè tot, ara sí. Que no tenim nens, és que no acabes. Tot està escrit, totes les reunions amb les famílies, amb els psicòlegs amb qui t'hagis reunit, tot passat a PDF, tot signat oficialment, i cada vegada és com això, que va més, que va
4: I
5: més.
4: Fins i tot els informes, ara deia un butlletí, nosaltres ara fem informes que de vegades semblen llibres, perquè fem tot qualitatiu i és que no s'acaba mai.
1: Per tant, rebaixa de burocràcia, i això com s'arreglaria? Per exemple, com deia la Carmen, amb inspectors tècnics, és a dir, persones que s'encarreguessin a les escoles només de fer això? Seria una possible solució? Us agradaria? Us visualitzeu això?
5: Si tota la feina que ens traguessin seria benvinguda.
1: És a dir, entenc que com a mestre el que voleu fer és estar amb els alumnes i ensenyar-los, no? Aquest és el desig màxim d'un... O sigui, és la feina que realment vols fer, no?
5: Clar, és la sensació de no arribar perquè sempre tens coses per passar, no? Coses per arxivar, coses per signar... I al final la teva feina, no? Penses que és aprofitar al màxim, clar, està...
4: El que vols és preparar l'aula, preparar el que faràs amb ells i amb elles. És que, en el fons, la nostra feina seria aquesta. De fet, en el fons, tots aquests documents m'agradaria saber...
1: On van? A mi també.
4: Quina quantitat de lectors té?
1: I qui els mira? I qui els llegeix? A
4: llavors,
1: mi també m'agradaria.
4: Podem revisar la funcionalitat? No sé, caldria... Bueno, crec que és una mica difícil, de replantejar una cosa quan s'han imposat... Ja, un cop posada es costa molt de...
1: Sí, però si és molt interessant això que planteges, eh? Tot això que feu, qui s'ho mira?
4: Sí, sí.
1: I és... després per què serveix? Perquè sí, entenc sí. Que això després, la gràcia és que algú s'ho miri i llegeixi i a partir sí. D'aquí s'apliquin canvis o no, no? Es facin coses, no?
4: No, és que de fet molts d'aquests documents estan contínuament amb reformulació, amb revisió i tornar a fer, llavors... No sé si tenim temps, de fer, de fer-lo, revisar-lo.
1: Digues, Carmen, digues.
2: Clar, es fa un projecte, no, deia, que es fa, per exemple, un projecte lingüístic, una normativa de centre, qualsevol document en el que ha de participar el professorat i el conseller escolar inclús, però es fa amb, amb totes les garanties de que tothom estigui atès, ho envies a inspecció o lo deixes a l'escola perquè vingui la inspecció a vigilar-lo, que estigui bé, està tot correcte, i l'any següent la llei diu que l'has de tornar a canviar.
1: És que això és un mal de cap.
2: És un mal de cap, una pèrdua de temps, i és per renunciar.
1: Clar, i a més, uns canvis que tampoc no acaben d'entendre's gaire de per què, no? És a dir, per què de sobte aquest any hem de canviar respecte a l'anterior, quan de vegades el canvi...
2: Exacte,
1: no.
2: Perquè... ho tornes a fer quasi semblant,
1: Que, sí, sí, que s'assemblen molt, moltíssim. Sí, sí, és sí. Com, fa la sensació que hi ha un món educatiu als despatxos, aquesta és la sensació, que hi ha un món educatiu als despatxos, que prenen decisions, va, no sé què, i després hi ha un altre món educatiu, que és el real, no vull dir sí. Que l'altre no sigui real, però que és el de carrer, el dels professors sí. A l'aula, no? I fa la sensació que aquí hi ha una desconnexió entre aquests dos mons que al final constitueixen tot el sistema educatiu, i hi ha una desconnexió entre aquests dos mons que dius, home, potser no sé si això s'arreglaria posant-nos tots en una taula parlant, no? Dir, escolta'm, això que demaneu no ens acaba d'anar bé, no? O no sé, no hauria de ser tan difícil d'arreglar, no, Carmen, això? És a dir, què passa aquí? Hi ha com una, aquesta desconnexió.
2: Jo realment, jo no sé ara, perquè quan jo era directora no teníem cap tipus d'autoritat legal i tot ho havíem de fer com penso que s'ha de fer amb els companys, no? I ara, jo he sentit, no?, coses de que ara les direccions tenen molt de poder, trien aquí, trien allà, però penso que en realitat tampoc estan a gust les direccions aquí amb tota la paperassa, que a més la fan després els mestres. Jo penso que les direccions, crec que almenys les que jo coneixo, ho fan com abans, tot s'ha de correspondre amb tota la comunitat de mestres, però el que realment és dolorós és que des de les serveis territorials i inspeccions atossiguin a cada centre escolar amb tota aquesta paperassa. És el que penso que s'hauria de treure i que tampoc costaria tant.
1: Clar, clar. Perquè, no sé, Joan, tu recordes tota aquesta part burocràtica, la teva feina?
0: Jo vaig ser secretari, i tu també, no, José Maria? Jo vaig ser secretari, em passava tarda sencera imprimint informes, però primer els havies de dictar, o sigui, els havies d'escriure, i després imprimir amb una impressora que teníem, i tarda sencera, vinga, tarda, i la ma filla no la veia aquella setmana d'avaluacions, que hi havia 3 avaluacions a la meva època, a la seva n'hi havia 6. I després havien de fer reunions, resums, actes, tot per escrit i en paper. Ara tot es fa digital, no? Potser tot això.
5: Sí, ho tenim al Drive tot.
1: Tot és al núvol.
0: Llavors, potser seria una IA d'aquestes. Ara, per exemple, per fer el resum d'això que estem parlant...
1: Jo crec que ja deuen fer-ho servir això, de les IAs.
0: Una IA d'aquesta, un aparell, i per resum, en 2 segons del que hem parlat aquí, de les tonteries que hem dit...
1: José Maria, quin canvi, dels teus informes fets a mà, amb aquella cal·ligrafia d'aquella època, perquè això és una altra, aquelles cal·ligrafies...
6: Hi havia classes de cal·ligrafia.
1: Home, per descomptat.
0: Amb ploma, amb tinta i seca.
1: I aquí informes que feies dels 42 alumnes, no? Una a una havies de fer avaluació i anar apuntant una a un,
6: sí.
1: No? Clar, per tant...
6: Tenien una fitxa resum, posava les notes...
1: Per tant, hi havia feina fora de l'escola, també?
6: Sí,
1: molta,
6: molta, sí.
1: Que aquesta és l'altra, no? Que sembla que els mestres treballin al horari d'escola.
6: Al fi de curs, te passaves els últims dies fent informes i arxivant tot.
1: Tota aquesta feina de fora de l'aula, no? De fora del centre, que és tan invisibilitzada.
0: I també la feina de preparar el material, sobretot
1: la prèvia.
0: Amb els més petits.
1: És la que estan fent ara, que els hi toca fer ara el juliol pel setembre.
0: El material,
1: no?
0: I programar, també es dedica molt de temps a fer programacions i corregir i tal. Avui en dia s'ha de corregir. L'altre dia, parlant, vaig fer un escrit així fet a mà, com si fos un nen de primer, fet en llapis, sense punts ni accents, amb moltes faltes. Li vaig dir a ChatGPT, corregeix-m'ho. Ho va corregir perfectament, amb una foto. Li vaig fer una foto, m'ho va corregir perfectament. Sí. Més em va dir, t'he corregit això, perquè això...
1: Saps que ho sap molt bé, això?
0: Què?
1: Saps qui ho sap això molt bé? Els alumnes.
0: Ah, bé. No, però
1: els alumnes coneixen la IA, sí o no?
5: Sí, potser a la primària no es veu tant,
1: A la secundària...
5: Però jo tinc un fill de 14 anys i jo a vegades em sorprenc perquè a mi no se m'havia ocorregut anar a buscar el ChatGPT i, ostres, ells són molt més ràpids. Jo encara estic al Google, però ells estan ja en un altre punt de la vida, tal qual, no?
1: Tenen un control de la IA i saben treure-li un profit a la intel·ligència artificial, que jo també no soc capaç de treure-li, o em costa, diguem.
5: Som una altra generació.
1: Exacte, jo soc analògica, no soc digital, nativa digital, i llavors això costa molt. A moda de resum, José Maria, diries que l'escola ha evolucionat a millor? L'escola Mitrillo diries que ha evolucionat a millor?
6: Jo crec que sí, que la vegada va millor. Hi ha...
0: En quant a material, Déu-n'hi-do.
1: Pel que fa a què? A recursos, per exemple? Hi ha més recursos?
6: Menys, una ràtio més petita.
1: Home, que la seva segur, perquè 42... Home, és que ara els hi poses 42 alumnes amb aquest programa educatiu que tenen i aquest sistema educatiu, i és que igual se'ns tiren per la finestra els professors, eh? Perquè clar, com ho fas això amb ambients amb 42 alumnes, jo no sé si seria possible. Per tant, creus que ha evolucionat a millor?
6: Sí.
1: Hi ha alguna cosa que penses que caldria rescatar d'això de fa 50 anys de l'escola? Alguna cosa que diguis, allò ens funcionava molt bé, nosaltres ho hauríem de rescatar.
6: No, cadascú tenint el nostre mètode, i pot ser que alguna cosa que ara es fa, pues, l'hauria de canviar una mica, no sé.
1: Uh-huh. Joan, què en penses?
0: Jo
1: recordo, ha evolucionat a millor
0: l'escola? Jo de l'Utrillo recordo molt i em agrada moltíssim. Ara no sé si ho fan, potser sí. I ara, anàvem, per exemple, quan arribaven els alumnes a cinquè, anaven caminant des de Sitges a Can Grau, una casa de colònies que hi ha allà a prop d'Olivella.
1: Sí.
0: I era fantàstic passar allà quatre dies estudiant la natura, que si el problema de l'aigua, etc. Anaven també d'excursions per camí de Can Planes. És a dir, el Garraf el fèiem contínuament.
6: Molt, sí.
0: Ara, actualment, no sé si ho fan, potser ara, ho fan, aviam, tampoc.
6: Una cosa que es va fer és assignatura Sitges.
1: Sí,
6: sí. Amb llibres i tot, perquè això era desconegut per a mi,
0: bueno,
6: i ara...
0: Pues,
1: la van perdre, l'assignatura Sitges no es fa...
6: Encara tinc material
0: digital,
6: de assignatura Sitges.
0: Jo ho feia en digital, al final.
6: Llibres... I
0: els que... llibres, primer, i després en digital, amb els disquets. Bueno, amb un
1: disquets, no. Mare meva.
4: I els mestres de fora anàvem a formar-nos, per
1: sí?
4: fer-la.
1: Sí. On vas anar a formar-te?
4: Doncs mira,
1: jo crec que...
4: No, aquí
1: Sitges,
4: a l'Ajuntament.
1: Home, si era l'assignatura sí. Sitges...
4: Crec que aquí l'Ajuntament vam venir a una sala i ens van
0: Joaquim,
4: ens explicar.
0: Amb el Joaquim Puig.
4: Amb un exalcalde, em sembla que vaig estar uns dies... Un
1: no
4: historiador.
1: Sé, Jordi, historiador? Jordi Serra no era historiador.
4: No recordo, és que clar, estic molt de temps. Doncs sí, els que érem de fora veníem a escoltar-lo i a aprendre què era el Corpus i com es celebrava tot això.
1: Joaquim Puig, sí, va ser psicòleg a l'escola Esteve Barratxina, molts anys. Sí.
0: Després es va fer pàgina web, hi havia una pàgina web.
1: I va estar molts anys aquesta assignatura.
0: Jo anava a la sala d'informàtica.
1: Funcionava aquesta
0: perfectament.
1: Assignatura?
0: Perfectament, els encantava amb els nens, sí.
1: Us agradaria recuperar-la?
0: Ara es podria fer millor, es podria millorar i tot.
1: Però ara no hi és, l'assignatura, ja fa anys que no hi és. I fa anys que està el projecte sobre la taula, fa anys que es reclama.
4: I tant com el recolzem, i tant.
1: Sí?
4: Sí, sí.
6: És que hi ha molt material, es va fer com... quan era l'alcalde Jordi Serra,
1: sí.
6: Jordi Serra, i van fer llibres, resum, van fer cursos també totes les escoles per aprendre tot, i això és una cosa que
4: és el que els motiva més, la festa major, sí. les coses pròximes, properes.
6: Que la gent de Sitges és molt participativa, o sigui que a les festes... hi ha una colla de gent...
0: Hi ha els mitjans que hi ha 3D i ulleres, aquestes ulleres modernes, com es diu això, que es veu tot...
1: Sí.
0: Amb els mitjans que hi ha, imagina't.
1: És que justament això de l'assignatura a Sitges és un tema que ara justament el Consell d'Infants ha tornat a sortir, el Consell d'Adolescents, és un tema que està sobre la taula. La regidora d'Educació actual ha dit que la idea és tornar-la a implementar. És veritat que probablement... els alumnes, això ho deu notar, no hi ha assignatura a Sitges, però sí que tenen un coneixement. És a dir, hi ha un coneixement molt potent d'algunes de les festes i les tradicions.
5: Sí, però després pensa que també tens molt alumnat nouvingut que ve durant tot l'any, que potser els hi costa més participar, que has d'explicar a nens de 12 anys com se celebra el Corpus, i això passa, a mi em passa cada any, quina és la història de Santa Tecla, no? Què li va passar, i, ostres, jo, sí, nosaltres li donaríem suport.
1: Per tant, aquí, suport unànim a l'assignatura Sitges, des dels que la van viure, no? El seu origen, no? Que va funcionar bé i es va tocar aprendre també, no, José María? Vas haver d'aprendre també, no?
6: Vas haver d'aprendre molt, sí, moltes coses, sí. I vas a veure, les enciclopèdies, la gent que, a veure, expliquen això, què vol dir Eval de Bastons.
1: Clar. Sí, doncs tot això es va deixar perdre en el seu moment i ara ho reclamen justament per això. És veritat que diguem que ara hi ha un coneixement prou profund d'algunes de les festes, no de totes, d'algunes de les festes entre la canalla, perquè a més hi ha una cosa motivacional, ja des de ben petits els hi posem els gegants, el drac, les gralles, i estan, que són nadons i estan ja escoltant gralles, però és veritat que també tenim a Sitges molts nouvinguts. Això passava a la vostra època? Que és a dir, molts alumnes que començaven la classe a mig curs, és a dir, que us arribaven curs,
6: sí,
1: també passava,
6: sí,
1: eh?
6: Sí,
1: també sovintejava,
6: sí,
1: eh?
6: Sí, sí.
1: Lo de la matrícula viva, eh? Que
6: matrícula
1: li diuen...
6: Matrícula anaven arribant, vinga, quin de los tres niveles és el que menys alumnes té? Aquest és aquest. I va, va.
1: No han canviat tant les coses, eh?
5: No.
1: És fort, eh?
5: No, no.
1: És fort. Carmen!
2: Digues.
1: Moltíssimes gràcies. Ja sé que en distància ha estat una mica diferent, però gràcies per estar aquí avui amb nosaltres també.
2: Pues,
1: salutacions.
2: Ha estat molt de gust.
1: Salutacions a qui va ser la primera directora, no, de l'USO.
2: Bueno, la segona.
1: La segona. Primera directora dona a Sitges va ser?
2: La primera de mandat de 4 anys, això sí.
1: Això sí. Carmen, un plaer tenir-te.
2: Què digues?
1: Que un plaer tenir-te, dic. Un plaer, un plaer escoltar-te, deia, que gràcies.
2: Ah, al res. A vosaltres, un petó molt gran a tots.
1: Adeu. Gràcies, Carmen.
2: A reveure.
1: I a vosaltres igual, moltes gràcies. Escolta'm, em quedo amb això, que no ha canviat tant, eh? En el fons, és el mateix, eh? Fa 50 anys, fa 25... i ara el 2026, per tant potser que no sé, hem de replantejar coses, i després el que ha quedat evident o en evidència és aquesta, dins aquest sistema educatiu, aquesta bretxa que hi ha entre els despatxos i les aules, que és abismal, i probablement és la que ha generat totes aquestes vagues, aquests no acords i aquesta situació, aquest context difícil per tothom, pels mestres que sou en actiu, suposo que pels que sou exmestres també, per viure des de fora, per les famílies, pels alumnes i per tothom. En tot cas, Núria, Carmeta, José Maria, Joan, moltes gràcies avui per acompanyar-nos, i des d'aquí aquest nostre petit homenatge a aquests dos centres de Sitges, i que per molts anys més al municipi. Gràcies.
5: Gràcies a tu.
1: Un plaer.
0: Gràcies. Adéu, bon dia.

0: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
1: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
0: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
1: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
0: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Quina és la millor cançó de la història?
2: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Acabem avui parlant amb el Forrest Gump espanyol, així l'han titulat a alguns mitjans, però és que ell és sitgetà, es diu Hugo Bravo Uller, és un noi de Sitges, ha estat estudiant a Madrid, ara recentment a París, acaba d'acabar la carrera i s'ha marcat un objectiu, i ara voldrem saber per què, que és córrer, fer París-Sitges corrent. Poca broma, eh? París, Sitges, corrent. Aquest és l'objectiu de l'Hugo Bravulle. Hugo, què tal? Bon dia.
1: Hola, Carola, bon dia.
0: Per què? Per què fer aquest recorregut, aquesta bogeria, et diran alguns, aquesta insensatesa, diran altres, aquest repte, no?, diran altres.
1: Pues no crec que hi hagi una raó molt concreta, sincerament, perquè, no sé, jo sempre he tingut una miqueta aquesta bogeria. I estava parlant un dia a casa meva a París amb un amic i em va dir... Bueno, i vaig explicar que volia fer una bogeria en aquests mesos i no sé per què ell em va dir de tornar a casa corrents i era com la gràcia.
0: Per què no tornes corrent a casa,
1: sí,
0: no?
1: I pues ho vaig començar a mirar, vaig dir que era factible, que hi havia un noi de Barcelona que ho havia fet fa molts anys, i per què no?
0: I t'has marcat el repte de fer-ho. Sí, entenc que corres, que tu ja corres habitualment,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: És a dir, d'alguna manera el running forma part de la teva, del teu dia a dia, eh?
1: Per mi el running ja és una obligació diària, ja fa... El dissabte serà el dia... El divendres serà el dia 600 corrent tots els dies.
0: És a dir, fa 600 dies que corres ininterrompudament cada dia.
1: Exacte.
0: Però cada dia quilòmetres diferents, recorreguts diferents, eh?
1: Sí,
0: tot el però cada dia has sortit a córrer, des de fa 600 dies.
1: Sí.
0: Què et porta això del córrer? Què t'aporta?
1: Una tranquil·litat mental molt gran. Sí, la veritat que surto...

0: ho has dividit en etapes, no? És a dir, t'has marcat un recorregut, eh? Faràs uns 33 quilòmetres diaris.
1: Són uns 33 quilòmetres diaris i són unes 38 etapes. L'intenció és fer-ho en 38 etapes, però si ha que fer més etapes, doncs es faran més etapes o es descansarà una mica més.
0: Clar, i t'estàs entrenant per això o què?
1: Sí, he entrenat moltíssim per això. I de fet el meu entrenador és un entrenador d'aquí de Vilanova.
0: Sí.
1: I conjuntament hem treballat pues, des de fa ja... Bueno, ja vaig començar amb ell fa 2-3 anys, vaig córrer amb ell la primera marató i ara pues, porto entrenant un bon any.
0: I què va passar fa 600 dies que vas sortir a córrer per primera vegada?
1: Era un 4 de novembre del 24 i no sé com... Vaig dir, tenien algunes referències de creadors de contingut americans que ja corrien i corrien tots els dies i el 4 de novembre vaig dir, és l'últim dia que deixo de córrer i així ja moriré i el meu objectiu de la meva vida és morir-me corrent tots els dies.
0: Sí. Tu t'has marcat aquest objectiu?
1: Sí, és el meu objectiu vital. Ara l'objectiu recent és superar a Forrest Gump, que ell va córrer fictíssimament uns 1.170 dies.
0: I tots aquests reptes per què? Què t'aporten? Perquè tu has fet una... Has estudiat, sí. Què? Dret
1: hispano-francès.
0: Dret hispano-francès, vull dir que tens uns altres objectius laborals, sí, professionals... No. És a dir, tot això per què? És a dir, què t'aporta això? Què és el que... Perquè clar, hi haurà molta gent que t'ho dirà, però escolta'm, per què? Quina necessitat, no? Et deuen dir molts o no?
1: Sí, o sigui, crec que... tota la meva vida he sigut una persona molt, molt exigent en mi mateix,
0: sí.
1: però no sé, crec que totes les ajudes que li pugui poner al meu futur, és a dir, a lo que he estudiat,
0: sí.
1: Pues és bo i hi ha moltes maneres de potenciar allò que estàs fent en el teu dia a dia o allò que per al que vols viure i eso que quieres que te dé de comer. I jo crec que és per això que corro, i sobretot perquè, no sé, un dia jo estava molt fotut mentalment,
0: sí.
1: I va ser la meva mare i la meva psicòloga que em va dir d'anar a córrer, de fer una mica d'esport, perquè jo jugava abans als Sitges, a futbol, sí. A la Unió Esportiva de Sitges, i després d'estar un temps a Madrid que no m'encontrava, la psicòloga me va dir de sortir a córrer, la meva mare també, el meu germà ja corria, i...
0: Caram, doncs et va donar fort, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, va començar gairebé com una cosa terapèutica,
1: sí.
0: I d'alguna manera sents que té un punt terapèutic encara a dia d'avui, eh?
1: Al 100%, i jo crec que per això també és el que em porta a la bogeria,
0: I què vols explicar-li a la gent? És a dir, quan els altres joves, per exemple, com tu, que vegin que fas aquest repte, què és el que vols dir? Quin és el missatge que tu vols donar?
1: Bueno, sobretot ja el repte és un repte solidari i és per la investigació, per l'ajuda del càncer infantil,
0: sí.
1: I crec que ja és el missatge més important de tots.
0: És aquest.
1: És que jo estic molt... Em sento molt afortunat de fer aquesta bogeria perquè hi ha moltíssims... hay muchos niños en hospitales que no poden fer i que miren això com
0: un somni,
1: sí, un impuls i pues, primer de tot estic molt, molt afortunat i molt agraït de poder fer això i poder compartir-la en xarxes socials i recaudar els màxims fons possibles per la investigació i als nens com jo que som
0: privilegiats,
1: no? Dir que...
0: Privilegiats en tant que tenim salut, sí. No? I que pots fer tot això, no?
1: Exacte. Que els grans objectius s'alcancen fent...
0: Petites passes
1: cada, tots els dies.
0: Com és el teu cas, no? Aquí fa 600 dies vas sortir a córrer, que deuries córrer què?
1: Sí, res.
0: 2 quilòmetres.
1: 2, 3, 5 ja era una locura. I ara, pues...
0: I fixa't, s'està plantejant... Quants quilòmetres són en total?
1: Són més de 1.250 quilòmetres.
0: Doncs està plantejant córrer més de 1.250 quilòmetres en 38 etapes, uns 33 quilòmetres al dia, que es diu aviat, entenc que això ho planteges fer amb equip, no?
1: Sí, bueno, amb un amic que és un fisio de la meva escola. Jo vaig anar a l'escola al Bonsoleil i a Gavà,
0: sí.
1: Però és un amic meu de tota la vida, és fisio, acaba d'acabar la carrera
0: i t'acompanya també, i diu, vinga va Hugo, que m'hi afegeixo,

0: sí, m'hi sumo sí. A l'aventura. I entenc que estàs ara, si busques finançament...
1: Ara estic buscant, sí, finançament per, bueno, pel repte, sí, perquè sí que és veritat que és un repte molt caro de fer, però bueno...
0: Que busques marques, busco, no? Sí, patrocinadors, sponsors.
1: Busco marques, no? Patrocinadors, sponsors, que li interessi el repte. Tampoc fa falta que siguin marques de running o del sector, perquè sí que és veritat que tot lo que sea, sí. Bueno, todo lo que llegue es bueno, i ja està, és un poc la...
0: Amb quantes bambes penses anar a córrer? Perquè, clar, per fer això n'hauràs de portar unes quantes, no?
1: He fet una estimació de dos bambes de trail i dos bambes de
0: perquè faràs el recorregut dels dos tipus,
1: és un 50% d'asfalto.
0: Sí.
1: I després crec que és un 30% de terra i, sí. hi ha un 13% que és desconegut. Que ja veurem el
0: que sorpresa, no? Sí, sorpresa, no? Sí. Perquè això dius que ja ho havia fet algú abans, sí. Però no a Sitges, a Barcelona, no?
1: Fins a Barcelona.
0: Tu has afegit al Barcelona Sitges.
1: L'última etapa, que per mi és la més divertida.
0: I ara el més important, quin dia penses sortir de París cap a destinació Sitges? Quin és el dia marcat?
1: El 27 de juny.
0: El 27 de juny, amb intenció d'arribar...
1: El 3 d'agost.
0: El 3 d'agost a Sitges. Sí. I arribar per on? Per on arribaràs? Per on has d'arribar?
1: Per mi la llegada somiada és l'església de Sitges, les escales.
0: Escolta'm, és que sobretot, vaja, estarem seguint-lo a les xarxes, no? Pendent d'aquesta arribada, que esperem que sigui, sobretot, bé, en bones condicions físiques. Vaja, tu ets molt jove, sí. No? M'imagino que ja t'estàs cuidant, sí, que estàs entrenant, sí. Vas a més acompanyat d'aquest amic físio, no? Sí. Que m'imagino que vetllarà per les teves cames, sí. Principalment, no? Pels teus peus. Tens il·lusió? Tens ganes per fer-ho? No sé si això és el més important ara mateix.
1: Per mi és el més important i l'il·lusió i les ganes és... Està al màxim ara mateix.
0: Què t'han dit? La teva mare no t'ha dit algun dia en quin mal hora et vaig dir que anessis a córrer?
1: Sí que m'ho ha dit, la veritat, però és que ella sap todo lo bueno que em fa i és per això que està super orgullosa de mi. Em costa molt dir això, però és veritat que...
0: Clar, no, però segur, és que és així segur que està orgullosa. Sí, sí, home, sí. A més, acaba de finalitzar la carrera, ho ha provat tot, no? Sí. T'has tret ja aquest pes de sobre, no? Sí, després d'aquests anys d'estudi. Per tant, tu has currat, no? Tu has currat, per tant, és motiu perquè estigui orgullosa no només la mare, sinó sobretot tu. Hugo, escolta'm, doncs moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest repte, aquesta proposta, t'estarem seguint. Hugo Runs the City, el poden seguir a les xarxes i si tenen ganes doncs, a portar alguna coseta perquè pugui tirar endavant el repte l'Hugo, doncs ja saben, a través de les xarxes s'hi posen en contacte. Un plaer, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: T'anirem seguint i el 3 d'agost esperem rebre't. Quan arribis, si de cas puja,
1: vale,
0: directament, perfecte. Estem aquí al costat, puja i et saludem.
1: Vinga.
0: Vinga, fet.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Hugo.
1: Gràcies, Carola.

Doncs amb Lugo, Ranger City, aquest repte boig, superboig, bogíssim, de córrer, fer Sitges, ai, perdó, París-Sitges, corrent amb aquestes 38 etapes. El 27 sortirà de París, tornarà aquí el dia 3 d'agost, igual podríem rebre Sitges, no? Aquí la punta, tots aquí animant-lo. Nosaltres avui, amb aquest repte boig de Lugo, posem el punt i final i tornarem demà dimarts. Demà, amb entrevista a l'alcaldessa, en farem repàs una mica abans de l'aturada estival i també demà parlarem de renda, perquè hi ha darrers dies per fer la declaració, per presentar la declaració de la renda, així que si estan en el procés, demà bona oportunitat per escoltar els consells d'en Dani Ferrarons. Ho deixem aquí, tornem demà a les 9, que acabin de passar. Bon dia, adeu-siau.

0: Són les 12. Dimiteix Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut. Starmer va arribar al poder el 2024 i va liderar el primer govern laborista en 14 anys. La seva dimissió coincideix amb el desè aniversari del referèndum del Brexit. El Consell General del Poder Judicial estudia si sanciona el jutge Peinado per haver insinuat que els escortes de Begoña Gómez li podrien haver facilitat fugir de la justícia. Peinado ha citat per dimecres a la tarda la parella de Pedro Sánchez perquè lliuri el passaport. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. En segona volta, 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. Aquesta setmana comencen a treballar els equips negociadors dels Estats Units i l'Iran per concretar un acord final. Les converses continuen a Suïssa, després que les dues parts hagin acordat un full de ruta. La situació al Líban, amb l'ocupació militar israeliana, serà un dels punts espinosos. I aquest matí han continuat els desallotjaments del bloc de la mina de Sant Adrià de Besòs, que ha de reallotjar els afectats per l'ensorrament del bloc Venus. Avui han estat 4 pisos, mentre que 2 dels desallotjats la setmana passada ja tornen a estar ocupats pels mateixos veïns que van fer fora. La terapeuta familiar i les dues filles d'Isaac Andic estan entre els primers testimonis citats la setmana que ve per la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango. El fill de la víctima, Jonathan Andic, està investigat per un delicte d'homicidi i en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Altafulla, el Tarragonès intensifica el control de la brossa aquest estiu. Coincidint amb la temporada turística, es planteja imposar multes de fins a 6.000 euros si detecta casos d'incivisme. I amb aquest objectiu ha reforçat el servei de vigilància a les zones de més afluència. La policia local de Platja d'Aro, al Baix Empordà, detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats del municipi. Són lladres multireincidents que sovint actuen sota demanda de determinats productes. La patronal de l'oci nocturn reclama que s'actuï de forma urgent contra els nous hàbits de diversió, com els vesprejos o les festes amb discjòqueis i barres en restaurants, masies, equipaments esportius, entre d'altres. Ho considera competència deslleial i argumenta que no han de complir una normativa tan restrictiva.
1: Esports.
2: La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb la disputa del tercer partit entre el Barça i el València. De moment, la final està empatada a una victòria. La selecció espanyola de futbol se situa líder del seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita i de l'empat a 2 d'aquesta matinada de l'Uruguai amb Cap Verd, que ha donat la sorpresa una altra vegada. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1, Egipte 3. I avui el torn és per l'Argentina, que jugarà el seu segon partit d'aquest Mundial davant Àustria i França s'enfrontarà a l'Iraq.
1: Trescat Info. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Trescat Info.

0: Primera sentència contra l'entorn de Pedro Sánchez. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó en el cas de les mascaretes, com demanava la Fiscalia, i a 19 el seu exassessor Koldo García. És pels delictes d'organització criminal, prevaricació, malversació i tràfic d'influències per la compra de material sanitari durant la pandèmia. El Consell General del Poder Judicial estudia si sanciona el jutge Peinado per haver insinuat que els escortes de Begoña Gómez li podrien facilitar fugir de la justícia. Peinado ha citat per dimecres a la tarda la parella de Pedro Sánchez perquè li lliuri el passaport. Dimiteix Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que sigui substituït. Starmer va arribar al partit al poder el 2024 i va liderar el primer govern laborista en 14 anys. La seva dimissió coincideix amb el desè aniversari del referèndum del Brexit. L'onada de calor que afecta Catalunya aquests dies arriba avui al seu punt àlgid, amb temperatures que poden assolir els 35 graus a bona part de l'interior del país. Des de Protecció Civil alerten que els termòmetres podrien superar els 40 graus en zones de la plana de Lleida, la Catalunya central i el prelitoral. Pel que fa a l'estat espanyol, es preveu que els termòmetres superin els 40 o 42 graus al Cantàbric oriental i a les valls dels rius Ebre, Tajo, Guadiana i Guadalquivir. Sobretot al nord d'Espanya hi ha temperatures 10 graus superiors al que és habitual. Dimecres es preveu que comenci a fluixar la temperatura. Més de 150.000 persones s'han acollit a Catalunya al procés extraordinari de regularització, segons ha anunciat avui el delegat del govern espanyol a Catalunya. Quan falta una setmana perquè acabi el termini previst, Carlos Prieto ha destacat que s'han resolt tots els expedients ordinaris que s'acumulaven a les oficines d'estrangeria. I aquest matí han continuat els desallotjaments del bloc de la mina de Sant Adrià del Besòs, que ha de reallotjar els afectats per l'ensorrament del bloc Venus. Avui han estat 4 pisos, mentre que 2 dels desallotjats la setmana passada ja tornen a estar ocupats pels mateixos veïns que van fer fora. La terapeuta familiar i les dues filles d'Isaac Andic estan entre els primers testimonis citats la setmana que ve per la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango. El fill de la víctima, Jonathan Andic, està investigat per un delicte d'homicidi i en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros.
1: Esports. La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb la disputa del tercer partit entre el Barça i el València. De moment, la final està empatada a una victòria. La selecció espanyola de futbol se situa líder del seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita i de l'empat a 2 d'aquesta matinada de l'Uruguai amb Cap Verd, que ha donat la sorpresa novament. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1, Egipte 3. I avui el torn és per l'Argentina, que jugarà el seu segon partit d'aquest Mundial davant Àustria i França s'enfrontarà a l'Iraq.
0: I pel que fa al temps, toca sostre la calor amb moltes poblacions d'interior per sobre dels 40 graus. Tarda variable al Pirineu i Prepirineu, nord de la Catalunya central i ponent amb algunes tempestes, fins i tot seques i fortes ratxes de vent.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de la 1 del migdia. És dilluns, 22 de juny, i a aquesta hora us informa Anna Escurelleixas.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos pel cas Mascaretes i a 19 el seu exassessor Koldo García per la compra irregular de material sanitari durant la pandèmia. Són les penes que demanava la Fiscalia. És la primera sentència contra l'entorn de Pedro Sánchez. A l'empresari confés, Víctor de Aldama, el condemnen a 4 anys, però no haurà d'ingressar a la presó. Madrid, Paula Brujats.
3: Per unanimitat, és a dir, sense cap vot particular, els 7 magistrats del Tribunal Suprem consideren que els 3 acusats, José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama, van actuar com una organització criminal per enriquir-se amb la compravenda de mascaretes durant la pandèmia. El Suprem considera provat que hi va haver delicte en l'adjudicació de 13 milions de mascaretes per part d'Adif i de Ports de l'Estat a una empresa vinculada al comissionista Víctor de Aldama. Recordem que Ábalos era llavors ministre de Transport Transports. Els jutges també diuen que ha quedat provat que l'exministre va rebre 10.000 euros mensuals fixes per part del comissionista per ajudar-lo a col·locar les mascaretes. També consideren provat que es va contractar a dit dues exparelles del ministre Ábalos en empreses públiques i que fins i tot es va arribar a pagar amb diners de l'Estat el lloguer del pis d'una d'aquestes parelles. És a dir, el Tribunal Suprem compra tot el relat que feia el fiscal anticorrupció contra l'exministre i fins i tot considera provat que Ábalos va rebre un xalet a Cádiz a canvi de treballar per la trama. Per tot plegat, doncs, condemna l'exministre a 24 anys de presó. És una condemna duríssima, és exactament la petició de pena que feia la Fiscalia Anticorrupció. El seu assessor, Coldo García, el condemna a 19 anys de presó i el comissionista confés, i aquí hi ha també notícia en aquesta sentència, Víctor de Aldama, el condemna a 4 anys i mig de presó, però podrà esquivar la presó perquè el Suprem li suspèn la condemna, ja que considera que amb la seva confessió durant el judici i també la instrucció del cas doncs va ajudar a aclarir tot aquest cas. Només haurà de fer un any de treballs en benefici de la comunitat Víctor de Aldama. És una sentència de 224 pàgines, que ha arribat fa molt poca estona i que tot just estem analitzant. I és una sentència que firmen, entre d'altres, el magistrat Manuel Marchena i que té una derivada política perquè hi ha un paràgraf on el Suprem destaca que casos de corrupció greus com aquest suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en el sistema polític i acaba resumint que és un cas que erosiona l'arquitectura democràtica de l'Estat.
0: Primeres declaracions de Víctor de Aldama quan ha sortit del Tribunal Suprem. Ha destacat que el fet d'haver col·laborat en la causa i haver declarat contra Ábalos i Coldo ha tingut la recompensa de no haver d'entrar a presó.
4: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez ha qüestionat la condemna contra l'empresari que, com dèiem, s'estalviarà d'anar a la presó tot i la seva implicació en la trama. Mínguez admet que es fa difícil d'entendre aquesta decisió, segons ha escrit a la xarxa social X. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha defensat també a X que la condemna a Ábalos és un clar argument perquè Pedro Sánchez convoqui eleccions. I l'òrgan del govern dels jutges ha fet el primer pas per decidir si sanciona el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir d'Espanya. La decisió ha dividit la cúpula del Poder Judicial i els vocals conservadors han votat en contra de l'expedient. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: Hola, bon dia. El sector progressista del Poder Judicial s'ha imposat amb el vot de qualitat de la seva presidenta Isabel Perelló després d'hora i mitja de reunió i amb el vot en contra dels conservadors que ho consideren una intromissió il·legítima. Ara bé, la decisió de sancionar o no recau en la Comissió Disciplinària del Poder Judicial, que haurà de decidir si veu una falta greu de desconsideració a la policia en l'última resolució del jutge Juan Carlos Peinado. Si així ho fa, pot optar per multar econòmicament el jutge, apartar-lo temporalment o traslladar-lo a un altre jutjat, però també pot arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà efectes limitats perquè Peinado es jubila este mateix mes de setembre. El govern espanyol confia que el màxim òrgan de govern dels jutges posi ordre en una instrucció, la del cas Begoña Gómez, que consideren errática i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, titlla d'anòmala per estos motius.
6: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
5: Mentre els vocals del Poder Judicial es trobaven reunits, el jutge Peinado ha mogut fitxa i ha citat per dimecres a la tarda a Begoña Gómez perquè li lliure en mà el passaport en compliment de les mesures cautelars que li va imposar. Serà el mateix dia que Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
0: Per la seva banda, l'exjutge Baltasar Garzón creu que tal com ha anat la instrucció del cas Begoña, l'expedient al jutge Peinado se li hauria hagut d'obrir molt abans d'aquesta resolució de mesures cautelars. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, pero ojo, la gente no debe pensar que con esto se inhabilita o se imposibilita la continuación del procedimiento. Claro. Quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
0: I considera que el fet que el magistrat faci anar el jutjat Begoña Gómez a lliurar el passaport el mateix dia que Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés dels casos de corrupció és una mostra més del tarannà del magistrat. Dimiteix Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut en el marc d'un procés que s'obrirà el 9 de juliol. El favorit és l'actual alcalde de Manchester. Starmer va arribar al poder el 2024, va liderar el primer govern laborista en 14 anys i va prometre ser un revulsiu per al benestar de milions de persones. Avui ha anunciat la dimissió en un breu discurs davant la seu del govern al 10 de Downing Street, un dia abans que es compleixi el desè aniversari del Brexit. Londres, Quim Olivares.
8: Starmer ha dimitit fa poca estona com el líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, el seu partit, el Laborista, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Starmer ha repassat els assoliments dels darrers dos anys, la millora de la sanitat pública, diu que ha acabat amb l'austeritat i també l'antisemitisme dins el Partit Laborista, però davant de la pregunta de si ell era el millor situat per guanyar les properes eleccions, la resposta ha estat negativa. Sentim el primer ministre sortint, Keir Starmer.
9: Every decision I've taken has been
10: totes les decisions que he pres han estat posant al davant primer el país que m'estimo. Per això dimitiré com a líder del Partit Laborista. Aquest matí he parlat amb Sa Majestat el Rei per informar-lo de la meva decisió.
8: Fa un pas al costat i a partir del 9 de juliol s'obrirà el procés per escollir un substitut amb la intenció de tenir un nou primer ministre abans del setembre. Andy Burnham, alcalde de Gran Manchester, és el favorit i els propers dies sabrem si l'únic, sigui quin sigui, serà el setè primer ministre del Regne Unit en 10 anys.
0: L'onada de calor que afecta Catalunya aquests dies arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden assolir els 35 graus a bona part de l'interior del país. Des de Protecció Civil alerten que els termòmetres podrien superar els 40 graus en zones de la Plana de Lleida, la Catalunya Central i el prelitoral. L'episodi de calor intensa es mantindrà fins dimecres i per aquest motiu Protecció Civil demana extremar les precaucions. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
11: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància, també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: A més, Soler ha advertit que el risc d'incendi és molt elevat a bona part del territori i que aquesta situació es prolongarà també fins dimecres i afectarà la revetlla de Sant Joan.
11: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc, fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
0: L'onada de calor també continua fent estralls a l'estat espanyol. Les temperatures superaran els 40 o 42 graus al Cantàbric Oriental i a les valls dels rius Ebre, Tajo, Guadiana i Guadalquivir. Sobretot al nord d'Espanya hi ha temperatures 10 graus superiors al que és habitual. Dimecres es preveu que comenci a afluixar la temperatura. I a Europa hi ha avisos de perill per altes temperatures a França, Bèlgica i a la Gran Bretanya. A la zona sud-oest francesa els termòmetres arribaran als 42 graus i hi ha avisos vermells en 49 zones administratives més de França. 2.700 escoles han tancat portes com a mesura de precaució. La zona del centre-sud d'Anglaterra també està afectada per l'onada de calor amb un avís de calor extrema. I a Bèlgica, la fauna salvatge també està patint les altes temperatures, segons les autoritats, que asseguren que tenen els refugis per a animals a plens a vessar.
2: 3CAT Info.
0: I quan falta una setmana perquè acabi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de la immigració, més de 150.000 persones s'hi han acollit. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que ha subratllat que s'han resolt tots els expedients ordinaris que s'acumulaven a les oficines d'estrangeria. Des de la delegació del govern a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
12: Hola, bon dia, Anna. Des del 16 d'abril, dia en què comença el procés extraordinari de regularització d'immigrants, el govern espanyol ha rebut des de Catalunya més de 150.000 peticions de regularització. El procés acaba el 30 de juny. Carlos Prieto és el delegat del govern espanyol a Catalunya.
13: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
12: En paral·lel, Prieto ha explicat que des del mes d'abril també la delegació del govern, a l'empara del decret espanyol que feia aquesta regularització extraordinària, a Catalunya s'han instruït tots els expedients que hi havia pendents. L'any passat, en tot un any, es van instruir 60.000 expedients d'arrelament. Aquest procediment accelerat ha permès que se'n tramitin 41.000 en només 2 mesos.
13: Van dir que posaríem el comptador a zero i, efectivament, hem posat el comptador a zero. Crec que quan portàvem 20 dies, aproximadament, teníem més del 90% resolts. Quedava un 10% per entendre'ns que teníem més dificultat. I, per tant, doncs, també s'havia de resoldre.
12: Estrangeria en aquest temps també ha resolt 5.200 expedients de menors acompanyats i 860 peticions d'asil.
0: Gràcies, Miquel. Bon dia.
12: Molt bon dia, Anna.
0: Passa un minut d'un quart de dues del migdia. Obrim àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit amb la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
14: Bon dia. Un accident talla ara 2 carrils a la P7 a Barberà en sentit sud. Hi ha retencions intermitents des de Montmeló, densitat també de Cerdanyola a Barberà en sentit Girona. També a la P7 comença a millorar ja la circulació a Hostalric en sentit sud. Recordem que aquí hi ha hagut un accident ja fa estona. En paral·lel, encara hi ha retencions a la C35 de la Batllòria a Sant Celoni, sentit Barcelona. Retencions també aquesta hora a la C32 a Mataró per unes obres en sentit Barcelona i a la Ronda Litoral a la Zona Franca sentit Besòs. Aquí hi ha un carril tallat per una avaria. Pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies encara hi ha una incidència activa des de primera hora del matí. La línia R14 està tallada entre Reus i Vinaixa per un robatori de coure que ha provocat un incendi a prop de les vies. Hi ha servei alternatiu per carretera.
2: El temps.
0: Crònica del Francesc Mauri.
15: L'onada de calor arriba al seu màxim aquesta tarda amb valors a l'interior de 35 a 40 graus en tots els casos i, de fet, a ponent sempre tocant o superant lleugerament els 40 graus. A prop de rècords històrics, però probablement no els assolirem. Això sí, entre les 5 onades de calor més fortes mai enregistrades en un mes de juny. Temperatures molt altes també a prop de la costa, al voltant dels 35 graus, i entre 35 i 38 a valls pirinenques, fins i tot en algun observatori fregant els 39. I tot això amb domini del sol aquesta tarda, tret del Pirineu, Prepirineu, la Catalunya central i ponent amb nuvolades. No és descartable alguna tempesta de calor, alguna tempesta seca que podria donar ratxes de vent localment fortes. Molta precaució, especialment entre el Prepirineu, la Catalunya central i punts de ponent.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Aquest matí s'han fet 4 desallotjaments més del bloc de la mina de Sant Adrià de Besòs, que ha de servir per allotjar els afectats per l'ensorrament del bloc Venus. Mentrestant, 2 dels pisos desallotjats la setmana passada ja tornen a ser ocupats per les veïnes que van fer fora. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
16: Amb menys tensió que la setmana passada, els Mossos han pogut desocupar aquestes 4 famílies, 2 d'elles amb menors a càrrec. La Jenny i l'Antonio, una parella que viuen amb el seu fill, reivindiquen un lloguer social.
17: Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
18: Exacto. Necesitamos un alquiler social. Llevamos aquí casi 10 años yendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar.
16: Les altres 2 dones, desallotjades dijous amb menors a càrrec, han reocupat els pisos sense trobar-hi, segons elles, cap resistència. I en un dels casos, la dona assegura que un jutge, en una vista ràpida, va determinar divendres que no se la podia expulsar sense una alternativa habitacional. Dijous que ve es viurà un altre capítol amb un altre desallotjament. Recordem que es tracta d'una seixantena de pisos que es van ocupar després d'estar 9 anys buits i on s'havien d'allotjar els veïns del bloc Venus, que ja fa 20 anys que hauria d'haver anat a terra.
0: La parella d'Isaac Andic, la terapeuta de la família, una secretària de Mango i les dues filles de l'empresari han estat citades a declarar en la investigació sobre la mort del fundador de la companyia. Formen part dels primers testimonis que compareixeran davant del jutge a partir de la setmana que ve. La investigació busca aclarir les circumstàncies de la mort d'Andic durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. El seu fill, Jonathan Andic, està investigat per un presumpte delicte d'homicidi. En paral·lel, la magistrada ha acordat noves diligències. Entre altres mesures, ha requerit informació sobre l'activitat del telèfon mòbil de Jonathan Andic i ha ordenat una reconstrucció tècnica de la caiguda amb la participació dels forenses que van intervenir en l'autòpsia. La jutgessa també ha demanat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber amb més detall quin era el seu estat de salut abans de la seva mort.
2: 3CAT Info.
0: La contaminació de l'aire repunta a Catalunya pel canvi climàtic i la major combustió de petroli. L'informe sobre la qualitat de l'aire, elaborat per Ecologistes en Acció, conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant el 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per al 2030 per la Unió Europea i que tota la població va estar exposada a uns nivells de contaminació que superen els recomanats per l'OMS. L'any passat va ser humit i el quart any consecutiu més càlid des que es tenen registres. L'extrema calor de l'estiu en general i durant les onades de calor en concret contribueix a augmentar les concentracions d'ozó i el contaminant que més creix. Per a contra, milloren lleugerament les partícules en suspensió i el diòxid de nitrogen. A la calor se li ha de sumar l'augment de consum de combustibles de l'aviació i l'automoció, que l'any passat va registrar el nivell més alt en 15 anys. En aquest context, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el de Barcelona. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
19: Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustibles fósiles no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo. Con lo cual, el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
0: Segons l'informe, la situació a Catalunya és semblant a la de la resta de l'Estat. Aquí, destacada que les àrees urbanes de Barcelona i Vallès, Baix Llobregat, van incomplir el nou límit legal anual de diòxid de nitrogen, però la majoria segueixen sense habilitar zones de baixes emissions o protocols per fer front als episodis d'alta contaminació. I una plaga de mosques omple Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. Alguns negocis han hagut de tancar i l'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge d'on suposadament surt el focus. Girona, Laia Claret.
20: L'alcalde Daniel Papiol detalla que van començar a notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i n'assenyala el possible origen.
21: A partir d'aquí comença una tasca, no?, d'informació, de veure quin és l'origen. Semblava, doncs, que podia ser la depuradora, alguns camps que havien adobat. Després es va acabar veient, doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i a partir d'aquí, doncs, es va fer una visita ocular a les instal·lacions i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
20: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
21: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats. Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones al municipi, prop d'uns centenars, instal·laran més els propers dies.
20: L'alcalde remarca que són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars, restaurants i algun comerç, han hagut de tancar.
0: La Sagrada Família ha aconseguit audiències globals a través de la programació especial TikTok Live per celebrar la inauguració de la Torre de Jesucrist. La iniciativa va reunir més de 450.000 espectadors en directe i va generar més d'1,4 milions de m'agrada. Durant gairebé 3 hores de retransmissions, creadors de contingut, arquitectes i músics van oferir visites exclusives, explicacions sobre la construcció del temple i actuacions en directe des de la Basílica, que amb 172 metres i mig s'ha convertit en l'església més alta del món. L'acció també ha tingut impacte a les xarxes. El compte oficial de la Sagrada Família a TikTok ha doblat la seva comunitat i ja supera els 66.000 seguidors. Segons la plataforma, aquests resultats reflecteixen el creixement el creixent interès de la comunitat digital pel patrimoni cultural i consoliden TikTok com una nova eina de divulgació cultural.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb el tercer partit entre el Barça i el València, que es disputarà aquest vespre. Una final que, de moment, està empatada a una victòria. El base txec del Barça, Tomas Satoranski, espera que l'equip estigui ben preparat mentalment per poder sumar el segon triomf avui mateix.
3: Obviamente, estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en València, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
1: D'altra banda, sentim ara el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
22: Yo creo que nosotros tenemos que mantener la misma mentalidad que tuvimos el otro día de intentar salir superagresivo y bueno, sabiendo que ellos tienen jugadores de muchísima calidad que son capaces de meter tiros muy difíciles y no venirnos abajo cuando ellos tengan esos momentos de anotación.
1: El partit entre el Barça i el València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El quart partit, també al Palau Blaugrana, serà demà passat, dimecres. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit de la selecció catalana masculina absoluta que jugarà diumenge que ve el nou Congost davant la selecció de la Gran Bretanya. El seleccionador català Jaume Pons Arnau ha donat una llista de 16 jugadors convocats, però segons ha pogut saber 3CAT Info, dia d'avui hi ha 4 jugadors d'aquesta llista, Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, que la Federació Espanyola no els autoritza a jugar perquè l'any demà comencen les finestres FIBA de classificació pel Mundial i no volen que arribin a la concentració amb una possible lesió. Els altres 12 jugadors són Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Ian Platiu, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà i Robert Cusiells. Sentim el seleccionador català Jaume Pons Arnau.
23: Vull destacar que hi ha jugadors que no hi podran ser, però que amb quasi cap excepció tots han mostrat moltes ganes de participar-hi. Fins i tot el mateix Riqui, que ha expressat la seva il·lusió, però que ara està en un moment vital en el que ha de prioritzar altres qüestions. I això ho hem de respectar.
1: Parlem ara de futbol. La selecció espanyola se situa líder en solitari del seu grup del Mundial després de la golejada d'ahir davant l'Aràbia Saudita per 4-0 i de l'empat aquesta matinada 2 gols de l'Uruguai davant Cap Verd, que ha tornat a donar la sorpresa. Lamine Yamal va tornar a centrar bona part de l'atenció d'aquest primer triomf de l'equip espanyol després d'estrenar la seva primera titularitat al Mundial, marcant el primer gol del partit. El blaugrana, però, només va jugar els primers 45 minuts per precaució.
24: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
1: A més de Lamine Yamal, ahir també van ser titulars amb l'equip espanyol els blaugranes Cubarsí, Pedri i Dani Olmo, i el català Marc Cucurella, i a la segona part va jugar un altre blaugrana, Ferran Torres. A més de l'empat entre l'Uruguai i Cap Verd, aquesta matinada també s'ha jugat l'Egipte 3, Nova Zelanda 1. D'altra banda, la jornada d'avui a les 7, l'Argentina de Leo Messi juga davant Àustria. En parla el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
25: Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro.
1: Més tard, a les 11, jugaran França i l'Iraq i la matinada que ve Noruega, Senegal i Jordània, Algèria. I en vol, el Barça ha anunciat aquest matí la renovació del jugador eslové Blas Jank fins al 2030. Jank acabava contracte el 2028 i d'aquesta manera l'amplia 2 temporades més.
26: Esto sueño de todos los jugadores, vestir esta camiseta y además tanto tiempo. Y nada, de verdad que me siento como en casa. En final he ganado primer Champions aquí en Barça, los dos hijos han nacido aquí, pues de verdad que me siento como casa y esto es de verdad un club, un más que un club y me siento muy bien.
1: La setmana passada el club blaugrana ja va anunciar la renovació del jugador francès Timothy Enguessan.

0: Són dos quarts de dues. Fins ara us hem explicat que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó en el cas de mascaretes, com demanava la Fiscalia, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García. És pels delictes d'organització criminal, prevaricació, malversació i tràfic d'influències per la compra de material sanitari durant la pandèmia. Aquesta és la primera sentència contra l'entorn de Pedro Sánchez. El Consell General del Poder Judicial estudia si sanciona el jutge Peinado per haver insinuat que els escortes de Begoña Gómez li podrien facilitar la fugida a la justícia. Peinado ha citat per dimecres a la tarda la parella de Pedro Sánchez perquè lliuri el passaport. I dimiteix el primer ministre britànic Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. Starmer, que va arribar al poder el 2024 i va liderar el primer govern laborista en 14 anys, continuarà al poder fins que tingui substitut. La seva dimissió coincideix amb el desè aniversari del referèndum del Brexit. I a partir d'ara també us explicarem que aquesta setmana comencen a treballar els equips negociadors dels Estats Units i l'Iran per concretar un acord final. Les converses continuen a Suïssa després que les dues parts hagin acordat un full de ruta. L'automobilística Ebro posa en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona, una millora que permetrà augmentar la producció de 14.000 cotxes l'any passat a uns 23.000 aquest any. I Endesa alerta que l'augment de la temperatura i el major consum dels aires acondicionats tensionen el sistema elèctric i assegura que la majoria de talls de subministrament passen perquè hi ha una sobrecàrrega als habitatges que fa que se superi la potència contractada. Endesa destinarà aquest any més de 62 milions a Barcelona per renovar la infraestructura, fer-la més fiable i adaptar-la a les necessitats que vindran. I pel que fa als esports, el del Serra...
1: La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre es disputa el tercer partit entre el Barça i el València. I demà passat es jugarà el quart. De moment, la final està empatada a una victòria.
0: I pel que fa al temps, toca sostre la calor en moltes poblacions d'interior per sobre dels 40 graus. Tarda variable al Pirineu i Prepirineu, nord de la Catalunya central i ponent, amb algunes tempestes i fins i tot seques i fortes ratxes de vent. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos pel cas Mascaretes i a 19 el seu exassessor Koldo García per la compra irregular de material sanitari durant la pandèmia. Són les penes que demanava la Fiscalia. És la primera sentència contra l'entorn de Pedro Sánchez. A l'empresari confés Víctor de Aldama el condemnen a 4 anys, però no haurà d'ingressar a la presó. Madrid, Paula Brugets.
2: Per unanimitat, és a dir, sense cap vot particular, els 7 magistrats del Tribunal Suprem consideren que els tres acusats, José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama, van actuar com una organització criminal per enriquir-se amb la compravenda de mascaretes durant la pandèmia. El Suprem considera provat que hi va haver delicte en l'adjudicació de 13 milions de mascaretes per part d'Adif i de Ports de l'Estat a una empresa vinculada al comissionista Víctor de Aldama. Recordem que Ábalos era llavors ministre de Transports. Els jutges també diuen que ha quedat provat que l'exministre va rebre 10.000 euros mensuals fixes per part del comissionista per ajudar-lo a col·locar les mascaretes. També consideren provat que es va contractar a dit dues exparelles del ministre Ábalos en empreses públiques i que fins i tot es va arribar a pagar amb diners de l'Estat el lloguer del pis d'una d'aquestes parelles. És a dir, el Tribunal Suprem compra tot el relat que feia el fiscal anticorrupció contra l'exministre i fins i tot considera provat que Ábalos va rebre un xalet a Cádiz a canvi de treballar per la trama. Per tot plegat, doncs, condemna l'exministre a 24 anys de presó. És una condemna duríssima, és exactament la petició de pena que feia la Fiscalia Anticorrupció. El seu assessor, Koldo García, el condemna a 19 anys de presó i el comissionista confés, i aquí hi ha també notícia en aquesta sentència, Víctor de Aldama, el condemna a 4 anys i mig de presó, però podrà esquivar la presó perquè el Suprem li suspèn la condemna, ja que considera que amb la seva confessió durant el judici i també la instrucció del cas doncs va ajudar a aclarir tot aquest cas. Només haurà de fer un any de treballs en benefici de la comunitat Víctor d'Aldama. És una sentència de 224 pàgines, que ha arribat fa molt poca estona i que tot just estem analitzant, i és una sentència que firmen, entre d'altres, el magistrat Manuel Marchena, i que té una derivada política, perquè hi ha un paràgraf on el Suprem destaca que casos de corrupció greus com aquest suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en el sistema polític, i acaba resumint que és un cas que erosiona l'arquitectura democràtica de l'Estat.
0: Més coses. L'òrgan de govern dels jutges ha fet el primer pas per decidir si sanciona el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir d'Espanya. La decisió ha dividit la cúpula del Poder Judicial i els vocals conservadors han votat en contra de l'expedient. Passen 6 minuts de 2:15 del migdia. Dimiteix Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut en el marc d'un procés que s'obrirà el 9 de juliol. Starmer ha fet l'anunci davant de la seu del seu govern, el 10 de Downing Street, un dia abans del desè aniversari del Brexit.
3: Every decision I've taken...
4: Totes les decisions que he pres han estat posant al davant primer el país que m'estimo. Per això dimitiré com a líder del Partit Laborista. Aquest matí he parlat amb Sa Majestat el Rei per informar-lo de la meva decisió.
0: Keir Starmer va arribar al poder el 2024 liderant el primer govern laborista en 14 anys i prometent convertir-se en un revulsiu polític per a milions de persones. El successor o successora de Starmer serà el 7è primer ministre del Regne Unit en una dècada. I aquesta setmana es faran discussions tècniques entre els Estats Units i l'Iran a porta tancada a Suïssa, després que les dues parts hagin acordat un full de ruta destinat a arribar a un acord final en un termini de 60 dies. Les converses d'alt nivell, encapçalades pel vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, i el president del Parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf, s'han acabat de matinada després de 18 hores de negociacions. A partir d'ara, segons la diplomàcia iraniana, els equips hauran de plasmar en un document els avenços fets, sobretot respecte a l'obertura de l'estret d'Hormuz. L'altre tema espinós és la situació al Líban, on, malgrat que no hi ha constància d'atacs d'uns i altres, es manté l'ocupació militar israeliana, una ocupació que es podria allargar de forma indefinida. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: El cert és que a Israel comença a circular una proposta que podria suposar una entesa entre tots els implicats respecte a aquesta pedra a la sabata de l'acord, que és precisament la situació al Líban. Segons la premsa israeliana, la proposta implicaria una retirada parcial de les tropes israelianes d'algunes àrees que passarien a estar supervisades per l'exèrcit libanès, a qui se li encomanaria la missió de controlar que els milicians de Hezbollah no hi tinguin presència. L'exèrcit israelià, però, no abandonaria del tot el sud del Líban. Ahir hi va tornar a insistir per enèsima vegada el seu ministre de Defensa, Israel Katz.
0: L'automobilística Ebro accelera la producció. Ha posat en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona que li permetrà passar dels 14.000 cotxes que va fer l'any passat a més de 25.000 aquest any. Barcelona, Jordi Canals.
6: De fet, a ple rendiment, la fàbrica d'Ebro podria fabricar 130.000 cotxes a l'any, però la producció anirà augmentant en funció de les vendes de moment fins a aquests 25.000 o 30.000 vehicles aquest any. La segona línia de muntatge completa una inversió de 150 milions d'euros per adequar la planta a l'antiga Nissan, que també ha suposat modernitzar les línies de soldadura i pintura. Rafael Ruiz, president d'Ebro Motors.
7: Aquesta línia de producció ens dona una capacitat productiva d'uns 20 cotxes per hora, i sumada a la línia anterior ara podem està fent al voltant de 250 cotxes dia. Per tant, bueno, tot això doncs consolida aquesta inversió que hem fet i consolida la reindustrialització de la planta de Nissan.
6: A finals d'aquest any o principis del que ve, Ebro començarà també a fabricar en aquesta nova línia de producció el seu primer cotxe elèctric, un petit utilitari urbà, i els primers vehicles del seu soci xinès, de Chery, també un model elèctric.
0: L'augment de la temperatura i el major consum dels aires condicionats tensionen el sistema elèctric. La majoria de talls de subministrament passen perquè hi ha una sobrecàrrega als habitatges que fa que se superi la potència contractada. Ho explica Endesa, que destinarà aquest any més de 62 milions a Barcelona per renovar la infraestructura, fer-la més fiable i adaptar-la a les necessitats que vindran. El responsable de la companyia a la ciutat, Marcos Lalueza, explica que té en compte el pla inversor.
8: S'està incrementant el consum que hi ha a la nostra xarxa. Les temperatures també poden estressar les nostres instal·lacions i nosaltres, dintre del nostre pla d'inversió, són coses les que estem treballant per assegurar que la nostra infraestructura, perquè estem immersos en el canvi climàtic i ja estem veient que això és una cosa que se va incrementant, siguin capaces de suportar aquestes circumstàncies.
0: Endesa farà prop de 250 actuacions a Barcelona a la xarxa de baixa i mitjana tensió i instal·larà 41 quilòmetres de noves línies elèctriques. Posarà més dispositius de telecontrol per poder resoldre a distància una incidència. La companyia calcula que aquesta automatització permet reduir un 20% el temps d'afectació quan se'n va la llum. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, critica les mesures europees per pal·liar l'encariment dels fertilitzants perquè considera que són totalment insuficients. En declaracions prèvies al Consell d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea, Planas ha recordat que encara que s'obrís l'estret d'Hormuz, per on passa un terç de la producció mundial d'adobs, es trigarà setmanes o mesos a recuperar els preus anteriors a la crisi de l'Orient Mitjà.
9: Una proposta que a mi, sincerament, me parece absolutament insuficient, perquè de lo que se plantea és única y exclusivamente el redistribuir o el reutilizar fondos del FEADER no ejecutados, pero no hay una aportación, digamos, de nuevo dinero para ayudar a agricultores y ganaderos.
0: Planas ha recordat que el govern espanyol invertirà 500 milions en ajudes i aprovarà altres mesures addicionals. I a Lleida, la demarcació preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. L'eclipsi solar que es podrà veure al sud de Ponent s'afegeix com un atractiu per atraure visitants d'arreu d'Europa. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: El nombre de turistes que, segons les previsions, visitaran les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran consoliden el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
11: 1.500.000 pernoctacions i esperem pues, arribar, jo espero que puguem arribar a 1.700.000, això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
10: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver gaire afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
0: L'economista Alan Greenspan ha mort als 100 anys. Va ser durant gairebé 20 anys el president de la Reserva Federal dels Estats Units entre el 1987 i el 2006. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però no va estar sempre exempta de crítiques. Repassem la seva trajectòria amb la Carme Montero i el muntatge musical d'en Jordi Galbany.
2: El president Ronald Reagan va posar Alan Greenspan al capdavant de la Fed l'any 87. Poc després va esclatar una crisi amb una caiguda històrica de la borsa. Greenspan va reaccionar amb rapidesa. La Reserva Federal va portar liquiditat per garantir la continuïtat del sistema financer i evitar-ne el col·lapse. Una de les seves principals habilitats va ser la capacitat d'arribar a acords polítics amb els dos principals partits, el republicà i el demòcrata. Es va mantenir al càrrec 5 mandats amb 4 presidents dels Estats Units. La guerra del Golf, durant el mandat de George Bush, al 91, va suposar una despesa econòmica colossal per als Estats Units. Greenspan va aconsellar retallades en despesa pública i pujada d'impostos. Les seves decisions sobre els tipus d'interès tenien importants repercussions als mercats i impacte a les borses. A la tardor del 2001, com a reacció als atacs de l'11 de setembre i a diversos escàndols corporatius, la Fed va iniciar un seguit de retallades dels tipus d'interès que en 3 anys va reduir la taxa dels fons federals a l'1%. El 2002 va suggerir que els mercats financers fossin regulats i va fer aquesta radiografia de la situació econòmica dels Estats Units.
12: Vull enfatitzar que continuen mantenint-se riscos significatius en el nou termini. Les inversions i els beneficis continuen febles i la despesa familiar sembla que reduirà atenent els tipus d'interès. També hi ha possibilitats que els acomiadaments augmentin pels efectes de la deflació dels últims dos anys.
2: Però també va rebre dures crítiques, sobretot per la crisi del 2008. L'acusaven d'haver permès la proliferació de derivats financers que van provocar-la i de no haver permès que es regulessin. El ja expresident de la Reserva va mantenir el seu posicionament i es va defensar dient que el problema no venia dels derivats financers, sinó de la cobdícia d'alguns empresaris. Durant el període que va dirigir la Fed, mai va concedir una entrevista en directe.
0: I amb aquesta informació hem arribat al punt de 3:15. Moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem, com sempre, amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Un accident a l'AP7 a Barberà en sentit sud complica molt la circulació a aquesta hora. Hi ha cua des de Granollers, dos carrils tallats al punt de l'accident. Densitat també en sentit contrari de Cerdanyola cap a Barberà. A aquesta hora, lentitud amb aturades també a la C33 i C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot d'entrada cap a Barcelona. A les rondes, força carregades en tots dos sentits de la marxa i a la C32 a Mataró, en sentit Barcelona, en aquest cas per unes obres. Transport públic, recordem que la línia R14 està tallada, de Rodalies, volíem dir, està tallada entre la plana Picamoixons i Vinaixa per un robatori de coure que provocat un incendi a prop de les vies a primera hora d'aquest matí. Hi ha servei alternatiu per carretera.
0: El temps. Crònica de Francesc Mauri.
14: Calor molt intensa. Aquesta tarda arriba al màxim l'onada de calor. Demà passat, baixarà molt lleugerament. La calor continuarà molt marcada, però sense aquest tocar sostre de la tarda. Aquesta tarda s'esperen valors a ponent que poden assolir els 42 graus, en general a l'interior pròximes o assolint els 40 graus, a les valls pirinenques entre els 35 i 39 i a la costa al voltant dels 32 a 36. Tot això amb possibilitat d'algunes tempestes fins i tot seques i amb ratxes fortes de vent al Prepirineu, ponent i la Catalunya central i algun ruixat a prop del Pirineu. Més sol a la costa i al sud. De cara demà a la nit, nit de revetlla, no s'espera que plogui a Catalunya.
0: Trescat Info. Passen 3 minuts a 3:15. Aquesta hora us expliquem que un macroestudi internacional amb dades de més de 100.000 persones revela 641 nous gens associats a l'esquizofrènia que fins ara no s'havien relacionat amb aquest trastorn mental. Investigadors de l'Institut Leiber per al Desenvolupament Cerebral de la Universitat, liderada per la Universitat Johns Hopkins i publicada a Nature Genetics, han identificat més de 600 nous gens que fins ara no s'havien relacionat amb aquest trastorn mental. L'avanç ha estat possible gràcies a nous models computacionals que analitzen com interactuen les xarxes de gens al cervell i no només els de manera individual. Gràcies a això, han pogut relacionar la malaltia amb processos claus com la comunicació entre neurones, el sistema immunològic i el desenvolupament del cervell. Els experts destaquen que aquest enfocament obre la porta a una psiquiatria de precisió amb tractaments més adaptats a cada pacient. I aquest curs han augmentat un 60% respecte a l'any passat els alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés. És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina. És la carrera amb més demanada i amb una de les notes més exigents. El curs passat, Medicina, a la Universitat de Girona, és el centre on va quedar més baixa, amb un 12,45 sobre 14.
15: És crucial que això s'aprovi abans que acabi la legislatura.
16: Jo vaig decidir repetir tota la SELE perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
0: Entre els aspirants a millorar nota també hi trobem alumnes que ho necessiten perquè volen canviar de grau. És el cas de la Valèria, que vol fer publicitat i relacions públiques, i ara es troba que el 9,5 que li va permetre entrar a Ciències Polítiques li ha quedat curt.
17: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
0: Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen. 3CAT Info. 3CAT Info. La policia espanyola intervé més de 80 quilos de marihuana en una plantació dins d'una nau industrial a Ulldecona, al Montsià. Hi ha una persona detinguda. Tortosa, Jordi Barranca.
18: En total s'han intervingut més de 600 plantes de cànnabis que sumen més de 80 quilos. L'espai disposava de 3 sales de cultiu equipades per a la producció de marihuana. El detingut acusat d'un delicte contra la salut pública i de frau elèctric era qui s'encarregava de la vigilància i la protecció de la nau. De fet, els agents van localitzar plantes preparades per a la recol·lecció i d'altres també llestes per a ser distribuïdes. La plantació estava a l'interior d'una nau situada en un polígono.

0: congelats que no complien amb la normativa. Girona, Fèlix Martín.
1: Les inspeccions les han fet en 6 comerços en un operatiu de la Guàrdia Civil i la policia local. Van comprovar que en alguns d'aquests establiments elaboraven i envasaven olis i cremes corporals, cremes per alleugerir el dolor, facials, sèrums, olis capilars i perfums. Tots sense etiquetes, sense l'envasat reglamentari, número de registre sanitari o la identificació del fabricant. I amb l'afegit que alguns tenen substàncies catalogades com a cancerígenes amb un ús prohibit a la Unió Europea. Aquests comerços de sal també ofereixen productes alimentaris congelats. En total han retirat de la venda 2.785 envasos i productes alimentaris i cosmètics i han aixecat 37 actes.
2: 3CAT Info.
0: La pel·lícula La mujer sin nombre, de la directora àrab Haifa al-Mansour, arriba als cinemes aquest cap de setmana amb una història que combina cinema criminal amb una denúncia de l'opressió de la zona a l'Aràbia Saudita. La realitzadora, de 51 anys, és una figura clau del cinema àrab contemporani que ha aprofitat la seva filmografia per donar veu a les dones. Ens ho explica l'Òscar Callau.
3: La cinta arrenca en clau de cinema negre, amb una adolescent assassinada i abandonada al desert que la policia classifica com una víctima anònima que no pot identificar. Quan tot apunta al tancament del cas, una jove funcionària dels arxius policials decideix investigar pel seu compte. Està convençuda que ningú reclama el cos per la vergonya familiar que representa la seva mort a mans d'un amant amb qui mantenia una relació impròpia segons els codis socials del país. El guió, però, sorprèn els espectadors amb girs del tot inesperats. En una entrevista a 3CAT Info, Haifa al-Mansour ens explica que vol que la denúncia feminista dels seus films convisqui amb altres gèneres cinematogràfics.
4: Crec que és una cosa que la gent espera quan veu un film sobre l'Aràbia Saudita, una mirada clara sobre la societat, i jo els hi dono. Però també els ofereixo una història ben escrita, això espero, que és un drama criminal acceptable tant a Espanya com a Hollywood o on sigui. Això m'agrada, és una part de mi ara.
3: La protagonista és una becària dels arxius policials aficionada a un podcast criminal on la influencer explica els casos mentre ensenya com maquillar-se. El personatge, però, es torna més complex a mesura que avança el metratge.
4: M'agrada explicar històries sobre dones que són complexes, que tenen moltes capes. No vull parlar d'una dona que és maca, obedient i amable. Crec que és avorrit. M'estimo més mostrar que la dona avui, a l'Aràbia Saudita o arreu del món, pot ser qualsevol cosa.
3: La filmografia de Haifa al-Mansour té dues línies diferenciades. El cinema rodat a Aràbia, més polític i documental, com el seu film de debut La bicicleta verda, del 2012, que va ser la primera pel·lícula rodada íntegrament al país i la primera dirigida per una dona àrab. Després va fer el salt a Hollywood amb Mary Shelley o la direcció d'episodis de sèries com Tales of the Walking Dead o Mayfair Witches. En tots dos casos, però, les seves protagonistes són sempre dones que busquen la seva veu en un món que intenta silenciar-les.
0: Cinc minuts per les dues.
2: Esports.
0: Amb l'Eudald Serra, Eudald, bon dia.
5: Bon dia. La final de la Lliga CB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb el tercer partit entre el Barça i el València Bàsquet, que es disputarà aquest vespre, una final que de moment està empatada a una victòria. El base txec del Barça, Tomas Satoranski, espera que l'equip estigui preparat mentalment per poder sumar avui el segon triomf.
6: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
5: D'altra banda, aquesta és l'opinió del jugador del València, Álvaro Cárdenas.
7: Yo creo que nosotros tenemos que mantener la misma mentalidad que tuvimos el otro día de intentar salir súper agresivo y bueno, sabiendo que ellos tienen jugadores de muchísima calidad que son capaces de meter tiros muy difíciles y no venirnos abajo cuando ellos tengan esos momentos de anotación.
5: El partit d'avui entre el Barça i el València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El quart partit, també al Palau Blaugrana, serà demà passat dimecres. Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit de la selecció catalana masculina absoluta, que jugarà diumenge que ve el Nou Congost davant la selecció de la Gran Bretanya. El seleccionador català Jaume Pons Arnau ha donat una llista de 16

0: jugadors, però, segons ha pogut saber Trescat Info, a dia d'avui n'hi ha 4 d'aquesta llista, que són Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, que la Federació Espanyola no els autoritza a jugar perquè l'any demà comencen les finestres FIBA de classificació pel Mundial i no volen que arribin a la concentració amb una possible lesió. Els altres 12 jugadors convocats són Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives i Amplatiu, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà i Robert Cusiells. Sentim el seleccionador català Jaume Pons Arnau.
1: Vull destacar que hi ha jugadors que no hi podran ser, però que amb quasi cap excepció tots han mostrat moltes ganes de participar-hi. Fins i tot el mateix Riqui, que ha expressat la seva il·lusió, però que ara està en un moment vital que en el que ha de prioritzar altres qüestions. I això ho hem de respectar.
2: 3CAT Info.
0: La selecció espanyola de futbol se situa líder en solitari del seu grup del Mundial després de la golejada d'ahir davant l'Aràbia Saudita i de l'empat a 2 d'aquesta matinada de l'Uruguai davant Cap Verd, que ha tornat a donar la sorpresa. Lamine Yamal va tornar a centrar bona part de l'atenció d'aquest primer triomf de l'equip espanyol després d'estrenar la seva primera titularitat al Mundial marcant el primer gol del partit. El blaugrana, però, només va jugar els primers 45 minuts per precaució.
3: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
0: A més de l'empat entre l'Uruguai i Cap Verd, aquesta matinada també s'ha jugat l'Egipte 3, Nova Zelanda 1. D'altra banda, la jornada d'avui, el primer partit, el jugaran a partir de les 7, l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. D'aquest partit i de l'equip austríac en parla el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
4: Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido. Eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor. Así que difícil, duro.
0: Més tard, a les 11 de la nit, jugaran França i l'Iraq i la matinada que ve, dos partits més, Noruega, Senegal i Jordània, Algèria. I ara en vol el Barça ha anunciat aquest matí la renovació del jugador eslové Blas Jang fins al 2030. Jang acabava contracte el 2028 i d'aquesta manera l'amplia dues temporades més.
5: Esto sueño de todos los jugadores, vestir esta camiseta y además tanto tiempo. Y nada, de verdad que me siento como en casa. En final he ganado primer Champions aquí en Barça. Los dos hijos han nacido aquí, pues de verdad que me siento como casa y esto es de verdad un club, un más que un club y me siento muy bien.
0: La setmana passada el club blaugrana ja va anunciar la renovació del francès Timothée Yenguessan i en hoquei patins l'Igualada força el cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina després de guanyar ahir el Liceu per 4-2 i empatar d'aquesta manera la sèrie. El darrer partit d'aquesta final es jugarà demà mateix dimarts al vespre a la pista de l'equip gallec.
6: L'exministre i exmà dreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys de presó per corrupció al cas Mascaretes. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: Primera condemna per corrupció i, a més, condemna molt dura contra qui va ser estret col·laborador de Pedro Sánchez en el seu camí per recuperar el control del PSOE primer i per arribar a la Moncloa després. El Suprem castiga, com dèiem, amb 24 anys de presó José Luis Ábalos. En canvi, premia el comissionista del cas, Víctor de Aldama, que podrà esquivar la presó, Joan Bota.
8: El Suprem s'agafa a la confessió d'Aldama per fonamentar una sentència per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació contra Ábalos per haver muntat una trama de cobrament de comissió a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Coldo García, col·laborador d'Ábalos, ha estat condemnat a 19 anys.
6: Madrid, Paula Brujats.
9: Desconcert i malestar les files socialistes per la diferència de condemnes. El PSOE i el govern espanyol es desmarquen d'Ábalos, diuen que qui la fa la paga, però ara posen el focus en la rebaixa a Víctor de Aldama i critiquen que surt a compte ser corruptor per esquivar la presó. El Partit Popular aprofita la sentència per tornar a demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Feijóo descarta però la moció de censura i demana als socis que moguin fitxa. Sentim Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar Puente.
10: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno Es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
11: ¿Le parece desproporcionada la condena?
12: A cualquiera que tenga ojos en la cara.
6: Bé, doncs tot això el mateix dia en què el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Seguim a Madrid ara amb Dani Sáenz de Aja.
13: El sector progressista de l'òrgan de govern dels jutges s'ha imposat amb el vot de qualitat de la seva presidenta i ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial la que decidisca si li obre expedient a Peinado i si el multa per una falta de consideració greu contra la policia espanyola. Però el jutge ja va per feina i ha citat per dimecres que ve la parella de Sánchez perquè li lliure el passaport només hores després que el president espanyol comparegui al Congrés pels casos de corrupció.
6: I al Regne Unit, Keir Starmer confirma la seva dimissió com a primer ministre britànic i també com a líder del Partit Laborista després de perdre la confiança dels seus propis companys.
8: Ara els laboristes inicien un procés per buscar-li substitut amb l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, com a favorit.
6: Londres, Quim Olivares.
14: Sí, un procés que començarà el 9 de juliol. Si només hi ha un candidat, el nom que sona és Andy Burnham, l'actual alcalde de Manchester, podria ser primer ministre pocs dies després del 16 de juliol, el dia que acaba el termini per presentar candidatures a les primàries laboristes.
6: Mentrestant, a Colòmbia, l'extremista Abelardo de las Priella ha guanyat per la mínima les eleccions presidencials en un nou capítol de l'expansió de l'extrema dreta a l'Amèrica Llatina. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
15: Sí, Colòmbia ja té el carnet del club de les extremes dretes llatinoamericanes, al costat de Xile, l'Equador, El Salvador i l'Argentina. L'esquerra perd el poder aconseguit fa 4 anys per primera vegada al país andí en 200 anys d'història.
6: I de tornada cap aquí, al Catalunya Migdia, també us parlarem dels vesprejos.
8: Els empresaris de l'oci nocturn demanen que se'ls apliqui la mateixa regulació que les discoteques pel que fa a les insonoritzacions o a la contractació de personal de seguretat, sobretot quan inclouen punxadiscos o barres, encara que siguin restaurants o clubs esportius.
6: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports que, un dia més, Marta García estaran molt centrats en el Mundial de Futbol.
9: Lamine Yamal, protagonista en la victòria d'Espanya davant l'Aràbia Saudita, i amb Luis de la Fuente, el seleccionador, encantat amb el blaugrana. A les pròximes hores hauran de jugar d'una banda l'Argentina, la vigent campiona, i de l'altra França, una de les favorites. Ho repassarem tot. Avui també toca ACB, tercer partit de la final de bàsquet, i també viurem un nou èxit de Marc Márquez el cap de setmana en el Mundial de MotoGP i de Paula Blasi en la Volta Ciclista a Catalunya.
6: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia, doncs complicada, perquè un accident entre dos camions i dos turismes a l'AP7 a Barberà en sentit sud provoca cua de més de 13 quilòmetres des de Granollers. Atenció, perquè la C32 a Mataró està tallada també per un accident sentit Girona, i tenim aturades a la C33 i C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot d'entrada cap a Barcelona, molt carregades també les dues rondes.
6: I ens falta el tema del que avui tothom parla, el temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Tothom en parla, per què? Francesc Mauri, bon dia.
18: Bon dia.
6: Com havíeu anunciat, ja tenim aquí el pic de l'onada de calor.
18: Doncs sí, ara mateix les temperatures són les més altes del que portem d'episodi de calor, i demà, atenció, començaran a baixar, però el començar a baixar...
6: No farà fresca, No farà fresca,
18: no. No, que ningú s'ho esperi. Simplement ho notaran els termòmetres i perdrem 1 o 2 graus dels que tindrem avui. Avui, probablement, les més altes en alguns observatoris del Segrià, al voltant de 42. Si arribéssim a 43,8, cosa que no sembla factible, igualaríem el rècord absolut mai enregistrat en un mes de juny a Catalunya, que data de l'any passat. I és que aquest segle anem rècord rere rècord. Ara mateix 40 a Vinebre i anirà pujant una miqueta més, i atenció a la possibilitat d'alguna tempesta d'aquestes seques amb fortes ventades aquesta tarda al Prepirineu o l'àrea del nord de la Catalunya central i Ponent. I la Revetlla de Sant Joan sense pluja i molt càlida.
6: Gràcies, Francesc. Bon dia.
18: Bon dia.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Les 2:06. El Tribunal Suprem condemna a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys de presó el seu exassessor Koldo García. El tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia. Condemna, doncs, dura per Ábalos i per García. En canvi, el Suprem salva de la presó el comissionista confés, Víctor de Aldama, per haver col·laborat durant la investigació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
9: Què tal? Bon dia.
6: Com argumenta el Suprem aquesta condemna?
9: Doncs és una sentència per unanimitat, és a dir, els 7 magistrats estan d'acord en la condemna i consideren provat que Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama van muntar una organització criminal en plena pandèmia i van aprofitar l'autoritat d'Ábalos com a ministre i la seva influència com a número 3 del PSOE. Gràcies a això, diversos organismes del Ministeri de Transports van comprar 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i l'empresari pagava comissions al ministre a canvi d'aquests favors. Això és el que diu el Tribunal Suprem, que dona per acreditat que Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos, a més del lloguer del pis de la seva nòvia, Jessica Rodríguez, o un xalet a Cádiz. Els jutges basen aquesta condemna en gran part amb la confessió, les explicacions que va fer Víctor de Aldama. Avui en surt premiat, esquiva la presó i ho ha celebrat així.
19: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo que espero que los demás estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
9: El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes. Un futur, en canvi, molt diferent per a Ábalos i Koldo García, que recordareu ja fa 7 mesos que estan empresonats. Per ells, el Suprem ha optat pel càstig més dur, 24 anys de presó per l'exministre i 19 pel seu assessor. És la pena exacta que demanava la Fiscalia per ells. Al final del judici, l'exministre Ábalos ja va donar per feta la seva condemna.
20: Es imposible defenderse, porque evidentemente toda esta causa creo que estaba predeterminada. Los juicios paralelos constituyen toda una perversión.
9: I avui, en aquesta sentència de 224 pàgines que firmen, entre d'altres, el jutge Manuel Marchena, acaba també amb un retret polític. Casos de corrupció com aquest erosionen l'arquitectura democràtica de l'Estat, diu el Suprem, i suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política.
6: Aquesta condemna és la primera contra un ministre de Pedro Sánchez. I no estem parlant d'un ministre qualsevol. Ábalos era la mà dreta del president espanyol, tant al govern com al Partit Socialista, durant la primera etapa a la Moncloa, però el PSOE el va deixar caure quan les sospites per corrupció es van fer evidents. Avui la direcció dels socialistes marca distàncies amb Ábalos i fa pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama, Albert Prat.
21: Sí, el més contundent fins ara ha sigut el ministre Óscar Puente.
11: ¿Le parece desproporcionada la condena?
12: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
21: Els socialistes posen el crit al cel contra el Suprem per haver premiat el Dama sense presó a canvi de confessar els fets d'una sentència que ha enxampat Pedro Sánchez enmig d'un acte sobre fons europeus.
22: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
21: El president espanyol ha evitat fer cap referència sobre la condemna. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha forçat una compareixença per tornar-li a exigir que plegui.
23: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
21: I els aliats del govern espanyol també es fan creus que Aldama hagi sortit ben parat d'aquesta causa, començant per Aina Vidal de Sumar.
24: Insisto en que resulta incomprensible que los defraudadores y corruptores habituales se salgan una vez más de rositas.
21: I el cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, està convençut que investigats com Leire Díez en prendran nota. Això sí, Rufián ha llançat un nou avís a Sánchez. Li pregunta si val la pena aguantar la legislatura o simplement està resistint.
6: Aquesta condemna a José Luis Ábalos ha eclipsat la que havia de ser la notícia judicial del dia i que el govern espanyol rebia amb satisfacció. La decisió del Consell General del Poder Judicial d'obrir el camí per sancionar el jutge del cas Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges estudia si empren o no accions disciplinàries contra Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir i haver justificat així que li retirava el passaport. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
1: Què tal? Bon dia. La votació ha tornat a dividir la cúpula del Poder Judicial. Esta vegada s'ha imposat el sector progressista al conservador pel vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. El que han acordat és traslladar a la Comissió Disciplinària del Poder Judicial la interlocutòria de Peinado per decidir si les seues afirmacions sobre la policia espanyola són una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. Serà esta comissió que decidirà també si li imposa una sanció, que pot ser una multa econòmica, una suspensió temporal o el trasllat a un altre jutjat. També podria arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà un efecte molt limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol i el PSOE confien que el Poder Judicial prengui mesures contra el jutge del cas Begoña Gómez, a la qual continuen defensant davant del que qualifiquen com una investigació anòmala i una campanya de desgast contra la dona del president espanyol. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
2: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
1: Precisament l'Audiència Provincial de Madrid té sobre la taula diversos recursos per decidir si atura o no el judici al jurat popular contra la parella del president del govern espanyol. Peinado ja va per feina i avui mateix ha citat Begoña Gómez per dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. És el mateix dia que el Matí Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
6: D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Mentrestant, el Regne Unit es prepara per tenir el 7è primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del seu propi partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi un substitut, un procés que s'obre el dia 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Starmer va arribar al poder fa 2 anys com a líder del primer govern laborista en 14 anys. Avui ha anunciat la dimissió just la vigília del 10è aniversari del referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
14: Hola, bon dia. Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Aquí no hi haurà eleccions anticipades, sinó que el Partit Laborista escollirà el substitut. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un candidat, Andy Burnham, ja ha dit que s'hi presenta, podríem tenir primer ministre pocs dies després del 16 de juliol. Starmer, que s'ha emocionat al parlar de la seva família, ha promès tot el suport al substitut.
3: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
14: La dimissió de Starmer portarà el 7è primer ministre en 10 anys al Regne Unit. Andy Burnham és el més ben situat. De fet, un altre dels possibles rivals, l'exministre Wes Streeting, ja ha dit que dona suport a l'alcalde de Gran Manchester.
6: Més coses de la informació internacional. L'extrema dreta llatinoamericana continua avançant, ara a Colòmbia. El president electe, Abelardo de la Espriella, ha anunciat l'inici d'una nova era i el compromís de governar per tothom després del parèntesi de 4 anys d'esquerres. Ha estat de matinada quan s'ha confirmat la seva victòria en la segona volta per un estret marge, uns 250.000 vots, i el seu rival, Iván Cepeda, ha reconegut a mitges la derrota. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca, bon dia.
4: Bon dia. Colòmbia se suma al club de països llatinoamericans d'extrema dreta com El Salvador, l'Equador, Xile i l'Argentina. El recompte de vots aquí a Colòmbia ha estat agònic, mil·limètric, d'altíssim voltatge i molt ràpid. I és que el sistema colombià es basa en un recompte ràpid en funció de meses electorals, testimoni que marquen tendència. Escoltem el guanyador, el president electe d'extrema dreta de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, i el derrotat a les urnes, excandidat ja presidencial d'Esquerres, Iván Cepeda.
5: A los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
25: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio, vamos a la movilización social, vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
4: El que ha quedat clar és que Colòmbia està dividida per la meitat entre conservadors i progressistes. L'esquerra perd el poder després d'ocupar-lo 4 anys amb Gustavo Petro com a president, primera vegada d'un govern progressista en els seus 200 anys d'història, que donarà pas a un govern d'extrema dreta.
6: Per guanyar les eleccions, de la Espriella ha fet de la seguretat el seu cavall de batalla. En una entrevista a 3CAT Info, la investigadora del SIDOP, Ana Ayuso, ha pronosticat que això se li pot girar en contra amb una etapa d'encara més violència.
0: Una de les coses que farà immediatament serà canviar totalment la política de seguretat. Si fa saltar tots els acords que hi havia prèviament, això pot tenir resultats immediatament encara de més inseguretat.
6: I no deixem la informació internacional, perquè els equips diplomàtics dels Estats Units i de l'Iran continuaran negociant aquesta setmana a Suïssa a porta tancada per posar negre sobre blanc el full de ruta que han pactat els caps de les dues delegacions. Han estat 18 hores de converses amb amenaces de Donald Trump a les xarxes socials incloses, que han acabat de matinada. Abans de marxar, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha afirmat que hi ha una base sòlida per un acord final al Vermanyà.
3: Les dues parts tenen 60 dies per desenvolupar-lo, però J.D. Vance assegura que s'hi ha avançat molt. En aquest sentit, ha anunciat que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
7: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
3: El número 2 de la Casa Blanca celebra que no hi hagi hagut incidents armats rellevants al sud del Líban en les últimes hores, però admet que aquest front és el més inestable i insta el règim iranià a lligar curt la milícia xiita, però no posa deures a Benjamin Netanyahu.
7: Creiem, és clar, que caldrà molta feina per arribar a un punt on la integritat territorial i la sobirania del Líban estiguin protegides, la seguretat d'Israel estigui protegida, i això requerirà una certa coordinació amb les forces armades libaneses i també requerirà que els iranians controlin Hezbollah.
3: El president iranià Masoud Pezeshkian viatjarà demà al Pakistan, mediador en les converses, per continuar les consultes sobre el procés.
6: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la publicitat i en tornar posarem xifres a la sensació que tots teniu ara mateix escoltant-nos. Fa molta calor.
8: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
10: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
10: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
27: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
29: Ep, esperes les notes de les FAO? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu. I tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
30: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Com es diu el teu fill?
31: Es diu Fortià.
6: Fortià, ja hem acabat.
31: Ja hem acabat. És que està patint una mica...
32: S'ha portat
31: la
32: consideració
6: super. Familiar. No, home, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
32: Moltes gràcies.
31: Adéu.
6: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
30: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: La millor hora del dia.
30: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Faltant 9 minuts per arribar a 2:45 de la tarda, l'onada de calor que afecta Catalunya arriba avui al seu punt àlgid. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un episodi d'altes temperatures que s'allargarà com a mínim fins dimecres, Toni Fortesa.
2: Des del Meteocat alerten que avui les temperatures, i posem xifres com deies abans, poden superar els 35 graus a bona part de l'interior del país i que es podrien enfilar per sobre dels 40 al Pla de Lleida, la Catalunya Central i el Prelitoral. Protecció Civil insisteix en la necessitat d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i procurar estar-se en espais frescos. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana també estar alerta durant tota la setmana.
9: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
6: Però és que, a més de la calor, el risc d'incendis està a nivell molt alt a bona part de Catalunya.
2: Sí, i el cos de bombers està destinant efectius de les zones amb menys risc, com Girona, cap a parcs, on preocupa més que es puguin declarar incendis lligats a la sega del cereal, per exemple, com els parcs de Mollerussa, Cervera i Calaf. A més, Imma Soler alerta que aquesta situació d'alt risc d'incendis coincideix amb la revetlla de Sant Joan i demana precaució.
9: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc, fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
2: L'onada de calor també continua fent estralls a l'estat espanyol, sobretot al nord, on es registraran temperatures 10 graus superiors al que és habitual. A Europa hi ha avisos de perill per altes temperatures a França, Bèlgica i la Gran Bretanya.
6: Bé, doncs aquesta és la situació, i en aquest context de calor extrema, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, des de l'entitat Fruit amb Justícia Social insisteixen que ningú pot treballar a 40 graus i insten la Inspecció de Treball a sortir a les finques per comprovar que es compleix la normativa. Lleida, Estela Bussoms.
11: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a la...
12: És l'Osmane i fa 20 anys que treballa com a temporer. Quan hi ha avisos de perill per calor, els horaris per collir fruita s'avancen i cal garantir gorres, aigua i zones d'ombra per als treballadors. Són aspectes que recullen les avaluacions de riscos que han de fer obligatòriament les empreses i quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot. Però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius més concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Ara ens deixem el protocol a les nostres mans i que nosaltres decidiguem si hem de parar o no hem de parar. Demanaríem això, que ara mateix unes recomanacions per dir avui a partir de la una no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
12: Recordem que l'estiu passat un temporer va morir per un cop de calor al Segrià quan collia fruita més de 40 graus. L'empresa per a qui treballava va ser una de les 9 que l'any passat es van sancionar a les comarques de Lleida per no complir la llei. Per evitar casos com aquest, l'activista de Fruit amb Justícia Social, Bàrbara Primo, fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
17: Que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
12: L'entitat també reclama que el protocol del govern inclogui mecanismes àgils per poder denunciar incompliments.
6: I encara més coses derivades d'aquestes temperatures. La contaminació de l'aire repunta a Catalunya, en bona part pel canvi climàtic i per la major combustió de petroli. Un informe elaborat per Ecologistes en Acció conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant l'any 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per l'any 2030 per la Unió Europea, i que tota la població va estar exposada a uns nivells de contaminació que superen els recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, Sara Ganyeté.
18: Sí, l'any passat va ser humit i el quart any consecutiu més càlid des que es tenen registres. Una calor extrema que contribueix a augmentar les concentracions d'ozó, el contaminant que més creix. A la calor se li ha de sumar l'augment de consum de combustibles per l'aviació i l'automoció, que l'any passat també va registrar el seu nivell més alt en 15 anys. En aquest context, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el del Prat a Barcelona. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
19: Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustibles fósiles no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo. Con lo cual, el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
18: L'informe també recull que les àrees urbanes de Barcelona i el Vallès Baix Llobregat van incomplir el nou límit legal anual de diòxid de nitrogen, però que segueixen sense implementar mesures per pal·liar-ho, com la zona de baixes emissions.
6: Més coses. Els estudiants que van fer la selectivitat ara fa uns dies estan pendents de les notes. Les confien a saber entre avui i demà. Però aquest curs ha augmentat un 60% respecte a l'any passat als alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la seva nota. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen en l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arribava la nota d'accés.
18: Sí, aquest és el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina, la carrera més demanada i amb una de les notes més exigents. El curs passat, el centre on va quedar més baixa, de fet, va ser a la Universitat de Girona, amb un 12,45 sobre 14.
0: Jo vaig decidir repetir tota la SELE perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
18: Entre els aspirants a millorar nota també hi trobem alumnes que ho necessiten perquè ara volen canviar de grau. Aquest és el cas de la Valèria, que vol fer publicitat i relacions públiques i es troba que el 9,5 que li va permetre entrar a Ciències Polítiques ara li ha quedat curt.
1: Jo crec que la clau és tenir una bona mitjana de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
18: Demà surten les notes de selectivitat per alguns alumnes probablement avui a la nit i sabran si han aconseguit o no la nota que volien.
6: D'aquí a 3 minuts seran 2:30 i tornem.
30: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
3: Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.

0: Quan falta una setmana perquè acabi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de la immigració, més de 150.000 persones ja n'han presentat la documentació. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que també ha revelat que s'han resolt tots els expedients ordinaris que s'acumulaven a estrangeria. Delegació del govern espanyol a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, bon dia. El delegat del govern no ha volgut ser gaire més explícit en la xifra. Vol reservar l'anunci per quan estigui tancat el procés a partir del 30 de juny. Tot i això, Carlos Prieto admet que van fer curt en les previsions.
2: Com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
1: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
0: L'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, han declarat com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. És la causa per suposades irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha declarat que no coneixia prèviament l'aleshores alcalde d'Altafulla ni tenia cap vincle polític. Barcelona, Cristian Roldán.
3: Tant Elena com Herrera han declarat durant més d'una hora cadascun i han respost a les preguntes de defensa i acusació. L'exconseller assegura que abans de les contractacions no coneixia el llavors alcalde d'Altafulla i ara diputat al Congrés, Félix Alonso, qui també està investigat per aquesta mateixa causa. Elena també ha subratllat que tots dos són de formacions polítiques molt diferents i ha recordat que entre el 2017 i el 2019 Elena ni tan sols militava a Esquerra. El seu testimoni també s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en la contractació, però cap indici i de delicte penal. El seu advocat, a més, afegeix que la responsabilitat administrativa d'aquests contractes suposadament irregulars sumaria prop de 600 euros en matèria dels beneficis que se'n van derivar. L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui com Elena també figura com a administrador d'aquesta empresa Sinergia, ha titllat les acusacions d'injustícia i assegura que ell es va desvincular d'aquesta mercantil el juliol del 2018 i que mai es va encarregar a més d'aquest tipus de contractes. A tots dos se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions menors irregulars per part de l'Ajuntament d'Altafulla per un valor de més de 30.000 euros, una xifra que duplica el llindar màxim que marca la llei per aquest tipus de contractacions.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura de l'expresident Jordi Pujol i el paper de Convergència Democràtica en la història de Catalunya. Ho ha fet a l'acte d'entrega del fons documental de l'antic partit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
4: Bon dia. Convergència Democràtica de Catalunya ha lliurat tot el seu fons documental. Textos, cartells electorals, material audiovisual, congressos, militants, altes i baixes, un fons històric que queda sota custòdia de l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'acte de lliurament l'ha tancat el president Salvador Illa, que ha reconegut la feina del partit que va fundar Jordi Pujol i la figura de l'expresident.
5: El balanç ha estat positiu al país. És a dir, Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol.
4: Jordi Pujol ha aparegut amb bon aspecte i d'excel·lent humor i ha estat contundent a l'hora de demanar a les noves generacions que continuïn lluitant pel país.
6: Una proposta que avui es fa a molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho he sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem de posar amb tota rotunditat.
4: També hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas, entre d'altres personalitats.
0: Passant dos minuts de dos quarts, la companyia automobilística Ebro estrena una segona línia de muntatge que permetrà duplicar la producció de la fàbrica de la Zona Franca a Barcelona. Es preveu passar dels 14.000 cotxes de l'any passat a fabricar fins a 30.000 vehicles enguany. A més, a finals d'aquest 2026 o principis del 2027 s'hi començaran a fabricar els primers cotxes elèctrics purs. Serà un utilitari urbà de la marca Ebro i un vehicle tipus SUV del seu soci xinès Chery, Jordi Canal.
7: Sí, aquesta segona línia de producció culmina una inversió de 150 milions d'euros que també ha servit per fer noves seccions de soldadura i pintura de la planta, que és l'antiga Nissan. Rafael Ruiz, president del grup Ebro Motors.
8: Aquesta línia de producció ens dona una capacitat productiva d'uns 20 cotxes per hora i, sumada a la línia anterior, ara podem estar fent al voltant de 250 cotxes dia. tot això doncs consolida aquesta inversió que hem fet i consolida la reindustrialització de la planta de Nissan.
7: Ruiz destaca que la renovació de la planta s'ha fet sobretot treballant amb proveïdors locals i que ara també es vol fer el mateix amb els components dels cotxes.
8: Pensem que és part de la nostra missió, no? Generar llocs de feina, generar un bon producte, però també generar feina a la indústria local. I ara, els següents anys, el que anirem treballant també en diferents tier 1 i proveïdors és un augment del procés de localització.
7: Actualment, segons la companyia, Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes.
0: I empresaris del lleure nocturn demanen regular els vesprejos, igual que les discoteques. La patronal que els agrupa reclama que les administracions han de tenir més control sobre les noves formes de diversió, com ara festes en punxadiscos o en barres, en restaurants, en clubs esportius o en hotels, entre d'altres, Mireia Sala.
9: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius que acaben funcionant com a oci musical obert al públic, però sense l'exigència d'haver de contractar personal de seguretat o sense haver de pagar insonorització o llicència. Glòria Cabrera és la portaveu.
10: Estem demanant a l'administració un cens d'activitats, vale, perquè cada municipi pues, va per banda, i estem demanant una mica de control que tingui les mateixes condicions normatives, fiscals i tècniques que tenim totes les activitats recreatives musicals.
9: Volen més coordinació entre ajuntaments i la Generalitat per saber quins esdeveniments estan autoritzats, on se celebren i amb quin aforament i horari.
0: Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia.
12: No, però...
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
20: Ho veus? L'anys i anys. Això és molt nostre.
21: Molt.
20: Tant nostre com dir... Posarem llum?
21: A la foscor.
20: O com dir... Aventureres, aventurers.
21: Ens hi apuntem o què?
20: Què dius?
21: Saps que és molt nostre, també?
22: Sou molt bona gent!
23: Xxt, silenci.
21: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
20: O el... Catalunya Ràdio.
24: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
20: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
21: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
20: Molt nostre.
25: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
26: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Comencem la cultura parlant de les estrenes que arriben a les nostres petites pantalles. In a time of fear. Per exemple, torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear. Marc Garriga.
27: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. El format segueix vigent i ho demostren amb nous esquetxos on són molts els famosos que no escapen de la mofa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. I també farà paròdia política, sobretot de la nord-americana, la sèrie Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, HBO des de dissabte, que té com a convidat especial Barack Obama. A Disney Plus servirà a partir de divendres l'últim àpat a The Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'spin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica, transgressora i valenta Rocío Jurado, la dona que va trencar amb els estereotips clàssics de l'artista folklòrica, una cantant moderna, lliure i reivindicativa també com a dona.
0: I de les estrenes a la petita pantalla, anem a la gran pantalla. La pel·lícula La mujer sin nombre, de la directora àrab Haifa al-Mansur, arriba als cinemes aquest cap de setmana amb una història que combina cinema criminal amb la denúncia de l'opressió de les dones a l'Aràbia Saudita. La realitzadora, de 51 anys, és una figura clau del cinema àrab contemporani que ha aprofitat la seva filmografia per donar veu a les dones, Òscar Callau.
1: La cinta arrenca en clau de cinema negre, amb una adolescent assassinada i abandonada al desert que la policia classifica com una víctima anònima que no pot identificar. Quan tot apunta al tancament del cas, una jove funcionària dels arxius policials decideix investigar pel seu compte. Està convençuda que ningú reclama el cos per la vergonya familiar que representa la seva mort a mans d'un amant amb qui mantenia una relació impròpia segons els codis socials del país. Haifa al-Mansur ens explica que vol que la denúncia feminista dels seus films convisqui amb altres gèneres cinematogràfics.
2: Crec que diu molt de la societat saudita i el paper que hi tenen les dones, però també és una pel·lícula d'entreteniment. És un thriller.
1: La filmografia de Haifa al-Mansur té dues línies ben diferenciades. El cinema rodat a Aràbia, més polític i documental, com el seu film de debut La bicicleta verda del 2012, i les produccions Made in Hollywood, com Mary Shelley. En tots dos casos, però, les seves protagonistes són sempre dones que busquen la seva veu en un món que intenta silenciar-les.
0: I una última cosa abans dels esports.
3: Et deia tranqui, sóc un arbre i les arrels...
0: El Festival Grec estrenarà Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumon Erra, que explora el vincle després de les ruptures. Es podrà veure durant 5 dies dins la programació del Festival d'Estiu i després farà temporada al Teatre Texas a partir del setembre, Marta Vives.
4: Inspirada en la pel·lícula Trio en mi bemol d'Eric Romer, explica la història de l'Helena i l'Adrià, protagonitzada per la parella Júlia Jové i Xavi Navarro, que intenten descobrir de quina manera poden continuar estimant-se després de la fi de la seva relació sentimental. Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
5: És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys, que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
4: Una mirada, per cert, i sobretot, a la nostra llengua.
5: Penso que és molt interessant tant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
4: Les entrades de Després de nosaltres ja estan a la venda.
26: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda, temps per la informació esportiva que ve marcada aquests dies pel Mundial. Després de l'ensopegada del primer dia contra Cap Verd, la selecció espanyola suma ahir la seva primera victòria al Mundial amb Lamine Yamal com a jugador destacat en aquest primer triomf. El jugador del Barça, si és que algú tenia dubtes, és ja la gran figura de la selecció espanyola, Sònia Germà.
6: Ahir Lamine Yamal ja va ser titular i només va necessitar 11 minuts per obrir el marcador. A passar d'Oyarzabal, que va ser un altre dels destacats. Amb 18 anys, el davanter maresmenc ha passat de viure el Mundial de Qatar entre classe i classe a ser el crack diferencial de la selecció espanyola als Estats Units.
12: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
0: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
12: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
6: El 3-0 al descans va permetre que Luis de la Fuente reservés Lamine Yamal, que tornarà a ser titular contra Uruguai i ja amb una progressió de minuts que podria ser tot el partit si la cosa va ajustada, si atenem a les paraules de Luis de la Fuente.
23: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer, seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente. Pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere, luego obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
6: A més de Lamín, Luis de la Fuente també va donar entrada en aquest partit a Pedro Porro, Olmo i Baena per Llorente, Fabián, Ferran i Gavi. Canvis que poden tenir continuïtat contra Uruguai a la tercera jornada amb els 3 punts d'ahir i l'empat a 2 d'Uruguai i Cap Verd. Espanya li val l'empat per ser primera de grup. També és cert que una derrota divendres els podria deixar en tercera posició si Cap Verd guanyés l'Aràbia Saudita, però tot i així passen 8 dels 12 tercers.
0: Doncs així és com ha quedat el grup A, el grup de la selecció espanyola, tot i que avui, Sònia, s'han jugat altres partits.
6: Sí, en un dels grups més oberts, el grup G, Bèlgica, ha empatat a 0 amb l'Iran. Els belgues van jugar l'última mitja hora amb 10 homes. I Egipte va guanyar Nova Zelanda per 3-1. La selecció de Salah se situa ara líder amb 4 punts, però tot queda obert per l'última jornada amb Iran i Bèlgica amb 2 punts cadascuna. Nova Zelanda ja queda última amb 1 punt i poques opcions.
0: Doncs precisament ens fixem ara en aquest Nova Zelanda 1, Egipte 3, perquè a l'equip oceànic hi destaca un jugador que s'ha convertit en una estrella viral i ho ha fet Josep Gaià d'una manera peculiar.
7: Tim Payne s'ha convertit en un fenomen mundial a través de les xarxes socials i ho ha fet gràcies a un influencer argentí, el Scarso, conegut per crear reptes virals de futbol i demanar al seu públic viralitzar jugadors o clubs desconeguts. S'ha fet tan famós que fins i tot li han fet una cançó. No sé!

0: Però com s'ha arribat fins aquí? Doncs resulta que l'Scarso ha demanat a través d'un vídeo popularitzar el jugador del Mundial amb menys seguidors a Instagram, Tim Payne, amb 4.700 seguidors. El vídeo en qüestió ha tingut més de 18 milions de visualitzacions i Payne s'ha convertit en un jugador reconegut mundialment amb gairebé 6 milions de seguidors a Instagram. La dada és que ha aconseguit tenir més seguidors que habitants de Nova Zelanda.
1: Doncs aquesta és la figura d'aquesta selecció de Nova Zelanda. Però no deixem de parlar del Mundial. Potser molts heu reconegut a Víctor Hugo Morales. Avui fa 40 anys d'aquest moment històric, polèmic, que tots els aficionats futbolístics, tinguin l'edat que tinguin, coneixen bé. Partit Argentina-Anglaterra, quarts de final del Mundial de Mèxic, any 1986, just en plena rivalitat entre els dos països per la guerra a les Illes Malvines, Montserraia.
2: I Maradona, que és davant de la porteria anglesa, salta davant del porter Peter Shilton, que és 20 centímetres més alt que ell, i per aconseguir el gol, l'argentí estira el braç esquerre i colpeja la pilota. L'àrbitre no veu la picaresca de Maradona i creu que ha fet el gol amb el cap i el dona per bo. Maradona va dir llavors que havia fet el gol amb el cap i amb la mà de Déu. Per això el gol es coneix així. Però molts anys després admet que ho va fer amb la seva pròpia mà.
1: Doncs 40 anys d'aquell partit. Per cert, avui l'Argentina, 40 anys després, té un altre astre futbolístic, Leo Messi.
2: I amb ell afronta el segon partit d'aquest Mundial contra Àustria a les 7 de la tarda. Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
3: Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido. Eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor. Así que difícil, duro.
2: Una altra de les seleccions favorites, França, juga contra l'Iraq i el davanter francès Kylian Mbappé, excompany de Messi al PSG, té clar qui és el millor futbolista actual.
4: The best of the four players, you know? Lionel Messi. It's clear.
5: El millor de tots els futbolistes, Lionel Messi, està clar, és el millor del món, amb Cristiano, claríssim. Ha mostrat durant més de 15 anys que té una qualitat excepcional. Pel que fa a mi, jo intento fer el que puc i mostrar la meva qualitat als estadis i ajudar el meu equip a guanyar un altre Mundial.
4: Helping my team to win another World Cup.
2: El partit França-Iraq és a les 11 de la nit. Més tard, a les 2 de la matinada, Noruega juga contra el Senegal i ja demà a les 5 del matí, Jordània-Algèria.
1: Doncs aquesta és l'agenda del Mundial per avui, però no només del Mundial de Futbol viu l'esport. També pot viure de bàsquet, i concretament de la Lliga ACB, que avui disputa el tercer partit de la final, el millor de 5, recordeu. És el primer partit que juga al Palau Blaugrana, i el Barça ha de guanyar per recuperar el factor pista i, sobretot, per recuperar la imatge després de la contundent derrota dissabte passat a València, Ernest Macià.
6: Doncs sí, a més fer-ho al Palau Blaugrana, tothom parla del factor Palau, però la veritat és que el Barça dels 40 partits aquesta temporada n'ha perdut 13, és a dir, un de cada 3 els perd. Això, per tant, no garanteix que el Barça tanqui la Lliga a casa, guanya els dos partits i Messi el rival és el València. El Barça va guanyar el València a l'Eurolliga a casa, però a la Lliga CB no. El València va guanyar el Palau. Per tant, estem parlant d'una sèrie tan oberta que fer pronòstics és impossible. Això sí, Tomas Satoranski se sent més aixoplugat a casa.
7: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
6: El Barça només té el dubte de Juani Marcos. I avui hem tingut també un altre tema important, que és el de la selecció catalana. Aquest migdia s'ha fet la presentació dels jugadors del Catalunya-Gran Bretanya, on hi destaquen jugadors importants que potser no hi podran ser, i passo a dir-los: Joel Parra, Pep Busquets, Oriol Paulí, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, etc. És una bona selecció, Aleix Font, però hi haurà alguns d'aquests jugadors que no hi podran anar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA i Espanya no els deixa anar. És el cas de Parra, Bassas, Oriola i Paulí. No hi seran. Tot i així, Catalunya davant del Regne Unit pot fer un bon planter, i el seu tècnic i el seu assistent seran Jaume Pons Arnau i també el tècnic del Lleida. Escoltem a Pons Arnau.
8: És una oportunitat de representar la feina de tants bons entrenadors catalans que han construït i continuem construint. Jordi Fernández i el Pedro Martínez finalment no podran ser-hi, tot i que eren els primers que hi volien participar. I fins i tot el Xavi Chalín vindrà directament des del draft de la NBA per ajudar tot el que pugui. Amb el Gerard en contra i el Jus Ramírez intentarem donar sentit al nostre atac i a la nostra defensa, ben acompanyats per la resta del nostre staff.
6: La selecció de Jaume Pons Arnau i Gerard Encuentra contra el Regne Unit juga aquest diumenge a les 12, entrada ja a la venda des de 8 euros.
1: Doncs ja ho sabeu, tot el que genera el bàsquet, en presència de Catalunya Ràdio en els partits del Barça contra el València en aquesta final de la Lliga CB, que el Barça necessita guanyar per tal de tornar a posar-se per davant i esborrar sobretot aquesta mala imatge a la pista del València. 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Més coses? Podríem dir que Marc Márquez està guanyant aquest any quan no toca, perquè físicament no hi està preparat. I a més, diu que no sap com ho està fent. El tro de Cervera es posa a 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. I ara arriba Assen, un circuit on també diu que patirà Dami Aguilar.
9: Amb ell mai no se sap. L'any passat va sumar els 37 punts, però no s'estava recuperant de cap intervenció quirúrgica. És cert que sobre el paper li ha de costar, però de moment la tàctica de fer un divendres en mode eco i atacar dissabte i diumenge li està sortint bé. Ara, no sap com és que li està sortint tot bé.
10: Hay momentos en tu carrera deportiva que es mejor no pensar cómo lo haces o cómo se hace. No sé cómo pues he ganado la carrera y no sé cómo voy rápido en una moto. Entonces, dicho esto, es verdad, y los doctores y la gente más cercana sabe cómo estoy. Entonces, no sé cómo, es mejor no entenderlo.
9: Independentment de les ajudes que rebi d'Aprilia per les errades dels seus pilots oficials, el tro de Cervera no desperdicia cap oportunitat de sumar punts amb el líder a la pista o a la graderia sancionat. El Cerveria ha recuperat 62 punts en dos caps de setmana i es posa a 40 punts del líder Marco Bezzecchi, amb 480 encara en joc.
1: Una altra victòria catalana ahir va ser la de la ciclista Paula Blasi, que es va imposar a la Volta a Catalunya femenina acabada ahir.

0: jo crec que vull donar el meu 100%. Jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
1: L'última etapa de la volta, ahir la va guanyar Marian Foss a la general, Paula Blasi primera i Mireia Benito cinquena.
2: Doncs això, pel que fa referència al ciclisme, però tornem al motor, perquè tant Toni Bou com Berta Avellán segueixen mantenint els lideratges respectius al Mundial de Trial, Marta García.
3: En territori italià, la tercera cita de l'any, el Pierenchi i la Terrassenca no han tingut rivals. S'han imposat en les dues jornades de competició. Avellán sempre per damunt la seva rival, Sofia Rabino, de la que ara s'allunya a 23 punts.
4: Ha estat un cap de setmana molt positiu, m'he notat superbé amb la moto, molt concentrada, les zones, la veritat, que requerien estar molt concentrada perquè en general era un trial bastant fàcil i ens jugàvem tot pràcticament a dues o tres zones. He sabut aguantar la pressió, he disfrutat molt sobre la moto i la veritat que això m'he trobat molt còmode.
3: En el cas de Bou, dissabte va ser sobre Gratarola i ahir diumenge sobre el seu company Gabriel Marcelli. El de Piera ha obrit un forat de 66 punts sobre el seu company d'equip gallec. Pròxima cursa a Anglaterra, l'últim cap de setmana de juliol. I pel que fa al Mundial d'Enduro, Josep Garcia torna de Portugal en ple de victòries. Va guanyar el supertest de divendres i dissabte i diumenge s'ha imposat en les dues categories en què competeix, Enduro GP i Enduro 1. El de Súria té ara 34 punts sobre Andrea Verón en Enduro GP i 43 en l'altra categoria sobre Morgan Lesiardo.
5: Cap de setmana rodó, tornem a fer triplet com el GP de casa, primer el supertest, primer dissabte, primer diumenge, Enduro GP i Enduro 1. Un cap de setmana per emmarcar.
3: La pròxima cursa del Mundial d'Enduro, ja la penúltima del calendari, se disputarà en França del 17 al 19 de juliol.
2: D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. Tornem al futbol. El Màlaga és l'últim dels equips que han confirmat la seva presència a la primera divisió la pròxima temporada. Ho ha aconseguit després de superar l'Almeria en la lluita per l'ascens, Carles Vila.
6: Ahir va guanyar per 1-2. El primer partit a Màlaga havia acabat amb empat a 0 gols. L'equip andalús torna a la primera divisió 8 anys després d'haver perdut la categoria i d'ensorrar-se esportivament i econòmicament. De fet, va jugar uns anys fins i tot a la primera federació. Escoltem el tècnic del Màlaga, Juanfran Funes.
7: Orgulloso de nuestros niños, orgulloso de nuestra afición. Creo que este año nos ha dado la oportunidad de conocer de primera mano la fuerza que tiene el malaguismo, la fuerza que tiene Málaga. Lo llevo mucho tiempo diciendo, ¿no? Estamos en la mejor ciudad del mundo y creo que nos merecíamos tener representación en primera división. Así que nada, ahora es momento de disfrutarlo ya con el paso de la hora. Creo que vamos a ser un poco más conscientes de lo que estábamos haciendo. El tiempo, ¿no? Llevará a que disfrutemos de todo mucho más. Y nada, darle las gracias a todos los que han hecho que esto sea posible.
6: La temporada del Málaga ha estat complicada en aquesta segona divisió. Tot just Juanfran va arribar al mes de novembre. Va deixar el filial per entrenar el primer equip que es trobava molt a prop de la zona de descens i amb moltes crítiques pels resultats i també per al joc. Amb una plantilla molt jove, amb jugadors de la cantera, Juanfran ha sabut capgirar aquesta situació. Aquesta tarda, a partir de les 6, es faran les habituals celebracions per l'ascens pels carrers de Màlaga.
2: On no hi haurà celebracions és a Badalona, perquè el seu equip de futbol s'ha quedat a les portes de pujar a la segona federació, tot i que ahir va guanyar per 2-0 el Compostela al partit de tornada de l'última eliminatòria per l'ascens. A l'anada, els badalonins havien perdut a Galícia per 3-0 i per això no han aconseguit l'ascens. I ja que parlem de futbol, els 7 equips de futbol principals de l'àrea metropolitana de Barcelona generen més de 1.500 milions d'euros anuals i gairebé 28.000 llocs de treball. Així es desprèn d'un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'impacte econòmic que té el futbol a Barcelona, Roc Fargas.
8: L'estudi se centra en 7 equips, 2 de primera divisió, el Barça i l'Espanyol, i 5 de proximitat, el Sabadell, recentment ascendit a segona divisió, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet. Només el Barça genera un impacte de 1.300 milions d'euros, mentre que l'Espanyol n'aporta 200. Els altres 5 clubs n'hi sumen 20 més, a banda dels més de 300 milions que paguen en impostos. L'informe també analitza l'impacte dels drets televisius segons la categoria de cada equip. Joan Ramon Rovira és el director del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona.
9: Té darrere una infraestructura financera que es diuen drets audiovisuals. I en la mesura que passes de federacions, del futbol federatiu, a la Liga, automàticament això estàs col·locant un coet a la capacitat de les entitats de futbol per projectar-se ja cap a una altra dimensió. I no és un canvi lineal, és un canvi exponencial.
8: Per exemple, l'ascens del Sabadell a segona divisió multiplicarà per 2,4 la riquesa

0: que genera aquest club. Abans d'acabar, expliquem que aquest matí s'ha presentat el Barcelona International Sports Events, el BICE. És una plataforma que aplega els 8 esdeveniments esportius internacionals que se celebren anualment a la capital catalana.
1: Una plataforma formada pels grans premis de MotoGP i Fórmula 1, la Volta Ciclista a Catalunya, la Marató i la Mitja Marató, els trofeus Comte de Godó de tennis i vela i el Xiu de Salts d'Equitació, i que neix per col·laborar, compartir coneixements i sinergies entre els comitès organitzadors d'aquests esdeveniments. Santiago Mercé, primer president del BICE, ha explicat els factors que han comportat la creació de la plataforma.
2: La inquietud que teníem dels problemes que tenim d'afrontar canviants contínuament, com s'ha vist a la taula rodona, no? Vull dir que els paràmetres que tenim avui no són els que teníem fa 5 anys, ni són els que tindrem d'aquí 5 anys, i aquesta evolució i aquesta forma d'enfocar tot això és més fàcil, vull dir, si comparteixes experiències amb gent que té molta experiència i que tenen els mateixos problemes.
1: Mercè també ha comentat alguns dels objectius que té el BICE, com ara garantir la continuïtat dels esdeveniments i fer-los créixer.
0: I més coses, perquè demà reprèn la final de la Lliga de Futbol Sala que disputen el Barça i el Pozo de Múrcia, el millor de 5 partits. L'equip blaugrana podria guanyar demà mateix el títol en un partit on Marcos García recupera Pito.
3: Sí, el brasiler torna a la convocatòria després de perdre's el darrer partit per la vermella que va veure en el primer duel d'aquesta eliminatòria. L'entrenador del Barça de Futbol Sala, Javi Rodríguez, valora així el retorn de Pito.
4: Vuelve y vuelve al 100%, vuelve descansado, va a ser una pieza muy importante como lo está siendo durante todo el año para el equipo. Pitor es un jugador diferencial y esperemos que lo sea mañana.
3: El Barça confirma la baixa de Luciano Gauna, demà l'operaran, té trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Demà el Pozo Múrcia, Barça.
0: I queden 40 segons per arribar a les 3 de la tarda. Acabarem, Marta, amb una renovació.
5: Sí, de l'eslové del Barça d'en vol, Blas Jan, que renova fins al 2030, tenia contracte fins al 2028, per tant amplia 2 temporades més, i no és el primer moviment este de l'equip blaugrana en clau de futur, perquè divendres ja va anunciar la renovació del francès Timotei Engessan.
0: Aquesta renovació i aquests moviments de mercat, arribem a les 3 de la tarda, a la final de la primera hora d'aquest Catalunya migdia.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. La primera us hem explicat tots els detalls de la sentència del cas Mascaretes. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos. Una sentència dura per corrupció per qui va ser la mà dreta de Pedro Sánchez a l'hora de recuperar el control del PSOE primer i ascendir a la Moncloa després. També us hem parlat de l'expedient que el Consell General del Poder Judicial ha obert al jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir d'Espanya. I hem connectat amb Londres i amb Bogotà. A Londres, la dimissió del primer ministre Keir Starmer al Regne Unit i també en Bogotà per la victòria de l'extremista Abelardo de la Espriella a Colòmbia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el govern de Pedro Sánchez defensa la seva integritat després d'aquesta sentència contra Ábalos que acabes d'explicar. La Moncloa es desmarca dels comportaments d'Ábalos i recorden que se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat. Connectem amb Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda. El govern espanyol condemna sense matí el comportament de l'exministre Ábalos i lamenten que atemptat contra la transparència, el mèrit i la integritat del servei públic són fons de la Moncloa que afegeixen que l'entorn de Pedro Sánchez es desmarca clarament d'Ábalos. Recorden que se'l va fer fora del govern fa més de 5 anys i que Pedro Sánchez desconeixia els seus comportaments irregulars, però fons socialistes van una mica més enllà i no amaguen el desconcert per la desproporció de condemnes entre Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó, i l'empresari Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i no haurà d'entrar a la presó perquè el Suprem el deslliura d'entrar-hi. Diuen els socialistes que la sentència d'avui convida altra gent a seguir el camí d'Aldama, ja que la sentència dona per provat que va corrompre les institucions.
2: Més qüestions. Després de l'anunci de dimissió del primer ministre britànic Keir Starmer, el líder populista conservador de Reform UK i principal opositor del govern, Nigel Farage, ha reclamat noves eleccions.
4: We vote for somebody. A les eleccions generals votem per algú perquè sigui el nostre primer ministre i esperem que compleixi el seu mandat. El que està passant aquí, francament, recorda una república bananera i devalua totalment el mateix procés d'eleccions generals i la democràcia. Jo reclamo, el partit Reform reclama, la convocatòria d'eleccions.
2: Starmer continuarà el càrrec fins que el Partit Laborista triï el seu substitut, un procés que comença el 9 de juliol. El favorit i fins ara únic aspirant és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Més qüestions. El president del BBVA, Carlos Torres, defensa la seva política d'hipoteques davant l'expedient que la Comissió del Mercat de la Competència ha obert a les principals entitats financeres del país. N'ha parlat durant la inauguració del curs de l'Associació de Periodistes Econòmics que es fa a Santander i on ha tornat a demanar que no s'intervingui en el mercat hipotecari. Connectem amb Santander, Àngels Lafuente.
5: Bona tarda. Carlos Torres assegura que el BBVA ha actuat correctament pel que fa a la seva oferta de crèdits hipotecaris i defensa el compromís de l'entitat amb el compliment de les normes marcades pels organismes reguladors.
6: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
5: Torres diu que l'oferta hipotecària del BBVA no canvia en funció del que diguin els seus competidors i ha demanat al Banc d'Espanya que no intervingui en aquest mercat.
2: En clau econòmica, l'economista Alan Greenspan ha mort als 100 anys. Va ser durant gairebé 20 anys el president de la Reserva Federal Nord-Americana entre el 1987 i el 2006. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units. A Espanya, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa aquest dilluns la cinquena edició del Bo Cultural Jove i els nascuts a partir de l'any 2008 ja poden demanar-lo fins al 31 d'octubre. Entre les novetats d'enguany, ja que l'ajuda també servirà per la compra d'instruments musicals, material per la creació artística i cursos culturals. I ara anirem a l'equip viari perquè hi ha problemes a l'AP7, però abans Adif informa que aquest robatori de cable que hi ha hagut aquest matí, n'hi ha hagut dos aquest matí, un ha afectat l'R13 i l'R14 al sud, l'altre ha afectat l'R3, la línia que va a Vic i a Ripoll. Doncs bé, aquest robatori de la part sud entre a la zona de Montblanc, que ha afectat l'R13 i l'R14, trigarà més de 2 mesos en poder ser reparat, perquè sembla que s'ha fet molt mal i hi ha hagut, a més,
0: un incendi
2: a la zona. Per tant, els viatgers afectats que sàpiguen que a diferència de l'R3, que primer dic que era una hora i després ha trigat una mica més, aquest del sud trigarà molt més a poder ser reparat. I ara sí, anem amb l'equip viari, Maria Dolors, perquè tenim problemes a la P7 a la zona de Barberà.
7: Sí, tenim 13 quilòmetres de cua, més de 13 quilòmetres des de Granollers i fins a Barberà del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona, perquè aquest migdia hi ha hagut una topada entre dos camions i dos turismes. Hi ha tallats els dos carrils de l'esquerra. També afecta de retruc la mateixa P7 entre Bellaterra i Barberà, en direcció Girona, i la C-17 de Parets del Vallès a Mollet, en sentit de sud. També complicacions a l'autopista del Maresme, la C-32, que fa una hora que es troba tallada a Mataró, en direcció Girona, per un altre accident. Hi ha 4 quilòmetres de cua des de Cabrera de Mar i també afecta la C-60 Argentona, direcció Mataró.
0: Passen 5 minuts de les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
0: L'Alba Alfagema, psicòloga. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: I l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Esteu bé?
9: Bé. Molt bé. Calor, no?
0: Bé, però és el que toca. No, no diràs que t'ha agafat de sorpresa,
9: no,
0: perquè
9: no,
0: mira
9: no,
0: que aquesta onada de calor...
9: M'agrada la calor.
0: Primer, el juny ja se sap que fa calor. Sí. I segon, aquesta onada de calor ja fa dies...
9: La veniu avisant.
0: Sí, sí, això està és molt bo. Però vaja. A veure, perquè hi ha algú que està desitjant entrar en antena. Perquè aquesta setmana hi ha canvis. La gent que fa les dèries, els dilluns habitualment saludem l'Empar Moliner, farem divendres i avui no hi ha més remei que saludar l'Iu Forn. Iu, bona tarda.
11: Bona tarda, em sap greu.
0: Teníem un altre...
11: Aquí no puc treballar.
9: Hi ha dura presentació, eh?
11: No, jo dic que si els aquí presents i la gent que s'estigui sentint a casa o al cotxe o a la platja, que ara és la millor hora per ser-hi, poden tancar, o sigui, podeu marxar vosaltres i la gent pot tancar la ràdio i posar música, que sempre... Sempre
0: per què?
11: Sempre has d'agrair.
0: Per què demans això? Perquè entres tu?
11: Correcte.
0: Bueno, duraràs poquet. I després si es queden els altres que diran coses interessants.
10: Serà un pinxasso.
11: Això m'ho va dir el Forense fa poc. Textualment. Doncs mira, avui és un tema seriós. Bé seriós. Intentaré fer una reflexió, aviam si me'n surto. Aquest matí... A més, és un tema que podem explicar-ho, que amb l'Òscar fa dies que estem parlant-ne. Avui el diario.es ha publicat una peça parlant de... I que al fons és la reflexió és la pertinença. D'on som o d'on ens sentim? Resulta que de 1.248 futbolistes que hi ha ara al Mundial, sí, ja són futbolistes, 287 no han nascut al país que representen. I si fa els càlculs, és un 25%.
0: Una quarta part dels jugadors juguen amb una selecció que no és la que representaria allà on ells han nascut.
11: Nascut. I aquí, clar, la primera pregunta és... L'exemple, primer, Curaçao, per exemple, només un jugador dels 26 que formen part de l'equip ha nascut a Curaçao. I en el cas del Marroc, 19 dels 26 han nascut fora, que és una xifra elevada. Per tant, a partir d'aquí... I Lamine Yamal, per exemple, podria estar jugant, si volgués, amb el Marroc, o tenim el cas dels germans Williams, que juguen a l'Atlètic de Bilbao. Iñaki Williams juga amb Ghana, doncs són originàries els seus pares, i Nico Williams juga amb Espanya.
0: Això va passar fa uns anys amb els Alcántara,
11: correcte,
0: en Thiago i en Rafinha. En Thiago jugava amb Espanya i Rafinha jugava amb Brasil. Tots dos fills de Mazinho, jugador brasiler, tots dos nascuts a Vigo, però un va triar jugar amb Espanya i l'altre va triar jugar amb Brasil.
11: Per tant, aquí la primera, diguéssim, reflexió és d'on som. O sigui, que aquests jugadors, d'on són? Són marroquins, són de... Hi ha altres països, que ara, ara no recordo quin altre, que també té un percentatge altíssim, però són de Curaçao, d'on són? I m'ha vingut al cap el cas del Naïm Esmaili, que és d'Avinyó, al Bages, i que es va fer viral fa un període de setmanes perquè sortia al cotxe amb uns col·legues seus cantant unes versions del Joan Petit que eren bastant divertides, perquè al final deia la culpa és del marroquí, perquè ell és d'origen marroquí, clar, dient-se Naïm Esmaili, és fàcilment identificable a l'origen de la seva família. Però resulta que com que es va fer viral i tothom veia els vídeos i se'ls anava a passar, mira que divertit aquest noi i els seus amics, doncs el van començar a entrevistar als mitjans de comunicació de Barcelona. I la primera pregunta era, escolta'm, li deien, Naïm, i tu com és que parles també el català? Clar, i la pregunta, perquè sóc català?
0: Perquè he nascut a Catalunya, perquè m'he educat a Catalunya, perquè la meva llengua és el català.
11: Sí, podria ser un motiu. Ja, molt bé, molt bé. Escolta, i per què cantes el Joan Petit? Bueno, tenia en compte que he anat aquí a escola, doncs potser estic cantant el Joan Petit perquè eren les cançons que jo cantava i la meva realitat doncs és aquesta. Ah, carai, carai, que bé, no? I era una cosa com... Mira, mira el noi aquest que pintoresc. Mm. Al final, la manera de com preguntes a vegades també indica...
0: Més de qui pregunta que no de qui respon.
11: Correcte.
0: A
11: i llavors, a partir d'aquí, tinc la meva teoria elaborada de el, etnocentrisme barceloní, que més enllà del Tibidabo, el Besòs i el Llobregat, no tenen ni idea de la realitat del país. I el següent pas, aquí ara hi haurà molta gent que s'enfadarà, cosa que a mi, com podeu imaginar, m'és completament igual. Vull dir, qui s'enfadi, però no coneixen la realitat del país. I la realitat del país és que en les ciutats mitjanes i petites, en el cas del Naïm, és Avinyó, que és el Bages, és molt fàcil que cercles que a l'àrea... A la zona de Barcelona és molt complicat que tu, siguis qui siguis, siguis de l'origen, siguis d'origen marroquí, siguis d'origen hindú, siguis d'origen del que sigui, que el teu cercle intersecti amb altres cercles que no siguin el teu. És difícil perquè es gatitza la situació, o sigui, els barris es gatitzen i no hi ha contacte. Per tant, tu no tens cap idea de com són diferents els teus veïns perquè no tens accés a ells, no els coneixes. En canvi, en un poble hi ha més capilaritat, és més possible que t'acabis al cau amb gent vinguda de qualsevol lloc, al cau, al grup de teatre, al grup de castells, jugant pel carrer, a les colònies, etc. És més fàcil que tu identifiquis que hi ha Naïms Ismaili que canten el Joan Petit, que els seus pares són d'origen marroquí, o que vingui un noi o una noia, que vingui els seus pares siguin hindús i acabi cantant el Joan Petit. Per què? I que parla català, etc. Per què? Però ha nascut d'aquí. És d'aquí. Ara, d'on serà? I aquesta és, tornem a l'inici del futbol. Dos germans, Williams o els Alcàntara, cadascú decideix on vol jugar. Ja direu, home, és que ho decideixen, com passa també amb el bàsquet, decideixen perquè tenen més possibilitats de jugar.
0: Que també o de guanyar títols, a vegades.
11: És a dir, molts jugadors que estan jugant al Marroc, potser a la selecció espanyola, havent nascut aquí, no podrien jugar. No podrien jugar per una qüestió de nivell... De... Mm-hmm. No, tu no pots jugar, no tens prou nivell. En canvi, en aquella selecció, sí, dic al Marroc, com dic les Illes Feroe, m'invento, o Txakinistan, invento el país. Doncs bé, pel final, la reflexió que volia... Ara diré una frase que m'encanta, que és posar sobre la taula, que és la frase que venia pensant, has de dir, posar sobre la taula és aquest, el sentiment de pertinença i el desconeixement d'una certa realitat, que és la realitat normal del dia a dia.
0: Doncs a veure...
9: Uf, duríssim,
0: tema...
9: No.
0: Hi ha ganes de dir coses.
9: No, a mi m'has fet connectar com amb moltes coses diferents de la meva vida, eh? O sigui, tenint en compte una identitat molt clara, no?, el fet de ser català, clar, a mi em passa haver nascut a un lloc, en aquest cas a Martorell, tota la meva família de Balaguer, i jo ara ja he comptat i porto al mateix temps vivint a Martorell que a Barcelona. Per tant, sempre penso, el dia que em mori, on m'enterraran?
11: A quin tanatori vaig?
9: Clar, on em toca, no? I pensava molt en això que deies també del centralisme barceloní, tenint en compte que aquest cap de setmana he portat 10 amics meus a Balaguer. 10 persones que mai havien estat a les Terres de Lleida. I per tant,
0: sigut... Haureu estat frescos allà, eh?
9: No, els he portat el pitjor cap de setmana. Immersió completa.
0: Si encara t'estimen després d'haver-nos dut a l'infern pel que fa referència a la temperatura...
9: No, ens hem passat molt bé, però clar, 39 graus hem estat. Durillo. Però és cert, és gent de 30 i pico, no?, que mai havia conegut un espai tan proper de... 1:30, i que a més a la qual Lleida se li posen molts estigmes a sobre, no?, moltes vegades completament irreals. I amb el tema del català es nota molt el fet de quina immersió es fa a altres llocs que no són Barcelona, i moltes vegades quan parlem d'aquests temes també pensem només en Barcelona i la seva àrea metropolitana i no en altres llocs de Catalunya, com d'integrar d'estar a certa part, no?, de la nostra societat. I en base a això, d'on som? Jo crec que ets del lloc on et sents teu. I, per tant, pot ser de diferents llocs alhora.
8: Si se't permet. Perquè a vegades no se't
9: deixa. No m'ho permets.
8: No, vull dir que de vegades està prohibit. En el meu cas, jo m'agrada dir que sóc de comarques, concretament del Barcelonès, i concretament de Barcelona, i pel que fa a la identitat, sóc un d'aquells tantíssims casos en què he nascut a Espanya, però no sóc espanyol. I, per tant, és una mica difícil trobar una identitat on trobar-te i trobar una selecció nacional que pugui identificar-te una mica. Però sí que és veritat això que dius, a nivell de fora de Barcelona, on la immersió és molt més que una immersió, és una realment es submergeixen en un entorn catalanoparlant, o la naturalitat que això passi i que no hi hagi malentesos, és, vaja, es dona per suposat. A Barcelona, que per molt que diguin que Barcelona és un poble, no és un poble, perquè a vegades sembla que ens coneguem tots, però no és tan així, i no és tan permeable, i no hi ha tanta identificació de d'on vens i qui ets, i amb què identifiques i on vas, sinó que la gent és més anònima, i per tant això pot semblar una mica més exòtic. I això, a vegades, jo he vist bastants vídeos a internet penjats de persones que es nota molt que venen d'un altre lloc, o bé que tenen pares d'un altre lloc, i que no viuen a Barcelona, però que parlen un català impecable, impecable, i que se sorprenen de la renúncia dels barcelonins a la catalanitat, o de l'allunyament, d'aquesta mena de condició de pàtrides, de molts barcelonins, que troben exòtic que una persona racialitzada de fora de Barcelona parli un català perfectament natural, i aquestes persones justament se'n riuen del camaco que ho troba curiós. Sí, totalment d'acord.
10: Clar, bueno, i el tema de la pertinença també, quan parlàvem d'identitats, és que, clar, una persona, la idea és que estem composades per múltiples identitats. Hi ha unes identitats que estan com donades per allò on vas néixer, però jo crec que és molt bonic que hi ha unes altres identitats que tu pots escollir també sentir-te o no, no? D'aquell lloc, o ara tu deies, no?, on m'enterraran el dia de demà. Doncs al final, on tu decideixes al final voler quedar-te o voler deixar el que quedi de tu. Ho dic perquè al final també...
8: Si no, ho decidirem nosaltres.
10: Si no, decidiran el teu entorn.
9: Feu una miqueta a cada lloc.
10: Sí, una mica... Bueno, hi ha gent que ho fa, no? Perquè al final també és com... És la cosa aquesta... Les identitats són múltiples i, per tant, a vegades és com la sensació que hi ha... Jo, per exemple, que sóc, com no ho he de dir, gironina, visc a Banyoles, hi ha aquesta realitat que tu parlaves de què és allò que teixeix, i en el nostre cas, a Banyoles, hi ha una gran democratització d'aquestes identitats a través de l'escola, perquè a l'escola flueixen i ens trobem, no?, criatures que, pel seu aspecte físic, no?, criatures racialitzades, que van tots junts parlant un català perfecte, més tancat, de Banyoles, mig garrotxí, però encara hi ha com aquesta sensació, que jo crec que aquí és on hi ha la cosa més perversa que s'hauria de parlar a part, de que hi ha unes identitats, que hi ha unes determinades persones o col·lectius que senten amb la legitimitat de donar carnet o no de si ets o no d'allà. I això és el que per mi trenca una mica aquesta idea tan bonica de poder decidir, em sento d'aquí o no. I aquí és on hi ha el xoc aquest, que a vegades és molt perillós, és terrible, i ara estem veient qui és d'aquí i qui no és d'aquí. I això, no?, que a més l'extrema dreta, a través d'aquesta polarització que està intentant fer, és com aquesta sensació d'atribuir carnets, però has nascut o no? A Banyoles, així, amb cachondeo, però la gent ho diu, no, si tu no tens 7 generacions abans aquí a Banyoles, mai seràs de Banyoles, no? I és una tonteria, però sí que hi ha com a vegades aquesta cosa, la necessitat de construir una identitat, que som el nosaltres, davant dels que volen formar part d'aquí. I, per tant, tu sí que t'accepto i a tu no. I llavors, jo crec que hauríem de transcendir aquesta idea en el sentit de dir, pues, escolta, si tu et sents català, perquè, no?, perquè dius, la teva família d'origen no sabeu d'on és, però tu... Hòstia, és meravellós que algú es vulgui sentir així, no? Però el que passa que llavors hi ha aquest xoc que crec que és on hi ha una mica el problema de les identitats legitimades o no per determinats grups que construeixen aquest nosaltres respecte al vosaltres, no?
0: Jo estava pensant que a vegades no només és geogràfic tot això, sinó que a vegades jo crec que és molt social. El mateix que li ha passat a la Juliana, a mi em va passar, perquè jo vaig fer amics de... Jo soc de Barcelona tota la vida, del Carmel. Ah. Vaig fer amics a la facultat que venien de fora, del que ara se'n diu territori, com si la resta no fos territori, eren de comarques, i els vaig convidar un dia a passar un cap de setmana a Barcelona i van dormir a casa meva al Carmel. I al final del cap de setmana em van dir, ens ha agradat conèixer una altra Barcelona. Perquè ells què coneixien? Doncs el Passeig de Gràcia, les platges, la Rambla i poca cosa més. I llavors els vaig portar fins al Carmel. Si ser barceloní implica tenir casa a la Cerdanya o anar a l'estiu a la Costa Brava, jo no vaig trepitjar ni la Cerdanya ni la Costa Brava fins que tenia 30 anys. No, clar, llavors, què és ser? És ser l'anunci de la cervesa de cada estiu? Doncs jo no ho soc, d'aquests. I aquí jo no... Si la manera de ser barcelonina o catalana és aquesta, a mi no m'hi compteu, perquè jo, això, allò que es veu en aquells anuncis de cervesa cada estiu no són els meus estius. No ho han sigut mai. Llavors, clar, la mateixa dificultat per sentir-se d'una banda o una altra no té per què a veure amb la geografia, si has nascut a Barcelona o si has nascut a comarques, o si és d'una determinada classe social en què has pogut anar a la Cerdanya i a la Costa Brava des de petit, o no hi has anat mai, fins que no t'hi has pogut tu desplaçar-te pel teu propi compte. I aquesta diferenciació també trobo que la tenim com molt oblidada. I el mateix desconeixement que hi ha la gent de Barcelona del que passa a comarques, és de comarques cap al que passa a Barcelona, que es pensen que tots els de Barcelona són de l'Eixample. I no, no, escolti'm, aquí hi ha milions de persones que no viuen a l'Eixample i que no trepitgen la Cerdanya o la P7 per anar al cap de setmana. No, no, que però de feina poden passar el cap de setmana. Vull dir que aquesta altra realitat també és molt desconeguda.
11: No, i un altre exemple, per exemple, jo va haver un temps que vaig estar pràcticament vivint a Madrid i conec molts companys periodistes que viuen i treballen a Madrid. Han estat molts anys, alguns han tornat, i clar, passa quan tu te'n vas a Madrid de corresponsal amb 25 anys, els teus amics d'aquí van fent, i amigues, van fent un recorregut, tu el vas fent allà, vas coneixent gent, etc. I quan tornes al cap de 5 o 6 anys, el món ha canviat. D'on ets tu? Això ho havia parlat molt amb no diré qui és, però justament és tertulià d'aquesta casa i d'aquest programa, que arriba un punt que dius, no és que no tingui clar d'on sóc, però és que, és clar, la vida ha evolucionat, tots els meus companys amics han fet una vida, que és el moment que més o menys t'emparelles, que potser que comenci a tenir fills o que comenci a treballar, no sé què, o te'n vas a viure fora de Barcelona, o vés a saber què. I mentre tu, clar, vius a Madrid, que està a 3 hores, bueno, ara hi ha dies de tot, però està relativament a prop, i vius una altra realitat absolutament diferent, amb una feina que és molt absorbent, que és, en aquest cas, concreto, perquè és la feina de periodista, amb un... és molt intensa, per tant, la relació que tens amb la gent és molt intensa també, es creen unes relacions d'amistat i algunes que van més enllà, que també són molt intenses. I, clar, quan tornes aquí, dius, hosti, m'han canviat el paisatge, d'on sóc ara jo? Una mica estàs com fora de lloc.
0: Doncs és la reflexió, un tema d'allò de més profund que ens porta a l'Ivor, la identitat.
8: Molt, molt, molt complet.
0: És que és molt variant.
9: Molt interessant, eh?
0: Sí. Ivor, gràcies.
11: No,
0: bona tarda.
11: No, vosaltres.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts. Una pausa i entrarem en la sentència del cas Mascaretes, que avui ens ha impactat.
12: Catalunya migdia.
13: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
14: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
18: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
18: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: 7 minuts i seran 3:45 de la tarda. Com dèiem, el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a Koldo García a 19 anys de presó pels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. En canvi, pel comissionista Víctor de Aldama, la condemna només és de 4 anys i mig i, a més, se li suspèn el compliment de la pena per la seva aportació al descobriment dels delictes. Això en el cas que no torni a delinquir, que presenti informes de les seves activitats i que faci un any de serveis a la comunitat. La sentència s'ha pres per unanimitat i conclou que tots tres van formar una organització criminal amb repartiment de funcions que va cometre delictes de corrupció vinculats a la compra de 13 milions de mascaretes durant la pandèmia. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
19: Bona tarda, què tal?
0: A veure, les condemnes a Ábalos, 24 anys, i a Koldo García, 19 anys, són les més altes que es podien dictar.
19: No són les més altes perquè les acusacions populars que lidera el Partit Popular, recordareu el seu advocat en el judici, demanava que se'ls condemnés a 30 anys de presó. Per tant, el tribunal s'hagués pogut agafar aquesta petició de pena que feien les acusacions populars, però ha decidit quedar-se amb la pena que li demanava justament la Fiscalia Anticorrupció, aquests 24 anys de presó per Ábalos, aquests 19 i mig per a Koldo García, tot i que és veritat que els jutges del Suprem podrien haver tirat una mica més avall si no no haguessin apreciat alguns dels delictes que la Fiscalia apuntava contra ells, però vaja, com tu deies, el Suprem el que fa és que els condemna a una pena molt alta per 8 delictes, 24 anys per l'exministre, 19 per al seu assessor, compliran una pena de presó d'entre 16 i 17 anys. Recordeu també que ja porten en preventiva des del 27 de novembre, si no m'equivoco, per tant fa més de 7 mesos que són a Soto del Real, i és veritat que la condemna, doncs, 24 anys de presó, 19 per a Coldo García, és molt alta.
0: Crida molt l'atenció el cas de Víctor de Aldama. Queda provat que formava part de la trama, però se'n surt prou bé.
19: Sí, és que el Suprem deixa ben clar que Aldama és culpable, que és el corruptor de tot plegat, que és el cervell d'aquesta organització criminal i que amb ell comença tot. És a dir, queda demostrat que va corrompre funcionaris públics durant el pitjor de la pandèmia, recordem, era el 2020, però el que fa el Suprem és premiar la seva confessió. És a dir, diuen que Aldama no s'ha limitat a confessar uns fets, sinó que ha portat dades de com funcionava aquesta organització criminal, i que en un cas així això és molt rellevant perquè són delictes molt difícils de detectar i d'investigar i encara més de condemnar quan el propi ministre de Transports de l'època és qui està a la cúspide de la trama, i per tant diuen que Aldama ha col·laborat, que ha ajudat a resoldre el cas i que ha donat, doncs, tot de detalls per intentar desmuntar-la. Aquí podem debatre, si vols, si el premi, si aquesta recompensa és massa alta o no. La Fiscalia li demanava 7 anys de presó, se'l condemna a 4, però és que el Suprem li suspèn l'entrada a la presó a canvi de diverses condicions, com que no torni a delinquir o que faci treballs en benefici de la comunitat per un any. Però el que ha fet el tribunal és aplicar allò que tècnicament és un atenuant molt qualificada, i això ho preveu la llei, i per tant resumeix així la condemna al comissionista confés.
0: I a l'hora de les reaccions, òbviament, el Partit Popular s'agafa la condemna i, per tant, demana eleccions anticipades, perquè això és un atac a la línia de flotació del govern de Pedro Sánchez, i, en canvi, el Partit Socialista s'agafa aquest perdó a Víctor de Aldama, no?
19: Sí, el que fa el Partit Socialista és d'entrada desmarcar-se clarament d'Àvalos, en recordar que ja se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat, però sí que vull centrar la crítica en aquesta diferència de condemnes, aquest desconcert, sobretot per la desproporció que hi ha en la condemna d'Àvalos i Coldo García i la d'Aldama, sobretot perquè diuen que la sentència el que fa avui és demostrar que si ets un comissionista confés que corromps les institucions, doncs et pots deslliurar d'anar a la presó, i diuen que això, doncs, envia un missatge negatiu a la ciutadania. Això és el que diu Moncloa, és el que diu el Partit Socialista bàsicament en fons i en alguns tuits que han fet alguns dels ministres més crítics com Òscar Puente, que ha comparat, doncs, que Víctor de Aldama surt amb una pena molt més baixa que en casos de delictes de sang. Però, a l'altra banda, hi ha el Partit Popular, que el que està fent Alberto Núñez Feijóo és que estableix connexió directa entre Ábalos i Pedro Sánchez, li demana a Sánchez altre cop que assumeixi responsabilitats polítiques, igual que Ábalos assumirà les seves responsabilitats penals, però Feijóo avui tampoc activarà la moció de censura.
0: No sé com ho veieu tot plegat.
8: Digues. No, sí que és una mica xocant aquesta atenuant tan qualificada, perquè, evidentment, que hi ha aquest grau d'excepcionalitat judicial, però a Espanya tot s'ha de llegir en línia política, em temo, i fins i tot les sentències judicials. I en aquest cas és molt xocant. Evidentment no es tracta de disculpar les persones que hagin fet corrupció com la dels mascaretes, que em sembla que l'argument i l'argumentació de la sentència és prou contundent i prou ben provat. Una altra cosa és que els jutges sempre tenen un marge a l'hora d'aplicar les penes i de demostrar si estan, fins a quin punt estan ficats en aquella estratègia del que puede hacer que haga, que sembla que és una estratègia que ve a dir que estem en una mena com d'estat d'excepció on s'hi val una mica tot, dintre especialment de l'àmbit judicial i dintre de l'àmbit de les togues. I això vol dir que tothom està més o menys sotmès a un risc, que és que per molt que hagis delinquit, doncs tot això tingui un exponencial, un agreujament justament pel fet de pertànyer a un partit o pertànyer a un altre. I sense voler disculpar Ábalos ni companyia, perquè em sembla que això més aviat indica un finançament del PSOE que podria ser fins i tot, que podria fins i tot afectar el PSOE i que, per tant, veurem com acaba tot plegat, i que, per tant, molt malament pel PSOE, perquè la responsabilitat política em sembla evident, deixant de banda això, que és la interpretació purament jurídica i purament de culpabilitat, després ve el tema polític, que és, ostres, tu, Espanya està en un problema gros, que és no es pot fer política sense tenir en compte que hi ha una consigna superior, que és el que puede hacer que haga, i que, per tant, tant el PSOE i els seus membres, i les dones, i els germans, etc., estan sotmès a un escrutini fortíssim per part d'alguns jutges, sinó que, a més, el PP també té la seva càrrega de corrupció i, per tant, no pot fer només política, sinó que, tenint en compte també tota aquesta motxilla, l'independentisme no pot fer política, o pot fer-la fins a un punt, perquè té una mena de càrrega judicial al damunt, que també, si no hi és, doncs se l'inventen, i, per tant, sembla un estat que realment sembla un sistema político-jurídic amb crisi, amb decadència, i no sé com acabarà, com es plantejarà la següent legislatura l'any que ve, però a mi em té altíssimament ben preocupat, sobretot per la consigna aquesta. El que puede hacer que haga és una consigna que no té límit. No té límit perquè és inconcreta i alhora és hiperconcreta. I per tant estem tots sotmesos a una mena de ja veurem què és, però té tota la pinta de... Insisteixo, deixant de banda les responsabilitats i les culpes, que ens semblen prou clares, té tota la pinta d'un ambient culpista.
9: No ho sé. És a dir, no sé el que passarà. El que sí que estem veient és el que passa ara, i aquesta és la primera sentència contundent contra el PSOE, i per tant, és cert que no hi ha un finançament de moment irregular, però també és cert que Ábalos era la mà dreta de Pedro Sánchez, i per tant això toca el moll de l'os d'ell mateix i de la seva presidència, i per tant sí que crec que hi ha d'haver aquesta responsabilitat política que deies. Ara bé, en aquesta competició entre el PSOE i el PP a veure aquests casos judicials, quin és pitjor que l'altre, perquè al final amb la tònica verbal ja estan aquí, crec que només guanya Vox. Ja veurem el que fan quan governin, però ara mateix l'escenari és aquest, i el que veig és molt poca reflexió política sobre això. És a dir, al final, el discurs d'avui, tot i aquesta sentència, és el mateix que sempre. Feijó no presentarà la moció de censura perquè no té els vots, l'independentisme el que està fent és criticar aquesta situació,
8: no s'hi sumarà.
9: No s'hi sumarà, i tampoc crec que entregui cap rèdit de sumar amb el PP. Clar. Per tant, inamovible. I el PSOE, avui tot això li ha enganxat a Pedro Sánchez al mig d'un acte, i el que ha dit és el pla és el mateix, pressupostos, i com que ell mateix ja sap que no els tirarà endavant, llavors convocarà eleccions i ja tindrà la campanya feta en base a aquests pressupostos, i una campanya basada en em volen fer fora a mi i l'ultradereta va contra mi. I crec que al final això, a nivell d'institucions polítiques i de democràcia, deixa bastant que desitjar. És cert que després hi ha altres casos, com el de Begoña Gómez, que avui també hem vist un jutge, bueno, de fet ahir i el dissabte, completament desfermat, fent el que vol, i un poder judicial que de moment és cert que sí que ha fet un moviment i li ha obert un expedient, però que crec que no té res a veure un cas judicial amb l'altre. Quin és el problema? Que hi ha tants casos que ja és molt difícil destriar on hi ha una base sòlida i on no hi és.
10: Jo ho entenc, i realment és com aquesta sensació de que tot cau, però també és cert que al final aquest tipus de sentències contra Ábalos i Koldo, que és el que dèiem, que és un cas totalment diferent que el del de la Begoña, però que ens estan portant una mica, en Jordi deia, com tenir la sensació que estem en un sistema corcat, també és cert que condemnar a un exministre després de tot el que ha fet amb aquesta persecució judicial, no? Al final, que també hi han hagut doncs, proves, jo allò del dama també m'ha...
8: Jo t'hi he sobretot per això,
10: al·lucinat
8: per
10: bastant.
8: Per l'atenuant aquesta, que dius,
10: sí, és bastant al·lucinant. Però sí que és cert també que, per altra part, jo crec que hauríem d'intentar també posar algun element positiu, perquè si no dona la sensació de dir, bueno, clar que hi ha corrupció per tot arreu, però aquests personatges se'ls ha enganxat, els han posat 24 anys a Ábalos, 19 a Koldo, tolerància zero davant de la corrupció, defensa dels béns públics, d'alguna forma també hem d'intentar construir allò que dèiem, algun tipus de missatge una mica esperançador, perquè si no vas veient i vas dient, però tot això està ple de merda, sí que està ple de merda tal qual, no? És així, vull dir, directament. Però com a mínim estan passant coses, perquè si més a més això hagués quedat amb que no hi ha cap tipus de condemna, llavors haurem de mirar si això esquitxa Sánchez, però el fet de dir també intentem donar missatges positius, perquè si no dona la sensació que estem en un estat democràtic que està absolutament en fallida, no? I aquí és on l'extrema dreta té tot el camp per recórrer, no? Jo crec que al final també com a ciutadanes hem de dir, bueno, pues, escolta, hi ha justícia per tothom, ocupin el càrrec que ocupin. Aquests homes, a més, amb unes actituds barroeres que jo crec que han evidenciat unes estructures de poder, deixeu-me també que posi la falca, molt masculinitzades, molt jerarquitzades, a més, amb un clientelisme, amb una falta de transparència bestial, bueno, i és una manera també d'atacar aquesta corrupció, ho dic també, perquè si no tens una sensació de desànim, no?
8: Ja ho sento.
9: Sí, això
10: no,
9: és només el principi, eh?
10: Jo he de fer esforços, eh? Jo, la psicologia m'autocida.
0: Perquè la Paula em sembla que volia dir alguna cosa, Paula.
19: I anava a afegir a tot això que deia l'Alba, que això només és el principi de tot, sí. Perquè, clar, el cas de l'Avalos podríem dir que és el que s'ha despatxat més ràpid, perquè anava per la via del Suprem i anava més ràpid, però, clar, Avalos té encara altres casos oberts, per exemple, el cas de les suposades comissions per obres públiques, on també està implicat Santos Cerdán, que també va ser número 3 del Partit Socialista, no? I també una mica el que em sembla que era Gabriel Rufián qui ho plantejava avui, no? Que un cop s'ha obert aquest reconeixement al Dama per col·laborar amb la justícia, no? Què passarà en totes aquestes altres causes que esquitxen, no?, l'entorn socialista, si hi haurà més gent disposada o no a estirar de la manta o no. Però sí que és veritat que, clar, aquí no podem amagar que és una condemna molt dura contra un ministre socialista, que és veritat que Pedro Sánchez fa molt de temps que va fer tallafoc amb ell, perquè se'l va fer fora l'estiu del 2021, però és veritat que aquell moment que se'l va fer fora del Consell de Ministres amb altres ministres al·legant un desgast per la pandèmia, no sempre va quedar l'ombra de sospita de si Pedro Sánchez sabia alguna cosa més de la figura i de les conductes de José Luis Ábalos.
0: Per cert, per acabar el poti-poti judicial d'avui, tenim aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial que ha decidit obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per decidir si el sanciona o no. Els nou membres de la Comissió Permanent del Consell General han votat l'obertura d'aquesta investigació. Ara s'haurà d'avaluar si ha comès o no una falta greu per excés o per abús d'autoritat o una falta greu de consideració cap als ciutadans, institucions i el personal de servei de l'Administració de Justícia arran d'aquesta interlocutòria en què dissabte enviava a judici Begoña Gómez i li retirava el passaport per evitar que es fugués i deia que les possibilitats de fuga de Begoña Gómez eren més altes pel fet que l'esposa del president del govern espanyol té escorta personal, i això no va agradar gens ni mica ni al Ministeri de l'Interior ni als mateixos policies que a través dels seus sindicats van posar el crit al cel dient si s'estava dubtant de la seva professionalitat. Bé, veurem si això implica o no algun càstig al jutge Peinado.
19: El jutge Peinado, que es jubila en 3 mesos.
9: Sí, sí. És que exacte, anava a dir això, al setembre fa 72 anys i per tant ja no pot continuar exercint. A mi el que em sorprèn de tot això és que ja estem veient no només una lluita entre el poder judicial i el govern espanyol en aquest sentit, sinó ja entre moltes cometes allò que diuen ells mateixos, no? Perquè que el jutge Peinado ara pugui insinuar que un agent de la Policia Nacional en funcions d'escorta de la dona del president pugui ajudar-la a fugir, i això, la veritat és que no m'esperava. I, de fet, crec que el PP tampoc, perquè ha hagut de sortir a fer unes declaracions on no sabien ben bé si defensar el jutge Peinado, com han fet fins ara, o defensar la Policia Nacional. I crec que aquí està bé que el Poder Judicial intervingui, però és cert que de moment no li pot corregir cap decisió. És a dir, tot el que té a veure amb fets factuals, com la retirada del passaport, de moment no ho poden abordar. I, encara més, tenint en compte que el jutge Peinado té recursos pendents, el que tot apunta és que ell té molta pressa en poder tancar aquesta instrucció perquè vagi directament a judici abans que ella jubili.
0: Diu la Júlia, el jutge insinua, no insinua, assegura, bueno, perquè diu, no hi ha dubte, textualment, no hi ha dubte, i diu, en un moment determinat poden, bé per iniciativa pròpia, o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, ser precisament els que col·laborin en l'acció o les accions que es portin a terme per facilitar la fuga que faci impossible que l'acusada es trobi a disposició de la justícia. Vull dir que no és que ho insinuï, no, diuen totes les lletres, diguem-ne, però vaja.
12: No ho sé.
10: Perdó.
12: No, i a més a més en l'àmbit europeu tu realment sense passaport pots realment demà mateix estar a l'altra punta de la Unió Europea. Vull dir que això ja sabem com va. El tema és que jo no crec que passi, em sembla que en aquest cas em sembla que sí que haurà d'afrontar el judici de dalt a baix, i que les prevencions que té Peinado em sembla que són, vaja, molt exagerades, fins i tot en un cas on sí que sembla que ja ha passat alguna cosa i que hi ha alguna cosa que s'ha d'aclarir, però és una mesura cautelar terriblement exagerada i molt mal fonamentada, sobretot tenint en compte que està disparant contra la policia al mateix temps defensant-la, i una cosa supercontradictòria que no hi ha per on agafar-ho. I Pedro Sánchez es troba enmig d'aquest embolic, en alguns casos ha de no parlar-ne, com el cas de la seva dona, en altres casos intenta, com dèiem abans, fer un tallafoc, en altres casos no fa el tallafoc, en el cas de Zapatero no ha fet un tallafoc. I per tant, a cada cas ha de prendre una actitud A, B o C, amb la confiança que realment, al final, la gent cregui que ell mateix, ell particularment, perquè si us hi fixeu, ell particularment mai surt involucrat en res, i per tant quedarà sol, com amb un manual de resistència absolut de l'home sol davant del perill, i veiem fins on aguanta, i sí, perquè tu pots quedar-te sol, però no pots quedar-te sense amics. Tu pots quedar-te sol davant del perill, però no pots quedar-te sol davant dels companys, davant dels socis, davant dels amics i davant de l'opinió pública, com una persona que realment no té res a dir sobre aquests temes. Però sí que és veritat que en aquest cas concret, que ara mateix el Consell General del Poder Judicial estigui valorant si aquesta actitud del jutge Peinado és positiva o no positiva, si és correcta o no és correcta, francament, i estem al cap del carrer, més enllà del Consell General del Poder Judicial, un bloc contra l'altre bloc, què més hi ha? Si això no és un estat en crisi, si això és un estat en decadència, que realment ha arribat a les mans, perquè quan arribes al jutjat vol dir que ja no has pogut fer política, no has pogut pactar, no has pogut tirar les coses endavant, sinó que has anat a les mans, has anat a la lluita, has anat a fer mal a l'altre, aleshores vol dir que realment potser aquest estat ha de tornar a començar. Ho torno a repetir, és que no ens en sortirem si tothom està intentant fer una lluita judicial i deixant la política per ningú. Mm.
10: Bueno, a veure com ho aixequem, no, això? No, és broma. No, però és que en el cas de Peinado jo sí que estic d'acord amb que tens la sensació que has arribat a un extrem d'una politització del sistema judicial tan bèstia que no tinc... que és com la sensació de dir aquí o posem el comptador a zero o no ens en sortirem, perquè és que al final la justícia ha de ser independent però no pot ser impuna. Llavors el que te n'adones és que en aquest sistema, no?, que teòricament hem dit que és un sistema democràtic, ens falten una de mecanismes de control, de rendició de comptes que són bestials, perquè realment és el que deia...
12: El Consell General, que és qui ha de fer aquesta funció, l'acaben de renovar, va costar molt de pactar...
10: Sí, també està molt polititzat...
12: A veure qui jutja i qui decideix qui és el jutge...
10: El que passa que tampoc és normal que no hi hagi ningú que pugui tenir, d'alguna forma, un cert control sobre els jutges o les jutgesses, no? Sí. I en aquest sentit, al final també la ciutadania ha de poder entendre el que passa. Llavors, tens la sensació que estan passant 10.000 coses en un sistema absolutament opac, que tots i totes estem, teòricament, regits per un sistema d'escrutini amb tot allò que fem, i que al final hi ha, no?, aquests poders judicials que viuen absolutament a part, no? Llavors, jo crec que la necessitat d'aquesta transparència real amb mecanismes efectius, amb rendició de comptes, aquí sí que és on veig que jo hi ha el cor d'algú tan essencial com és la democràcia. Si no entenem de què va la democràcia, és molt difícil que la puguem defensar, perquè no va únicament d'anar a votar allò cada 4 anys. Llavors, si no tenim cap sistema que pugui protegir també la justícia d'aquesta politització, de tot aquest soroll mediàtic, no?, al final, jo crec que hauria d'haver-hi com algun tipus de pacte que poguéssim enfortir realment aquests sistemes que fossin d'aquesta rendició de comptes a nivell polític, però també a nivell judicial. I tinc la sensació que ens estem enfangant tots plegats amb casos concrets, i en el fons és el que deies, hi ha un sistema, no?, el nucli del sistema està molt corcat, perquè és com que hem construït una superficialitat molt bonica, però quan vas a l'essència te n'adones que és que no hi ha cap mecanisme que sigui de transparència, rendició, de seguiment, i al final tens la sensació d'estar, bueno, sotmès al final a quin jutge...
12: Majoria progressista, majoria conservadora, i aquí estem, i el més que bé representa que hi ha una sentència sobre el president Puigdemont i companyia, i veurem, i estem tots pendents de si els jutges espanyols ho aplicaran o no. És un sistema fallit. És que això no passa en lloc més del món, bueno, molt pocs llocs més del món, que realment els jutges hagin decidit prendre part tan activa amb la política i, per tant, la política s'hagi vist incapaç de fer política. I això és perillosíssim, perquè si representa, com tothom diu, que l'any que ve, si tot segueix igual, Vox ha de pujar al poder, vol dir que s'abraçaran jutges i governants.
10: Bueno, i el problema és que quan s'estan laminant les democràcies... el que passa és que en moltes ocasions estem veient que actualment es laminen mentre segueixen mantenint l'etiqueta de democràcia, no? És com que, no, no, estem en un estat democràtic, però no hi ha, no, com si diguéssim, aquesta separació entre poders, no hi ha mecanismes de rendició de compte, no hi ha mecanismes de transparència. Llavors, al final et va quedar allò super estret, aprimat, aprimat, i dius, bueno, però al final tenim el títol, però quan baixes al detall, a la lletra petita, què ens queda, no? I aquí és on jo veig que hi ha realment el problema que està passant en moltes democràcies i el que tenim aquí també amb el sistema judicial.
0: Doncs veurem cap on ens porta tot plegat. Paula, estarem distrets aquesta setmana i les que venen.
19: Estarem molt distrets perquè avui no esperàvem la sentència d'Àvalos i mira, ja la tenim, per tant, una carpeta arxivada, però en venen...
0: Sí, sí, en tenim unes quantes. Gràcies, Paula, bona tarda.
19: Vinga, bona tarda, adéu.
0: Un minut i seran 3:15. Fem una pausa i anem cap a Londres, perquè allà també la crisi institucional, allà sí que van ràpids, van per feina.
18: Catalunya migdia.
20: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
21: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
22: La nit dels ignorants s'hereda.
23: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
22: Pot arribar a travessar oceans.
24: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
22: Veu com creixen els seus oients màgics.
25: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
22: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
27: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: És que m'heu posat la pell de gallina.
28: Busca el triple! Triple, triple, triple!
29: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
30: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
29: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
31: Molt i molt ben defensat.
30: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
29: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb la Júlia Reguer, l'Alba Alfagema i el Jordi Cabré. Com dèiem, ha dimitit el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, i el procés per rellevar-lo començarà el dia 9 de juliol, quan el Partit Laborista presentarà les candidatures per rellevar-lo. D'aquesta manera s'aplana el camí perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, sigui el pròxim primer ministre, el 7è en només una dècada al país. Anem a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
32: Hola, bona tarda.
0: Deu haver-hi molta expectació, perquè mentre feia el Catalunya migdia, tenim unes teles aquí a l'estudi, ja ho saps, Quim, sí. A banda de tenir la TV3 i teníem altres cadenes catalanes i espanyoles, tinc la BBC, que han estat fent un seguiment per helicòpter del tren, sí. Del tren que portava Burnham des de Manchester fins a Londres. Hem vist tots aquells, aquells suburbis de Londres que travessen els trens, els que hem anat a Londres a vegades sí. De turisme, però hem tingut com 10 minuts, un quart d'hora, seguint aquest primer tren i després el cotxe que el portava cap a West. Mister.
32: Sí, sí, l'expectació, home, home, tingues en compte que serà el proper primer ministre si res no canvia, per tant, en certa manera és lògic, no?, que la BBC li faci un seguiment. Ara, això ja no entraré a dir si és excessiu o no l'helicòpter, no?, però...
0: M'ha sobtat, però sí, aquest seguiment, perquè, clar, això ha anat ràpid, durant el cap de setmana ja es deia, és veritat que Starmer, tot i que va guanyar, fa tot just, un parell d'anys les eleccions, i a més amb una majoria prou àmplia i prou còmoda pels laboristes, que feia molt que no tenien la victòria en unes eleccions, però clar, ràpidament el seu bagatge va anar de caiguda i ara últimament estava sota mínims.
32: Sí, de fet, ho deies bé, no? Va guanyar les eleccions del juliol del 24, el 6 de juliol, o sigui, no fa 2 anys, i ho va fer de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, des de fa força mesos que tenia una popularitat molt baixa, va haver de fer marxa enrere en algunes decisions, el creixement econòmic aquí al Regne Unit no ha arribat com havia d'arribar per evitar la pujada d'impostos, a més va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer de Peter Mandelson, el recordareu, el que va ser ministre a l'època de Tony Blair, que va ser nomenat ambaixador britànic a Washington, malgrat que se sabia que era amic íntim de Jeffrey Epstein. Amb diversos ministres, primer el de Sanitat, després el de Defensa, ha dimitit del govern de Starmer. Però jo crec que el punt va ser les eleccions del 7 de maig, que van ser eleccions locals aquí a Anglaterra, però també al Parlament d'Escòcia i de Gales. Allà els laboristes van tenir una patacada enorme, van perdre el poder a Gales i van perdre moltíssims regidors. Des de llavors, això va ser el 7 de maig, pràcticament, no et dic cada setmana, però gairebé se li demanava a Starmer que fes un pas al portat. Finalment ha estat el mateix laborisme que li ha dit, escolta'm, Starmer, amb tu aquí a Downing Street, que és on som ara, no guanyarem les properes eleccions del 2029, per tant, has de cedir el pas.
0: I recordem que el sistema al Regne Unit és així, és a dir, si tu deixes de ser el líder del partit, si el partit tria un altre líder, et canvien el primer ministre. No és com aquí, que en cas que ara dimitís Pedro Sánchez hi hauria d'haver unes eleccions, etc. No, allà, si hi ha un canvi en el partit, hi ha un canvi al govern.
32: Efectivament, podria haver-hi eleccions anticipades. El possible candidat de Starmer, que és Andy Burnham, ja ha dit que ell les descarta. És lògic, no?, perquè fer unes eleccions si tu pots ser primer ministre sense convocar-les. Però sí, és veritat que aquí no ha passat ara, sinó que ja ha passat altres ocasions, no hi ha eleccions anticipades, com passaria a l'estat espanyol, com passaria a Catalunya, sinó que aquí el que passa és que dins el mateix partit, en aquest cas els laboristes, es busca un candidat i així aniran les coses.
8: I si ho entenc bé, perdona, sí. el nou candidat, el Burnham, no cal que sigui diputat, oi?
0: Sinó ha de ser-ho, ha de ser-ho.
32: No, ho ha de ser, ho ha de ser. Però
8: ara ha passat pel Parlament per arribar a ser-ho.
32: Correcte, fins ara no ho era.
8: No ho era,
32: perquè, clar, la història de Burnham, ell va entrar com a membre del Parlament, com a diputat, el 2001. Va ocupar càrrecs dins el govern de Tony Blair i de Gordon Brown, però va intentar presentar-se com a líder del Partit Laborista el 2010 i el 2015, va perdre les primàries, i el 2010 va decidir me'n torno a Manchester. Allà va guanyar les eleccions a l'alcaldia de Manchester, ha tingut una molt bona gestió, diuen. I clar, aquests últims mesos, quan sonava que Starmer podia sortir del càrrec de primer ministre, Burnham sortia com a candidat, però clar, com no era diputat, perquè les últimes eleccions, les del 2024, no s'hi va presentar i per tant no va guanyar a la seva circumscripció, es va haver d'apanyar, si em permeteu l'expressió, unes eleccions a correcuita, va dimitir el que era diputat per a la circumscripció de Michaelfield, això va ser dijous passat, va dimitir dues setmanes abans, es van convocar eleccions i Burnham va aconseguir el seu escó. El va aconseguir, i això crec que és important dir-ho, derrotant a l'extrema dreta, derrotant a Nigel Farage. Aquest és un element important perquè dins el Partit Laborista han dit ell. D'acord, és una de les eleccions parcials, una circumscripció petita, però un laborista ha derrotat Reform UK. I cal tenir present que Reform UK, en aquesta mateixa circumscripció, va guanyar aclaparadorament a les eleccions locals, a les últimes que deia del 7 de maig. Per tant, ha vingut a demostrar Burnham que es pot guanyar a l'extrema dreta.
0: Ara, aquesta capacitat que té el Regne Unit d'anar cremant primers ministres és espectacular, perquè són 7 en 10 anys. Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb el Quim Olivas. Sí, em sembla que hem perdut aquesta comunicació. Sembla que sí, ara sembla que el recuperàvem, a veure si podem...
32: Ara sí, digues
0: Quim.
32: No sé què em preguntaves. No,
0: deia que aquesta capacitat d'anar cremant primers ministres, 7 en 10 anys.
32: Sí. Sí, és veritat. Clar, algú es pot preguntar si això és herència del Brexit, però sí que és veritat que els fets parlen per si sols, no? Perquè fins a la data del referèndum, que demà farà 10 anys, la successió de primers ministres va ser més o menys cada 5 anys. Però des que David Cameron va dimitir, després del referèndum, ha estat un festival, no? 5 conservadors i ara seran 2 laboristes. El Brexit va enrarir la política britànica, més els conservadors no estaven preparats per negociar amb la Unió Europea, i el mateix Boris Johnson ho ha reconegut fa pocs dies en un documental recent a la BBC. I quan la successió de primers ministres Tory s'havia acabat, ara torna al ball de primers ministres laboristes. Cal tenir present que Starmer, de fet, va prometre el 2024 que ell portaria estabilitat, una estabilitat que ha durat 2 anys, i si és veritat, aquí era un país preparat perquè els seus governants duressin el que tocava, el que diu la legislació, però sí, ha estat un...

0: no sé si ha estat durant el discurs de Starmer, perquè, clar, Downing Street és un carrer més del centre de Londres, però des de fa uns anys que hi vam posar una tanca, però just al costat de la tanca, jo diria que estic a uns 60 metres d'aquesta tanca, hi ha gent que s'hi aplega, hi ha gent que aprofita el que seria aquest altaveu per cridar el màxim possible, posar altaveus i dir coses. Ara, justament, perquè jo estic parlant, no, han parat la música i tot plegat. Però és un lloc curiós, no?, de fer sentir la seva veu just també quan el primer ministre estava dimitint, no?
1: Doncs és el Quim Olivares, el deixem pendent de tot plegat, perquè a més entre les mesures de seguretat i la gran quantitat de periodistes, doncs la cobertura és un punt justeta. Gràcies, Quim, n'estarem pendents. Fins ara, bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
1: No sé si teniu alguna cosa a dir, sobretot l'embolic que tenen al Regne Unit, però ja al final ens hem acabat acostumant.
2: Sí, a mi el que em sorprèn és que tinc la sensació que allà ho centren molt en la persona, i al final jo crec que nosaltres estem més acostumats a que hi hagi un projecte polític més consolidat i més compartit, no? I potser no tan personalista de si el país considerem que no funciona, et canviem. Ho dic perquè els motius que porten aquestes últimes dimissions, ja no només la de Keir Starmer, clar, penso, perquè què pot fer ara el que serà el nou primer ministre per revertir la situació econòmica, per complir amb promeses com acabar amb la immigració irregular? És a dir, tinc la sensació que és un canvi potser de moment més estètic, més pensant en les eleccions del 29, com estàvem explicant ara, que no pas alguna cosa a curt termini. Ara bé, haurà d'aplicar alguna fórmula molt concreta, molt clara, que en aquest sentit es pugui entendre per part de l'electorat. Ho dic perquè, si no, serà cremar un altre possible dirigent polític.
3: Sí, no, i abans ara comentava, no, el Quim, que demà fa 10 anys el Brexit, i al final és com la sensació per persones que hi viuen com d'un país que està com desubicat, està intentant trobar el nord cap on anar, i aquesta constant, no, aquest recanvi constant de persones, no, que deies, al final va molt de personalitats, el que evidencia també és com una falta com de projecte de país, no? I llavors és el que una mica dius, la Júlia, com engresques també la gent, cap on els fas anar, en un moment on sembla que tothom està una mica a Europa a nivell internacional, i ells que més porten a sobre el Brexit, és complex.
4: I va molt a persones, i com una concepció una mica futbolera, de bé, tenim un jugador lesionat, fem un recanvi i a veure què tal funciona aquest, no?
1: Ens queden 5 minuts per arribar a les 4. Seré 50 segons de publicitat i li demanarem a Francesc Mauri el que tots sabem, si fa calor.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre
7: d'Empúries. Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
8: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
9: Catalunya migdia.
1: Vinga, doncs, 3 minuts per arribar a les 4. Francesc Mauri, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Fa calor, això és evident, i em diuen que ja tenim els primers 40 graus...
10: Sí, uns quants, molts, molts 40 graus, ben bé una vintena d'observatoris, però el top el tenim a Vinebre amb 42, a Torroja del Priorat 42 i 41 a Artés, Tremp o Sant Romà d'Abella, la conca d'allà, també la conca o el Pallars Jussà, en aquest cas. Per tant, valors altíssims que no els hi podem treure mèrit, tot i que el rècord absolut de tot, els rècords de tots els mesos de juny dels últims 100 anys va ser l'any passat el Carràs amb 43,8. No va ser fa 50 anys, va ser l'any passat. Vull dir que anem ajuntant aquestes zones onades de calor càlides que la majoria s'agrupen clarament aquest segle i els darrers 10 anys. Estem a un grau i mig del rècord absolut en 100 anys, però, clar, estem en un dels dies de juny més càlids de la història a Catalunya, que no a tots els observatoris, eh? Girona queda al marge.
1: Dèieu que l'onada de calor acaba avui, demà farà fresca, haurem d'agafar una jaqueta. No, és que no.
10: A veure, tècnicament no acaba l'onada de calor demà, perquè continuarem superant el que anomenem percentil.

0: estadísticament de valors molt més càlids del normal. Es va iniciar ahir i es mantindrà fins demà i fins i tot fins dimecres. Clar, cada dia anirem perdent una miqueta i el cap de setmana que ve podríem dir que respirarem perquè els valors seran 5 graus més baixos. Però clar, de 42 a 37 o dels 35 avui de Barcelona a 30... Bé, sí, es respirarà una miqueta millor, però clar, és que no ha arribat el juliol, no ha arribat l'agost, que no vol dir que després no tornem a assolir uns valors com aquests. Podria passar, perquè és que estem fins i tot molt més amunt del que un juliol o agost ens podria portar. Per tant, continuem amb aquesta tònica desbocada.
1: Donar ànims als que no suportem la calor, al Francesc Mori. Vinga, doncs intentarem passar-ho el millor que puguem.
0: A veure, és objectiu el que estic dient. Gra de sensacionalisme com no. Doncs li posa. Vull dir, és exactament el que tenim.
1: Sí, sí, escolta'm, no enganyem a ningú, no enganyem a ningú.
0: No.
1: Francesc, gràcies, bona tarda.
0: Adéu-siau.
1: I també la Júlia Reguer, l'Alba Alfagema i Jordi Cabrera. Ara, quan sortiu al carrer, notareu aquests 40 graus.
2: Sí,
1: 35 a Barcelona, ha dit. Aquí estem fresquets, exacte. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Bona tarda.
1: 25 segons per arribar a les 4. 25 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o sentir els blocs informatius del 3cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Somewhere hanging around.

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

0: Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos una vegada més per repassar aquestes cançons històriques de la música pop i rock de tots els temps aquí al Rock and Classics. Avui seguim el nostre repàs particular a la discografia dels de Constantí, els Pets.

Aquest és el tercer programa consecutiu que dediquem a la banda de Constantí i els Pets. Estàvem situats en l'anterior capítol a l'any 1999, quan es va publicar l'últim treball produït per Marc Grau i en el qual ell participava molt activament amb la seva guitarra elèctrica. El disc es deia Sol, es va publicar el 1999 i, evidentment, doncs, va ser un punt d'inflexió molt trist per als seguidors dels Pets. A mi aquest disc em va sorprendre perquè després de l'època festiva del disc Bon Dia, doncs les coses van començar a canviar, semblaven ja molt més madurs, més introspectius, i a banda de portar-nos encara algunes cançons que seguien la línia del treball anterior, doncs ja van començar a fer cançons, doncs, com deia, molt més reflexives pel que fa al pas del temps, a l'edat, al canvi del voltant dels components

els pets respecte al seu pas a la vida més que adulta, perquè ja començaven a tenir uns anyets aquell 1999. Un exemple des d'aquest sol, aquest gran i bonic tema, que es diu, senzillament, Gran. Els pets. Sí.

Doncs sí, els fets ja s'havien fet grans, no solament en edat, sinó també en aquesta espectacular manera de composar cançons amb Lluís Gavaldà i amb la producció espectacular de Marc Grau, el tema gran des del treball Sol. Seguim amb un altre tema en la mateixa línia. La vida és bonica però complicada, amb una història particular dels fets.

em sembla una cançó deliciosa dels Pets. Realment, després d'escoltar cançons com aquesta, penses quina delicadesa, quina inventiva tan interessant la de Lluís Gavaldà. No tornaràs amb aquestes escenes bucòliques, reflexives, sentimentals. Doncs ens imaginem aquesta casa on ha marxat una parella i on el casquí de la casa doncs va veient el que ha deixat aquella parella que ja no hi és i a qui segueix estimant. Així doncs, molt interessant, No tornaràs. Aquest és el tema que tancava el treball Sol, com us dèiem abans, l'últim treball amb Marc Grau a la guitarra dels Pets i a la producció fantàstica que fins a aquells moments ens va acompanyar. Bé, canvi d'història, saltem 2 anys després de l'any 2001, quan després d'una gira en la qual doncs van celebrar els seus 15 anys i en els quals doncs es va trobar evidentment a faltar a Marc Grau, que després de la gravació d'aquest treball poc després va morir a causa d'un càncer, doncs van estar girant arreu de Catalunya els seus últims discos fins a aquells moments. Durant aquells 15 anys de carrera van aconseguir fer moltes grans coses. Van incorporar-se Jordi Picazo a la guitarra i Xavier Ibáñez als teclats, que ja havien estat enregistrant amb Marc Grau en la gravació del disc Sol. I arribem a l'any 2001, com us dèiem, amb el disc Respira, que comença així d'alegre, contradictòriament, amb la producció de Brad Jones, un disc que van dedicar a Marc Grau amb temes com Estúpidament feliç.

0: Un nou estil pels Pets. Ja hi havia algunes cançons en aquesta línia al treball anterior Sol, però en aquest Respira, doncs potser encara es respira, valgui la redundància, un ambient molt més pop, menys rock, i més podríem dir amb una sonoritat que ens podria recordar els Beatles dels Rubber Soul, per exemple. Un treball doncs amb cançons això, més reflexives, més madures, més pop, com aquesta que es deia Dissabte. O aquesta altra que ja sona des d'aquest Respira, Noia de vidre. Potser una picada d'ullet a la noia de porcellana d'arriba.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Un món, dues classes de persones, un altre dels temes del treball Respira dels Pets, publicat l'any 2001. Com us dèiem abans, el primer amb la producció de Brad Jones. I saltem al següent treball que va produir el nord-americà Brad Jones. Va ser tot un èxit aquest treball. Us destaquem avui tres temes d'aquest agost, publicat l'any 2004. Un disc que ens porta, precisament, com a temes destacats, aquest que li dona títol. Agost, amb els Pets, els Constantí avui al Rock and Classics.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim buscant temes interessants dins la discografia dels Pets, que evidentment n'hi ha moltíssims. Si avui, per exemple, vull destacar aquest tema que a mi em va tocar el cor. Una bona melodia, una bonica nova petita història dins d'aquest agost. Per què no vens?

0: temes interessants dels Pets, com aquest últim tema que avui hem volgut destacar d'aquest treball anomenat Agost, publicat l'any 2004. La cançó es deia Feliç. Veiem temes recurrents, relacionats amb exparelles, amb l'amor i amb aquesta sonoritat doncs, tan britànica que va fer possible la producció d'un artista, en aquest cas nord-americà, el productor Brad Jones. Estem al Rock and Classics revisant la discografia dels Pets i ara anem a un altre disc. Saltem a l'any 2007.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Un disc que comença molt bé, a mi ja no em va agradar tant la resta del disc, però bé, en qualsevol cas, així de bé sonaven l'any 2007 els Pets, des del seu treball Com anar al cel i tornar. I aquest el tema, La mà que no et toca.

0: Revisant la discografia dels Pets, tercer capítol consecutiu aquí al Rock and Classics. Estàvem a l'any 2007 escoltant aquesta cançó que es diu L'amant que no toca, des del seu treball Com anar al cel i tornar. Arribem a l'any 2008, aquell any coincidint amb el desè aniversari del treball Bon dia, el disc més conegut dels Pets. Es va publicar una versió especial desè aniversari d'aquest treball en el qual hi apareix, per exemple, la demo de Una estona de cel, enregistrada amb una cinta de cassets.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.

0: posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Amigues, amics, en recta final del Rock and Classics d'avui, acomiadem ja els Pets, encara amb algunes cançons més. Seguim actius a les xarxes socials, on podeu veure les últimes publicacions relacionades amb els programes que anem fent. I també, ja ho sabeu, ens podeu escoltar a una quarantena d'emissores de Catalunya, Andorra i Balears. I el nostre podcast està disponible a les principals plataformes de podcast. Marxem amb més Pets, ara amb el disc Fràgil publicat l'any 2010 i Sense glaçons amb els Pets. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Gràcies per escoltar-nos una setmana més.

0: Rescat Info.
1: Bona nit, són les 9. El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes. L'alt tribunal també ha castigat el seu exassessor Koldo García a 19 anys. Els socialistes carreguen contra el fet que els jutges han deslliurat de la presó l'empresari Víctor de Aldama per haver-hi col·laborat, mentre que el PP insisteix que Pedro Sánchez no pot continuar a la Moncloa. El Poder Judicial inicia els tràmits per expedientar Juan Carlos Peinado, que investiga la dona de Pedro Sánchez. La cúpula dels jutges ha avalat estudiar si sanciona el magistrat per haver justificat la retirada del passaport de Begoña Gómez en el fet que els seus guardaespatlles la podrien ajudar a marxar d'Espanya. L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, és l'únic que de moment aspira a substituir Keir Starmer com a primer ministre laborista del Regne Unit. Starmer ha anunciat avui la seva dimissió, que es farà efectiva quan hi hagi substitut. Serà el setè mandatari en només una dècada. Diverses comarques de Catalunya superen els 40 graus en el dia més àlgid de l'onada de calor. La ciutat de Lleida ha assolit la temperatura més alta del dia amb 42,4 graus. La Generalitat fa una crida a extremar les precaucions davant d'unes altes temperatures que coincidiran amb la revetlla de Sant Joan. El risc de foc és extrem. La Unió Europea acorda endurir les penes per abús de menors i ampliar el període de prescripció dels delictes als 50 anys. El nou marc ha de rebre el vistiplau definitiu de l'Eurocambra i els estats membres abans que entri en vigor. Les víctimes d'abusos dins l'Església espanyola exigeixen al govern i als partits que el delicte no prescrigui. I Adif trigarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de

0: Barberà, el robatori de cable ha provocat un incendi que ha danyat el sistema important per la regulació ferroviària. Renfe ha activat un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa i la plana Picamoixons.
1: Esports.
2: Al Mundial de Futbol, Leo Messi ja és el màxim golejador històric amb 18 gols amb els dos que li ha clavat aquesta tarda a Àustria. Ara s'acaba aquest partit, Argentina 2, Àustria 0. Mentrestant es confirma que Quique Álvarez entrenarà el Girona a la segona divisió i es reprèn el partit, el tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet al Palau Blaugrana. El Barça perd 36-42 amb el València. Falten 9 minuts pel final del tercer quart.
0: I pel que fa al temps, després d'un dia sufocant amb una màxima de 43 graus a Vilanova de Segrià, dimarts la calor cedirà una mica, però tot i així tornarem a tenir 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat, amb pols en suspensió i alguns ruixats puntuals de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Tribunal Suprem condemna a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys el seu exassessor Koldo García. El Tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia. Condemna dura per a Ábalos i García i, en canvi, el Suprem salva de la presó el comissionista confés Víctor de Aldama per haver col·laborat durant la investigació. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujat.
3: Sentència per unanimitat dels 7 magistrats del Suprem que consideren provat que Ábalos, García i Aldama van muntar una organització criminal en plena pandèmia, aprofitant l'autoritat d'Ábalos com a ministre i la seva influència com a número 3 del PSOE. Gràcies a això, des de diversos organismes del Ministeri de Transports, com Adif o Ports de l'Estat, es van comprar 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor d'Aldama i l'empresari s'assegurava els favors del ministre a canvi de pagar-li comissions. El Suprem dona per acreditat que Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a l'exministre Ábalos, a més del lloguer del pis de la seva nòvia Jessica Rodríguez o un xalet a Cádiz. Els jutges basen la seva condemna en gran part amb les explicacions i la confessió d'Aldama sobre el funcionament de la trama. Avui l'empresari, en surt premiat, esquiva la presó i ho ha celebrat així.
4: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo que espero que los demás, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els prop de 4 milions d'euros de comissions que va cobrar per les mascaretes. Un futur molt diferent, en canvi, per Ábalos i Koldo García, que fa 7 mesos que ja estan empresonats. Per ells, el Suprem opta pel càstig més dur, 24 anys de condemna per l'exministre i 19 pel seu assessor, la pena exacta que demanava la Fiscalia per ells. Al final del judici, l'exministre ja va donar per feta la seva condemna.
5: És impossible defender-se, perquè evidentment tota esta causa creo que estava predeterminada. Los juicios paralelos constituyen toda una perversión.
3: Denunciava una persecució política. Avui la sentència de 224 pàgines que firmen, entre d'altres, el jutge Manuel Marchena, acaba amb un retret polític. Diuen els jutges que casos de corrupció com aquest erosionen l'arquitectura democràtica de l'Estat i suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política.
0: Aquesta condemna és la primera contra un ministre de Pedro Sánchez que, a més, era la mà dreta del president espanyol, tant al govern com al partit, durant la seva primera etapa a la Moncloa. El PSOE el va deixar caure quan les sospites per corrupció es van fer evidents. Avui la direcció dels socialistes ha marcat distàncies amb Ábalos i ha fet pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama. El més contundent fins ara ha sigut el ministre Óscar Puente.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
7: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Pedro Sánchez, de moment, ha evitat fer cap referència a aquesta condemna. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que plegui.
8: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, s'ha mostrat sorpresa que l'empresari Víctor de Aldama s'hagi deslliurat d'entrar a presó.
9: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: A X, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha afirmat que la suspensió de la pena per Aldama envia un missatge a altres encausats de l'entorn socialista, com Leire Díez, que si col·laboren, evitaran la presó, i ha recordat a Sánchez que governar és legislar i no resistir. Des de la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos. Una condemna que ha eclipsat la que havia de ser la notícia judicial del dia i que el govern espanyol rebia amb satisfacció. La decisió del Consell General del Poder Judicial d'obrir el camí per sancionar el jutge del cas Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges estudia si emprèn accions disciplinàries contra Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir i haver justificat així que li retira el passaport. També des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: La votació ha tornat a dividir la cúpula del Poder Judicial. Esta vegada s'ha imposat el sector progressista al conservador pel vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. El que han acordat és traslladar a la Comissió Disciplinària del Poder Judicial la interlocutòria de Peinado per decidir si les seues afirmacions sobre la policia espanyola són una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. Serà esta comissió qui decidirà també si li imposa una sanció, que pot ser una multa econòmica, una suspensió temporal o el trasllat a un altre jutjat. També podria arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà un efecte molt limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol i el PSOE confien que el Poder Judicial prengui mesures contra el jutge del cas Begoña Gómez, a la qual continuen defensant davant del que qualifiquen com una investigació anòmala i una campanya de desgast contra la dona del president espanyol. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
11: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
10: Precisament l'Audiència Provincial de Madrid té sobre la taula diversos recursos per decidir si atura o no el judici amb jurat popular contra la parella del president del govern espanyol. Peinado ja va per feina i avui mateix ha citat Begoña Gómez dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport, el mateix dia que al matí Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El primer ministre britànic, Keir Starmer, fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol, pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast al partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo. Aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
12: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
13: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
12: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Ara són les 9 de la nit i 11 minuts. Ha estabilitzat l'incendi forestal que crema des d'aquesta tarda al municipi de Talarn, al Pallars Jussà. La principal hipòtesi és que el foc hagi estat provocat per un llamp i que s'hagi reactivat o propagat a causa de les fortes ratxes de vent que han arribat als 70 km per hora. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
15: Tot i que es dona per estabilitzat, els bombers continuen treballant a la zona les tasques d'extinció amb una vintena de dotacions, 6 de les quals són mitjans aeris. El foc afecta una zona forestal del municipi i continua mobilitzant un ampli dispositiu d'emergència. L'avís s'ha donat cap a les 5 de la tarda. Les tempestes enregistrades durant aquesta tarda al Pallars Jussà són ara mateix l'origen més probable de l'incendi. Els serveis d'emergència apunten a l'impacte d'un llamp, més concretament com a causa inicial del foc. Els bombers se'n remarquen, per això, que no hi ha cap masia ni cap zona habitada propera a l'àrea afectada per les flames, de manera que no hi ha risc per a la població. De moment, però, es desconeix la superfície afectada, tot i que seria de bosc i matolls. A hores d'ara, els efectius dels bombers continuen, doncs, desplegades a la zona per treballar en l'extinció de l'incendi.
0: Diverses comarques de Catalunya han superat avui els 40 graus de temperatura en el punt més àlgid de l'onada de calor. La ciutat de Lleida ha registrat la temperatura més alta de tot el dia amb 42,4 graus aquesta tarda. Es tracta de la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan, segons les dades del Meteocat. A banda de Ponent, també a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han fregat els 42 graus i a la Catalunya central algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un episodi d'altes temperatures que s'allargarà fins dimecres. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix en la necessitat d'estar alerta durant tota la setmana.
16: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: El govern assegura que el risc d'incendis és extrem i demana corresponsabilitat a la ciutadania. Aquesta tarda han presentat la campanya Foc és foc, que inclou anuncis, recomanacions i consells d'autoprotecció davant d'un escenari de molt perill amb les temperatures actuals i la revetlla de Sant Joan. Lluïsa Moret és la presidenta de la Diputació de Barcelona.
17: És molt important, justament, en aquests moments, els missatges que s'envien, en aquest cas al govern de la Generalitat, però també des dels governs municipals, siguin aquests missatges que crida la prudència, crida al compromís col·lectiu de preservar el territori, perquè també preservar el territori significa preservar a les persones.
0: Aquesta onada de calor afecta altres punts també d'Europa. A França, dos nens de 2 i 4 anys han mort a la localitat de Carpentras, al sud-est del país, després de quedar atrapats a l'interior d'un vehicle estacionat en plena onada de calor. Els serveis d'emergència els han intentat reanimar sense èxit. La Fiscalia investiga les causes de la mort, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. La tragèdia coincideix amb un episodi de calor extrema que afecta França des de la setmana passada. Aquest dilluns, les temperatures han fregat els 43 graus i s'han cancel·lat classes en algunes escoles. És un quart de 10 de la nit, precisament actualitzem la previsió meteorològica.
1: El temps.
0: És una crònica del Néstor Gómez.
18: Ambient càlid avui arreu del país amb unes màximes totalment desbocades. La temperatura més alta al país, 43 graus a Vilanova de Segrià, 42 a Lleida, Tremp, Mollerussa i Tàrrega, 41 i en el cas de Solsona, 40 graus. Temperatures desbocades per aquestes dates. I com dèiem, avui hem arribat als 43 graus, de manera que és el sisè any consecutiu que arribem a aquesta xifra. I de cara a demà, doncs, continuarem parlant d'un ambient molt càlid, torri tardent, el que tindrem durant les hores centrals del dia, amb unes màximes que, tot i que es desinfla una mica el termòmetre, continuarem arribant als 40-41 graus des de la Conca de Tremp fins a la Ribera d'Ebre, passant pel Segrià, de tal manera que les temperatures seran altíssimes. A punts de la Catalunya central, al voltant dels 37-38 graus, a les comarques de Girona, 33-36 graus, i a la façana costanera, entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dimarts que serà assolellat amb molta pols en suspensió, amb algunes boires matinals cap a l'Empordà i la Costa Brava i algun ruixat esquifit, el que pot néixer durant la tarda al Pirineu.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: El Catalunya Nit, per tant, que començarà a les 10 de la nit. Sapiguem què està preparant aquesta hora l'equip del programa.
1: L'aposta.
0: I ens ho explica com cada dia el Marc Güell. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: De què ens parlareu avui?
2: Doncs avui poca sorpresa. És un nom destacat, el de José Luis Ábalos. El Suprem l'ha condemnat a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i el seu assessor, Koldo García, a 19 anys. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama, només 4 anys i mig, i a més li suspèn l'entrada a presó per haver col·laborat en la investigació. Analitzarem aquest cas amb la nostra companya a Madrid, la Paula Brujats, i també recollirem totes les reaccions que hi ha hagut durant el dia. Avui també passarem per Londres i Bogotà, on hi ha moviments polítics importants aquests dies. El Regne Unit ha dimitit el primer ministre, que hi està Starmer. El laborista plegarà tan aviat com el seu partit hagi triat un substitut. Possiblement anem a principis o mitjans de juliol. Ens ho explicarà Quim Olivares, el corresponsal a Londres, amb qui buscarem respostes. I des de Colòmbia també saludarem Joan Biosca, enviat especial perquè s'ha confirmat el gir a l'extrema dreta. Sentirem també totes les reaccions que hi ha hagut avui. I si és dilluns, Laia...
0: Toni Padilla, normalment.
2: Toca Toni Padilla amb els seus esports. En ple Mundial de Futbol, avui ens porta una nova història d'aquesta competició. I avui, atenció, es fixarà en la selecció de l'Iran. Ja sabeu en quin context juga aquest Mundial, que juga als Estats Units. Per tant, hi ha el conflicte entre aquests dos països com a rerefons. Doncs bé, avui en Padilla ens parlarà del porter de la selecció iraniana. A ell el van escollir millor jugador del partit contra Bèlgica per la gran actuació que va fer. Doncs bé, membres del govern iranià han fet servir les imatges de les seves aturades per fer propaganda política. En Padilla ha desgranat la seva història personal i l'explicarà avui també al Catalunya Nit.
0: Perfecte, doncs això i més a partir de les 10.
2: I evidentment, home, haurem d'estar avui molt atents al que ens expliqui la Gemma Puig, la nostra meteoròloga, després que avui s'hagin superat aquests 40 graus a moltes poblacions, sobretot de Lleida, de les Terres de l'Ebre i de la Catalunya Central. A veure què ha de passar.
0: Perfecte, tot això i més a partir de les 10. Gràcies, Marc. Fins ara.
2: Bona nit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 10 minuts i seran 9:45. Continuem repassant l'actualitat. La Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexual de menors i ampliar el termini perquè les víctimes puguin denunciar aquests delictes. Les víctimes de pederàstia podran denunciar com a mínim fins als 50 anys. L'acord entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu encara ha de rebre l'aprovació definitiva de les dues institucions abans d'entrar en vigor. La reforma estableix que els casos més greus, com la prostitució infantil i les violacions amb penetració, es castigaran amb un mínim de 10 anys de presó. A més, aquests delictes no prescriuran fins passats 32 anys des que la víctima hagi fet els 18 anys. Brussel·les no havia regulat mai un termini mínim de prescripció per tots els estats. Espanya compleix aquest nou estàndard europeu, però per la mínima els terminis acaben quan la víctima arriba als 40 anys pels delictes lleus i als 55 anys en les agressions més greus. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'església a l'abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant i davant el govern espanyol salari per aprovar-ho.
21: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. Tanmateix, a Espanya, la notícia és una oportunitat perduda. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
0: La nova directiva també incorpora nous delictes vinculats a les tecnologies digitals, com la creació de material d'abús sexual infantil amb intel·ligència artificial, les retransmissions en directe d'agressions i la sextorsió de menors. També reforça la protecció i l'assistència a les víctimes amb accés gratuït a serveis sanitaris, suport jurídic i el dret a reclamar indemnitzacions als agressors. I el jutge confirma la presó provisional pel pare acusat de maltractar presumptament el seu fill, un nadó de 6 setmanes. L'advocada de l'acusat n'havia demanat la llibertat argumentant que ja no podia influir en els testimonis de l'entorn familiar perquè ja havien declarat davant la justícia. El magistrat, però, considera que malgrat tot hi continua havent risc de fugida i també el risc que el pare pugui alterar les proves que l'incriminen. L'home, recordem, va entrar a la presó el 20 de març juntament amb la mare de la criatura. Al maig, però, l'Audiència de Barcelona va acordar llibertat provisional amb mesures cautelars per la dona. La criatura, que continua amb una família d'acollida, va estar ingressada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb lesions greus i compatibles amb una agressió sexual. I encara de l'àmbit judicial, destaquem que la parella d'Isaac Andic, la terapeuta de la família, una secretària de Mango i les dues filles de l'empresari han estat citades a declarar en el marc de la investigació sobre la mort del fundador de Mango. Es tracta d'alguns dels primers testimonis que compareixeran davant el jutjat a partir de la setmana que ve. La investigació intenta determinar les circumstàncies de la mort d'Andic durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. El seu fill, Jonathan Andic, està investigat per un delicte d'homicidi. En paral·lel, la magistrada ha impulsat noves diligències. Entre altres mesures, ha sol·licitat dades sobre l'activitat del telèfon mòbil de Jonathan Andic i ha encarregat una reconstrucció tècnica de la caiguda amb la participació dels forenses que van practicar l'autòpsia. La jutgessa també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber amb més precisió quin era el seu estat de salut abans de morir. I ho hem destacat també en titulars. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. Ens ho explica des de Tarragona, Ricard Boigas.
4: L'incendi causat aquest dilluns a la matinada pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus a la infraestructura ferroviària d'ample convencional, segons Adif. El sistema danyat és un element fonamental per a la regulació de la circulació ferroviària i la seguretat. Per això calculen que tardaran al voltant de 2 mesos per tenir-lo reparat. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció d'Adif és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu més lent que l'automàtic. Això comportarà que els temps de viatges de les línies afectades incrementin uns 10 minuts en el tram entre Montblanc i Vilaverd. També es faran desviaments selectius de trens de mercaderies per la línia Saragossa-Móra-la-Nova-Barcelona. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès ha afectat la circulació de trens a l'R3 aquest dilluns al matí durant més de 6 hores.
0: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que admet que van fer curt en les previsions. El termini per aportar la documentació acaba dimarts de la setmana que ve.
5: Tant com jo no em vull avançar el que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
0: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en 2 mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
5: Van dir que posaríem el comptador a zero, i efectivament hem posat el comptador a zero. Crec que quan portàvem 20 dies aproximadament teníem més del 90% resolts. Quedava un 10% per entendre'ns que teníem més dificultat. I per tant, doncs, també s'havia de resoldre.
0: El 60% d'aquests expedients són d'homes en una franja dels 30 als 49 anys. I de seguida arriben els esports, però abans... So goodbye, please don't. Ha mort als 94 anys el productor musical Clive Davis, descobridor de noms com qui sentim, Whitney Houston, però també d'Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin i Carlos Santana. Davis, que ha mort a casa seva a Manhattan, ha estat una figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant també pel pop.
1: Esports.
0: Fins a 9:45 amb el Dami Aguilar. Bona nit.
22: Bona nit. 57-71 està perdent el Barça al final del tercer quart, el tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet contra el València.
23: La gran figura d'aquest València, d'aquest partit, amb aquesta exhibició que ha fet en aquest tercer quart, amb els 8 punts que ha clavat de manera consecutiva en un minut que han destrossat el Barça.
24: David, hi ha moments que sembla que...
22: El nostre company Oriol Rodríguez, a l'antena de Catalunya Ràdio, referint-se a Jan Montero, el jugador del València Bàsquet, 24 punts amb alguns triples de molt de lluny, i en algun moment ha fet la sensació que el que volia era clarament humiliar els jugadors del Barça i a tot el Palau Blaugrana. El Barça, que ha arribat a perdre de 18 en aquest tercer quart, ara mateix perd de 14, complicadíssim. Només ha guanyat el primer quart 17-15. El descans perdia de 4, 36-40. Al final del tercer quart està perdent de 14. Queden els últims 10 minuts d'aquest partit. Tot apunta que el Barça ho té molt complicat per guanyar aquest partit, per remuntar aquest partit. Evidentment, encara li queden 10 minuts, però sabem que en qualsevol cas hi haurà un quart partit dimecres a les 8 al Palau i també en directe a l'antena de Catalunya Ràdio, com és el cas ara mateix.
24: Tothom assegut. Menys...
25: No perquè t'has aixegut. Perquè menys... a ell li agrada anar a petar la xerrada amb els seus col·legues, no? Com nosaltres també ho fem a vegades. Però bé, queda tot un quart i molt dependrà d'aquest inici.
22: Ja ho deia la Carme Lloberes, pendents, doncs, d'aquest últim quart al Palau Blaugrana. Anem al futbol. El Girona confirma Quique Álvarez, el tècnic del filial, per dirigir el primer equip la pròxima temporada a la segona divisió.
3: Tinc clar que vull un equip valent, un equip propositiu, que és el que a mi m'agrada, el que sento, el que he intentat fer al filial, i que la gent de Girona se senti identificada amb l'equip, no? Això és el que tinc al cap.
22: Quique Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon i Jordi Balcells de preparador físic. Balcells ja va formar part del cos tècnic del primer equip durant l'etapa de Pablo Machín. El Mundial de Futbol, Argentina encapçala el grup J en solitari amb 6 punts després de golejar per 2-0 Àustria aquesta tarda, aquest vespre, a l'estadi AT&T Arlington, Texas. Messi, que fallava un penal al minut 7 de la primera part, marcava l'1-0 en el 38. Era ja el seu 17è gol, el seu quart del Mundial, per tant, en solitari, el màxim golejador dels Mundials. I en el descompte, el 94, ha fet el seu 5è gol, per tant, el 18è, encara més líder en aquesta categoria de màxim golejador històric en Mundials de futbol. Leo Messi, que ja suma 5 gols en aquest Mundial i que podria haver-ne fet algun altre. A les 11, França, Iraq, del grup I, el Lincoln Financial de Filadèlfia. D'aquests grups, del J i de l'I, s'han de completar els partits a la matinada, a les 2, Noruega-Senegal, del grup I, i a les 5, Jordània-Algèria, del grup J. Mentrestant, parlem també de futbol, però no del Mundial. L'únic àrbitre català de primera, Víctor García Verdura, serà internacional la temporada que ve. García Verdura, de 32 anys, va pujar a primera la temporada 23-24. En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació de contracte del jugador Blas Jans per 2 temporades més fins al 2030. El Barça de futbol sala pot guanyar demà la Lliga. Juga el tercer partit del play-off a la pista del Pozo de Múrcia, amb Javi Rodríguez, el tècnic, recuperant Pito, però perdent l'argentí Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Igualment, demà, en hoquei patins, partit definitiu de l'hoquei Lliga Masculina, Liceo contra Igualada. La Comissió de Grans Premis de MotoGP ha decidit eliminar els dispositius d'alçada que es fan servir a les sortides des d'aquest cap de setmana al Gran Premi de Països Baixos. I de cara a la següent cursa del Gran Premi d'Alemanya, es modificaran les graelles de manera que hi hagi una distància de 12 metres entre fileres. Avui diversos pilots, entre els quals el campió de Ducati Marc Márquez i els provadors de KTM Dani Pedrosa i Pol Espargaró, s'han quedat a Breno fent el primer test amb les 850 centímetres cúbics de l'any que ve, amb els pneumàtics Pirelli també de l'any que ve. Márquez només ha fet mitja jornada per una caiguda forta, de la qual n'ha sortit il·lès. Aquesta setmana hi ha MotoGP als Països Baixos i Fórmula 1 a Àustria.
1: 3CAT Info.
22: L'escorta Àlex Reyes del Kitsanàs Manresa, bàsquet, paga la clàusula i s'allibera del club del Bages per anar a la Sisa Joventut. Mentrestant, l'entrenador d'Unicaja, Ibon Navarro, l'exentrenador d'Unicaja, ja ha visitat les instal·lacions del seu nou club, l'Estrella Roja de Belgrat.

0: Ara són 9:45 de la nit i a aquesta hora estem destacant que el Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció. També condemna qui va ser el seu assessor de màxima confiança, Koldo García, a 19 anys de presó. A més, l'alt tribunal imposa 4 anys i mig al comissionista Víctor de Aldama, però li suspèn la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El PSOE critica aquesta diferència, mentre que el PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però descarta la moció de censura. L'altra notícia judicial destacada del dia és que el Poder Judicial inicia els tràmits per expedientar el jutge Juan Carlos Peinado que investiga la dona de Pedro Sánchez. La cúpula judicial estudiarà si sanciona el magistrat per haver retirat el passaport a Begoña Gómez, argumentant que els seus escortes la podrien ajudar a marxar d'Espanya. I del món destaquem que Keir Starmer ha anunciat que plega com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre del Regne Unit. L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, és l'únic que de moment aspira a substituir-lo. Serà el 7è premier en 10 anys. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit, també us explicarem l'última hora de les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha suspès les sancions sobre el petroli iranià fins al 21 d'agost. També recordarem l'economista Alan Greenspan, que ha mort avui als 100 anys. Va ser durant gairebé 20 anys el president de la Reserva Federal dels Estats Units. I també destacarem que l'Ajuntament de Tarragona es planteja fer formació a les escoles per conscienciar els joves del risc de saltar des de les roques al mar. Això després de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. I en esports, què destacarem, Damià?
1: Que el Barça de bàsquet està perdent de 14, 69, 73 a l'últim quart del tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València al Palau Blaugrana. Falten 7 minuts i mig perquè s'acabi aquest partit. I el Mundial de Futbol, l'argentí Leo Messi ja és el màxim golejador històric amb 18 gols, amb els dos que li ha marcat aquesta tarda a Àustria.
0: I pel que fa al temps, després d'un dia sufocant amb una màxima de 43 graus a Vilanova de Segrià, dimarts la calor cedirà una mica, però tot i així tornarem a tenir 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat, amb pols en suspensió i alguns ruixats puntuals de tarda al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 9:45 de la nit.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, el Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys el seu exassessor Koldo García. El Tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia. Ara bé, el Suprem salva de la presó el comissionista confés Víctor de Aldama per haver col·laborat durant la investigació. Madrid, Paula Brujats.
3: Sentència per unanimitat dels 7 magistrats del Suprem que consideren provat que Ábalos, García i Aldama van muntar una organització criminal en plena pandèmia aprofitant l'autoritat d'Ábalos com a ministre i la seva influència com a número 3 del PSOE. Gràcies a això, des de diversos organismes del Ministeri de Transports, com Adif o Ports de l'Estat, es van comprar 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor d'Aldama i l'empresari s'assegurava els favors del ministre a canvi de pagar-li comissions. El Suprem dona per acreditat que Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a l'exministre Ábalos, a més del lloguer del pis de la seva nòvia Jessica Rodríguez o un xalet a Cádiz. Els jutges basen la seva condemna en gran part amb les explicacions i la confessió d'Aldama sobre el funcionament de la trama. Avui l'empresari, en surt premiat, esquiva la presó i ho ha celebrat així.
4: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo que espero que los demás estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els prop de 4 milions d'euros de comissions que va cobrar per les mascaretes. Un futur molt diferent, en canvi, per Ábalos i Koldo García, que fa 7 mesos que ja estan empresonats. Per ells, el Suprem opta pel càstig més dur, 24 anys de condemna per l'exministre i 19 pel seu assessor, la pena exacta que demanava la Fiscalia per ells. Al final del judici, l'exministre ja va donar per feta la seva condemna.
5: És impossible defender-se, perquè evidentemente tota esta causa creo que estava predeterminada.
6: los juicios paralelos constituyen toda una perversión.
3: Denunciava una persecució política avui la sentència de 224 pàgines que firmen, entre d'altres, el jutge Manuel Marchena acaba amb un retret polític. Diuen els jutges que casos de corrupció com aquest erosionen l'arquitectura democràtica de l'Estat i suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política.
0: La condemna a José Luis Ábalos a eclipsar-la que havia de ser la notícia judicial del dia i que el govern espanyol rebia amb satisfacció. La decisió del Consell General del Poder Judicial d'obrir el camí per sancionar el jutge del cas Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges estudia si emprèn accions disciplinàries contra Juan Carlos Peinador per haver dit que els escortes de la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir i haver justificat així que li retira el passaport. Madrid, Dani Sainteja.
7: La votació ha tornat a dividir la cúpula del poder judicial. Esta vegada s'ha imposat el sector progressista al conservador pel vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. El que han acordat és traslladar a la Comissió Disciplinària del Poder Judicial la interlocutòria de Peinador per decidir si les seues afirmacions sobre la policia espanyola són una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. Serà esta comissió qui decidirà també si li imposa una sanció, que pot ser una multa econòmica, una suspensió temporal o el trasllat a un altre jutjat. També podria arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà un efecte molt limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol i el PSOE confien que el poder judicial prengui mesures contra el jutge del cas Begoña Gómez, a la qual continuen defensant davant del que qualifiquen com una investigació anòmala i una campanya de desgast contra la dona del president espanyol. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
7: Precisament l'Audiència Provincial de Madrid té sobre la taula diversos recursos per decidir si atura o no el judici amb jurat popular contra la parella del president del govern espanyol. Peinado ja va per feina i avui mateix ha citat Begoña Gómez dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport, el mateix dia que al matí Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
0: I més coses. El primer ministre britànic Keir Starmer fa un pas al costat i anuncia que deixarà el càrrec a mitjans de juliol, pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. Starmer renuncia a presentar-se a les primàries per evitar el desgast al partit. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, és el nom de consens per rellevar-lo i aquest dilluns ha pres possessió de l'escó a la Cambra dels Comuns. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
9: Andy torna més a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
10: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
9: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
0: I els Estats Units anuncien que suspenen durant 60 dies les sancions a la producció, distribució i venda de petroli iranià. Ho fan en resposta als compromisos que, segons l'administració Trump, ha pres Teheran respecte a l'obertura de l'estret d'Hormuz i també l'accés dels inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica a les instal·lacions nuclears de la República Islàmica. Des de Suïssa, on aquest cap de setmana s'han trobat els negociadors dels dos països, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha afirmat que hi ha una base sòlida per treballar un acord final. Benz ha anunciat, com dèiem, el retorn dels inspectors nuclears de l'ONU.
11: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
0: El portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha matisat que l'entrada dels inspectors es farà d'acord amb el que digui el Parlament i el Consell Suprem de Seguretat Nacional del país persa. Després de dos dies de contactes a Suïssa, les negociacions continuen a diferents nivells. A Lucerna es mantenen els contactes tècnics. Demà, el president iranià, Masoud Pezeshkian, viatjarà al Pakistan, país mediador, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, viatja a Oman per coordinar els detalls de l'administració conjunta de l'estret d'Hormuz. A la vegada, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, també es desplaçarà demà a la regió del Golf Pèrsic per supervisar els detalls del trànsit de vaixells a l'estret sense peatges mentre durin les negociacions. I a tot això, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant el Parlament Europeu que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del Banc Central Europeu pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
12: The shock is too large to look through.
13: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
0: I avui ha mort als 100 anys l'economista Alan Greenspan. Va ser durant gairebé 20 anys el president de la Reserva Federal dels Estats Units, entre el 1987 i el 2006. La seva gestió al capdavant d'aquest organisme, responsable de la supervisió bancària i de la política monetària, va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però no va estar tampoc exempta de crítiques. Repassem la seva trajectòria amb Carme Montero i muntatge musical de Jordi Galbany.
14: El president Ronald Reagan va posar Alan Greenspan al capdavant de la Fed l'any 87. Poc després va esclatar una crisi amb una caiguda històrica de la borsa. Greenspan va reaccionar amb rapidesa. La Reserva Federal va portar liquiditat per garantir la continuïtat del sistema financer i evitar-ne el col·lapse. Una de les seves principals habilitats va ser la capacitat d'arribar a acords polítics amb els dos principals partits, el republicà i el demòcrata. Es va mantenir al càrrec 5 mandats amb 4 presidents dels Estats Units. La guerra del Golf, durant el mandat de George Bush, el 91, va suposar una despesa econòmica colossal per als Estats Units. Greenspan va aconsellar retallades en despesa pública i pujada d'impostos. Les seves decisions sobre els tipus d'interès tenien importants repercussions als mercats i impacte a les borses. A la tardor del 2001, com a reacció als atacs de l'11 de setembre i a diversos escàndols corporatius, la Fed va iniciar un seguit de retallades dels tipus d'interès que en 3 anys va reduir la taxa dels fons federals a l'1%. El 2002 va suggerir que els mercats financers fossin regulats i va fer aquesta radiografia de la situació econòmica dels Estats Units.
15: Vull enfatitzar que continuem mantenint-se riscos significatius en el nou termini. Les inversions i els beneficis continuen febles i la despesa familiar sembla que reduirà atenent els tipus d'interès. També hi ha possibilitats que els acomiadaments augmentin pels efectes de la deflació dels últims 2 anys.
14: Però també va rebre dures crítiques, sobretot per la crisi del 2008. L'acusaven d'haver permès la proliferació de derivats financers que van provocar-la i de no haver permès que es regulessin. El ja expresident de la Reserva va mantenir el seu posicionament i es va defensar dient que el problema no venia dels derivats financers, sinó de la cobdícia d'alguns empresaris. Durant el període que va dirigir la Fed, mai va concedir una entrevista en directe.
0: De seguida seran 3:15. Més coses, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura de l'expresident Jordi Pujol i el paper de Convergència Democràtica en la història de Catalunya. Ho ha fet en l'acte d'entrega del fons documental de l'antic partit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
16: Convergència Democràtica de Catalunya ha lliurat tot el seu fons documental. Textos, cartells electorals, material audiovisual, congressos, militants, altes i baixes. Un fons històric que queda sota custòdia de l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'acte de lliurament l'ha tancat el president Salvador Illa, que ha reconegut la feina del partit que va fundar Jordi Pujol i la figura de l'expresident.
17: El balanç ha estat positiu al país. És a dir, Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hagués estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Doncs també crec que avui també és un moment per reconèixer vi la seva tasca de servei al país, la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
16: Jordi Pujol ha aparegut amb bon aspecte i d'excel·lent humor i ha estat contundent a l'hora de demanar a les noves generacions que continuïn lluitant pel país.
18: Una proposta que avui es fa a molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem d'oposar amb tota rotunditat.
16: També hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas, entre d'altres personalitats.
2: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb el Néstor Gómez.
19: Ambient càlid avui arreu del país amb unes màximes totalment desbocades. La temperatura més alta al país, 43 graus a Vilanova de Segrià, 42 a Lleida, Tremp, Mollerussa i Tàrrega, 41 i en el cas de Solsona, 40 graus. Temperatures desbocades per aquestes dates. I com dèiem, avui hem arribat als 43 graus, de manera que és el sisè any consecutiu que arribem a aquesta xifra. I de cara a demà, doncs, continuarem parlant d'un ambient molt càlid, torri tardent, el que tindrem durant les hores centrals del dia, amb unes màximes que, tot i que es desinfla una mica el termòmetre, continuarem arribant als 40-41 graus des de la Conca de Tremp fins a la Ribera d'Ebre, passant pel Segrià, de tal manera que les temperatures seran altíssimes. A punts de la Catalunya central, al voltant dels 37-38 graus, a les comarques de Girona, 33-36 graus, i a la façana costanera, entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dimarts que serà assolellat amb molta pols en suspensió, amb algunes boires matinals cap a l'Empordà i la Costa Brava i algun ruixat esquifit, el que pot néixer durant la tarda al Pirineu.
0: De fet, l'onada de calor va més enllà de Catalunya. Dos nens de 2 i 4 anys han mort a la localitat francesa de Carpentras, al sud-est del país, després de quedar atrapats a l'interior d'un vehicle estacionat en plena onada de calor. Aquesta tragèdia coincideix amb un episodi de calor extrema que afecta França des de la setmana passada. Aquest dilluns les temperatures han fregat els 43 graus i s'han cancel·lat classes en algunes escoles. Eduard Guifré és el ministre d'Educació francès.
20: Ce matin, hi havia 1.352.
21: Aquest matí, 1.352 escoles han estat tancades i 4.042 han fet adaptacions, principalment amb horaris modificats, i els estudiants sortiran, en general, a la una del migdia com a molt tard. En alguns casos, les escoles han utilitzat altres espais, com ara sales municipals, biblioteques, que tenen aire condicionat per allotjar els estudiants.
0: Les autoritats franceses han activat l'alerta màxima per demà en 54 departaments, més de la meitat del país. A més, 13 persones han mort ofegades durant el cap de setmana mentre intentaven refrescar-se. I precisament l'Ajuntament de Tarragona es planteja fer formació als joves per conscienciar-los del risc de saltar des de les roques al mar. El consistori demana corresponsabilitat a la ciutadania després de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. Tarragona, Ricard Boigues.
22: El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, planteja augmentar la prevenció i fer classes a les escoles per donar a conèixer els riscos reals del mar.
23: Estem valorant, doncs, que en el proper servei que licitem de salvament i socorrisme a les platges, doncs s'hi incloguin actuacions de prevenció, que ja n'hi ha moltes, però en aquesta fase de prevenció, doncs també hi hagi algun tipus de formacions a les escoles amb els joves de la nostra ciutat.
22: García també ha obert les portes a instal·lar més cartells que prohibeixin el bany des de les roques. També ha destacat que no poden posar tanques a tot arreu i cartells a tots els morrots.
0: I la policia local de Platja d'Aro detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben als supermercats. Es tracta de multireincidents. Girona, Laia Claret.
24: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
25: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
24: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
25: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants, que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment, he vingut aquí, no, es dediquen a això.
24: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats.
0: I més coses, us expliquem també que una plaga de mosques omple Hostalric a la comarca de la Selva des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament en surt el focus. Girona, Fèlix Martín.
1: L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, detalla que van començar a notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i va començar la investigació.
3: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
1: L'alcalde especifica també com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
3: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
1: Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Festival Grec estrenarà Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català, amb música de Miguel Tejada i direcció de Jumon Erra, que explora el vincle després de les ruptures. Es podrà veure durant 5 dies dins la programació del Festival d'Estiu i després farà temporada al Teatre Texas a partir del setembre. Marta Vives.
1: Inspirada en la pel·lícula Trio en mi bemol d'Eric Rohmer, explica la història de l'Helena i l'Adrià, protagonitzada per la parella Júlia Jové i Xavi Navarro, que intenten descobrir de quina manera poden continuar estimant-se després de la fi de la seva relació sentimental. Júlia Jové.
2: Sobre la idea de fer una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio en mi bemol de Rohmer, no? I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com, no?, miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?
1: Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
3: És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys, que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
1: Una mirada a més, segons afegeix, a la nostra llengua.
3: Penso que és molt interessant tant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
1: Les entrades de Després de nosaltres, tant pel Grec com per la temporada, ja estan a la venda.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Futbol català al dia.
5: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. El Sabadell és nou equip de segona divisió. En una nova nit màgica, la nova Creu Alta, l'equip de Ferran Costa goleja el Zamora 4-0 i aixeca l'1-0 en contra del partit d'anada. Javi López Pinto, a la primera meitat, ha fet un golaç per igualar l'eliminatòria. Els gols, però, no han arribat fins al tram final. Eneko, que està en un refús del pal, ha fet embogir l'estadi sabadellenc al minut 88 amb un gol que certificava l'ascens pels arlequinats. Quadri i Xavi Moreno ja el descompte, rodoneixen la golejada i un nou partit per la història del Sabadell, que tornarà a jugar al futbol professional 5 anys després. La temporada que ve compartirà categoria amb un altre equip català, el Girona. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ha estat un dels artífecs d'aquest ascens.
6: Va, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé. M'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable, i la gent que porta el club, doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
5: D'altra banda, el Badalona no ha pogut remuntar el 3-0 en contra davant el Compostela i es queda a les portes de pujar a la segona federació. A la tornada al final del play-off d'ascens, els badalonins han guanyat per 2-0, un resultat insuficient per l'equip que dirigeix Miquel Azparren. El proper curs hauran de tornar a competir a tercera federació, un resultat que, de retruc, deixa sense ascens el Prat de la Lliga Elit a la tercera federació. Estava pendent d'un possible ascens de Badalona per pujar de forma compensada.
4: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
0: 5 minuts i seran les 10 de la nit.
4: Esports.
0: Amb el Damià Aguilar, bona nit.
7: Bona nit. El València guanya 80-88 al Palau Blaugrana i recupera el factor camp a la final de la Lliga ACB de bàsquet. Els de Pedro Martínez es posen 2-1 en aquesta final. El Barça, per tant, necessita guanyar dimecres al Palau per forçar el cinquè partit. Així narrava el nostre company Ernest Macià al final a l'antena de Catalunya Ràdio.
8: Sí, clar, però no.
9: No, falla.
8: Rebot i aquí sí. S'acabarà el partit. La victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat per res, perquè la victòria serà per l'equip de fora. Barça 80, València 88, el València hi renuncia i la reacció del Barça no ha tingut premi, de manera que el València queda només a un partit de ser campió per Sant Joan aquí al Palau Blaugrana.
7: El Barça, que només ha manat el primer quart després sempre a remolc dels taronges, el València ha arribat a tenir un més 18, però el Barça ha empatat a 73 a falta de 5 minuts. Aquest era el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
8: Aquí tenim Senghelia amb Sako. Senghelia li guanya la línia de fons i empatarem. Sí! Empat el Barça! Empat el Barça, 73.
9: Parcial de 22 pel Barça.
8: El Barça de 18 a 0. Estava perdent. I el València, que ja no busca bàsquets contracíclics.
7: Era una eufòria lògica, però és que en els darrers 5 minuts l'equip més fort mentalment ha estat el València amb un triple de Badio, quan els de Pedro Martínez estaven col·lapsats per la zona blaugrana, i a partir d'aquell moment fins al final, victòria de 8 del València. Atenció amb Montero, 36 punts i 29 punts i 36 de valoració. Senghelia, 25 punts i 30 de valoració. I avui el Barça, que ha trobat molt i molt i molt a faltar, Claiborne, 6 punts, 0 de valoració. Panther, 5 punts, 1 de valoració. El quart partit dimecres a les 8 al Palau, també en directe per Catalunya Ràdio. Per cert, diumenge Catalunya juga contra la Gran Bretanya un amistós de bàsquet al Nou Congost. El partit s'ha presentat a Manresa amb el seleccionador nacional Jaume Pons Arnau, que ha donat una llista de 16 jugadors, entre els quals Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Pauli, els quals, segons ha pogut saber 3CAT Info,

0: poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Quiqui Álvarez tindrà el seu germà Òscar de segon i Jordi Balcells de preparador físic. Al Mundial de Futbol, l'Argentina ha golejat 2-0 a Àustria, partit del grup J, disputat a Arlington, Texas, amb dos gols de Leo Messi, que ha fallat un penal a la primera part, un penal de VAR sobre Lautaro, era el minut 4, després Messi ha marcat el 38 i ha marcat el 94, de manera que ja té 18, de fet ja té 5 gols en aquest Mundial, 18 com a líder en solitari, màxim golejador en la història dels Mundials. A partir de les 11, França-Iraq, del grup I, a Filadèlfia, amb el blaugrana Koundé, titular al lateral dret. I d'aquests grups s'han de completar els partits de matinada. A les 2, Noruega-Senegal, del grup I, i a les 5, Jordània-Algèria, del grup J. De fet, Argentina ara mateix és líder en solitari, amb 6 punts, però no matemàticament encara. Igualment, en clau de futbol, l'únic àrbitre català de primera, Víctor García Verdura, serà internacional la temporada que ve. García Verdura, de 32 anys, va pujar a primera la temporada 23-24. En handbol, el Barça anuncia l'ampliació de contracte del jugador Blas Jans per dues temporades més, fins al 2030. El Barça de futbol sala pot guanyar demà la Lliga. Jugarà el tercer partit del play-off a la pista del Pozo de Múrcia. Javi Rodríguez, el tècnic, recupera Pito, però perd per lesió l'argentí Luciano Gauna. S'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. I igualment demà en hoquei patins hi ha partit definitiu de l'hoquei Lliga Masculina entre el Liceu i l'Igualada, aquest partit que es disputa a 9:15 del vespre.

0: Avui ha arribat la primera sentència de tots els casos investigats que pressionen Pedro Sánchez. I és una condemna contundent. El Suprem ha castigat a 24 anys de presó José Luis Ábalos, qui va ser un dels seus més estrets col·laboradors. La sentència considera aprovada una trama de cobrament de comissions i tota mena de favors, fins i tot amb diners públics, a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Koldo García ha estat condemnat a 19 anys i Víctor de Aldama, comissionista confés, en canvi, en surt pràcticament indemne per la seva confessió.
1: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: La sentència el considera culpable, el cervell de la trama, però es premia la seva confessió fins al punt que no haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes.
2: Una sentència que ha enxampat Sánchez en un acte sobre fons europeus i no hi ha fet referència. Núñez Feijóo, en canvi, sí.
3: El president del govern no puede seguir representándonos.
2: En canvi, membres del govern la troben poc proporcionada, Óscar Puente i Yolanda Díaz.
4: ¿Le parece desproporcionada la condena?
5: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Catalunya nit. Un primer ministre que no ha pogut aguantar més la pressió és el britànic Keir Starmer.
6: I will resign as leader of the Labour Party.
0: Després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals, plega, diu, per sotmetre's a un procés intern de primàries i se les verà amb el nou home fort del laborisme, l'actual alcalde de Manchester, Andy Burnham. I si aquest guanya, compte, serà el setè primer ministre des del Brexit, ara que demà just farà 10 anys del referèndum.
2: I un dia més parlarem de la calor, perquè a la façana litoral entre el Garraf i el Maresme, a la Catalunya central i a les comarques de Lleida hi ha un avís de perill perquè la calor pot ser intensa aquesta nit i matinada. Fa estralls aquesta onada de calor també a Europa. A França, on s'ha arribat als 43 graus, és la principal hipòtesi de la mort de dos nens de 2 i 4 anys que havien quedat tancats en un cotxe.

0: La història de Convergència Democràtica de Catalunya ja forma part de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui.
0: És el reconeixement explícit que ha fet el president Salvador Illa al partit que va liderar Jordi Pujol, que per ser ha volgut participar en l'acte reivindicat en l'esperit d'aquella Convergència.
2: Vais a ser residuales. Això ho he sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem d'oposar amb tota rotunditat. Viatge.

Aquesta peça forma part del repertori del musical de nova creació i en català Després de nosaltres, que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan una relació s'acaba.

0: Avui hem tingut la primera condemna i dura a un ministre de Pedro Sánchez. El Tribunal Suprem ha condemnat José Luis Ábalos a 24 anys de presó per corrupció orgànica i continuada en plena pandèmia pel cas de les mascaretes. El seu assessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó, i el cas deixa un clar triomfador, podríem dir, que és l'empresari Víctor de Aldama, que, tot i ser el cervell de la trama, el corruptor confés, se salva de la presó per haver col·laborat amb la justícia. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: A veure, Paula, analitzem-ho bé, perquè és una sentència de 224 pàgines, l'anirem desgranant. D'entrada, com argumenten la condemna a Ábalos?
1: Sí, el Suprem el que fa és que dibuixa una trama de tres. Ábalos era el cap, el seu assessor, Koldo García, era la corretja de transmissió i de Aldama era el corruptor. El 2020, i en plena pandèmia, van muntar una organització criminal per enriquir-se i tots tres hi guanyaven. Van aprofitar l'influència de l'aleshores ministre de Transports, diu el Tribunal Suprem, per aconseguir que organismes públics compressin 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i se li van adjudicar contractes des de DIF o Ports de l'Estat i, a canvi del favor, l'empresari va pagar a Ábalos, aleshores ministre de Transports, i el seu assessor amb diners i espècies.
0: I avui el Suprem ha donat per provat que Ábalos i el seu assessor estaven a sou de l'empresari.
1: Sí, queda acreditat, segons el Suprem, que tots dos van cobrar de l'empresari 10.000 euros al mes durant 2 anys i Ábalos també va gaudir d'un xalet a Cadis, d'unes vacances pagades a Marbella, i Aldama va sufragar també el lloguer de la nòvia d'Ábalos, Jessica Rodríguez, en un pis al centre de Madrid. Per acreditar els pagaments, el Suprem dona per bona la versió del comissionista confés de Víctor de Aldama. També recullen un Excel on ell mateix apuntava aquests pagaments i fan referència a la declaració de socis i treballadors de l'empresari que durant el judici van declarar haver entregat diners, per exemple, al germà de Koldo García. El que no queda acreditat, diu la sentència, és que el ministre i el seu assessor s'embutxaquessin comissions directes a canvi de l'adjudicació d'aquests contractes públics de les mascaretes, tot i que els jutges sí que veuen provat que van mediar a favor d'aquests contractes.
0: Clar, el cas, el que crida l'atenció és la diferència entre les penes. Tenim a Ábalos i Koldo García en la forquilla alta, diguem, amb penes de 24 anys de presó per a l'exministre i Koldo García 19, i en canvi Víctor de Aldama només 4 anys i la possibilitat d'esquivar la presó.
1: Sí, aquest és un dels titulars del dia. La sentència deixa ben clar que de Aldama és culpable, que és el corruptor del cas, el cervell de la trama, i que amb ell comença tot, però el Suprem el que fa és premiar la seva confessió perquè ha estat clau, diuen els jutges, per destapar la trama. Expliquen a la seva sentència que en un cas tan complicat de detectar, d'investigar i sobretot de condemnar, tenint en compte que el ministre estava a la cúspide de la trama, la col·laboració de Víctor de Aldama és determinant. Per això el que fa el Suprem és rebaixar-li de 7 a 4 anys la condemna, el deslliuren també d'entrar a la presó i només haurà de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i això és important, tampoc haurà de retornar els 3,7 milions d'euros de comissions de la venda de mascaretes. El Suprem el deslliura d'aquesta multa que demanava la Fiscalia per haver guanyat l'adjudicació dels contractes gràcies a informació privilegiada, perquè el Suprem ha decidit que no el condemna per aquest delicte. Per això, avui, de Aldama estava exultant, presumia d'haver sortit indemne.
2: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo que espero que los demás estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: I animava així, ara ho sentia, o altres empresaris implicats, per exemple, en el cas Zapatero o en el cas Leire, a estirar la manta.
0: Sí, que hem de sentir un Aldama satisfet, deia, contrasta amb la indignació d'Ábalos i Koldo García, que tenen al davant un futur molt negre.
1: Sí, penseu que Ábalos té 66 anys i amb aquesta condemna passarà com a mínim 16 anys a la presó. Ell i Koldo García, recordareu, ja hi són des de fa 7 mesos, per això avui només hi ha reacció en fons del seu entorn familiar. No el sentirem, com ara sentíem a Víctor de Aldama. El que diu el seu entorn és que la sentència és desproporcionada, injusta, i que senten molta ràbia perquè creuen que no s'ha fet justícia. Avui ressonen més que mai aquelles paraules de l'exministre al final del judici d'ara fa un mes i mig.
3: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara. Me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
1: ja anticipava llavors una condemna, denunciava ser víctima d'una persecució política contra ell, però avui el Suprem li respon que amb la seva corrupció ell també ha fet mal a la política.
0: Sí, perquè a més els magistrats han afegit un retret polític en aquesta sentència.
1: Sí, perquè diuen que un cas greu de corrupció com aquest suposa un greu deteriorament de la confiança de la gent en la política i que la corrupció erosiona els fonaments democràtics de l'Estat. És una reflexió final que fan en aquesta sentència que firmen els 7 magistrats del Suprem, entre ells Manuel Marchena. La sentència és ferma i Ábalos i Koldo García només podrien explorar la via del recurs davant del Constitucional, al·legant que s'han vulnerat els seus drets fonamentals.
0: La setmana ha començat ja a tota màquina a Madrid. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats. Fins la propera.
1: Molt moguda. Una abraçada. Adéu.
4: Les 10 i 10 minuts, el cas és que amb la sentència sobre la taula, tant el PSOE com els seus socis de govern han volgut marcar distàncies amb José Luis Ábalos, amb l'exministre, i han criticat, s'han fixat amb el fet que Dialdama hagi pogut esquivar la presó. El Partit Popular ha aprofitat l'ocasió per tornar a exigir a la convocatòria d'eleccions a Pedro Sánchez. Joan Vilaplana, bona nit.
5: Bona nit. Sí, comencem pel govern. Fons a la Moncloa han condemnat el comportament de l'exministre de Transports i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual titular del Ministeri, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
7: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
5: Abans, i en referència de Aldama, Puente havia afirmat a X, a la xarxa X, que la sentència és alliçonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i decideix col·laborar. També s'ha referit a l'empresari, la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
8: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
5: Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir amb duresa que convoqui eleccions. El sentim.
9: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
4: I els partits catalans, què n'han dit, Joan?
5: Doncs a X, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i quin contingut té el que queda de legislatura. Rufián també ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per Dealdama i no per la condemna a l'exministre Ábalos.
4: Gràcies, Joan.
0: Avui la crònica judicial té un segon un titular important, i és que el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
10: Bona nit. El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
11: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
10: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
12: Catalunya nit.

0: On la crisi política és ben oberta és al Regne Unit. El primer ministre Keir Starmer ha anunciat avui que plega del càrrec pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo a partir del juliol com a líder laborista i cap de govern. Serà el setè canvi de primer ministre en una dècada a Downing Street, Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
2: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa dos anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
1: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
3: Passa un minut i mig d'un quart d'onze. A Colòmbia són moments decisius. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, assegura que continua la cursa per la presidència, tot i reconèixer el resultat provisional que atorga la victòria de la segona volta a Abelardo de la Espriella. Cepeda remarca que cal esperar que el resultat sigui definitiu i també que resolguin les 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Ha fet una crida, això sí, a la calma entre els seus seguidors. Des de Bogotà, Joan Biosca, bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit. Iván Cepeda assegura amb fermesa que ell encara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes darreres hores són provisionals i no definitius. És cert que a Colòmbia el recompte ràpid de taules i actes testimonis s'agafa com a bo, marca qui guanya les eleccions, però mai havia passat que entre un i altre candidat hi hagués poc més de 200.000 vots. El líder de la coalició d'esquerres colombiana ha demanat calma i serenitat als seus partidaris i també seguidors no manifestar-se i esperar els resultats finals.
5: Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos.
4: Des de les files de l'extrema dreta es veuen guanyadors. El candidat Abelardo de la Espriella oferia en aquestes darreres hores un missatge des de Barranquilla, ja com a cap d'estat electe. També els seus partidaris celebraven la victòria a les urnes. La darrera paraula està en mans del Consell Electoral de Colòmbia i, si cal, podria intervenir la justícia. Hores de gran incertesa al país andí.
0: Els Estats Units han suspès les sancions a l'Iran per la venda de petroli fins al 21 d'agost. És una decisió que indica el bon camí de les converses de pau entre els dos països després de la trobada d'aquest cap de setmana a Suïssa dels equips negociadors. La notícia ha fet caure encara més el preu del cru. El barril de Brent val un 3% menys, al voltant dels $77. Ignasi Abad, bona nit.
6: Bona nit, i això ho acaba de celebrar ara mateix Donald Trump, que està en roda de premsa en aquests moments al despatx oval de la Casa Blanca. Els dos mesos sense sancions al petroli iranià també han de ser 60 dies sense peatges a l'estret d'Hormuz. Trump diu que l'estret està obert i que ells se n'ocuparan que continuï estant obert, si no tornaran a posar el bloqueig de vals que imposaven. Durant aquest període de 60 dies, deien, Washington i Teheran han de segellar un acord, han de negociar la limitació del programa nuclear de la República Islàmica. De moment, segons el vicepresident J.D. Vance, els inspectors de l'ONU tornaran a revisar les instal·lacions iranianes nuclears.
7: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'AIA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
8: En tot cas, el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha matisat que l'entrada dels inspectors es farà d'acord amb el que digui el Parlament i el Consell Suprem de Seguretat Nacional del País Persa. Després de dos dies de negociacions a Suïssa aquest cap de setmana, els contactes continuen a diferents nivells. El president iranià Massoud Pezeshkian viatja al Pakistan, país mediador, recordem, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammed Baqet Ghalibaf, va a Oman per coordinar l'administració conjunta de l'Iran amb aquest país de l'estret d'Hormuz, i el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio es desplaçarà demà al Golf Pèrsic per supervisar precisament el trànsit de vaixells a les 7, a veure si s'està fent tal com van acordar.
3: Doncs avui la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant el Parlament que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
9: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
0: Són les 10 i 21 minuts, fem una pausa per la publicitat i a la tornada tornarem a parlar de la calor d'aquests dies. Ve per demà una nit en alguns punts de Catalunya de molta, molta, molta calor. Ara us ho expliquem.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
13: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
14: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
15: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
16: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
15: Entrades a Teatre Poliorama. Diorama.com.
17: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibení, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
18: La nit dels ignorants s'hereda.
19: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
18: Pot arribar a travessar oceans.
20: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
18: Veu com creixen els seus oients màgics.
21: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
18: I posa la pell de gallina.
22: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
23: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
22: És que m'heu posat la pell de gallina.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
24: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Gairebé 42 graus i mig, concretament 42,4. Aquesta és la temperatura màxima que s'ha assolit avui a Catalunya. L'ha registrat la ciutat de Lleida, però diverses poblacions han superat els 41 graus. Avui era el punt àlgid de l'onada de calor, però de cara a demà, nit de revetlla, les temperatures també seguiran sent molt altes. Oriol Pujador, bona nit.
7: Què tal? Bona nit.
0: I això vol dir que aquesta nit costarà dormir a bona part del país, també.
7: Sí, perquè a la façana litoral, entre el Garraf i el Maresme, a la Catalunya central i a les comarques de Lleida, de fet, hi ha un avís del Meteocat, un avís de perill, perquè la calor pot ser intensa aquesta nit i matinada. Durant el dia, Lleida ha registrat, com deies, la temperatura més alta, però a banda de Ponent, també Vinebre, la Ribera d'Ebre, ha fregat els 42 graus, i a la Catalunya central, algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant l'episodi d'altes temperatures que encara s'allargarà uns dies, com a mínim fins dimecres. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix en la necessitat d'estar alerta durant aquests propers dies.
25: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa, i per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància, també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: Sí, aquesta onada de calor arriba a les portes de la Revetlla de Sant Joan, ho dèiem, i després d'uns dies sense gaire pluges, a més, vull dir que això ha disparat el risc d'incendi.
1: Sens dubte, el govern diu que el risc és extrem, per això no s'autoritzen fogueres ni llançament de petards o coets prop de massa forestal. Es fa una crida a la responsabilitat de la població. Aquesta tarda, de fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han presentat la campanya de conscienciació d'aquest estiu, que es titula Foc és foc, que inclou anuncis, recomanacions i consells d'autoprotecció davant d'un escenari de molt perill.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat les comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar, però al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés.
3: Doncs a Lleida, on ja hem dit que avui han arribat aquests 42,4 graus, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, entitats socials reclamen més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albacar.
5: Amb la campanya de la fruita ja en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
6: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 12:30.
5: Quan hi ha avisos de perill per calor, s'avancen els horaris de feina i cal garantir protecció per als treballadors. Quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius concretes. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
8: Unes recomanacions per dir: avui, a partir de la una, no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
5: Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
26: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
5: L'any passat, un temporer va morir per un cop de calor al Segrià mentre treballava a 40 graus. L'empresa va ser una de les 9 sancionades el 2025, a Ponent.
0: Gràcies, Júlia. L'onada de calor està sent molt important en el conjunt de països europeus, especialment a França. Allà, al sud-est, a Carpentràs, dos nens de 2 i 4 anys han mort després de quedar atrapats dins un vehicle durant aquesta onada de calor que afecta el país. La fiscalia està investigant els fets, tot i que la principal hipòtesi de la seva mort és aquest fet de les altes temperatures. L'episodi amb màximes properes als 43 graus ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de França i s'han cancel·lat les classes en algunes escoles. 13 persones han mort ofegades durant el cap de setmana mentre es banyaven per refrescar-se, justament. És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes. Amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica, al sud d'Anglaterra i Gales, les temperatures també podrien arribar als 38 graus fins dijous, i a Alemanya 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic.
3: Doncs amb aquestes temperatures, l'Olga Clapés, la nostra companya del Departament d'Assessorament Lingüístic, vol aturar-se en una paraula que ja us podeu imaginar quina és.
27: Ja fa dies que la paraula ha de ser calor. Del llatí calor, que ens ha donat paraules com calent, calefacció, caldo o caldera. No fem cap descobriment si diem que fa calor. I és que ens estem acostant a la canícula, que ve del llatí, del diminutiu femení de canis, gos. I és que Canis és el nom que rebia l'estel Sirius, o estel del gos, de la constel·lació K major, molt lligat a aquesta època de calor. Per això els dies de calor, mandra i gandoleria, ens agrada fer el gos. Ja ho ha dit tothom que fa calor, però siguem una mica més originals i busquem alternatives. Podem dir que fa calda, botorn, que fa bubó, xardó, calitja, calorada, quina estuva, quina ardor o caliu, déu-n'hi-do quina xafogó o fins i tot fitó. I encara que l'expressió va fer fortuna, no és el caloret, eh? Sempre caloreta o escalforeta.
24: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: El president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat avui la política de préstecs hipotecaris de l'entitat després de que la Comissió de la Competència hagi situat la gran banca en el punt de mira per pràctiques anticompetitives i els hagi obert un expedient sancionador. Torres s'ha mostrat contrari que el Banc d'Espanya limiti les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, Àngels Lafuente.
28: Davant la investigació engegada per Competència sobre els preus de les hipoteques a tipus fix, Carlos Torres diu que el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
29: Considero que tenemos un firme compromiso
9: con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
28: Torres ha demanat que no s'intervingui el mercat hipotecari espanyol perquè Defensa és molt competitiu i funciona.
3: Dos quarts d'onze, avui ha mort una d'aquelles persones que quan diguem el nom i cognom molta gent pensarà, doncs sí, em sona molt perquè durant anys apareixia molt als mitjans de comunicació. Ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Greenspan va estar al capdavant de la Fed entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush, pare, Bill Clinton i George Bush, fill. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però també va rebre dures crítiques per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant de la crisi.
0: Novetats en el cas de la mort d'Isaac Andic. La jutgessa que investiga el cas ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari també i les seves filles, que són germanes de l'acusat, Jonathan Andic. La magistrada també ha demanat reconstruir la caiguda juntament amb els forenses, Maria Costa.
12: En total hauran de declarar una dotzena de testimonis, entre aquests també dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa també ha demanat als Mossos que identifiquin els dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per conèixer amb més precisió quin era el seu estat de salut abans de morir. La investigació intenta determinar les circumstàncies de la mort d'Andic durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. El seu fill, Jonathan Andic, està investigat per un delicte d'homicidi.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, lloa la figura de Jordi Pujol i reconeix el paper decisiu que ell i el seu partit, Convergència Democràtica, han tingut per a Catalunya. N'ha parlat durant el lliurament del fons documental de Convergència a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Anem cap a Sant Cugat del Vallès. Marta Vallès, bona nit.
1: Bona nit. Tota la història del partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, altes i baixes, marxandatge, actes de congressos, tot queda des d'avui custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest matí l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que ell va fundar.
2: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer la seva tasca de servei al país.
1: El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
3: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser. No serem residual. Ens hem de posar amb tota rotunditat.
1: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol ha arribat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrusola. El diputat d'Esquerra i exresponsable d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha rebutjat cap irregularitat davant del jutge del Tribunal Superior de Justícia que està investigant-lo per uns contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla. De tot plegat, ara fa 7 anys, Cristian Roldán.
4: L'exconseller Elena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però el Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Helena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
0: I parlem ara de l'automobilística Ebro, que preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar així fins a les 30.000 unitats. Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, això és possible perquè la companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, a ple rendiment, Manel, li permetria produir encara més, tot i que la fabricació s'anirà compassant amb les xifres que aconsegueixin de vendes. Rafael Ruiz és president del grup Ebro Motors.
6: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem està entre 25 i 30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro, també s'està traduint a treballadors.
5: Actualment, segons l'empresa, el grup Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i a uns 2.000 més d'indirectes. A més, diu que s'han fet inversions per un total de 150 milions d'euros que inclouen noves seccions de soldadura i pintura a banda de la nova línia de producció. El pròxim objectiu d'Ebro, començar a fabricar a finals d'aquest any o a principi del que ve el primer cotxe elèctric pur. Serà un vehicle amb marca pròpia i un altre tipus SUV del seu soci xinès, Chery.
1: Gràcies, Rafael. I avui hem sabut que Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. A Tarragona, Ricard Buigas.
7: L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamuixó a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens a l'R3 durant més de 6 hores.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la informació cultural.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
11: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
10: On es va assajar això?
11: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar. Va,
10: home,
11: va
10: veure com una aparició.
12: Imagina't, és una visió.
11: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
10: Als Estats Units això acaba amb trets.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: La millor hora del dia.
9: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
13: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
14: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
13: Per aprofundir en tota mena de temes.
15: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
13: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
16: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Oh!
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: I atenció especialment si teniu 18 anys o algú a la vora a casa vostra que estigui a punt de fer-ne, perquè els joves nascuts el 2008 ja poden sol·licitar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura. Es tracta d'una ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Entre les novetats d'enguany hi ha que l'ajuda també servirà per a la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. Els joves disposen d'un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de tot Espanya. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables. Viatjar.

0: Així és com sona Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan una relació s'acaba. Amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumón R, està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro. Marta Vives.
1: L'amor després de l'amor és un gran tema a la vida i a la ficció. El cineasta Eric Rohmer en va parlar a la seva pel·lícula Trio amb mi bemoll. I precisament aquesta història és la que serveix de punt de partida a Després de nosaltres, el nou musical que sota la direcció de Jumón R i música de Miquel Tejada ens fa reflexionar sobre com sobreviure al desamor quan encara hi ha vincle. Júlia Jové.
2: Una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio amb mi bemoll de Rohmer. I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?
1: Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
3: És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys, que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
1: Una mirada, per cert, i sobretot en la nostra llengua.
3: Penso que és molt interessant tant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
1: Les entrades de Després de nosaltres, tant pel Grec com per la temporada al Teatre Texas, ja estan a la venda.
4: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bertesaghi posa a prova el lector al llibre Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que s'ha adaptat ara en la versió també al català, Montse Camps.
5: El protagonista de la història és un corrector de proves que treballa en una petita editorial i amaga 10 errors a cada capítol del llibre. No són casuals perquè proporcionen al lector la clau per resoldre un crim, el de Nicolò Errante, un cèlebre escriptor que mor en circumstàncies estranyes. Un llibre que és enigma i joc i que ha fascinat milers de lectors italians, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica Catalunya Ràdio Stefano Bertesaghi.
6: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
7: Sono l'evoluzione della lingua.
5: Proves sense corregir arriba en català amb edició 62, que inclòs les solucions al final, cosa que no fan totes les traduccions a altres llengües. I també s'ha adaptat, per exemple, en comptes dels noms de clàssics italians poc coneguts, hi apareixen clàssics catalans com Víctor Català o Joanot Martorell. Pau Vidal ha estat l'encarregat de fer la traducció i l'adaptació.
8: Són jocs que s'han d'adaptar, que la traducció directa no funciona. El que hem hagut d'adaptar han estat els noms i després, clar, els errors estrictament lingüístics, o sigui, ortogràfics i gramaticals, que en aquest sentit nosaltres ho tenim més fàcil perquè els italians en general es barallen menys per l'ortografia que els catalans.
5: En castellà el publica Seix Barral en traducció de Germán Beritens.
0: Ara que justament demà els alumnes que es van examinar de la selectivitat sabran ja la nota que han tret, la Marta Riezo, l'escriptora i col·laboradora del Catalunya Nit habitual els dilluns, avui posa la mirada sobre justament la conveniència o no d'anar a la universitat.
9: Vosaltres veu anar a la universitat? Quin record en teniu? Jo hi vaig anar, va estar bé, però què voleu que us digui, ni fred ni calor. Tot i així, he recomanat als nebots que hi vagin. També els vaig dir que si s'ho prenen com una continuació de l'escola o una manera de postergar l'entrada al món laboral, no cal ni que es molestin. L'han d'entendre com un espai on desenvolupar el pensament crític, entendre les perverses dinàmiques de grup i intuir una especialitat. Llegeixo que el 40% del país creu que no compensen els diners i temps invertits a la universitat. Què voleu que us digui? Em sap greu aquest desencant, perquè tenir l'opció d'estudiar és un privilegi que no tothom té. No hi ha fórmula màgica per sortir endavant al mercat laboral. A la propera dècada, amb la nostra amiga, la intel·ligència artificial, viurem un recalibrament enorme de les professions actuals. Els joves, com sempre, tindran el futur a les seves mans. I potser de manera literal, si trien un ofici manual com lampista, soldador naval o ebenista.
4: Tres quarts d'onze, David Huach, bona nit.
10: Bona nit.
4: Comencem el món dels esports amb una narració d'un partit que ja sabem com ha acabat.
11: S'acabarà el partit, la victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat per res, perquè la victòria serà per l'equip de fora.
10: Doncs el Barça que ha acabat perdent el tercer partit de la final ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, 80-88 ha estat el marcador final, amb una reacció important del Barça, això sí que anava 18 punts per sota, però ha acabat, aconseguit igualar el partit a 73, però aleshores el València l'ha tornat a la moneda amb un altre parcial que ha acabat decidint el partit. Avui, fet inèdit, dos jugadors per sobre d'un 30 de valoració en una final ACB. Feia prop de 30 anys que no passava, des de l'any 98. El Barça, però, que s'ha desgastat, com deia l'Ernest Macià en aquesta narració, per poca cosa, perquè haurà de guanyar dimecres, dia Sant Joan, el quart partit per forçar el cinquè, que seria dissabte a les hores a València. Per tant, el Barça, contra les cordes, ha tornat a perdre el factor pista i aquest quart partit, doncs, de dimecres, que serà decisiu.
0: Segon document sonor del dia, Leo Messi, que avui l'ha tornat a fer grossa, ha parlat després del partit del seu doblet contra l'Àustria.
12: No, no sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
10: Mirava de triar Messi quin dels 18 gols que ha marcat en Mundials li agrada més, que ell considera el millor, no se n'ha sortit per aquest esgotament que destacava. Avui, dos més al sac de Messi. Els que han permès desempatar amb Miroslav Klose. Messi estava empatat amb Klose, l'alemany, amb 16 gols en total en Mundials, amb els dos que ha anotat a 8 contra Àustria, en la victòria de l'Argentina 2-0 contra els austríacs, doncs es col·loca com a màxim golejador històric en Mundials en solitari, i això que amb empat a 0 Messi ha fallat un penal, és a dir, que en podia haver sumat 3, de tota manera, amb 5 gols en aquest Mundial, és el pitxitxi en solitari de l'actual Copa del Món.
4: 5 gols, el segon partit del Mundial, no està malament, però compte que ve Mbappé per darrere també, eh? Va, i ara escoltem el que ja podem dir ara sí, que és el nou entrenador del Girona.
13: A mi una alegria immensa, la veritat que porto 2 anys aquí, poder tenir aquesta oportunitat per mi m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
10: És Quique Álvarez, ho havíem apuntat fa uns dies, que agafaria les regnes del Girona en l'any del descens a segona. Així serà, serà doncs, el tècnic del primer equip gironí. Fins ara dirigia el filial del Girona, Quique Álvarez, i en aquesta aventura l'acompanyarà el seu germà, que li farà de segon tècnic, Òscar Álvarez. Per tant, el tàndem dels Álvarez, Quique com a primer tècnic i Òscar com a segon, dirigiran el Girona a l'any en què el Girona buscarà el retorn a primera.
4: Gràcies, David. Fins demà.
10: Fins demà. Adéu-siau.
0: Però ja sabeu que els dilluns sempre parlem una mica més dels esports amb Toni Padilla. Com estàs, Toni?
10: Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Benvingut aquí al Catalunya Nit. Mercès. A veure, dèiem que el Mundial continua i avui vols parlar d'un equip del qual, de fet, n'hem parlat aquí ja i se n'han dit moltes coses. És la selecció iraniana, no? Just ara que parlem si les converses de pau avancen o no avancen amb els Estats Units, hi ha una realitat, que una cosa que és un fet, que és el futbol com a eina diplomàtica. L'Iran, no?, està jugant a aquest Mundial. Ens en pots fer un resum de com és aquest acord, no?, que fa que el futbol doncs, faci que hi ha algunes coses que tiren endavant quan després a la vida doncs, són ben complicades.
10: És sí, increïble que dos estats que estan en guerra i que òbviament no es posen d'acord en els acords de pau, que ara el signem, ara no el signem, sí que s'han posat d'acord per jugar un Mundial de futbol. No? Aquest és el poder de l'esport rei a nivell de política i també de negocis. Ho hem explicat una mica per sobre. Quan es va fer el sorteig al Mundial no hi havia guerra, per tant semblava que Iran podria jugar al territori nord-americà sense problema. Llavors va esclatar el conflicte bèl·lic, Iran va dir no aniré a jugar als Estats Units, Trump va dir tampoc us vull, però Gianni Infantino, president de la FIFA, va començar a moure una miqueta, va aixecar el telèfon, té bons contactes, i va arribar a un acord entre totes les parts, que consisteix que els jugadors d'Iran tenen el seu camp base a Tijuana, a l'altra banda de la frontera, és a dir, en territori mexicà, aquí dormen, aquí entrenen, aquí estan tranquils, i quan arriba el dia de partit, agafen un avió, volen en territori nord-americà, arriben, baixen, juguen, pugen a l'avió i tornen cap a Tijuana per tornar a descansar. Així no han de fer ni... no han de passar més de 24 hores a territori nord-americà. Aquest és l'acord. De moment han jugat dos partits. Els dos els han empatat a Los Angeles i de moment si guanyen el darrer contra Egipte, a Seattle, doncs fins i tot es podien classificar per la següent ronda.
0: Avui, però, vols parlar-nos del gran heroi de l'equip en l'últim partit contra Bèlgica.
14: Good pass. De Bruyne, excellent control! Must be, surely!
0: El porter.
10: Sí, correcte. Veig que no vols pronunciar el nom agnès.
0: No, ho deixo per tu.
10: Correcte, sí. És l'Arides Abayrambat. És el porter d'Iran, un porter ja veterà, que va fer aquesta aturada increïble contra el partit contra Bèlgica, una de les millors del torneig. Li van donar el premi de MVP, de millor jugador del partit. I, realment, doncs, va fer una actuació superbia i va fer-ho també defensant que els responsables del règim islamista de Teheran han utilitzat les xarxes socials per polititzar les seves aturades, dient així defensem la nostra terra, és a dir, yeah, si defensem la porteria, defensem la terra, i fins i tot van agafar, van fer com un mem, una cosa així molt, molt viral, que era que van manipular l'imatge de Rambat com si estigués tancant ahir l'estret d'Hormuz, com dient, som molt bons defensant.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Home, és veritat que sempre en situacions complicades el futbol és política. S'acaba convertint en política.
10: Sempre ho és, i han acabat polititzant aquest home, que jo us volia explicar la seva història, perquè la seva història realment és molt emotiva. I et pot realment impactar aquest home. És molt humil, és fill de pastors nòmades, d'una ètnia, els Luri, que són una ètnia kurda, són una minoria dins Iran. El millor del Mundial de Futbol és que ens permet aprendre geografia molt i antropologia. És a dir, descobrim que no tots els iranians parlen farsi i són perses. Hi ha moltes minories. És un país molt ric demogràficament i el porter, el seu gran heroi, és d'una ètnia kurda. I era pastor. Els seus pares eren pastors, analfabets, que vivien encara a les muntanyes de forma gairebé semi-nòmada, baixaven a la ciutat a vendre els formatges que feien amb les cabres. A baixar l'escola, ell comença, que passa per una escolarització, comença a jugar a futbol al pati d'escola com tants nens, volia marcar gols, fins que un dia algú es lesiona i diuen, posa't a porter, i va descobrir que tenia molta traça. I llavors hi ha un moment que els professors d'escola deien, aquest nano té futur, per què no intenta ser futbolista? I el pare va dir, no, aquest nano el que farà és pujar a les muntanyes a cuidar les cabres amb mi. I quan amb els seus estalvis es va comprar uns guants de porter, el pare els va amagar i li va dir, no, és que defraudaràs la família, tu, som gent molt humil, tu aquí amb les cabres, no? I és que hi ha de fer, l'Alera Isabel Rambat, amb 15 anys, va marxar de casa, va demanar diners a amics i va marxar a la capital, a Teheran, dient, triomfaré en el món del futbol amb 15 anys, sense contactes, sense saber res. I va anar a picar les portes dels clubs de futbol i, òbviament, no el volien. Llavors, què va passar? Va acabar vivint als carrers. Va estar més d'un any, amb 15 anys, vivint als carrers, buscant qualsevol tipus de feina. Va ser escombriaire, va ser repartidor de menjar, va treballar a una pizzeria i, en un moment, també va treballar netejant cotxes, un d'aquests, doncs, negocis d'anar... Mm. I ell explica que hi ha un moment que arriba un cotxe molt luxós i era el millor futbolista de la història de l'Iran, l'Ali Daei, i ell li tremolava les mans dient... Estic veient l'Ali Daei, no? I va acabar coneixent perquè la història té un final feliç. Un moment, a un club sí que li fa una prova, comença a jugar, i a partir d'aquí comença a tirar endavant, arriba a la primera divisió, arriba al Mundial de Futbol, i un moment que li canvia la vida, que és aquest. And the referee, on review, gives Portugal a penalty. Ronaldo is denied. The boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran, and it comes true tonight. Aquesta narració magnífica que li atura un penal a Cristiano Ronaldo al Mundial de Rússia del 2018 i la narració d'un gran periodista britànic que havia fet documentació i sabia la història, diu, s'ha fet realitat el somni d'infància d'aquest nano que va dormir als carrers de Teheran perquè li aturava un penal a Cristiano Ronaldo. Aquell moment a Iran el van convertir en l'heroi, des de llavors és un dels millors porters asiàtics, juga sempre i l'altre dia el van escollir millor futbolista del partit.
0: Home, doncs tenir tot aquest protagonisme no és qualsevol cosa, i més venint d'un partit com l'Iran, que també té poques oportunitats d'exhibició pública, no? Com és per l'Iran jugar aquests partits?
10: És molt tens, perquè a més els partits els ha jugat a Los Angeles, i l'estat de Califòrnia és l'estat del món on hi ha més persones descendents de totes les persones que van fugir d'Iran amb el triomf de la revolució islamista de Khomeini. Molts d'ells simpatitzants de l'antiga monarquia, de l'antic règim del Xa de Pèrsia. Per tant, el lloc on hi ha més opositors a l'actual règim islamista de Teheran és a Califòrnia, i aquí jugava la selecció. Llavors, en els partits, els aficionats porten les banderes amb un lleó al mig, que és la bandera monàrquica de l'època del Xa. Hi ha una sentència que diu que no haurien de poder-la portar, perquè no és una bandera legal en aquests moments, però ells la porten, les autoritats nord-americanes fan la vista grossa, i en cada partit a la senyal televisiva veiem moltes banderes monàrquiques. Llavors, clar, és complicat perquè els aficionats odien el règim que va crear Khomeini, perquè ells en van fugir, xiulen l'himne, però quan comença la pilota animen la selecció, perquè ells són iranians.
0: Al
10: moment de l'Inde hi ha molta tensió, perquè veus diferents tipus de banderes, les monàrquiques, els islamistes, algunes que directament no tenen cap escut, dels que no es volen mullar. Llavors comença el partit i tots s'animen a la mateixa selecció, amb alguna excepció, hi ha alguns molt radicals que van en contra de la pròpia selecció, però en general, ho està veient tothom, el futbol està unint una miqueta tant la diàspora opositora com la gent que està vivint a Iran al voltant d'aquesta selecció, que de moment, mira, encara té opcions de classificar-se.
0: I els jugadors? Clar, tampoc.
10: Per ells... Ho passen molt malament, clar, perquè, òbviament, ells viuen en una dictadura, no hi ha llibertat. Recordem que el darrer Mundial, el 2022, el Mundial que es va jugar a Qatar, es va jugar en un moment molt, molt tens, perquè s'havia produït doncs, l'assassinat d'una jove, la Mahsa Amini, aquella noia que era d'origen kurd, també, que portava el vel molt baixat per ensenyar una mica de cabell de forma provocativa. La policia de la moral la va empresonar, la va torturar i la va assassinar. Llavors van sortir moltes persones al carrer, van haver-hi centenars de morts, i en aquell moment es va jugar al Mundial. I la major part de futbolistes, aquí potser no, però allà els futbolistes són com gent més progressista, i es van negar a cantar l'himne. I es va entendre que era una forma de donar suport a les manifestacions democràtiques que hi ha al seu país. El que es diu és que el règim els va acollar, els va dir, si no canteu l'himne, no ens doneu suport, la vostra família, que és a Iran, patirà, i el següent partit sí que van cantar l'himne. Però va haver un jugador en concret, que és el Sardar Azmoun, que també és d'una ètnia d'aquestes que hi ha allà, aquesta ètnia turcmana, en aquest cas, va ser el més valent, i va arribar a penjar un missatge a les xarxes socials que deia... No em puc quedar callat, i si el càstig és expulsat de la selecció nacional és un petit preu a pagar per un sol floc de cabells d'una dona iraniana. S'haurien d'avergonyir per la facilitat amb què poden assassinar una persona. Llarga vida a les dones iranianes.
0: Que valent, no?
10: Va ser molt valent, aquella època jugava a Alemanya. I va haver un moment que el van deixar fora de la convocatòria, el van acabar convocant i va jugar al Mundial i no va cantar l'himne. En aquest Mundial, Sardar Azmoun, que segueix marcant molts gols i segueix sent un dels millors futbolistes, ara mateix juga a Dubai, no ha estat convocat. I és perquè s'ha convertit en un portaveu de la gent que demana més llibertat a Iran. Llavors, clar, els altres futbolistes tenen molta pressió, més jugants als Estats Units, i estan intentant, doncs, buscar un discurs que és el de dir, estem aconseguint unir tothom, és bonic veure els iranians junts a les graderies, el futbol, això, però clar, això ho diuen a la premsa internacional, quan els pregunta la premsa del règim, doncs tots venen a dir doncs, un discurs molt nacionalista que sembla que els hagi escrit més un propagandista del règim que no passa ells mateixos.
0: Va ser valent, va aprofitar l'altaveu i l'exposició, no? I ara doncs, n'ha pagat aquest preu. Molt bé, interessantíssim com sempre, boníssim. Gràcies,
10: moltes
0: Toni
10: gràcies.
0: Padilla. Que vagi molt bé, bona nit. Bona nit.
15: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.

0: Aquesta cançó té missatge. Aquesta cançó té missatge. El tema és quin. Però més amunt no podem anar. Més amunt no podem anar. No sé. Això ha de ser cap avall, suposo. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. És una cançó d'U2 que es diu Night and Day, perquè si no anirem més cap amunt, però

0: Lleida, a Torroja Priorat, a Vinebre. Per tant, avui és el dia que s'ha disparat més la temperatura i demà baixa una mica. Què vol dir baixar una mica? 1-2 graus com a molt. Per tant, continuarà fent molta calor, però sí que potser cap a ponent els valors més alts quedarien cap als 41 graus. Per tant, encara estem parlant de calor, estem parlant d'onada de calor, el tercer dia consecutiu amb aquesta onada de calor, però sí que el pic de calor, doncs, avui ja l'hauríem superat. Demà, en un dia també molt estable, amb sol al matí, amb alguna boira boirina matinal a la façana litoral, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades i encara seran un pèl més esquifides que no pas avui, força concentrades cap al Pirineu i Prepirineu.
1: Molt bé, semblava a mi una mica de música inquietant, sí. I ja té tot el sentit, eh? Perquè realment encara que baixi una mica, si no baixa...
0: És per si no podem dormir, no?
1: Sí, totalment.
2: Exacte.
1: Gràcies, molt Gemma.
2: Bé, bona nit.
0: Bona nit.
2: Doncs intentarem dormir, si no... I si no, mira, ja trobarem alguna cosa per entretenir-nos. Demà aquí a les 10,
1: no? Més i millor.
2: Demà no ho sé. Demà no. Butlletins i prou.
1: No, demà butlletins i prou. I ens... No, retrobar-nos, de fet, dijous.
2: Dijous a les 10.

0: Les 9 i un minut del matí, senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts a una nova edició de La Cel Obert. El programa de l'estiu de Ràdio Maricel, que començava fa una setmana com a programa de l'estiu, però ara ja comença plenament en l'estiu, perquè aquest estiu va començar ahir, diumenge, a les 10 i 25 del matí, i ens ha arribat acompanyat de la primera, diuen, onada de calor d'aquest estiu. Comencem la setmana del ple, avui dilluns 22 de juny, on l'actualitat política tornarà a treure el cap, després d'unes setmanes de discreció a 11 mesos de les eleccions municipals i amb una negociació en marxa, o si més no, començada, per complir un canvi d'alcaldia d'Aurora Carbonell a Carme Gasulla que preveien els acords d'investidura. Han passat gairebé 3 anys d'aquell moment i de la inqualificable operació policial que va enverinar la legislatura, i les maquinàries polítiques es posen a punt de cara al setembre, si no hi ha alguna novetat abans, cosa mai descartable quan parlem de política i de polítics. A Sitges, com arreu, ens hem empaltat d'un clima enrarit en les relacions entre forces polítiques i res se n'escapa. Demà passarà per aquesta taula l'alcaldessa i dijous, que no dimecres per mort del Sant Joan festiu, hi haurà ple. Política enmig de la setmana de la revetlla, amb les festes del Poble Sec i l'operatiu de seguretat i neteja que acompanya l'arribada de l'estiu. A més, doncs, amb diversos incidents que es reporten aquest cap de setmana ja, doncs, de molta gent als vespres a les platges. I també, entremig de tot plegat, la preparació del Tour de França. Amb el Tour de França a l'horitzó, a poc més d'una setmana de viure el pas fugaç de l'esdeveniment esportiu que més espectadors en directe congrega a tot el món.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Fem un repàs de temes d'agenda d'aquest inici de la setmana de Sant Joan, que per una banda té obertes diverses exposicions a la Biblioteca Santiago Rusiñol, l'exposició de dibuixos originals del programa de Corpus 2026 de Pilar Mena. Estarà obert fins demà, és a dir, que qui vulgui veure aquests dibuixos del Corpus encara té fins demà per poder-los veure

la Biblioteca Santiago Rusiñol. També al pati de la biblioteca, exposició El que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules. Per altra banda, al Centre Cultural Miramar, a la planta baixa, està oberta l'exposició Silloé, testimoni del meu temps. Aquesta exposició estarà oberta fins al 26 de juliol i també al mateix Centre Cultural Miramar, però en aquest cas a la primera planta, l'exposició Pell Mutant de Jordi Nin, que està oberta de dimecres a diumenge. I una altra exposició encara, el Jani Osbach, l'exposició de les millors fotografies del desè concurs de fotografies de Corpus a l'Instagram. Estarà oberta fins al 12 de juliol. Això són les exposicions. Per altra banda, l'agenda de les festes del Poble Sec, de la celebració de la festa de Sant Joan 2026, que tindrà lloc demà a la plaça Catalunya a les 2 del migdia amb l'esclat dels 12 morterets. A continuació, a les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, arribarà la Flama del Canigó, i en un acte organitzat per Òmnium Cultural. I al vespre, doncs, l'acte més multitudinari, la Revetlla de Sant Joan, d'aquestes festes de Sant Joan del Poble Sec, a càrrec de DJ 17, el grup de versions Blue Versions, i DJ Mico per acabar. Serà demà a partir de les 7 de la tarda i fins a entrada la matinada a la plaça Catalunya del Poble Sec. I encara dintre d'aquestes festes, el dimecres, hi ha la Diada de Sant Joan, a les 10 del matí, a l'església de Sant Joan, hi haurà el solemne ofici. A continuació, hi haurà una actuació amb les colles Noies i Mitjana del Vall de Bastons, amb el recorregut que passarà de l'església de Sant Joan al Camí de la Fita, carrer Floreal, Cardenal Vidal i Barraquer i l'Hospital de Sant Joan Baptista. Més tard, a les 12 del migdia, també hi haurà una audició de sardanes a l'Hospital de Sant Joan amb la Cobla Sitgetana. Ja a la tarda, a les 5 de la tarda, la celebració de l'Eucaristia a l'Hospital de Sant Joan Baptista. I, per últim, s'acabarà amb una cantada d'havaneres a càrrec del grup Barcarola. Tot seguit se servirà rom cremat i malvasia. Tot plegat enmarcat, com dèiem, a les festes de Sant Joan del Poble Sec.

Què tenim per avui? Avui a la cel obert d'aquest dilluns 22 de juny, doncs bé, d'aquí una estoneta, en breu, repassarem els diaris amb la Carola Fernández, amb tota l'actualitat, especialment política i esportiva, després de la victòria també i de la selecció espanyola en aquest Mundial. A continuació, parlarem amb Carles Franco, dels Viciats, que són la gent que estan organitzant aquest fan zone que es muntarà davant del pícnic a la cantonada entre el passeig marítim i l'avinguda Sofia el dia del pas del Tour, al matí del pas del Tour, el proper diumenge 5 de juliol. Tots els detalls que ens pugui explicar en Carles Franco els repassarem durant la primera hora d'aquest programa. A continuació, doncs, ens vestirem la capa dels records i repassarem els 50 anys de l'Escola Miquel Utrillo i els 25 anys de l'Escola Maria Usó. I és que la Carola Fernández conversarà amb Joan Moll i amb en José María, professors històrics de l'Utrillo, i també amb la Carmeta, amb la Núria Montpeu o amb la Carmen Pardos, professors i professores del Maria Usó, per parlar, doncs, no només de com era, sinó sobretot com és. Això que ens preocupa tant ara, com estan les escoles. Doncs la Carola Fernández parlarà amb professors i professores històrics del Miquel Utrillo i del Maria Usó, l'excusa de l'efemèride, dels 50 anys d'una escola i dels 25 anys de l'altra. I per últim acabarem el programa amb Hugo Bravo. Qui és Hugo Bravo? Doncs és Run the City. És un sitgetà que preveu, que planifica, corre entre París i Sitges, és a dir, fer el trajecte entre la capital francesa, París, i Sitges, en 38 etapes, en una activitat que serà solidària, per recollir fons per una activitat solidària que ens explicarà també, li explicarà a la Carola en la darrera part d'aquest programa. Tot plegat des d'ara i fins les 12 a la cel oberta.

0: I avui comencem un mano a mano entre la Carola i un servidor. Carola Fernández, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: A veure, que ens, com ens portem bé, no tindrem problema.
1: No tindrem problemes, no tindrem, problemes.
0: Escolta'm, notes a destacar per avui.
1: Notes a destacar per avui. Doncs avui una que ens arriba de dijous, perquè dijous es va celebrar a l'Hotel Malià de Sitges un acte entorn al projecte Amedi, organitzat per Veolia, saben que és l'empresa líder en gestió mediambiental, i era un acte en el que venia a explicar-se doncs, que aquest projecte Amedi ha dotat a 8 municipis de tecnologia avançada per anticipar-se als reptes hídrics. Era un acte de final de projecte estratègic amb la idea de modernitzar el cicle de l'aigua i fer front als greus reptes, expliquen, que plantegen l'escassetat hídrica i el canvi climàtic. El pressupost total d'aquest projecte era de més de 7 milions d'euros, 7,15 milions d'euros, el 85% per cert, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation, 18 mesos de durada, i ha impactat en 8 municipis, entre ells a Sitges. En total s'han executat 111 actuacions, s'han generat 16 llocs de treball directes i 73 d'indirectes al territori. I anem a coses més concretes, perquè això acaba quedant tot una mica com feixuc, no? Doncs èxits palpables, diguéssim, d'aquest projecte Amedi. Doncs, per exemple, la implantació de la telemesura. Actualment, el 84% de la xarxa dels 8 municipis ja està equipada amb aquesta tecnologia, la qual cosa es tradueix en més de 14.300 dispositius intel·ligents instal·lats. Això significa que les persones usuàries del servei de l'aigua d'aquest servei passen a ser gestors actius del seu consum a través de portals web, d'aplicacions mòbils. La ciutadania, per tant, pot analitzar els seus patrons de consum de forma horària i diària sense haver d'esperar la factura. Per tant, no t'has d'esperar a veure la factura, a veure quan m'he gastat, com, què i quan. I, a més, fins i tot el sistema et permet configurar alarmes personalitzades. Per tant, pots tenir un control, diguem, bastant més acurat del teu consum de l'aigua, i entenc que això acaba constituint probablement una rebaixa en la factura, perquè, entre altres, per exemple, permet descobrir fuites internes que moltes vegades els usuaris no ens n'adonem fins que no ens arriba la factura i diem, caram, ostres, no? Què ha passat aquí? No? I aleshores et diuen, no, és que tens una fuita. Doncs això permet descobrir-ho abans i, de fet, just al moment. A més, el projecte també ha posat llum a xarxes de clavegueram i sanejament, entre altres municipis a Sitges. S'han instal·lat càmeres i sensors per monitoritzar en temps real els punts d'abocament i les estacions de bombament. Aquesta sensorització alerta, per exemple, si un punt de vessament actua en temps sec o ajuda a avaluar l'impacte d'episodis de pluja intensa, per tant, permet a les brigades, d'alguna manera, actuar de manera ràpida o immediata. També s'ha elaborat plans de riscos necessaris per operar futures estacions de regeneració d'aigua, per exemple, també a Sitges, i, en definitiva, una jornada de fi de curs, d'alguna manera, de Veolia, d'aquest projecte Amedi, però que entenem que ha tingut beneficis per la ciutadania.
0: Doncs, per cert, algú dirà, Veolia, Veolia, de què em sona Veolia? Bé, Veolia és l'antic Agbar.
1: Sí,
0: Aigües
1: exacte.
0: De Barcelona va canviar lloc. Diguem que Veolia ha absorbit Agbar, i ara Veolia és l'etiqueta de l'empresa que bàsicament factura les aigües a tots els domicilis de Sitges.
1: Les factures ens arriben amb el segell de Veolia.
0: Per tant,
1: abans
0: doncs,
1: era Agbar, ara és Veolia.
0: Ara és Veolia. Doncs aquesta és la nota que ens ha portat avui la Carola Fernández. 9:13.

Doncs ara repassem les cançons de l'estiu. La setmana passada en Pitum va repassar algunes... Ostres, que anava a dir... Se li havia de treure una mica la pols amb alguna de les cançons. Ara, avui n'hem buscat una, va. Vinga, que ja ha començat l'estiu. I què millor per començar l'estiu que una cançó que es diu Summer Cat, de Billy the Vision and the Dancers. Què és Summer Cat? Summer Cat és una cançó del 2009, una cançó indie pop sueca que va conquerir les platges espanyoles per la seva lleugeresa i bona ona. Va ser un dels pocs èxits no llatins d'aquells anys i va marcar una tendència cap al pop internacional més alternatiu. Sobretot plena de bon rotllo. Escoltin-la amb aquest aire. Summer Cat.

El grup és suec, però cantaven en anglès. Summer Cat té 17 anys. 2009 era la cançó de l'estiu de Billy the Vision and the Dancers. És, em sembla que és l'únic èxit d'aquest grup, però bé, és un bon rotllo per començar aquest dilluns 22 de juny.

Vinga, efemèrides sitgetanes de tal dia com avui. Tal dia, un 22 de juny de 1911, l'Ajuntament de Sitges, presidit per Pere Carbonell, autoritza l'habilitació com a camp de futbol d'un terreny municipal situat a prop de la Riera Xica. És evident que encara trigaria a arribar al camp d'Aiguadols, que ha de tenir ja successor en un nou camp. Pinsbens, que tal dia d'avui del 1911, un camp de futbol a la Riera Xica. Tal dia com avui, un 22 de juny de 1926, l'Ajuntament, presidit per Pau Barraveig, acorda nomenar Bonaventura Julià com a assessor jurídic municipal, amb habilitació de secretari en casos de vacant o absència del titular. I un 22 de juny de 1990 es va inaugurar l'illa de vianants del carrer Major de Sitges, un pas decisiu en la peatonalització del centre històric de la vila. I efemèrides d'arreu del món, doncs un 22 de juny de 1633, Galileo Galilei és obligat per la Inquisició romana a abjurar de la seva defensa del model heliocèntric, segons el qual la Terra gira al voltant del Sol. L'astrònom passaria la resta de la seva vida en arrest domiciliari. De fet, d'aquí ve aquella famosa frase, que és més de l'èpica que de la realitat, però que queda molt bé, que Galilei, després de ser condemnat, va dir allò del e pur si muo, és a dir, tot això es mou. Però bé, més enllà d'aquestes històries. El 22 de juny de 1941, l'Alemanya nazi llança l'operació Barbarroja, la invasió de la Unió Soviètica, en el que esdevindria el front més gran i sagnant de la Segona Guerra Mundial. Va ocasionar milions de víctimes i els historiadors estan bastant d'acord en que va ser l'errada estratègica més gran de Hitler, perquè d'aquesta manera va dispersar tant el front que la potència bèl·lica d'Alemanya va ser incapaç de sostenir l'esforç durant la Segona Guerra Mundial i al final, doncs això, acabaria perdent-la. Doncs aquest pas el va donar el 1941, això sí, després d'haver signat un pacte amb Stalin. 1941, Operació Barbarroja. Un 22 de juny de 1978, l'astrònom nord-americà James Christie descobreix Caront, el satèl·lit més gran de Plutó a partir d'imatges preses des de l'Observatori Naval dels Estats Units a Flagstaff, a Arizona. I un 22 de juny de 1990, el famós Checkpoint Charlie, el pas fronterer més conegut entre Berlín Oest i Berlín Est durant la Guerra Freda, és desmantellat oficialment, 8 mesos després de la caiguda del mur de Berlín. Múltiples pel·lícules i novel·les d'espies en van tenir com a centre neuràlgic el Checkpoint Charlie, que era el lloc on s'intercanviaven espies d'una banda i de l'altra, capturats per les potències occidentals i oriental. Doncs bé, aquestes són les efemèrides de tal dia com avui, un dia en què la temperatura màxima ha estat de 28 graus, la mínima d'aquesta nit ha estat de 25,9 graus, amb un, per tant, doncs, nit, ens sembla que és tropical, no? Ja, avui ja estem dintre plenament de les nits tropicals en aquesta situació d'anticicló i de gairebé onada de calor, amb alertes de temperatura a tot el país i també al Garraf. El vent bufa fluix de marinada i el cel serà de ple estiu, cel serè. I és que vent fluix a marinada habitual que ens refrescarà fins a mitja tarda. I els aniversaris per avui. Avui, que és Sant Paulí de Nola, Sant Joan Fischer, Sant Tomàs Moro, Sant Acaci, Sant Albà i Santa Concòrdia, el santoral, qui són els aniversaris d'avui?

Doncs avui compleix 77 anys la gran dama del cinema Meryl Streep, actriu nord-americana, considerada una de les més grans de la història del cinema, amb rècord de nominacions als Oscars i papers icònics com El diable vesteix de Prada, La dama de ferro o les grans clàssiques Memòries d'Àfrica o Els ponts de Madison. Doncs Meryl Streep, que avui celebra els 77 anys. Avui també fa anys, 30, passa a la trentena, el futbolista espanyol Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, que actualment està jugant al Mundial, i guanyador de la Pilota d'Or 2024. 30 anys fa Rodri. També fa 47 anys avui la cantant Leire Martínez, cantant basca, exvocalista del grup La Oreja de Van Gogh, i amb una llarga carrera tant amb la banda com en solitari. Leire Martínez, que va entrar a La Oreja de Van Gogh doncs, després de la marxa de la seva anterior vocalista, i ara doncs, que gairebé l'han fet fora en una actuació que ha estat bastant comentada i bastant polèmica, especialment a les xarxes. I algú si pensa quants anys té Quim Masferrer, el protagonista del convidat? Sou tots molt bona gent. Doncs bé, Quim Masferrer avui fa 55 anys. Actor i presentador català, conegut per la seva trajectòria televisiva i teatral i especialment per aquest programa que l'ha portat per Mig Catalunya i que el portarà també a Sitges perquè ara l'ha transformat en un espectacle teatral titulat El convidat. I per últim, avui fa 73 anys, la cantant nord-americana Cyndi Lauper.

0: Doncs el Time After Time, aquesta bonica cançó de Cyndi Lauper, ens ha servit per recordar el seu 73è aniversari. 73 anys fa la cantant nord-americana Cyndi Lauper. Són dos minuts i arribarem a 2:15 del matí.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Sí, ens ha permès continuar musicalment aquesta primera hora de la Cel Obert, com dèiem, d'avui dilluns 22 de juny. Dos minuts passen de dos quarts de deu d'aquest matí i repassem els diaris amb la Carola Fernández.

0: ahir que el Consell General del Poder Judicial es van reunir de manera telemàtica i ara estan reunits de manera presencial per discutir sobre si se li obre un expedient al jutge Peinado, que és aquest jutge que està perseguint, literalment, oi?, a la dona del president del govern, a Begoña Gómez. Però la notícia està aquí, però també està ara mateix a les portes del número 10 de Down Street, perquè tot sembla indicar que Starmer, el primer ministre de la Gran Bretanya, també passarà com a fugaç i anunciarà aquest matí la seva dimissió. Sembla que el fet de que li hagin plegat bona part dels seus ministres té bastant a veure en tot plegat, i bé, tothom està com en caiguda lliure. De fet, avui La Vanguardia ens ensenya un informe dient que el Brexit ha contregut un 8% al producte interior brut del Regne Unit en 10 anys. Fa 10 anys del Brexit. Per sorpresa es va... Perquè en principi semblava que dirien que continuaven, però van decidir que no. Les negociacions es van allargar més del, doncs, del que era recomanable, però en qualsevol cas van marxar i ara se n'adonen que potser no haurien d'haver marxat, i ara hi ha una clara majoria, diuen les enquestes, per tornar. Una altra cosa és que la Unió Europea ara tingui ganes de que tornin, no? Però entremig de tot plegat, doncs, aquesta illa que per mort del túnel de l'Eurostar, doncs, ja no està separada del continent, continua una miqueta lluny amb els seus propis sistemes. Abans, entre d'altres informes, abans la majoria de la immigració del Regne Unit era de la Unió Europea, ara és extracomunitària, i això tampoc als britànics no els acaba d'agradar, no els acaba de fer el pes. Però clar, al final, diguem que els efectes col·laterals d'aquesta votació contaminada, hi ha més d'un llibre i més d'una pel·lícula que explica com es van manipular, diguem, l'opinió pública de manera oberta perquè arribessin a odiar la Unió Europea, i aleshores ara se n'adonen, doncs, que allò que els hi van fer veure, doncs, no és que sigui bo, perquè tampoc és la panacea de res, però tampoc és el desastre que els hi van pintar. Carola.
1: Bon dia, Joan. Mira, a mi m'ha cridat l'atenció la fotografia que ensenya La Vanguardia a les portes de Downing Street amb el gat Larry en primera fila, diguéssim. I aquest gat, que li diuen té la tasca de caçador de ratons, és a dir, té una tasca assignada, aquest és el que segur que no plega. Té més de 20 anys, aquest gat. Ha vist passar per davant seu 6 primers ministres.
0: Quan viuen els gats? 20 anys?
1: No, és que no, normalment 20 anys és molt per un gat, ja, Passa, pot passar, no és com els gossos, però...
0: 25,
1: sí,
0: Albert.
1: Ui. Però clar, és que ha vist passar 6 primers ministres, David Cameron, la Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, Keir Starmer, que és actual, i és probable que en vegi d'arribar algun altre.
0: Al ritme que van, potser 2 o 3 més.
1: Sí, la foto és m'ha cridat molt l'atenció, i ja et dic, té un perfil oficial dins el govern, que és la de donar la benvinguda als convidats, provar la qualitat dels mobles antics, és a dir, ja tota s'ha generat això al món, els britànics ho fan molt bé, tot aquest tema, i li han generat tota una imatge i un seguit de càrrecs al gat Larry, que avui apareix, com et deia, en imatge en aquesta fotografia estupenda de La Vanguardia.
0: Doncs Larry no dimiteix, però està a mercè. Aquesta seria la notícia. I per altra banda, doncs bé, a l'espera de que...
1: La dona del president, no?
0: Exacte, de que el Consell General del Poder Judicial discuteixi avui si sanciona o no el jutge, no per haver imputat a Begoña Gómez, era lliure de fer. Una altra cosa és que l'Audiència de Madrid li acabi esmenant la plana, com ja li ha fet en diverses ocasions en el mateix procediment, però això ja serà una altra història. El problema és, diguem que... anava a dir... que es va envalentonar, oi? Estava escrivint i bé, va tenir una rauxa, i aleshores va arribar a la conclusió de que els escortes que custodien doncs, la seguretat de la família del president del govern podien facilitar una fugida, oi? Com si els funcionaris públics ara decidissin obertament. I què ha acabat passant? Doncs bé, la tempesta, fins i tot ens diu el País que fins i tot el PP entén lògic doncs això, l'enfadament dels policies amb el jutge, i és que, clar, obertament està pressuposant que els funcionaris públics doncs, això cometran un delicte.
1: Sí, sí, i això, òbviament, ha alterat a tots els sindicats de les coses policials, també el ministre d'Interior, Fernando Marlaska, que ha estat molt contundent contra el jutge Peinado, i a més, és que ahir el que va passar va ser un fet curiós, i és que estaven com d'acord totes les portades, gairebé, dels diaris d'aquí de Madrid, que no acostuma passar amb aquest tema, amb el cas Begoña Gómez, no? Que es veu moltes vegades posicionaments diferents, i ahir, d'alguna manera, és com que tot es va posicionar, diguem, en contra d'aquesta decisió judicial, més que de la decisió, sinó de l'argumentari, no? D'aquest argumentari basat en la possibilitat de que els escortes, d'alguna manera, tramessin amb una possible marxa o fugida de la presidenta, que a més, en el mateix text deia que...
0: La dona del president.
1: La dona del president, perdó, de la dona del president. Que en el mateix text deia que si que hi havia risc per les escortes si l'acompanyaven, però si no hi eren també hi havia risc. Al final era tot un seguit d'hipòtesis que es feien com difícils d'entendre a parer de molts dels entesos en la matèria i fins i tot dels propis editorials dels diaris. I a més tot això més un dissabte, que això també va cridar molt l'atenció, que en un dissabte...
0: És que el dissabte també va la va citar, dissabte,
1: sí,
0: és a dir, ha jugat molt els dissabtes aquest senyor,
1: sí.
0: Que a més el jubilen d'aquí a poc, i dic el jubilen perquè és d'aquells alts funcionaris que han esgotat els terminis, és a dir, que no s'han jubilat als 65, sinó que han esperat allò... Exacte, han seguit tot allò que els hi permetia la llei, i ara la llei el jubila, perquè no... I, evidentment, doncs, anava a dir, per l'Arc del Triomf, oi? Perquè és que...
1: Home, posar d'acord a totes les bandes,
0: ja
1: diguem...
0: Ja es veia. Ja, la setmana passada ja vam dir aquella frase que a mi és que em va cridar molt l'atenció el que li va dir a l'advocat de Begoña Gómez quan
1: sí,
0: deia...
1: Sí.
0: Usted me mira cuando yo estoy hablando. Diu, pues no hay ninguna norma procesal que me obligue a mirar-li. O sigui, arriba un moment que bé, però realment, doncs bé, aquest senyor és jutge i com a tal doncs té independència de criteri i l'haurà d'executar. Una altra cosa és que doncs pugui ser esmenat per instàncies superiors, però això són dues coses diferents. És a dir, el que no farà el Consell General del Poder Judicial és treure-li les cautelars que ha imposat el jutge. Com a molt, li obrirà un expedient al jutge per haver insinuat una cosa que no havia d'haver insinuat. I, per altra banda, evidentment, doncs la defensa de Begoña Gómez presentarà una petició de revisió d'aquestes cautelars que haurà de ser jutjat per un altre òrgan judicial que decidirà la seva pertinència o no. Per tant, són dues qüestions separades, però que, com avui ens explica La Vanguardia, a diferència d'altres casos, com el cas Zapatero, que és més inexplicable des de tots els punts de vista, aquest sí que doncs genera un cert grau, sobretot entre la militància socialista, un cert grau de simpatia cap a Pedro Sánchez, en el sentit de dir, bueno, però és que aquí es veu per on va tot plegat. En el cas Zapatero, o en el cas d'Ábalos, que està a punt d'acabar la sentència, en el cas de Santos Cerdán, això tot això és molt
1: altres
0: més complicat,
1: temes,
0: oi?
1: Sí, sí.
0: Però en aquest cas concret, doncs sí que es veu que dius, home...
1: S'intueix un punt de persecució.
0: Sí, intuïció. Sí. Per això et dic que va al darrere, oi? Sí, va al darrere en tots els fets. Doncs bé, avui sabrem què decideix el Consell General del Poder Judicial, que, repetim, no pot esmenar la decisió del jutge, però sí que li pot obrir un expedient per als termes en els que ha pres aquesta decisió.
1: Efectivament.
0: Què més?
1: Canviem, vinga. Junts ja té candidat a alcaldable, no, a Barcelona. Uh-huh. Saben que es va celebrar, doncs, aquestes primàries en el grup de Junts amb quatre candidats. Jordi Martí ha estat el guanyador, tal com es preveia. Les enquestes ja ho deien, amb una participació del més del 67% i més del 40% de vots han anat per Jordi Martí, aquestes primàries en les que a darrera instància s'hi va afegir entre els candidats a Pilar Calvo i que ha quedat la segona més votada, eh? I a més Pilar Calvo, deien no, els experts, que tenia el recolzament perquè va aparèixer en diversos actes amb l'advocat Gonzalo Boye, i aleshores això feia sospitada que no hi hagués darrere de la candidatura de Pilar Calvo Puigdemont, perquè saben que, diguem, que la proposta de l'entorn de Puigdemont no era pas Jordi Martí, sinó que era un altre, i aleshores aquí va haver una mica de discrepància. En qualsevol cas, l'alcaldable per Junts a Barcelona, a les properes eleccions a l'alcaldia de Barcelona, serà Jordi Martí. I més qüestions, una de terrible. 10 morts per ofegament aquest cap de setmana, 10, 5 menors d'edat, 3 d'ells a Tarragona, que aquest cas jo crec que ens té a tots una mica amb el cor pres, perquè ha estat un accident terrorífic. Era un grup de 6 joves, 3 que es llançaven per uns rocs, que es veu que és una zona força habitual on fer-ho, però és una zona on la vigilància no hi té visibilitat. Diguem que la mar no estava malament, però hi havia molta corrent. La qüestió és que s'hi van llançar, 3 no van poder sortir, un ja el van treure mort de l'aigua, els altres 2 no, però finalment van perdre la vida aquest cap de setmana a l'hospital, i la conclusió ha estat que 3 de 6 nanos d'entre 12 i 13 anys, doncs, han perdut la vida al mar a Tarragona. Però és que 2 més ho han fet a piscines, una a Múrcia i l'altra crec que a Mallorca, un d'ells estranger i l'altre no sé què, i després altres morts, en aquest cas ja adults, també per ofegament a les platges. Per tant, alerta, si us plau, alerta, que acabem de començar la temporada d'estiu i cada any hi ha ofegaments, però és que 10 en un cap de setmana, 5 d'ells menors d'edat, és una xifra terrible i que ens posa una mica la pell de gallina tot. És veritat que hi ha un punt d'accidentalitat en alguns dels casos, és a dir, els accidents malauradament succeeixen, però també és veritat que hi ha un punt de prevenció, no? Sobretot, per exemple, en els casos de les piscines i els nens petits. No es pot perdre l'ull de vista d'un nen quan hi ha una piscina, en cap moment, perquè hi ha un risc gran d'ofegament, i això ens ho expliquen sempre. I després hi ha un seguit de mesures preventives que tots hauríem de prendre, no? Doncs, si et trobes malament, no beure abans d'entrar a l'aigua, si estàs una mica marejat, tampoc no entrar a l'aigua. Si entres a nedar sol, que no és gaire recomanable, però si ho has de fer en un lloc on hi hagi vigilància, per tal de que, o alertar algú de vaig a nedar perquè algú estigui com pendent, és a dir, una sèrie de mesures preventives que estaria bé que tots tinguéssim al cap per veure si aquesta xifra no amplia amb el que queda d'estiu, que serà difícil veient l'experiència dels darrers anys, però aquest cap de setmana ens ha deixat això. Més qüestions. Hi ha més curioses, diguéssim. Una és, surt avui al País, hi ha una escola pública a Càceres, al poble d'Alcántara, que es diu Miguel Primo de Rivera. És una escola pública. Aquesta escola, l'any passat, mestres, professorat, alumnes, famílies, és a dir, el consell escolar de l'escola, l'any passat van decidir canviar el nom, que es canviés el nom, i van proposar que el nom que s'hagués de posar fer referència a un monument que tenen en aquest municipi, que és un pont romà. Ells li volien dir Puente Romano de Alcántara, és el nom proposat per aquesta escola, entenent que l'escola du el nom d'un dictador. Vaja, una cosa força Què ha passat? Doncs que l'Ajuntament, el govern del PP, es fan d'alguna manera els locos d'aquella manera, que a més la Junta d'Extremadura, l'executiu està integrat per PP i Vox, i per tant aquí ningú els hi fa cas, i no només això, sinó que fins i tot s'ha polaritzat una mica la qüestió. El poble és un poble de 1.300 habitants, per tant, imaginin com és viure en un poble de 1.300 habitants on hi ha un tema d'aquestes característiques que està polaritzat. Hi ha veïns que expliquen que tenen fins i tot por en els reportatges del País, ells no han volgut donar ni el nom perquè han rebut fins i tot amenaces, han aparegut cartells amenaçant els professors, perquè clar, això va ser una decisió de consell escolar, per tant amenaçant famílies. Qüestió, que l'escola continua dins-se Primo Rivera. És veritat que diguem que el poble i els nanos de manera popular a l'escola li diuen Colegio Primo Rivera tot seguit, saps? Mm-hmm. És a dir, que d'alguna manera li han tret com aquesta cosa més institucional del nom, però és cert que al final hi ha una decisió presa i que aquí no s'acaba d'arribar enlloc i aquí estem
0: amb... sí que els hi ha costat plantejar-ho, perquè clar, diguem que...
1: molts anys,
0: home,
1: molts anys molts anys, sí, l'any passat, l'any passat,
0: per això et dic que,
1: fa molts anys que aquest home va ser dictador,
0: ja fa uns quants anys que
1: home, d'allò... del 23 al 30 pots comptar que va ser dictador, però la qüestió és que continua dient-se
0: sí.
1: Primo de Rivera, l'escola. També és veritat que de vegades aquestes qüestions hi ha gent que diu, tota la vida s'ha dit així, saps, aquestes qüestions,
0: aquest, sí,
1: no?
0: Aquesta
1: de tota la vida s'ha dit així. Més qüestions, una que m'ha cridat molt l'atenció, perquè he pensat, us imagineu això aquí? El primer ministre de l'Índia lidera una sessió multitudinària pel Dia Internacional del Ioga. I llavors es veuen unes imatges del primer... A veure, cal dir que el ioga a l'Índia, diguem, és una pràctica molt habitual i no només això, sinó molt respectada i, diguem, amb molt de valor, no? Amb molt de valor ciutadà, social, etc. Però clar, he pensat, us imagineu que aquí un president de govern fes una sessió de ioga comuna per tota la ciutadania... o sigui, gravada en vídeo i tothom practiqués ioga aquell dia seguint la pràctica de les posicions de ioga del president. És una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i he pensat, no estaria malament, és una jornada dedicada al benestar i l'envelliment saludable. Potser ens anirien bé aquestes qüestions i potser són coses que haurien de cridar atenció. És molt interessant veure el vídeo perquè, més enllà dels problemes que òbviament tindran a l'Índia, que els tenen, es veu realment una comunitat com unida, no sé explicar-ho, saps? És a dir, al final el ioga, és veritat que ara aquí els aporta, ara que està tan de moda el ioga també aquí a Occident, no? Potser podrien aportar, com que aquí les notícies tota l'estona són de, doncs això, baralles, discussions, etc. etcètera, m'ha cridat l'atenció. I altres dos, diguem, una de gastronòmica i una de més cultural, perquè a La Vanguardia parlen d'aquest rodatge de Sam Mendes, d'aquesta tetralogia que està fent, que són quatre pel·lícules vinculades, que han d'explicar la història dels Beatles, cada una des de, amb la visió d'un dels membres de la banda britànica. Estan rodant per Catalunya, van estar aquí Sitges, si recorden, van estar aquí Sitges i ara han estat rodant per Palamós, per Girona, i es veu que se'ls veu sovint per Barcelona amb bicicleta, tot plegat, entre ells i el Paul Mescal, un dels actors, Albert Rick Keoghan, és a dir, hi ha actors més o menys
0: reconeguts. Els
1: Beatles no, perquè estan d'alguna manera rememoren l'època dels Beatles dels inicis, de quan va ser, diguem, àlbum dels Beatles, no, ara que tenen...
0: Qui queda viu dels Beatles ara?
1: Paul McCartney, Ringo Starr.
0: El Ringo deu quedar, sí.
1: I el George Harrison no.
0: No, i bueno, i evidentment
1: John Lennon tampoc.
0: Tampoc.
1: Jo crec que Ringo Starr també és viu. Jo diria que... Sí, mira, sí. Paul McCartney, 84 anys, Ringo Starr, 85.
0: Veus, va, perfecte.
1: Dos de dos queden. I una de gastronòmica. T'agraden les olives?
0: Sí.
1: T'agraden les olives farcides?
0: Sí.
1: Doncs sàpigues que és un aliment processat amb pocs ingredients reals.
0: Vaja.
1: És a dir... És un article més de la Trinitat Gilbert que espero que pugui venir un dia aquí a la ràdio aviat perquè li han donat un premi a periodisme gastronòmic important. Ella és una periodista gastronòmica de l'Ara, molt reconeguda, és de Vilanova i també molt apreciada aquí. I ha fet un article parlant de les olives farcides perquè tenim tendència... És que és curiós, Les olives farcides... Sí, tot lo saludable que són les olives és un aliment saludable, perquè l'origen és el que és a dir, de l'olivera, l'oli d'oliva, greix saludable, a més és un aliment fermentat, igual que els cogombrets, és a dir, això que vol dir que ens porten bacteris al nostre organisme, que això és boníssim, per tant són saludables i nutritives. Què passa? Que arriba la indústria alimentària, les manipula i s'inventa les olives farcides. Els hi treu el pinyolet i per dins no hi posen pas anxova ni pernil, no sé què. Hi posen pastes d'anxova, pastes que són productes que estan molt manipulats perquè ens agradin molt i caiem en la, trampa de quatre grapes perquè, a més, són més cares. És a dir, acabem, perquè és un producte que funciona molt bé, acabem comprant i consumint una oliva que és més cara i que deixa de ser un aliment saludable com sí que l'és l'oliva amb pinyol. Per tant, si han de menjar olives, que és un aliment molt saludable, que siguin amb pinyol, les de tota la vida. Aquí fins i tot la Trinitat ens explica com fer-les a casa. A mi això ja em sembla més complicat, tot i que ella diu que és fàcil, eh? Però si tenen mai allò el dubte, què les agafem? Farcides o amb pinyol? Amb pinyol, perquè amb pinyol és un aliment saludable, sí, i nutritiu. I sense pinyol és un aliment processat. I ja sabem que són els aliments processats, que és un dels grans problemes a nivell nutricional que tenim en aquests moments, no només aquí, sinó arreu del món, eh? Els aliments processats, que és un invent de la indústria alimentària, doncs perquè ens agradin molt les coses i les comprem. I a més és que estalviarem diners. Per tant, olives amb pinyol.
0: Doncs, olives amb pinyol. Per cert, no ho hem comentat, eh? S'han acabat les converses al nivell a Suïssa, entre els iranians i els Estats Units. J.D. Vance es va quedar amb un pam de nas quan els iranians es van aixecar la taula al cap de res de 60 o de 80 minuts i van dir, miri, prou, perquè es veu que el Trump havia fet una piulada amenaçant els iranians i diu, miri, mentre aquest senyor ens amenaci, nosaltres no estem aquí. I així van les coses. Em sembla que va ser el Trump que va dir que els perses perdien totes les guerres i guanyaven totes les negociacions. Doncs bé, és el que ara mateix estaria passant. Això pel que fa a l'actualitat internacional. I a l'actualitat esportiva, doncs bé, Espanya va guanyar 4-0, Lamine va estrenar el compte, Oyarzabal va marcar els següents dos, després de ser meme durant el primer partit per haver complert un rècord mundial, que és estar més de 30 minuts sense tocar una pilota. Però bé, ahir es va refer i va marcar aquests dos gols i després l'últim, després d'un xut de Cucurella, se'l van marcar els àrabs en pròpia meta. 4-0, que té molt més valor gràcies al decebedor empat d'un Uruguai contra Cap Verd, 2-2, de manera que ara mateix ja Espanya és líder del seu grup.
1: I Cap Verd és el de Bucinha, no?
0: Sí, sí, el del Bucinha. Va, té dos punts, ja, el Bucinha. De fet, em sembla que Espanya en tindria prou amb empatar amb Uruguai per passar com a líder de grup, ara mateix, diria, fent números ràpids. Però bé, en qualsevol cas, aquest Mundial dels 105 partits continua en marxa, si volen aixecar-se i mirar. Avui em sembla que hi ha un apassionant França-Iraq, diria. És a dir, que arribin ja els quarts, perquè, bueno, és que després de les prèvies hi ha setzens, vuitens i quarts. Jo dic que arribin els quarts, perquè
1: la sort és com que fan allà als Estats Units, això és de matinada,
0: sí,
1: i la majoria no ens ho hem d'empassar.
0: A les 6 i a les 9, de matinada, nassos. L'únic de matinada és el de les 3.
1: Però són a primera hora del matí, doncs.
0: No,
1: de la tarda.
0: A les 6 de la tarda hi ha un partit que hi jugava Espanya a les 6 de la tarda. Després hi ha un altre a les 9.
1: Ja veus el seguiment que estic fent del Mundial, eh?
0: I per últim hi ha el de les 3 de la matinada, que aquest sí que ens agafa una miqueta adormits. Bé, això per una banda. Per una altra, dintre de l'actualitat esportiva, comentar com a mínim, avui hi ha el tercer partit del Barça amb el València Bàsquet, 1-1 a la final de la CB, 1-1 en el parcial. Avui a les 8 del vespre, el Barça, doncs, que intentarà mantenir el factor pista si guanya avui el partit. I ahir, en el quart partit també de la final de la Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es va imposar al Liceo 4-2, destacar la bona actuació, els dos gols que va marcar Marc González, doncs, diguem, d'ascendència sitgetana, que doncs, van permetre que hagi un cinquè partit demà a Corunya, que és el ja definitiu. La Federació Espanyola ha mantingut l'horari en la, el dia de la revetlla de Sant Joan per jugar al desenllaç de l'Hockey Lliga. Bé, aquestes coses dels despatxos que
1: no s'entenen.
0: No es va entendre que es neguessin a donar un dia més en aquella semifinal entre el Barça i l'Igualada, que es va haver de jugar a Blanes, i ara no s'entén tampoc que l'Igualada hagi de jugar la nit de la revetlla i que la gent d'Igualada doncs, hagi d'estar la nit de la revetlla pendent del partit de hockey. Bé, i per últim, un nom propi, Paula Blasi.
1: Sí, sí, Blasi Pogacar Arrasa, no? Explica aquí a la catalana doncs, que s'ha imposat en aquest cas també amb autoritat a la Volta a Catalunya.
0: A la Volta a Catalunya, per cert, amb anècdota desagradable, i és que a la primera etapa d'aquesta Volta a Catalunya li van robar la bicicleta.
1: Què dius?
0: Una bicicleta personalitzada amb un valor de 15.000 euros.
1: Però com es roba una bicicleta d'aquesta?
0: Agafant-la i emportant-se-la.
1: Però caram, vull dir, ningú veu això? Vull dir que una bicicleta no és un bolígraf.
0: Jo no hi era. Però a Paula Blasi li van robar la bicicleta a la primera etapa de la Volta a Catalunya.
1: Quina mala bava.
0: Quina mala bava. Però en qualsevol cas, efectivament, després d'imposar-se la volta als Pirineus, a l'Amstel Gold Race i ara la Volta a Catalunya, doncs és una ferma candidata a guanyar el Tour i ha esclatat aquest any, així com de cop, el nom d'aquesta catalana que sembla convidada a emportar-s'ho tot. Ara que parlarem de ciclisme, doncs Paula Blasi. I per cert, res, un apunt informatiu sobre
1: Sobre temes d'aquest cap de setmana, oi?

0: que no sigui que potser per un tema de configuració, de recorregut i tal, preveguin o estiguin preveient doncs, que a les 9 hi hagi ja talla en aquesta zona. Com diem, el que sabem oficialment, genèricament, és que és a les 11 del matí. I després, un apunt més, divendres va haver, ens va arribar per diferents veus i el poble se'n parla sovint, va haver un incident a la nit, una baralla entre joves amb ús d'armes blanques, que va finalitzar, per cert, amb un ferit. Es van detenir tres persones, dues d'elles menors, estaven Mossos i policia local d'alguna manera atenent al cas. Els detinguts no són pas de Sitges, la víctima tampoc no ho és, però és veritat que va ser una baralla, es veu, força escandalosa per l'ús d'armes blanques, fins i tot es veu que hi havia tàsers, es van utilitzar tàsers i aleshores, diguem que la veu ha corregut molt, policia no li dona més importància de que es tractaria d'un fet puntual, aïllat, és a dir, venen a dir que això no és el que passa sovint a les nits de Sitges, que va ser un fet puntual i aïllat, que va tenir la conseqüència d'una persona agredida, que no és de Sitges, tres detinguts, que tampoc no són d'aquí, això sí, entre els detinguts, dos d'ells són menors. D'aquí probablement l'alerta de molta gent, no? Era que era una baralla entre gent molt jove aquest divendres passat a la nit.
1: Doncs... amb aquest apunt d'actualitat ho deixem aquí. 10:01. Carola, gràcies.
0: A tu.
2: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Vinga, amb Top Loader hem continuat, hem començat musicalment aquesta segona hora de la Cel Obert, d'avui dilluns 22 de juny. Falta, ho hem dit al principi del programa, falta res, una setmaneta i mitja, perquè ens passi per davant de casa una cosa que ens sembla que no havia passat mai, aquí. Havien sortit de Barcelona l'any 60 i pico, em sembla que ningú dels de la taula hi érem, oi? Però aquí a Sitges hem vist voltes a Espanya, hem vist voltes a Catalunya, però Tours de França, ni un. Per tant, doncs ara, amb tres que ens agrada la bicicleta, parlarem del Tour.

0: I és que Sitges acollirà 19 quilòmetres i mig de recorregut del Tour. Clar, tenim un municipi llarg i tenim la sort, doncs, això, de que ens recorreran des de Sant Pere de Ribes, posem per cas, fins a Castelldefels, tot. Ens ho passaran tot. I, a més, amb una gràcia que no tenen altres pobles, i això ho podem dir amb la boca petita, que ens entraran al poble. No passaran per la carretera com passen per tot arreu, sinó que entraran al poble. Tot això serà diumenge de la setmana vinent, diumenge 5 de juliol, en el que és la segona etapa d'aquesta gran départ, que és com els francesos els agrada anomenar l'inici del Tour, que habitualment l'acostumen a fer fora de França. I enguany ha tocat a Barcelona. Per parlar de com ho estem movent aquí a Sitges tot plegat, doncs al darrere hi ha els viciats del Garraf. Carlos Franco, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Manel Lloret, bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, primera, tenir el Tour aquí és un luxe, no?
1: Bueno, és una cosa que no ha passat mai, com ja sabeu, una fita super, super important, no? I teníem que aprofitar la vinentesa per fer alguna cosa, com Sitges sempre fa, fer alguna cosa xulo, alguna cosa que agradi, alguna cosa que la gent s'ho passi bé, i intentar, sobretot, que la gent de Sitges no vingui a veure passar el Tour, vinguin a viure el Tour, perquè com bé saps, tu que t'agrada la bicicleta, el Tour és una altra cosa. Hi ha una sèrie d'esdeveniments que l'envolten, que tu pots venir a viure aquell esdeveniment, i això és el que volem.
0: Perfecte. Doncs escolta una cosa, mira, abans de parlar del que farem aquí, per la gent que digui, hòstia, això del Tour és una cosa que serveix per fer les siestes als juliols, oi? que hi ha també, oi? Hi ha el seu públic. De fet, la setmana que ve, a veure si ens despenja el telèfon, parlarem amb Carles de Andrés.
1: Ah, molt bé.
0: Una miqueta per fer una miqueta també la barrila sobre el que és el Tour. Però bé, d'entrada, què és el Tour? Què representa el Tour de França? A veure, perquè la gent se'ns posi una miqueta en situació.
3: Doncs el Tour és l'esdeveniment de ciclisme més important del món. És on tot ciclista vol guanyar i aquesta cursa, que és al juliol, tot ciclista arriba amb el seu màxim rendiment i és el que el fa especial, perquè guanyar allà significa que ets el millor. Independentment que al llarg de l'any hi ha altres curses, altres grans voltes, però el Tour és el Tour. I quan diuen és vive le Tour.
0: D'acord, és a dir que és l'esdeveniment ciclista més important del món. També, si no recordo malament, és l'esdeveniment esportiu amb més públic en directe del món.
1: Sí, totalment.
0: Perquè, totalment. A més, no cal pagar entrada per veure'l. I això fa que molta gent d'arreu, i també de Sitges, cada any vagin a veure el Tour.
1: Exacte.
0: A veure, com va això?
1: Bueno, és el que tu dius. Al final és un esdeveniment que es retransmiteix a 190 països. Hi ha 60 canals en directe de televisió transmitint cada etapa. Per tant, imagina tu la quantitat de milions de persones que estan veient, encara que sigui, sempre pensi hi ha gent que estan dormint. No estan dormint.
0: No, hi ha gent per tot, però bueno, sempre es fa la broma aquesta.
1: I tu que vas a les etapes, saps la festa que es munta prèvia?
0: Absoluta.
1: Que és acollonant. La gent ja es disfressa, munten barbacoes, munten festes allà fins que passen els corredors. I això és el que també volem des d'aquí aprofitar per... Hi ha una caravana que passa... passarà a la una del migdia.
0: Dues hores abans.
1: A les corredors, a les tres, però dues hores abans, que són 70 vehicles que ja munten la seva festa. Vull dir que ja és una cosa que la gent li agrada molt, perquè llancen obsequis, samarretes, llancen, bueno, tot de tot.
0: Com una petita rua.
1: Sí,
0: perquè ens entenguem,
1: exacte.
0: En llenguatge sitgetà.
1: I això és una festa que es munta, que munten al Tour, que només es munta al Tour, això és només passar al Tour, i és el que volem una miqueta, perquè suposo que la gent com nosaltres ja ho sap, però hi haurà molta gent que no ho sap.
0: Se li vindrà de nou.
1: No? I bueno, aprofitem que animem a la gent que vinguin, que farem la fanzone, com ja comentarem, farem una fanzone que estarem tots els de Sitges que ens agrada la bicicleta, els que encara que no t'agradi la bicicleta, convidem a que vinguis, perquè molta gent després d'això li agradarà la bicicleta. I bueno, i volíem aprofitar aquest moment perquè clar, no podia passar desapercebut això, no?
0: D'acord, és a dir que hi ha tot un muntatge que va més enllà del pas dels ciclistes.
1: Exacte, i tant.
0: Perquè els ciclistes passaran ràpid.
1: Molt ràpid.
0: Com de ràpid passen els ciclistes? A veure.
3: Bueno, doncs jo calculo que pel passeig de la Ribera, per exemple, aniran 40-45 segur.
0: D'acord.
1: Sí, segur. Hem d'aprofitar la on te giren, imagina't, on te giren perquè allà frenen, llavors com que allà frenen...
0: Hauran de frenar.
1: Llavors com frenen i giren cap a Avinguda Sofia, que allà frenen com... Bueno, és aquell moment que baixarà la velocitat i, bueno, ara ens veurem uns quants segons més, perquè m'entenguis. No?
0: D'acord.
3: Però el que volem nosaltres no és... Sabem que veure'ls passaran ràpid. I no és com veure el Tour en la tele. Viure el Tour a la cuneta, és a dir, a la carretera, és molt diferent. Començant per la caravana publicitària, que ja és molt, és guai i entretinguda, anima molt també l'ambient, i després ja tota la caravana de cotxes i i els ciclistes, tota la ser multicolor que es veu, que és molt bonic. Jo considero que enganxa més veure una cursa com el Tour a peu de carretera que no en la tele. I és això el que volien transmetre a Sitgetans, no? De que anem vingueu aquí a la Fanzone, vingueu al Passeig de la Ribera per fer gresca i animar, i no serà només els 40 segons que passaran els ciclistes, sinó que serà un matí divertit.
0: D'acord, perquè bàsicament és això, és no és tant veure passar els ciclistes molt ràpid, sinó, diguem, tot l'embolcall, que és un embolcall bastant gros, i probablement doncs, això qui ha anat a veure el Tour a altres indrets, doncs és això, cotxes i tal, sí, i motos, i evidentment la caravana publicitària, que a més si van llançant coses encara cuidado, també. Sí. Amb seny i pau, sí. Però que hi ha molt muntatge més enllà de veure una cursa, perquè clar, aquí hem vist passar doncs, el que comentàvem abans, hem vist passar la Vuelta, hem vist passar la Volta, i sí, evidentment doncs, hi ha una estoneta que tallen, que passen els cotxes dels equips, passa el pilot i ja està. Aquí és molt més que això.
3: Exacte.
1: I tant, i tant. A més de tot això que estem dient, que munta el Tour, nosaltres com a viciats, acompanyant l'Ajuntament,
0: sí.
1: Ja fa unes setmanes que ja, bueno, volíem fer, començar més abans, fa mesos, però per circumstàncies al final ha sigut més tard, anem una miqueta de boli, com sempre anem a aquest poble, però farem més coses. Hi ha activitats que muntem a més per acabar d'omplir això que hem dit, clar, a les 11 ja tanquen, fins a la 1 que passa la caravana, doncs a partir de la 1 ja va sol tot, però allà, doncs, bueno, entre la bicicleta que volem muntar ja... que passarà per dintre el poble, que convidem també, sobretot a nens i joves, que s'apuntin per fer un recorregut tots plegats i aprofitar per passar pel recorregut, que ja està la gent més o menys, i fer-ho una mica més amè. Això és una activitat de les que muntem.
0: Pues comencem una miqueta a repassar el que munteu. D'entrada, la idea és fer una bicicletada,
1: sí.
0: Una petita bicicletada, entenem,
1: sí.
0: Adreçat especialment als petits, perquè ens acompanyin. Què farà aquesta bicicletada? Com es convoca? Quina hora? Com funciona?
3: Bueno, estem pendent de l'autorització final. Aquesta,
0: amigo!
3: Sí, aquesta autorització policial. Però la història és... convocar a tothom a, jo li dic, al pàrquing del Carrefour, allà al costat dels Mossos,
0: sí.
3: I fer el circuit a la inversa del que faran els ciclistes. Val, seria un circuit que ja té aproximadament 5 quilòmetres i seria doncs, a sortir allà tot en grup, escoltats per la policia, i fer tot el circuit a la inversa fins a la Fanzone. On allà doncs, començar la festa.
0: És a dir, a la inversa, des de perquè ens entenguem, des del Carrefour, tirar enrere fins
3: a les costes, camí Capellans, baixar una miqueta Avinguda Vilafranca,
0: sí.
3: Després Avinguda Vilanova, i després aniríem a buscar pel centre de disseny per davant del Vinyet, i ja enganxaríem l'Avinguda Navarra i ja faríem el passeig.
0: El recorregut, diguem, aquest cas sí que en el sentit que faran els ciclistes, que de fet, em sembla que no l'hem dit, el recorregut sencer, el recorregut del Tour a Sitges... passa pels carrers Ramon de Dalmases, el tram de davant de l'escola Maria Usó. Aleshores farà la rotonda per anar cap a l'Avinguda de Navarra, farà tota l'Avinguda de Navarra, carrer Salvador Casa Coberta, fins a arribar al passeig, farà el passeig marítim fins a la trobar-se amb l'Avinguda Sofia, allà giraran cap a l'esquerra i el recorregut que ens ha dit en Manel a la inversa. Passeig Vilanova, Can Perico, Passeig Vilafranca, el Camí dels Capellans i ja sortida a la carretera de les Costes, C31, on passarà també pel poble de Garraf, on també es veu que hi ha algun petit problema, oi? Per acabar de passar fins al passeig marítim de les botigues de Sitges, on ja s'enllaçaran el terme municipal de Castelldefels. Això serà el recorregut d'aquests 19 quilòmetres llargs, i la part, diguem, del nucli urbà de Sitges és la que es vol fer en aquesta petita bicicletada. Mm-hmm. Sobre quina hora convocareu o encara està
1: doncs,
0: per...
1: Entre 11:30, mm-hmm. Ja hauria de ser. Perquè després ja, el que diem, d'11 i mitja ens queda una hora i mitja, que volem fer també diferents activitats, uh-huh. Nosaltres i altres entitats del poble que vam convidar també, a que qui volgués pues, fes la seva, ens han comentat que potser posen música, ve algun disc jockey, o ve, bueno, també vam dir a les entitats culturals, uh-huh. Que si volien fer alguna cosa identitari de Sitges, com pot ser coses de festa major, no? que bueno, també que estaria molt bé al moment que passi els helicòpters si poden enfocar i sortint coses que ens representen, pues, bueno, seria totalment benvingut, imagina't, uh-huh. Que al moment que passen un pilar o una torre o no, que sempre és una cosa que agrada molt els castells, els gegants, uh-huh. O diria qualsevol cosa. I després de tot això també fem trams Strava, farem aquesta setmana, obrirem trams Strava tant de carretera com de muntanya, perquè la gent vagi en bicicleta, facin pues, el com, els trams més ràpids, els nois, les noies, el que més vegades passi, ja ho engranarem com sigui, però uh-huh. Hi haurà una entrega de premis, que gràcies a uns col·laboradors, sponsors que ens han ajudat com Lito o MyBox, que ens ajuden en tot això, doncs podem fer unes coses, uns obsequis molt xulos, i convidem a la gent que s'animi a fer els trams Strava, que estan oberts a tothom, i que bueno, farem això de les entregues, sortejos, uh-huh. I hi haurà, també molt important, una pantalla gegant perquè la gent puguem seguir en directe l'etapa.
0: Clar.
1: Que això també és interessant.
0: I així veurem quan arriben i després... quan estan arribant i quan arriben a Barcelona.
1: Exacte.
0: Que és l'altra part, perquè l'etapa evidentment sortirà de Tarragona, uh-huh. El pas per Sitges a 43 km per hora estaria previst sobre les 3:07,
1: exacte.
0: A 45 km per hora a les 3:04 i a 47 km per hora, que ja es corre, a les 3:01. És a dir, que entre 3:03 i 3:10 aproximadament seria el pas per Sitges, entre Sant Pere de Ribes i Castelldefels. El pas per les botigues seria doncs això cap a 2:15 aproximadament sobre 2:15 de 4 de la tarda. Mm-hmm. Per tant, això seria el pas dels ciclistes el dia 5. El pas de la caravana, el que comentàveu, 2 hores abans aproximadament. El pas per Sitges de la caravana està previst sobre 1:10. Exacte. Segons l'horari, sí. Oficial de la, uh-huh. De l'organització. I per sí. Tant, doncs, en aquest moment tothom ha puesto, no?
1: Home, la gent... Bueno, tu suposo que ho has viscut. Mm. Ja es preparen els artilugios d'aquests de...
0: Sí, per caçar el que...
1: Per aigües al revés, canastes, o perquè els llencin les coses i omplir uh-huh. La bossa. O sigui que això ja... A partir d'aquell moment ja allò ja va sol.
0: Ja són petits obsequis publicitaris que es van llançant des de gorres fins a clauers, fins a
1: samarretes,
0: cosetes així petites que doncs la gent pot pescar abans del pas dels ciclistes. Tot això ho fareu en una, diguem, en un tarimat situat, perquè ens entenguem, davant del pícnic. Allà a la cantonada entre el passeig marítim i l'Avinguda Sofia. Allà, perquè és el lloc on frenen.
1: Sí, exacte. és el moment, si et poses el passeig en un lateral, uh-huh. És que ni et veuen, perquè passa, doncs tenia que ser que et vegin de front, no?
0: Clar.
1: Ja estarem uh-huh. De front, que ja sí que parlen menys el que fem, doncs allà hi ha un moment que sí que es veurà, ja giren cap amunt, i tota aquella cantonada intentarem omplir-la de gent de Sitges, tots amb samarreta groga, que convidem a la gent de Sitges, uh-huh. Que s'apunti, que vingui, està obert a tothom. Si es poden posar samarreta groga, farem més goig perquè quan vingui l'helicòpter...
0: D'acord, recomanació, samarreta groga per passar el dia.
1: Exacte.
0: Vale.
1: I així, si fem una marea amarilla allà de la cosa en aquella.
0: Per qui no sàpiga ni el que és una bicicleta, el tema del color groc és perquè el líder del Tour de França va de groc.
1: Sí, bueno, és el color emblemàtic, no, del Tour. Tot el Tour sempre és color groc. He vist el que han penjat ja una miqueta pel poble, sempre és el color groc. Uh-huh. I és això el que volem, que si passa allà i ens enfoquen un rato, doncs vegi que es faci goig.
0: D'acord. Per tant, doncs, la idea és fer aquesta bicicletada prèvia pels carrers de Sitges i aleshores doncs tot de, diguem, sorpreses a partir doncs això cap a abans de la una per esperar el pas de la caravana i després doncs també animació fins a les 3, que serà l'hora que passarà el Tour, i després doncs entenem que us quedareu allà a esperar el final de l'etapa a la pantalla gegant.
1: És així? Exacte, així serà.
0: Una etapa que, com dèiem, haurà començat a Tarragona, acabarà a Barcelona, han hagut de restringir el pas per Collserola, pel tema de la pesta porcina, i aleshores entrarà pel Llobregat, però bé, acabarà a Barcelona. Tot i que, ho hem dit abans, el Tour a Catalunya serà en 3 dies, oi?
1: Sí.
3: Dissabte, diumenge i dilluns. El dissabte és... Bueno, de fet, a Barcelona ja ven la gran de part, no? Des del 26 de juny, jo veig com la festa major del Tour. I el dia dijous 2 és la presentació d'equips, que es farà ja davant de la Sagrada Família. Serà molt, molt bonic. I el dissabte és la crono, una crono per equips, que surt des del Port Marítim i acaba a Montjuïc, de 19 quilòmetres. I després ja el dissabte l'etapa de Tarragona a Barcelona, i el dilluns l'etapa comença en Manresa i ja se'n va cap als Pirineus francesos, a les Angles.
0: D'acord, per tant, doncs hi ha 3 dies a part del de Sitges, o sigui, hi ha el dia de Sitges, però hi ha 2 dies més en què també podeu anar a veure ciclistes. Anireu a veure ciclistes aquells dies també o no?
3: Sí, i a Barcelona ja.
0: A Barcelona hi anireu segur.
1: La crono per equip, sí.
0: Clar, perquè també és una manera diferent de veure'ls, una crono per equips.
1: Sí, i allà hi ha més pujades, allà els veurem més a prop, els veurem més a poc a poc.
0: Més a poc a poc.
1: I no passen tots junts, tampoc. Passar un equip, un altre, i es fa una miqueta més... De veure'ls més estona, vaja.
0: D'acord. Per tant, doncs, la idea... Clar, anava a dir, vosaltres que aneu habitualment en bicicleta, que seguiu les voltes ciclistes, què representa que passi el Tour per casa nostra? Una cosa que, repetim, és que no havíem vist mai, no s'havia vist mai, això. Havíem passat voltes, però no havíem passat Tour.
3: No, doncs, és una satisfacció perquè... Sempre anem als Alps, als Pirineus, a molts llocs a veure el Tour. Sempre anàvem allà, i aquesta vegada que venia a casa hem dit, no hem d'anar a ningun lloc de les costes ni a cap altre lloc, hem de quedar-nos a casa, i conforme hem vist a les retransmissions del Tour a França, que el Tour passa per qualsevol poble, és una festa. El poble organitza festa, fa espectacles amb extractors, sempre fa decoració perquè l'helicòpter l'enfoqui, i consideraven que aquí havien de muntar algo, per això es van posar en contacte amb l'Ajuntament perquè valoressin la proposta de fer una fanzone. Van col·laborar, ens posaven la pantalla, ens van dir quina zona era que consideraven que era més
0: adequada,
3: de més projecció. També ens han dit que volen posar volen adornar l'església de groc també, i perquè es projecte, ja que no el Tour que passa per Sitges, sinó que Sitges passa pel Tour.
0: D'acord.
3: Així deixarem empremta.
0: Sí, perquè clar, el passeig amb obres un tros, el campanar també amb obres, és a dir, que just quan ens ve l'helicòpter
3: no estem guapos
0: ens estem arreglant, oi?
1: Clar, a més que com molt bé has dit tu, el Tour entra a Sitges, o sigui, entra al passeig. Això no és casualitat. El Tour, quan fa aquestes coses, ja ha estudiat prèviament què fer, per on passar. Si passen per dintre de Sitges, és per algú.
0: És que
1: volen que es vegi la costa.
0: Ells ja ho han buscat.
1: Que es vegi, no? I llavors hem d'aprofitar-ho. És que això és una cosa que la tenim, ostres, anem a treure-li suc.
0: A tota la gent que pugui pensar, ostres, això vol dir que el dia 5 no podré tocar el cotxe.
1: Sí, bueno, ja estan avisant. Ja estan avisant que tothom que necessiti el cotxe aquell dia l'ha de deixar fora de la zona perquè no podrà, no podrà ni entrar ni sortir. No.
0: Per tant, doncs, evidentment, això sempre ocasiona molèsties, per això s'està avisant, però bé, una miqueta les molèsties són compensades per aquesta, doncs, per aquesta petita festa major de juliol que tindrem amb el pas dels ciclistes, no?
3: Sí, perquè nosaltres ho hem viscut, o tu també. Uh-huh. Quan hem anat als Pirineus, ciclistes no passen fins les 4 i mitja i 3 o 4 hores abans ja no podíem pujar ni amb bicicleta, ni damunt de la bicicleta, ens fan baixar i anar caminant. És a dir, les mesures són molt estrictes. Uh-huh. I amb això ho hem exigit i considerem que tothom ha de ser conscient i sí. Aquell dia, doncs, dir, doncs anem a la platja i vivim el Tour i no fer cap altra activitat.
0: Doncs serà una cosa de viure el Tour. Per cert, favorits?
1: Home, favorit, hi ha un de claríssim,
0: pregunta fàcil, eh?
1: Que raça, a mi m'encanta, a ell no tant, ell és més de Van Aert, jo soc més de Pogacar, però que vull dir, a més que acaba de fer el Tour de Suïssa, abans de que comencés el Tour de Suïssa ja els vaig comentar, dic, està finíssim, està preparadíssim, ha arribat al Tour, que semblava que, bueno, com que ja té 4, no? Pues potser, però és que vol guanyar el 5è segur, va fotre una exhibició, acaba ahir el Tour de Suïssa, descomunal, porta tot l'any fent totes les classes, guanyant menys la Rubé, que però ho ha guanyat tot. Jo crec que hi ha un favorit claríssim. Uh-huh. Però bueno, aquest any amb el Vingegaard també arriba molt bé, hi ha un que surt, hi ha un, el Paul Seixas francès,
0: sí.
1: que arriba,
0: els francesos des de l'Inol no tenen ningú que els hi guanyi un Tour, o sigui
1: sí,
0: que...
1: sí. Que el vol fitxar UAE, però clar, és una qüestió d'estador, els francesos diuen que no intentaran que no el fitxin perquè volen que guanyi un francès amb un equip francès. I bueno, hi ha aquesta disputa ara mateix, perquè vull dir que sí que hi ha un favorit, però bé, jo crec que serà un Tour xulo, perquè hi ha no sé, vinga, arriba molt fort i els Seixas també, hi haurà etapes que seran molt, molt xules.
0: No aquestes primeres, que són una miqueta més de mirar-se, tot i que sempre són molt nervioses les primeres etapes. Llavors, si algú se'n va a terra, ja la tenim liada.
1: Hi ha molts riscos al Tour, ja ho saps tu.
0: Molts riscos.
3: El Tour són 21 dies i no... Clar. Perquè sigui el màxim favorit, al final guanyarà. No t'ha d'acompanyar la forma física, sinó també una pinqueta... La sort,
1: sí.
0: Manel, per què el Van Aert, en lloc del...
3: Bueno,
0: vinga, mullem-nos.
3: No, el Van Aert no pot guanyar el Tour. De fet, es vam enterar la setmana passada que ha tingut uns problemes al colze i no podrà ni estar a la sortida. I ell, el Van Aert, juntament amb el Vingegaard, no sé, el Pogacar guanya massa. No m'agrada que guanyi massa.
0: Aquí està, quan hi ha un domini dictatorial...
3: No m'acaba d'agradar.
0: Sempre llavors tothom, o molta gent es posa a favor de dir, vinga, a veure qui el superarà. I ara ja el Seixas aquest té fusta, és molt jovenet també, no?
1: Molt jovenet,
0: 19,
1: sí.
0: Era?
1: Sí.
3: Però crec que és massa jove.
1: Guanyarà el Tour, però no ara.
0: No ara, quan el Pogacar vagi de baixa.
1: Sí, Pogacar ja ha donat símptomes que tampoc vol continuar gaire anys. Això és molt sacrificat. I ha dit que un parell més, com a molt, i que potser ja fa un pas al costat. I és quan jo crec que el Seixas aquest té molts números.
0: Per cert, només un detall, és molt difícil reconèixer els ciclistes, i més a 40 i pico per hora. És a dir, que ningú esperi veure el Pogacar i menys vestit de groc, perquè jo difícilment passarà de groc per aquí.
3: Doncs,
1: bueno, doncs no ho sé.
0: Parlar d'equips.
1: Clar, llavors clar, perquè acaben pujada, i ara t'ho explicava el Manel, la crono ara és diferent, l'han canviat, i ara no cal que arribin junts. És així o no?
3: Sí, abans sempre era... La crono per equips sortia tot l'equip junts, sí. I comptava el temps de l'equip del quart corredor que entrava. Podien entrar quatre.
0: Però havien d'entrar junts, oi?
3: Havien d'entrar junts. La roda del quart corredor és la que comptabilitzava en la classificació per equips. Aquest any el Tour ha fet un canvi i no, la roda del primer corredor hi pot entrar sol, de manera que el temps de l'equip, per la classificació per l'equip, és el del primer corredor, i després la general serà cada temps del corredor. Llavors això, l'estratègia canvia una miqueta, és la primera vegada que es fa, i bueno, UAE té un equip potent i...
1: Clar, és que el Toro també, imagina quan arribin a la pujada de Montjuïc, que el llenci del Toro i acabi el Pogacar ja, i el primer dia de líder ja.
3: I si no, en Montjuïc l'etapa que passa per Sitges el diumenge, doncs n'hi ha pujadeta com per... com per poder però, posar-se de líder.
0: Sí, el que passa és que sempre es diu que l'aspirant a guanyar el Tour no li interessa posar-se de líder la primera setmana, per un tema de...
1: Sí, si no és molt avorrit, no?
0: No, i d'haver de, diguem, ja assumeixes un protagonisme excessiu abans d'hora.
1: Sí, sí.
3: Bueno, però Pogacar és especialista en ser atípic.
0: Sí,
3: per tant,
0: també és veritat. És a dir, que podria ser...
3: Que pot ser, que
1: pot ser, perquè el Tour de Suècia que et deia jo, a la primera etapa...
0: Ja, i vinga, va.
1: Va arrencar i ja, des del primer dia, va posar el líder.
0: D'aquí la volta em sembla que també, no? Va arrasar, també.
1: Sí, va arrasar.
0: Per cert, va, un comentari final. Paula Olasi, què us sembla?
1: Espectacular.
3: Sí, és una noia que té molta projecció. Ningú s'ho... Bueno, sí que s'ho esperaven, però ara és... la número 1.
1: Sí, sí, sí.
3: Considero jo que és la número 1.
1: Nosaltres teníem informació privilegiada.
3: Sí.
0: Ah, sí?
1: Tenim una viciada.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Que ha estat molt de temps la metge de UAE, de les noies. I ja fa 2 anys jo, que ens va dir que havia fet unes proves amb una noia descomunals, i era la Paula. I ara s'està demostrant. O sigui, ha sortit, ho està guanyant tot.
0: Sí, però ha esclatat ara. O sigui, en 2 mesos ha esclatat.
1: Sí, sí, sí.
3: Uh-huh. Ha guanyat la Volta i ara va guanyar la Volta a Catalunya, també una Volta als Pirineus la setmana passada, i el Tour és una de les candidates, mm-hmm, del Tour femení.
0: Doncs també la seguirem, el Tour femení no passarà per Sitges, eh? De moment és el masculí, el femení encara el fan només a França. Però tot plegat serà el proper 5 de juliol, els ciclistes passen a les 3, la caravana passa a la 1... i els viciats han organitzat aquesta petita bicicletada sobre les 11, una miqueta per recórrer el recorregut i després per muntar aquesta fan zone, amb sorpreses, amb regals, amb música, amb animació, per esperar el pas històric de la Ronda Gala per Sitges, una cosa que no havia passat mai, passarà molt ràpid, però també farà una certa gràcia i sobretot ens deixarà unes imatges que valdran la pena. Carles Franco, Manel Llorent, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé tota la preparació i, bueno, i toquem fusta i ja us trucarem per veure com ha anat tot, vale?
1: Molt bé.
0: Vinga, fins ara.
3: Gràcies.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Les 10:41, no la reconeixia la sintonia, pensava que era cançó, pensava que era tema, com que hem canviat sintonies d'estiu, perquè estem ja a ple estiu, ara ja sí, i definitivament s'ha acabat el curs escolar. S'ha acabat el curs escolar, avui els nens ja no van a escola, ja s'han quedat a casa, o han anat al casal, o a casa d'avis, o amb amics, o de colònies, de convivències. Avui ja no han hagut de matinar per anar a l'escola, potser ho han fet per altres temes, però per anar a l'escola no. I nosaltres, aprofitant la vinentesa, hem dit, doncs escolta'm, quin gran dia avui que ja no hi ha escola per parlar justament d'escola, per parlar de temes educatius i a més fer-ho amb un punt de nostàlgia probablement, amb un punt de record, d'homenatge també, perquè Sitges aquest any dues de les escoles públiques del municipi han celebrat aniversari, 50 anys d'escola Miquel Utrillo, 25 anys d'escola Maria Usó, es diu aviat, són molts anys i per tant moltes persones, molts alumnes, molts nens, moltes nenes i molts professors que han passat per aquests centres i que han vist doncs, passar també alumnes per les seves aules, com els centres canviaven, com canviava també el sistema educatiu, com canviaven coses, algunes a millor, altres potser no tant, en qualsevol cas, aniversaris importants i dels que avui en volem parlar, en volem d'alguna manera també retre homenatge, així que avui parlem de l'aniversari de l'Utrillo i de l'Usó. I ho fem parlant amb professors de l'escola, alguns en actiu, algunes en actiu encara, altres ja jubilats des de fa anys. L'escola Miquel Utrillo fa 50 anys que és a Sitges i per tant entendran que hi ha molta gent ja molt jubilats. Ens acompanyen avui en José María Irigoyen. José María, don José María.
1: No, ara no.
0: Ara ja no, eh? Però li deien però, don José María.
1: Abans sí.
0: Encara li deuen parar pel carrer, li deuen dir...
1: Sí, els alumnes més grans.
2: Sí,
1: don José María, no? Digues don José María.
0: Bon dia, José María Irigoyen, Joan Moll, bon dia.
2: Bon dia. A mi no em deien don Joan.
0: A tu no et deien don
2: a
0: Joan.
2: A mi directament Joan.
0: Joan.
2: O en Joan,
0: no? Tots dos professors a l'escola Miquel Utrillo. En quina etapa, en quin període, José María?
1: Jo vaig venir l'any 69.
0: Sí?
1: I vaig estar en l'escola Esteve Barrachina, que abans
0: sí?
1: es deia Escola Nacional.
0: Les Nacionals, sí,
1: Escola
0: sí.
1: Nacional. I després, quan vam fer el Miquel Utrillo, vam pujar perquè jo estava a la segona etapa.
0: D'acord. I fins quin any?
1: Pues fins 2009.
0: Caram, és a dir, tota una vida,
1: sí.
0: Tota una vida laboral a l'escola Miquel Utrillo. Joan, en el teu cas.
2: Bé, l'escola Miquel Utrillo s'havia inaugurat el 1976,
0: sí.
2: El José María va ser dels primers que va pujar allà. Jo vaig arribar 6 o 7 anys més tard, a l'any 83, quan ja hi havia allò de la normalització lingüística del català,
0: sí.
2: I porto... Vivint a Sitges 44 anys, però a l'escola jo hi vaig fer fins al 2015, sí.
0: Déu-n'hi-do també,
1: Déu-n'hi-do,
0: trajectòries.
1: Sí, vida.
2: No van canviar mai d'escola, per què? Tot i tenir els punts per poder fer-ho, poder demanar trasllat, per què?
0: Ara ens ho explicareu, per què.
2: Després
0: ho explicarem. Per què us vau quedar a l'Utrillo? Ens acompanya també la Carmeta Gómez, bon dia, què tal?
3: Hola, bon dia.
0: De l'escola Maria Usó. La Carmeta encara és en actiu, però des de quants anys estàs a l'Usó?
3: Doncs em van enviar aquí el 2003.
0: Des del 2003?
3: Sí, el setembre del 2003 va ser... El meu destí.
0: El teu destí. Per tant, ja més de 20 anys també amb aquesta escola, és
3: sí,
0: a dir,
3: sí.
0: Gairebé des de l'inici .
3: Gairebé.
0: I la Núria Montpeó, també professora en actiu, i des de...
4: Jo vaig entrar a l'escola el 2010.
0: El 2010. Per tant, diguem que més recent, però
4: sí.
0: També hi ha una trajectòria acumulada en aquesta escola, 25 anys al centre. Clar, vosaltres que esteu en actiu... com es diu això de celebrar un 25è aniversari d'un centre quan vosaltres també acumuleu ja anys? És a dir, no és allò que acabes d'arribar, no? Carmeta, en el teu cas, que gairebé es compleix aquests 25.
3: Home, la veritat, amb il·lusió, perquè jo vaig començar als barracons, no? Em deien els barracons, i veure l'escola tal com està ara, que el canvi també va ser difícil, perquè vam, amb molta il·lusió, però també vam estrenar una escola que doncs, també tenia les seves coses. I ara veus una escola que ja, clar, està assentada i que ja té una mica d'història. memòria. Molt bonic, molt bonic.
0: Sí, sí, té pes. No sé si, Núria, això d'alguna manera pesa, és a dir, quan estàs en una escola que saps que té història al darrere.
4: Home, sí, tant. A més, fa molta il·lusió perquè quan van fer les celebracions, tots els exalumnes, el record que tenen, quan tornen, com recorden l'escola, com recorden els mestres de més, no? D'això, com la Carmeta, que està sempre amb els peques, P3, P4, i com t'abracen i com diuen «Ai, recordo aquella sortida, recordo...» És molt maco, molt maco.
0: Tot record, José María. Són muchos años en el Utrillo, molts anys a l'escola Miquel Utrillo. Quin és el record més especial que guardes de l'escola? Quin és el moment que dius, hi ha un moment que jo el recordaré sempre? No sé si un moment del dia, saps? És a dir, no un dia concret, però sinó un sentir de l'escola que recordis allò profund.
1: Un sentir és que és la unió dels pares, eh? Van començar, van participar molt, van participar amb els pares i va haver una unió amb l'APA, amb els pares, fent festes, fent sortides, fent sortes per al fi de curs, per anar d'excursió.
0: Clar, perquè en el teu cas, José María, tu vas anar a la, diguem, vas estrenar l'escola Miquel Utrillo. Sí, com va ser allò? Com va anar allò?
1: Va anar molt bé. El segon trimestre...
0: Que per una escola que ara... És una escola, òbviament, és una de les escoles potents a Sitges, després del Barratxina, diguem, és l'escola més històrica que té el municipi, una escola que ara està rodejada de cases, de gent, d'activitat comercial, però en aquell any, l'any 76, no? 76,
1: sí,
0: era...
1: Sí.
0: Allò quedava lluny, l'Utrillo.
1: Era un descampat.
0: Clar, clar.
1: Estaven construint molt, van venir molta gent de la resta d'Espanya i a poc a poc pues, hi va haver ganes pares a la gent. Pues,
0: una... Per tant, el que recordes és unió... Diguem,
1: unió dels pares.
0: Amb els pares, amb les
1: pares,
0: famílies.
1: Amb els alumnes i les famílies.
0: Caram, no tinc molt clar... que és el record que els hi quedi els que entrin ara. No ho tinc molt clar, això. Ara després ho parlarem, eh? És a dir, no sé si aquesta unió amb les famílies, escola, allò, claustre, famílies, ara és una cosa tan evident.
1: Sí, però en aquella època és una fita d'obtenir aquesta unió, eh?
0: Uh-huh.
1: Era molt positiu, molt positiu.
0: Joan, i en el teu cas, en tots aquests anys que vas estar a l'Utrillo, què és el que recordes? Quin moment o què, amb què et quedes a l'Utrillo? Si diuen una cosa, que et quedes amb l'escola Miquel Utrillo i la lliguem amb allò que deies, eh? Per què em vaig quedar a l'Utrillo, tot i poder haver marxat?
2: Mira, en una escola hi ha alumnes, hi ha mestres, companys, i també hi ha pares i altres, i personal de menjador, i etc. Però amb els que més estones estàs és amb els alumnes. I el record que tinc, sobretot, és amb els alumnes.
0: Els alumnes.
2: Amb els profes també, perquè la mitjoreta aquella de pati que vas a fer el cafè, vas al bany i beure aigua, es relaciones amb ells. Però la resta del dia estàs amb alumnes. El dia que van fer, no fa gaire, fa un mes, així, van fer a la festa al Miquel Utrillo, van fer... una festa, una trobada d'exalumnes i de mestres, vaig estar 4 hores seguides no parlant amb mestres, que ja els veig, els jubilats els veig cada dia passejant pel passeig i tal, sinó parlant amb els antics alumnes que havia tingut, alguns els reconeixia, d'altres no, i vaig estar 4 hores seguides parlant amb ells, o ells em parlaven a mi, i em va agradar molt aquella festa.
0: En el vostre cas, el tema de ser mestre, de ser professor, va ser una cosa vocacional? Ho vol tenir clar des del principi? Com va anar?
1: Pues, no, era vocacional. Jo és que va passar que jo vaig acabar el batxillerat superior,
0: sí,
1: i després va fer el magisteri també.
0: Sí.
1: I vas començar a estudiar també una enginyeria a Saragossa.
2: Enginyeria de què? De quina especialitat?
1: De màquines elèctriques.
0: Uh-huh. Vale. I com és que vas acabar aquí, a Sitges, al Barratxina, fent de professor?
1: Perquè jo havia estat un parell d'anys a la província de Saragossa.
0: Sí.
1: I l'últim poble era un poble molt petit, de 50 habitants. Tenia una unitària, havia... dos unitàries.
2: Calatayud? No, no era Calatayud. No,
1: no,
2: més petit.
1: Més petit,
2: no?
1: Calatayud.
2: Perquè ell és de Calatayud.
1: Hi havia dos unitàries. Jo tenia, en aquell any, tenia 5 alumnes només en aquesta unitària.
0: I caram, aquí les que estan en actiu han dit, ostres, 5 alumnes, 5 luxe.
1: Però o sigui, volien suprimir-la, se va suprimir l'any següent. Per tant, va sortir el concurs de trasllat,
0: sí,
1: i va dir, però voy a començar pues, la província de Saragossa, pobles més grans de 2.000,
0: sí.
1: La província de Barcelona, pobles més grans de 2.000.
0: Sí.
1: I va en el concurs de trasllat d'una comunicació, se l'ha adjudicat Sitges.
0: I vas arribar a Sitges.
1: Sitges.
0: I vas descobrir que entenc que no coneixia Sitges de res abans.
1: No,
0: eh?
1: No, és d'alguna postal.
0: I la primera impressió, què?
1: Molt bona, sí, a més.
0: Home, és que t'hi vas quedar, no?
1: Eh?
0: Que t'hi vas quedar?
1: Sí, apa, que sí, claro. Però molt bona perquè quan vens d'un pobre de l'interior,
0: sí,
1: venir a la platja, pues és, te sobre la vida, sobre un canvi impressionant també.
0: Mm-hmm. Joan, en el teu cas?
2: La pregunta
0: era com, o sigui, com si era vocacional això de ser mestre, com arribes a Sitges?
2: A veure, jo volia ser actor de teatre o de cinema.
0: I et va una mica, eh?
2: O doblador de pel·lícules, d'aquest actor de doblatge o una cosa així. O pintor també volia ser. I però tenia
0: artista.
2: Sí, exacte. Tenia un oncle que era mestre a Barcelona i va dir, aquí necessitem mestres de català i tu, com que és menorquí i has fet un curs de menorquí, podries venir aquí a fer de mestre de català, però hauries d'estudiar magisteri. I jo, bueno, bé, estudiarem. I vaig venir a Catalunya, perquè jo soc de Menorca, i vaig mentre estudiava a Sant Cugat, a la sala de formació del professorat, a les tardes anava a aquesta escola a fer classe de català i em vaig treure el títol de català i tal. I després vaig anar a l'Emili i em van dir, quan vaig acabar, tens una plaça que pots demanar plaça, la que vulguis, de tot Catalunya, pots triar allà on vulguis. I jo vaig posar, en primer lloc, Sitges. En segon...
0: Per què?
2: En segon, Cadaqués per Dalí i tal, i Sitges pues, perquè havia sentit a parlar...
0: Pel vincle aquest artístic, eh?
2: Això. Però no per això, sobretot, només, vull dir. Sinó perquè a casa, no a casa, sinó a casa dels avis, jo pràcticament vivia a casa de l'àvia, a casa dels avis, era la meva padrina, com ara fan alguns, i allà tenien una fotografia de la Sireneta i els meus avis. El meu avi es deia Bartomeu, curiós, i l'àvia Bàrbara. I jo preguntava, on és això, on és això? Quan era petit, i em deia, oh, Sitges, i jo, oh, Sitges, oh, és que bonic. I un dia vaig venir a Sitges amb unes amigues i tal, i uns amics, però feia molta calor i hi havia ombres en lloc i tal. I quan va ser l'hora de triar, vaig triar Sitges, i em van donar Sitges.
0: I aquí vas venir?
2: I continua sense ombres, i vaig estar aquí tots aquests anys sense demanar trasllat, perquè em trobava molt a gust per l'ambient familiar que hi havia amb els mestres, no en tots, però en la majoria, i amb els alumnes, en un ambient familiar.
0: Un ambient familiar que veurem, eh? Com ha anat evolucionant això, i si aquest ambient familiar, que sabem i ens consta que es treballa des de les escoles i això, però que jo crec que s'ha complicat la cosa, bastant. I qui? Sí que hi era la inauguració de l'Escola Maria Osó, és la Carmen Pardos, que va ser la directora els primers anys de l'escola. Avui la Carmen no pot ser aquí perquè està gaudint de la seva jubilació a terres gallegues. Carmen Pardos, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia a tothom aquí.
0: Recordes la inauguració de l'Escola Maria Osó?
5: Doncs, bueno, la inauguració realment, la inauguració oficial es va fer ja una vegada que vam estar a l'edifici actual.
0: Ja sense barracons, ja, eh? Però recordes, sí, el primer dia, doncs? El primer dia de l'escola amb els barracons, el recordes?
5: Sí, home, i tant, i tant. Home, doncs pues sí, el recordo ja amb molt de carinyo, perquè per nosaltres no eren barracons. Com els deia els nens fa uns dies que vaig anar a l'escola a parlar, eren com les casetes del conte dels tres porquets.
0: Mm-hmm.
5: Però nosaltres érem els porquets bons i el llop no podia menjar-nos.
0: Uh-huh.
5: Aleshores, sí, amb molt de carinyo, perquè, bueno, es va iniciar amb dues mestres de l'Escola Barratxina i a l'any següent ja vam arribar el Nico i jo,
0: uh-huh,
5: que ja eren mestres definitius.
0: Carmen,
5: bueno,
0: durant quina etapa vas estar a l'Escola Maria Osó?
5: Pues vaig estar des de l'any 2001 fins a l'any 2012.
0: fins al 2012. I sempre la direcció?
5: Sí. No, el primer any vaig ser tutora de P5, de P3,
0: sí.
5: I teníem 28 alumnes,
0: Caram!
5: Res, ara que no volen augmentar les ràpides...
0: Caram! Digue-ho,
5: pues sí.
0: L'any 2001, 28 alumnes a P3, Per aquells
5: sí,
0: que es
5: sí,
0: queixen
5: sí.
0: ara, no? Els hi vols dir...
5: Sí, sí, va ser molt, molt encoratjador perquè, els companys eren molt agradables i, m'ajudaven, perquè jo ja vaig venir amb 50 anys.
0: Uh-huh. I com vas arribar aquí a Sitges a l'Osó?
5: Pues vaig arribar perquè jo tenia ja una casa a Sitges,
0: sí.
5: I veníem tots els estius i quan van canviar de... i treballava a Sant Just d'Esbert,
0: sí.
5: Que venia procedent del País Basc, allà vaig estar molts anys treballant.
0: Mm.
5: I aleshores, quan van canviar de... que es van treure 7è i 8è per anar a l'institut, a mi em van fer triar o t'anaves a l'institut a fer matemàtiques a Sant Just d'Esbert o me vaig especialitzar en educació infantil a l'estiu en unes opos restringides que van fer. I aleshores la vaig treure i me van donar en comissió de serveis Sant Pere de Ribes.
0: Uh-huh.
5: I aleshores a Sant Pere de Ribes també va passar una cosa curiosa. L'escola, que era única, amb molt, molt gran, molt gran, amb 5 línies o 6, també es va dividir perquè van crear l'escola de la Riera. I llavors també vaig tenir que dividir-me, o me quedava als costarets o anava a la Riera. I vaig dir, pues saps què? Que acaben d'obrir una escola a Sitges, i a més és on visc jo, a Sitges al Maria Usó. I així va ser.
0: I així va ser, que vas venir aquí a Sitges Maria Usó. Tens,
5: sí, sí, sí. I a més amb molta il·lusió, perquè recordo quan els nens petits anàvem a la pediatra i allà parlàvem de coses amb les mares i tal, i jo vaig aprendre molt en Sant Pere de Ribes de l'educació infantil, que no en sabia, perquè jo era de mates, i aquelles de 8è. I deia, oi, que il·lusió, perquè els meus fills ja els vaig matricular aquí a Sitges, però no feien les coses tan boniques que feien allà a Sant Pere de Ribes, almenys a l'etapa infantil, no? I aleshores vaig dir, jo me'n vindré a Sitges i muntarem una escola que faci molts projectes, moltes coses innovadores, i així va ser.
0: Escolta'm, i ara que has estat a l'escola a l'Osó aquests dies amb la celebració, com veus l'escola ara? Encara guarda aquella essència que tu creus que vas instal·lar?
5: L'escola guarda tot el bo que es va crear quan estaven els barracons i els primers anys de l'edifici nou. I, a més, ha anat evolucionant favorablement. Han canviat, treballen per ambients, noves tecnologies, se continua fent el projecte de llengües estrangeres, que és el que caracteritza una mica el tarannà de l'escola.

0: res.
1: Quin drama, això, ja. Abans no devia passar això, no? Els nens demanaven anar a una escola i entraven a aquella escola, eh? Ara això és...
0: Bueno, no, sí, això ja ha canviat molt, però bueno, en el cas meu, a P3, com que es va fer aquella escola nova, sí, als barracons...
2: I a quina escola?
0: Pues, arribàvem de nova matrícula i pomba, vinga, tots cap allà, tots cap a la Carmen. No podíem dir res, Bueno, ja està bé.
1: Carmen, per aquí la Carmeta va sentint... Carmeta, tu arribes al 2003 a l'escola Maria Usó, per què? Com arribes a Sitges?
3: Ara, això no sé si ho puc dir, perquè és per amor.
1: Ah, doncs, home, clar que podem dir-ho, per amor.
3: Per la parella, sí.
1: Molt bé.
3: Jo vaig posar una miqueteta, doncs, a sort. A mi m'agrada, veníem de vegades aquí a Sitges, Barcelona, Vilanova, i el primer lloc vaig posar Sitges.
1: Que és del sud, no? És valenciana?
3: Lleidatana.
1: Ah, Lleidatana.
3: De Lleida. Jo només vaig estar 7 anys a la Pobla de Segur de Mestre i ja vaig aterrissar a Maria Usó i aquí m'he quedat. I amor, ja no sé si pel marit, per les nenes o per l'escola.
1: O per l'escola.
3: Oh, i tant, sí. Uh-huh. És veritat que atreu moltíssim quan comences a treballar en un lloc i estàs a gusar, no només per la comunitat educativa, que ho dèiem ara, per la manera de treballar a l'escola. La Carme també tenia un encant, amb això de vinga, innovar i fer coses, i això engresca molt. I aquí em vaig quedar, sí.
1: Núria, també és aquest tarannà engrescador de l'escola el que t'ha fet quedar?
4: Sí, sens dubte. Totes les idees noves, tot el personal, quanta gent ve a l'escola, Carmeta, i diu, enlloc he estat tan a gust com aquí, tant de bo em pogués quedar. Hi ha gent que es pot quedar, hi ha gent que no, depèn de la situació de cadascú, però l'ambient que hi ha entre docents, famílies, és molt maco.
3: Crec que és una cosa que destaca, del Maria Usó.
1: Sí. Aquest ambient, no? Sí. En l'època vostra, José María, clar, entenc que en aquell moment, quan demanaven anar a l'escola Utrillo, no hi havia problemes de no pots entrar, no? És a dir, l'escola Utrillo encara no passava.
5: La llista anava augmentant. Jo
1: anava fent gran l'escola i hi prou.
5: Recordo de tenir en 7è i 8è 42 alumnes. Sí,
1: 42
5: alumnes.
1: És que això la meva generació ho hem viscut. Érem 42 alumnes a aula.
5: Clar.
1: Però clar, en aquella època José María estaven assentats al pupitre, no? Escoltant aquí el mestre, no?
5: Sí.
1: I prou, no? Ara diguem que la cosa ha canviat molt, no?
5: Sí, una mica, a poc han canviat, però bueno. Però jo vam començar ja a innovar perquè l'escola Miquel Utrillo, quan se va inaugurar, havia classes molt grans també, i ajuntaven dos cursos, el gran grup, el grup mitjà i el
1: petit. Els ajuntàveu, en aquella època?
5: Sí, pues en el 80, per ahí.
1: Això continua fent, l'escola Miquel Utrillo.
5: Sí, ja ho sé.
1: Ho saps, que sí. Això continua fent, i de fet, estètic, per fora no ha canviat gaire aquesta escola, És a dir, probablement
5: ha
1: canviat alguna cosa, però diguem que es reconeix encara l'escola,
5: sí,
1: no?
5: Sí.
1: La podeu reconèixer. Clar, com aconseguies que 42 alumnes estiguessin en silenci atenent-te, José María? Això s'ho deuen estar preguntant ara un munt de professores.
5: Bé, costava una mica, no? Però aprofitaves les classes dels matins, que quan estan
1: més fresquets, no?
5: Més fresquet, i l'aprofitaves. Les classes de la tarda, pues, més que nada, activitats i passar un a un, aixecaven la mà, això, com no és? Entonces jo anava passejant, i així s'aconseguia.
1: Joan, tu també tenies 42 alumnes?
6: No tant. Jo quan vaig arribar, vaig arribar a tenir 27, 28,
1: màxim. És a dir, ja estàvem amb les xifres
6: d'ara,
1: baixant,
6: sí.
1: En les xifres d'ara.
6: Va passar que en aquella època potser... Em sembla que hi havia una escola de Canyelles que no tenien institut i venien a 68 i 8è amb autocar a l'Utrillo.
5: Venien, sí.
1: Clar, vosaltres el que sí que vau viure és el 7è i el 8è de GB, no?
5: Sí.
1: Clar, vosaltres fèieu professors de GB,
5: sí,
1: no? D'educació general, no?
6: Sí, bàsica. Sí. Clar, jo amb nens més petitonets, maquíssims, fins i tot vaig tenir grups durant 4 anys seguits, segon, tercer, quart, cinquè, els mateixos, dos cops, imagina't, si estava bé, ells amb mi i jo amb ells. Però també van tenir grups a 7è, de repetidors...
5: Una mica difícils,
6: difícils,
5: també.
6: Perquè repetidors, abans d'anar a 8è...
5: Havia repetidors que tenien, havien repetit dos anys. Dos cops, tenien 16 anys.
6: A veure...
5: Una classe molt...
1: Clar, 16 anys, eh?
6: Un fent, mosso d'aquell...
1: Fent, sí, fent, a escola, quan ara 16 anys ja ets alumne gran d'institut gairebé, eh? Clar, amb 16 anys, és a dir, clar, clar, sí, sí. És a dir, ha canviat moltíssim això, eh?
6: Sí, sí. I va haver dos anys que va estar de moda allò dels skinheads, sí, o caps rapats, que mantenien a banda negra,

0: Carrapat, feien
1: amb
0: por.
1: les bombers,
0: Feien
1: no?
0: por,
1: Les...
0: eh?
1: Sí.
0: José María, havien de venir amb armilla i casc. No, en broma, ho dic, però va ser 2 anys amb nens més grans que va ser a la moda aquesta, però a part d'això, tot perfecte.
1: El professor en aquella època tenia un perfil més autoritari que ara?
0: Hi havia de tot.
2: Hi havia de tot,
0: perquè hi havia mestres que no els deixaven parlar res de res, ni aixecar la mà, ni opinar, i si feien un sorollet amb el llapis ja es posava... I d'altres, com jo, i com a José María, perquè són d'una altra pasta, un altre tarannà, pues mira, si xerraven baixet i no molestaven i el xiclet que m'estagaven no es notava, pues mira, allà. I jo intentava que es posessin en grup, no posar-los en fila, allà tots ordenadets, per ordre de
1: llista. Jo no m'he avançat, eh?
0: No, perquè jo, a mi, ja ho veia, els salesians, jo vaig estudiar amb els salesians, ja ho havien fet com a alumne, i em va agradar molt això, i per això potser em vaig fer mestre, per l'ambient que tenia jo quan vaig ser alumne. I em va agradar molt l'Utrillo perquè ja tenia patis i tenia...
1: Home, l'espai era un espai, continua sent un espai espectacular el que té l'escola Miquel Utrillo.
0: Va muntar un teatre, hi havia una sala audiovisual, sala Utrillo, i clar, la sala Ciència, més de tot això, doncs teníem un cinema el gran i un teatre, i ho vaig trobar molt, molt semblant.
1: Us deixaven, sentíeu que us deixaven innovar? Si us deixaven, és a dir, el claustre, el professor, les famílies, us deixaven proposar coses i poder-les aplicar fàcilment?
0: Cadascú tenia la seva manera de... el seu llibret, el seu llibre didàctic, no? Per exemple, el Carlos era molt aficionat a la història i contínuament pues, anaven d'excursions a Barcelona, a Tarragona, per tot arreu. L'altre era aficionat a la natura i venga excursions pel Garraf, amunt i avall. L'altre era un obsessionat amb el català i era jo, i venga l'ortografia i els dígrafs. I el José María, que era el profe de matemàtiques, que a l'hora del pati es quedava cada dia, no sortia, no anava mai a fer el cafè.
2: El que volia, vull quedar-me a Tuan a acabar això.
1: Per ajudar-los, eh?
2: Sí. Ajudar-los.
1: Feies com el reforç, diguéssim.
0: Feia el repàs, feia el reforç, amb els nens que els hi costava més.
2: Però els que volien, eh?
0: Els que volien, no, era...
2: Bueno, algú que deies avui, queda't al pati, perquè...
0: Era voluntari, però sempre tenia 7 o 8, eh? 7 o 8 que es quedaven allà cada dia. Jo no em vaig veure mai a la sala profes fent cafè o...
2: No, jo sortia només quan tenia vigilància del pati.
0: Ah, clar, vigilància del
1: pati. José María, anaves amb corbata, camisa, corbata?
2: No, no.
1: No, eh? Això no, eh?
0: Ni tampoc hi havia els quadros de Franco i la creu.
1: Bueno, jo tampoc sóc tan gran i he tingut professors al Barrachina, jo vaig anar al Barrachina, don Marcial, tots aquests, i algun anava al Celedonio, no.
2: És que Marcial anava sempre...
1: Marcial anava sempre amb corbata.
2: Amb corbata, sí.
1: Anava sempre amb corbata, és a dir, i a l'institut també vaig tenir algun, que ara Eduardo, no me'n recordaré el seu cognom, de matemàtiques era Eduardo, i també anava amb americana i corbata.
2: Sí.
1: Fins al mes de juny anava amb l'americana, pobre home, que jo pensava, no sé com s'ofega aquest home amb l'americana, vull dir que això també ha canviat molt, eh? Carmeta, Núria, vosaltres ni us imagineu anar amb talons allò amb traja, eh?
3: Impossible, perquè la dinàmica que portem ara no permet anar vestit segons com, impossible.
1: Clar, quan us parlen això professors veterans, com aquí el José María o el Joan, no? I us expliquen aquestes dinàmiques a classe, tot i que ells probablement eren uns avançats, no? A l'època, no? I se saltaven aquesta cosa estricta, no? I allò encarcarada, no? De l'aula, tots sentats a l'aula, i se la saltaven una mica, no?
2: Parlaven una mica...
1: I ja està.
0: Però algú vosaltres... mestre em deia...
1: Algun sí.
0: Em cridava l'atenció, a mi, eh?
1: Quan vosaltres ho veieu, això, què sentiu?
3: Bé, he viscut com a alumna.
1: Clar, com a alumna.
3: El que passa que jo crec que gràcies a ells, doncs, no? Aquestes iniciatives, aquest trencar amb el que... Doncs, també hem viscut moments molt macos, eh? com a estudiant, jo tinc molts bons records, però és veritat que quan passes al davant com a mestre o com a professor, doncs, aquestes coses és el que distingeix, no? I que crec que ells era potser més etiquetat amb el tipus de mestre, no? Cadascú tenia, veig, no? Una mica d'un perfil en concret, però ara s'intenta unificar una miqueteta, doncs, a nivell d'escola, i que sí que crec que estem creixent moltíssim. Vull creure que de manera positiva i de manera molt favorable, doncs, cap a aquesta metodologia més d'experimentació, doncs, de poder bellugar-te per l'aula, de descobrir moltes més coses, no? És molt diferent, crec.
1: Carmen,
4: Digues.
1: Escolta, jo no sé si penses, però, que hem perdut massa o que els professors heu perdut massa l'autoritat.
4: No, no, jo penso no, que no han perdut l'autoritat perquè els mestres es fan estimar de seguida pels seus alumnes i per les seves famílies, precisament perquè sempre s'han ofert i estan pendents de les necessitats dels nens. És el que interessa, no? I penso que l'autoritat, el dir-te de vostè, que jo també he anat a aquestes escoles,
1: sí, sí,
4: el dir-te de vostè, no, el parlar de tu, el, bueno, ara ja ni et parlen de tu, ara eres com la seva millor amiga a la feina, no? Això és molt enriquidor.
1: Però això pot ser...
4: Arribes a casa esgotat, però amb l'alegria de tornar el dia següent.
1: Núria, però no sé si, per exemple, hi ha un punt de perill també en això, no? En el que et vegin gairebé com una amiga, no? Una col·lega, potser vosaltres que esteu més petitons, no? Però si estan amb nens més grans, no? Que és el teu cas, no, Núria?
5: Jo sí.
1: Estàs
5: jo...
1: amb nens de...
5: 5è i 6è. Jo sempre els acomiado. Cada dos anys jo em graduo.
1: Sí, estàs amb els grans de sí, l'escola. A aquest punt que et vegin gairebé com una amiga, no? A més, en tu cas que ets una noia jove... Com es gestiona això, no? Perquè d'alguna manera entenguin que sí, que bon rotllo, el que tu vulguis, però txt, aquí la que decideix soc jo, no?
5: Sí, jo penso que part de la nostra feina és trobar aquest equilibri. Que el dia de la graduació, la setmana passada, et diguin que tu has sigut com una segona mami o que en aquell moment tu vas estar o el vas abraçar o li vas donar la mà, això dona sentit a la feina, però sí que és veritat que... És una feina que s'ha de treballar durant molt de temps per el que tu dius precisament, perquè a vegades de dir, sí, molt bé, bon rotllo, però aquest és el meu lloc i aquest és el teu, no? No t'equivoquis.
1: No et passis,
5: perquè
1: no?
5: Més amb, doncs això, amb 11-12 anys, doncs no és com la Carmeta que tens de 3 anys. Llavors, bueno, és maco aquest feeling, aquest lligam que fas és preciós, perquè a més és això, són nens ja que tenen unes converses que per mi són precioses. Jo crec que amb nens de 4 anys, fa tants anys que estic amb nens grans que em costaria molt en aquest sentit. Però sí, sí, és això, és trobar l'equilibri entre que puguin confiar en tu, que et puguin explicar que els hi ha passat una cosa, però que a la vegada puguin saber que tu els hi diràs fins aquí. O això ja no està bé, no? Mm-hmm.
1: José María, i quin és el truc per generar aquesta confiança amb l'alumnat? En el teu cas, com ho aconseguies?
2: El truc és ser amic dels...
1: Ser amic.
2: Amics dels alumnes, no? I ells van confiar i mira, els alumnes que he tingut, aquells més conflictius,
1: sí?
2: Són els que trobes al carrer. Oh, José María!
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Però tu i no els hi dius ara, ostres, que ara amb el curs que em vas donar, eh?
5: I tant.
2: Donar,
5: i tant.
2: Sí. Però us reconeixen que han sigut conflictius i ves una estima i un...
1: Ostres, José María, i quan trobes un alumne d'aquests, no? Dient conflictius, és a dir, allò que diguem que et portava una mica de mal de cap a l'aula, eh? I quan el veus ara de gran, no? Que et ve a saludar i que a sobre ho fa amb estima... I sobretot, quan entenc que el veus, doncs que ha fet la seva vida, que s'ha format, no sé què, quina sensació et genera això?
2: Quin canvi, sempre impossible que hagi donat aquest canvi, però quan es tornen majors, pues ja reconeixen la tasca que has fet, eh? I el carinyo que les has donat.
1: Clar, és que això deu ser el més satisfactori, no? Sí. Per un mestre, no? Veure un exalumne que de sobte doncs s'ha format, no? Amb allò que vulgui que sigui, que està treballant, no? Que vaja, que és una persona adulta ja, no?
3: Jo ara ja en tinc uns quants i la cosa que més m'ha impactat, a part d'aquests records, i de dir això de que estaves allí en aquell moment que no estaven, algú que ha elegit la mateixa professió i diu, és que jo sóc una mica, doncs per tu, ja sé que no és únicament, o recordar coses que feies molt concretes, no? O explicar contes, o que els llegies en veu alta, i ells, això és molt emocionant. I el que deies d'això de la proximitat, jo crec que és la clau, que ells sàpiguin que estàs a disposició, d'acord? És, no sé, com si en el fons som uns pares
1: com
3: i uns mares.
1: Com això que feia Josep Maria, no? Sí. Que a l'hora del pati sabien que si volien... Ell era,
3: que sí,
1: no?
3: Que estàs a disposició, que tu estàs allí, que pel que necessitin, en el moment que ho necessitin, perquè de vegades en els minuts, no, és molt diferent.
1: És més diferent, clar.
3: Hi ha moments que no estan predisposats al mateix. Crec que és molt important que nosaltres estiguem allí. molt, i és el que crec que en el fons recorden més, com nosaltres, no?
1: Joan, i com ho aconseguies tu? Com treballaves aquesta disposició?
0: Intentava que hi hagués un bon ambient amb el grup classe, que entre ells es respectessin, fossin amics, i si hi havia algun problema puntual, parlar-ho i aturar la classe de català o de matemàtiques i tractar el tema i resoldre'l, i es donaven la mà i continuaven tan amics. I hi havia, intentava que en tinguessin confiança, però sense tenir-me por, saps? I aleshores ells amb tota confiança m'explicaven els seus problemes que havien tingut al pati o a casa o el que sigui, intentaven parlar i fèiem bastantes reunions, assemblees de classe que es deien, bueno, bastantes, quan tocava. I si n'havien de fer alguna extra, alguna reunió de classe extra, també la, deien assemblees de classe, i anava molt bé. Clar, jo l'ambient de silenci complet pues no hi era. Quan jo parlava, potser sí, quan explicava, però jo no era un mestre d'explicar durant mitja hora. Jo en 10 minuts, un quart d'hora, la resta treballaven, treballant en grup i tal. No era aquell mestre que estava 3 quarts d'hora explicant i després l'últim quart d'hora a fer deures, a fer treballs, activitats i a córrer cuita i després a casa a l'ocavall.
1: Eren uns avançats, aquests homes.
0: No, a veure,
1: no,
0: jo
1: Núria,
0: reproduïa eren... els meus mestres que vaig tenir.
1: Bueno, doncs els dos mestres eren uns avançats perquè, clar, justament el model de canvi educatiu, no? El model educatiu actual, justament el que impera i el que parla, no? Corregiu-me vosaltres que sou en actiu, és això, no? És a dir, la classe magistral aquella ha desaparegut.
0: Un mestre distant amb els alumnes, a la tarima, i posar l'encerado i l'apicero, pues no, jo no, ja havia acabat. I a més, era tot més... Bueno, havien canviat les lleis, canviaven l'11, la LOMCE, cada
1: dos anys.
0: Això
1: continua passant,
0: Van canviant.
1: Això continua passant, perquè també ara estem amb la LOMLOE, em sembla que és ara.
0: Es diu així, ara.
1: Sí, sí. Això va canviant constantment i això és un mal de cap al
0: professorat. La teoria la fan els pedagogs, aquests que estan als despatxos, però després a la pràctica l'apliquem als mestres, observant els alumnes, mirant les seves necessitats, i si un nen era mogut, doncs era mogut, i què li has de fer? No podies fer res. Encara que
1: ara ja no és mogut, no, ara és lligar. Un nen amb diagnòstic, no? En la majoria dels casos, TDAH, no? Amb TDAH, no, Núria?
5: Se'ns complica el tema.
1: Ara la cosa s'ha complicat, però al final l'essència és aquesta, no, Núria?
5: Sí, el que passa que, clar, jo penso que amb els anys, jo que sóc relativament jove, tinc 42 anys, penso en com em van educar a mi, que era molt més magistral del que ella està dient, I ara tot és molt més motivador, molt més vivencial, i està molt bé, però clar, depèn de quin tipus de no, d'ensenyament estan demanant. Amb 28 alumnes a la classe és molt complicat. I per mi el problema més greu és la ràtio, que potser no hem vingut per això, però
1: no, i tant que hem vingut
5: realment,
1: per això,
5: o sigui, estan molt bé els ambients, els projectes, els treballs cooperatius, i això és xulíssim i motiva els nens, i a nosaltres ens encanta, i ho anem afegint, i s'ha d'afegir perquè funciona molt bé. Però clar,
1: no encaixa el model amb la, diguem, amb la situació actual de ràtios, no? De fet, estem parlant de les mateixes ràtios que tenia el Joan, 28 alumnes.
5: Jo l'any passat tenia 28 alumnes.
1: Sí, això no ha canviat gens. En canvi, el model educatiu, el sistema ha canviat moltíssim, tot i que el Joan, diguem, que apliqués la seva manera de fer bastant moderna, diguéssim, pels temps que corrien, però el model ha canviat moltíssim. Ha canviat moltíssim dels anys 80. Vaja, és que aquí diverses hem passat per l'escola en aquella edat. I això del Joan tampoc no era tan habitual. Tampoc no era tan habitual. Digues,
2: una cosa. I quan vas estar jo en la Barratxina,
1: sí,
2: va ser centre experimental de la EGB.
1: Sí.
2: Abans, a los 10 anys, els que volien estudiar anaven a l'institut,
1: sí,
2: veien l'ingrés,
1: sí,
2: i primer, segon, tercer i quart de batxillerat. I els que no, es quedaven a l'escola, pues, fent la seva formació i nada més. Però l'Esteve Barratxina va ser un centre experimental de la segona etapa.
1: Sí.
2: I vas tenir jo i altres professors que van fer 10, 11, 13, 14 anys, van sortir...
1: 5è, 6è, 7è i 8è.
2: Sí. Van sortir con el títol del batxillerat.
1: D'acord.
2: Entonces, van a ser un centre experimental, es feia...
1: Entenc que això és abans que s'implantés el BUP i el COU, abans.
2: Abans de que s'implantés la IGB. Sí. I caram, van sortir, els alumnes que van sortir
1: amb el batxillerat. Aquí a...
2: que abans,
1: tret aquí al Barratxina, eh? Sí, caram, no sabia això, sí. no ho sabia.
2: Van ser el centre experimental i van venir director de Saragossa... De
1: estem
2: Lleida.
1: Parlant de què? De l'any 70, de l'any 71? Estem de quin any estem parlant d'això?
2: Sí,
1: por ahí, no?
2: Sí, por ahí, sí.
1: Sí, sí, caram.
0: El Franco encara era viu.
1: Sí, sí, feia, sí, efectivament.
2: Feia un sistema que era per fitxes,
1: sí.
2: Fitxes, cadascú anava al seu ritme, al seu ritme, i agafar una
0: dia,
2: fitxa.
1: És que, clar, aquí la Carmeta va fent així. És que no han canviat tant les coses,
3: no, perquè el que es preval ara és la individualitat. És a dir, en tot i estar molts nens, el que fem és intentar acomodar-nos a cada nen, cada un d'ells. I ben bé és això.
1: El que feia el José María l'any 70, eh?
3: Clar, sí. Les fitxes, cadascú al seu ritme.
1: És fort, això,
3: no,
1: eh?
3: No, doncs amb fitxes, però sí, sí, és molt,
2: molt interessant. Agafaven una fitxa... Sortia, bé, ara agafa la seva. Bé.
1: I aleshores, què és el que ha canviat tant? Les famílies?
3: Jo crec que hi ha una miqueteta un canvi en general, eh? Social.
0: La societat.
3: Sí,
0: eh?
3: Social.
0: És la societat.
3: De...
0: No són els pares, són... és la societat,
3: sí,
0: que ha canviat.
3: Sí, jo no voldria etiquetar quin de, és...
0: Els mitjans socials, les xarxes socials aquestes que diem, són xarxes perquè enganxen, però socials són a vegades antisocials, no?
1: Clar, però ara estem veient com moltes coses en comú respecte a l'escola que feia José María l'any 70, 71, 72... amb l'escola que estem fent ara l'any 2026.
3: Amb recursos diferents.
1: Amb recursos molt diferents, sí, efectivament, i òbviament una societat completament diferent, sí, d'entrada, perquè l'any 70 encara hi havia el dictador per aquí, i ara diguem que per sort, no estem en això. Però, clar, hi ha moltes coses en comú. Per tant, què ha canviat la societat? Només ha canviat la societat?
5: Jo penso també que la vida de les famílies és molt diferent. Mm-hmm. Que vivim a un ritme, les famílies, les mares...
3: La conciliació.
5: La conciliació, el treball, els extraescolars, la feina pròpia, la parella... Penso que tot és tan exigent que és molt difícil arribar a tot, no? I a vegades el que deia
1: José María.
5: El José María, de com les famílies s'impliquen, penso que cada vegada, no? També ho dic com a mare de família nombrosa, que se'ns fa molt complicat poder, no?, tenir temps per coses que...
3: I també la implicació, crec. La implicació, crec que tots els pares i totes les mares ara, doncs, ens involucrem molt en tot això. Volem saber què fan, tenim interès en... I, doncs, això també porta una miqueteta a voler interferir o intervenir. I
1: massa? Som massa intervencionistes?
0: Els whatsapps. Whatsapps de classe, a vegades...
1: Això no ho vas viure, tu, no, Joan? Els whatsapps?
0: Ho estic vivint, ara.
1: Però ara no
0: tinc
1: estàs...
0: Tinc una filla, mestra.
1: Ah, d'acord. Ho vius de manera passiva, eh? De manera passiva. Uh-huh.
3: No sé, jo crec que a la seva manera també tot això es fa per un bé i per un interès que abans, doncs, les famílies no eren conscients.
1: Per descomptat, la finalitat sempre és el
3: I
1: bé,
3: tant.
1: Sempre,
3: sí.
1: Sempre. Això mai ho posem en qüestió en cap tema educatiu. És a dir, les famílies, en un 99% dels casos, el que miren és pel bé dels seus fills. Això no significa que sempre que ho facin sigui el millor, que la manera sempre sigui la millor, perquè és veritat que potser de vegades són massa intervencionistes, no? Clar, jo no sé si José María, a ti t'arribaven pares o mares i et qüestionaven la nota que li havies posat a l'alumne, per exemple.
2: Alguna vegada sí que ha passat.
1: Alguna vegada
2: sí,
1: havia passat.
2: Perquè quan era una assignatura que quedava, mira que el meu fill només li queda aquesta assignatura i sí... I depèn si anava 4,5, vinga, pues, aprovat, no? Però sí, altres vegades no es podia fer res. Uh-huh.
1: Però perquè... era habitual? No era gaire habitual.
2: No era habitual, no.
1: Clar, jo diria que ara és una mica més habitual.
2: Ara més, sí.
1: No?
5: Sí, és
1: de
5: més
1: pares,
5: habitual.
1: Que en molts casos és simplement una qüestió de voler saber, no? És a dir, no vull dir això que ho vulguin exigir, però entenc que ara ja... O sigui, els pares tenen molt més interès en saber el per què d'aquella nota, no?
5: Sí, sí. Sí. Sí, a vegades qüestionen, eh? Alguna vegada qüestionen i a vegades no ajuden en el sentit de... Bueno, que els hi posen molt fàcil. No, quan el nen et diu, és que la mama no m'ha posat la carpeta, i jo dic, carinyo, la carpeta és teva. No és de la mama, no? I això a vegades...
1: Aquesta bombolla, no? Sí. Que hem creat ara, sí. No, moltes vegades les famílies amb els nostres fills. Abans, sí. Els fills eren més independents i més autònoms, no?
2: Però
1: no?
2: Le donaves el control corregit.
1: Sí. Venia, ai, el control, no, jo també feia controles, és veritat, estic ara com revivint èpoques, eh, José María?
5: Sí.
2: I deies, mira, aquí m'ha posat mis punts, podia ser un punt, però anaves amb ella, i d'acord, si tenia raó, i no, però això no.
0: Jo l'últim any no hi havia controles, tenia un llibre digital, i era el llibre digital que posava la nota.
1: Vull dir, però ho noteu que abans, diguem, els alumnes eren com més autònoms i més independents, hi havia menys dependència de la mare, del pare, com menys protecció. Protecció entesa com de bombolla, una mica.
0: Una cosa és protecció, que està bé, i sobre protecció això ja es passa. Mm-hmm. Perquè si tu fas una nota a l'agenda dient al seu fill s'ha de comportar, i en lloc de venir a parlar amb el mestre o la mestra, a veure què ha passat, a veure si ho podem solucionar, doncs se'n van directament a l'equip directiu, la directora, el director, aquesta mestra és no sé què, i pues, comença pel WhatsApp a criticar, i no tots els pares estan d'acord del grup de WhatsApp, i van i li expliquen al mestre o la mestra allò que diu aquella que li ha dit, i aquí s'arma la...
1: Hi ha molts canals, ara, molts canals. Carmen, que et tenim aquí al telèfon, escolta'm, i estàs aquí escoltant, entenc atentament la conversa. Carmen, jo volia preguntar, en tant que directora, El més pesat, el més dur, és la burocràcia? Abans que parlàvem d'això, de la LOMLOE, no sé què, tots aquests canvis de programari que us obliguen els mestres, òbviament, a canviar moltes vegades dinàmiques de curs. No sé si el més pesat de tot plegat és aquesta part burocràtica.
4: Bueno, jo penso que no només per la direcció, sinó per tots els mestres. Uh-huh. Jo penso que, a lo millor m'equivoco, perquè sóc ja més gran, però jo penso que més que la ràtio...
1: Sí?
4: Tant és 20 com 25 per mi sí, és tota la feina de burocràtica que han de fer els mestres, que en altres països fan els inspectors d'educació. Aquí te fan fer, cada any canviem el projecte lingüístic de l'escola, amb les lleis que se posen en la política en l'ensenyament. Allí, jo me'n recordo, al principi era tot lletres, el DSB, l'ABC, era una cosa, el PLL. O sigui, ara... Tots els mestres, en comptes de dedicar el temps que tenim a l'escola, no? Aquella horeta de sense criatures, per preocupar-te d'elles, parlar amb el company si han vist alguna manera de millorar, no, te l'has dedicat a redactar projectes lingüístics que després et tomben.
1: És que això, Carmen, no ho expliquem, Això no ho expliquem. Ara, aquest any amb les vagues, amb totes aquestes vagues d'educació, un dels reclams que apareixia, que a més no era el que els mitjans en feien més ressò, però a mi em semblava molt, molt curiós, justament era aquest, el que demanaven els mestres, una rebaixa de la burocràcia, perquè per el que deies ara, no? Que és justament el que estàs explicant, és a dir, fa 25 anys hi existia això, És a dir, aquesta... Sí, entenc que això va a més, m'imagino, no, Carmen? O va anar més? Tu vas sentir que anava més?
4: Sí, suposo que cada vegada més. Jo quan em vaig jubilar me vaig quedar al cor una mica trencat pels companys, per les famílies, pels nens, però el que més alliberament em va donar vaig dir, ostres, adeu projecte lingüístic, t'ho juro. Vaig dir, adeu burocràcia.
3: De fet, la Carme el darrer any que va estar a l'escola va estar de paral·lela i va gaudir de mestre de 5 anys, de nens de 5 anys, que era irreconeixible, Carmen?
4: Jo de tu vaig gaudir també.
3: Que bonic, gràcies, igualment.
1: Clar, José María, jo no sé si en el teu cas, tu, és a dir, la teva feina en què consistia? Anaves a, preparaves la classe, la matèria, feies la classe, corregies exàmens, però tenies tots aquests projectes, havies de preparar tota aquesta burocràcia, també l'havíeu de fer?
2: Sí, perquè quan acabava el trimestre, en aquella època hi havia 5 avaluacions
1: cada
2: 2 mesos.
1: Sí, cert.
2: Cada 2 mesos. Entonces, claro, al final habrías de posar notas y había la burocracia de pasar las notas a mà.
1: Bueno, en aquella època era manual, a més, efectivament, era una a una, allò anar redactant la targeta, però diguem que s'acabava aquí la feina, posaves la nota, feies l'avaluació...
2: L'avaluació, havia la reunió de tots mestres...
1: A claustre,
2: d'avaluació, i algunes, pues, ja quedaven així... Mm-hmm. Luego passar-les al seu butlletí i a l'arxiu.
1: I a l'arxiu. Sí. Núria, anaves a sentir quan feia això de la burocràcia, la Carmen, eh? Això és el més pesat, eh?
5: Sí, perquè tot, ara sí. Que no tenim nens, és que no acabes. Tot està escrit, totes les reunions amb les famílies, amb els psicòlegs amb qui t'hagis reunit, tot passat a PDF, tot signat oficialment, i cada vegada és com això, que va més, que va
3: I
5: més.
3: Fins i tot els informes, eh? Ara deia un butlletí, nosaltres ara fem informes que de vegades semblen llibres, perquè fem tot qualitatiu i és que no s'acaba mai.
1: Per tant, rebaixa de burocràcia, i això com s'arreglaria, per exemple, com deia la Carmen, amb inspectors tècnics, és a dir, persones que s'encarreguessin a les escoles només de fer això? Seria una possible solució? Us agradaria? Us visualitzeu això?
5: Si tota la feina que ens traguéssim seria benvinguda, clar.
1: És a dir, entenc que com a mestre el que voleu fer és estar amb els alumnes i ensenyar-los, no? Aquest és el desig màxim d'un... O sigui, és la feina que realment vols fer, no?
5: Clar, és la sensació de no arribar perquè sempre tens coses per passar, no? Coses per arxivar, coses per signar... I al final la teva feina, no? Penses que és aprofitar al màxim, clar, està...
3: El que vols és preparar l'aula, preparar el que faràs amb ells i amb elles. És que, en el fons, la nostra feina seria aquesta. De fet, en el fons, tots aquests documents m'agradaria saber...
1: On van? A mi també.
3: Quina quantitat de lectors té?
1: I qui els llegeix? A
3: llavors,
1: mi també m'agradaria.
3: Podem revisar la funcionalitat? No sé, caldria... Bueno, crec que és una mica difícil, eh? De replantejar una cosa quan s'han imposat ja un cop posades costa molt de...
1: Sí, però si és molt interessant això que planteges, eh? Tot això que feu, qui s'ho mira?
3: Sí, sí.
1: I després per què serveix? Perquè sí, entenc sí. Que això després, la gràcia és que algú s'ho miri i llegeixi i a partir sí. D'aquí s'apliquin canvis o no, no? Es facin coses, no?
3: No, és que de fet molts d'aquests documents estan contínuament amb reformulació, amb revisió i tornar a fer, llavors... No sé si tenim temps, eh? de fer-lo, revisar-lo.
1: Digues, Carmen, digues.
4: Clar, es fa un projecte, no, deia, que es fa, per exemple, un projecte lingüístic, una normativa de centre, qualsevol document en el que ha de participar el professorat i el consell escolar inclús, però es fa amb, tot el, bueno, amb totes les garanties de que tothom estigui atès, ho envies a inspecció o lo deixes a l'escola perquè vingui la inspecció a vigilar-lo, que estigui bé, està tot correcte, i a l'any següent la llei diu que l'has de tornar a canviar.
1: És que això és bueno, un mal de cap.
4: És un mal de cap, una pèrdua de temps, i és per renunciar.
1: Clar, i a més, uns canvis que tampoc no acaben d'entendre's gaire de per què, no? És a dir, per què de sobte aquest any hem de canviar respecte a l'anterior, quan de vegades el canvi...
4: Exacte,
1: no?
4: Perquè... ho tornes a fer quasi semblant, eh?
1: Que s'assemblen molt, moltíssim. Sí, sí, és sí. Com... Fa la sensació que hi ha un món educatiu als despatxos, aquesta és la sensació, eh? Que hi ha un món educatiu als despatxos, que prenen decisions, va no sé què, i després hi ha un altre món educatiu, que és el real, no vull dir sí. Que l'altre no sigui real, però que és el de carrer, el dels professors sí. A l'aula, no? I fa la sensació que aquí hi ha una desconnexió entre aquests dos mons que al final constitueixen tot el sistema educatiu, i hi ha una desconnexió entre aquests dos mons que dius, home, potser no sé si això s'arreglaria posant-nos tots en una taula parlant, no? Dir, escolta'm, això que demaneu no ens acaba d'anar bé, no? O no sembla, no hauria de ser tan difícil d'arreglar, no, Carmen, això? És a dir, què passa aquí? Hi ha com una, aquesta
4: bueno,
1: desconnexió.
4: Jo no sé ara, perquè quan jo era directora sí? No teníem cap tipus d'autoritat legal i tot ho havien de fer com penso que s'ha de fer amb els companys, no?
1: Mm.
4: I ara, bueno, jo he sentit, no?, coses de que ara les direccions pues, tenen molt de poder, trien aquí, trien allà, però, bueno, penso que en realitat tampoc estan a gust les direccions aquí amb tota la paperassa, que a més la fan després els mestres. Jo penso que les direccions, crec que almenys les que jo coneixo, ho fan com abans, o sigui, tot s'ha de correspondre amb tota la comunitat de mestres, però el que realment és dolorós és que des de les serveis territorials i inspeccions atossiguin a cada centre escolar amb tota aquesta paperassa. És el que penso que s'hauria de treure i que tampoc costaria tant.
1: Clar, clar. Perquè, no sé, Joan, tu recordes tota aquesta part burocràtica a la teva
0: jo
1: feina?
0: Jo vaig ser secretari, i tu també, no? José Maria? Jo vaig ser secretari, em passava tarda sencera imprimint informes. però primer els havies de dictar, o sigui, els havies d'escriure, i després imprimir amb una impressora que teníem, i tarda sencera, sencera, vinga, tarda, sí, tarda, i la ma filla pues, no la veia aquella setmana d'avaluacions, que hi havia 3 avaluacions a la meva època, a la seva n'hi havia 6. I després havien de fer pues, reunions, resums, actes, tot per escrit i en paper. Ara tot es fa digital, no? Potser
5: sí,
0: tot
5: sí,
0: això.
5: Sí, ho tenim al Drive tot. Almenys drive, no que estem pel núvol, és al núvol, tot és al núvol.
0: Llavors, potser seria una IA d'aquestes. Ara, per exemple, per fer el resum d'això que estem parlant...
1: Jo crec que ja deuen fer-ho servir, això, de les IAs.
0: Una IA d'aquesta, un aparell, i per resum, en 2 segons del que hem parlat aquí, clar, de les tonteries que hem dit...
1: José María, quin canvi, dels teus informes fets a mà, amb aquella caligrafia d'aquella època, perquè això és una altra,
2: sí,
1: aquelles caligrafies...
2: Hi havia classes de caligrafia.
1: Home, per descomptat.
0: Amb ploma, amb tinta i seca.
1: Informes que feies dels 42 alumnes, no? Un a un havies de fer avaluació i anar apuntant un a un,
2: sí,
1: no? Clar, per tant...
2: Tenien una fitxa resum, posava les notes...
1: Per tant, hi havia feina fora de l'escola, també?
2: Sí,
1: molta,
2: molta, sí.
1: Que aquesta és l'altra, no? Que sembla que els mestres treballin
2: sobretot
1: a l'horari d'escola.
2: Al fi de curs, te passaves els últims dies fent informes i arxivant tot.
1: Tota aquesta feina de fora de l'aula, no? De fora del centre, que és tan invisibilitzada.
0: I també la feina de preparar el material, sobretot
1: la prèvia.
0: Amb els més petits.
1: Bueno, és la que estan fent ara, que els hi toca fer ara el juliol pel setembre.
0: El material,
1: no?
0: I programar, també es dedica molt de temps a fer programacions i corregir i tal. Avui en dia s'ha de corregir. L'altre dia, parlant, vaig fer un escrit així fet a mà, com si fos un nen de primer, fet en llapis, sense punts ni accents, amb moltes faltes, li vaig dir a ChatGPT, corregeix-m'ho. I ho va corregir perfectament, amb una foto. Li vaig fer una foto amb allò, ho va corregir perfectament. Sí. Més em va dir, t'he corregit això, perquè això...
1: Saps que ho sap molt bé, això?
0: Què?
1: Saps qui ho sap això molt bé? Els alumnes.
0: Ah, bé, no, però...
1: Vull els dir alumnes que... coneixen la IA, sí o no?
5: Sí, potser a la primària no es veu tant, eh?
1: Molts a la secundària...
5: No aterrat, però jo tinc un fill de 14 anys i jo a vegades em sorprenc perquè a mi no se m'havia ocorregut anar a buscar el ChatGPT i, ostres, ells són molt més ràpids. Jo encara estic al Google, però ells estan ja en un altre punt de la vida, tal qual, no?
1: Tenen un control de la IA i tenen, saben treure-li un profit a la intel·ligència artificial, que jo també no soc capaç de treure-li, o em costa, diguem.
5: Som una altra generació.
1: Exacte, jo soc analògica, saps? No soc digital, nativa digital, i llavors això costa molt. A moda de resum, José María, diries que l'escola ha evolucionat a millor? L'escola Mitrillo diries que ha evolucionat a millor?
2: Jo crec que sí, cada vegada va millor. Hi ha...
0: Amb bon material, Déu-n'hi-do.
1: Sí. Pel que fa a què? A recursos, per exemple?
2: Recursos,
1: hi ha més recursos?
2: Menys, una ràtio més petita.
1: Home, que la seva segur, perquè 42... Home, és que ara els hi poses 42 alumnes amb aquest programa educatiu que tenen i aquest sistema educatiu, i és que igual se'ns tiren per la finestra els professors, Perquè, clar, com ho fas això amb ambients amb 42 alumnes? Jo no sé si seria possible. Per tant, creus que ha evolucionat a millor?
2: Sí.
1: Hi ha alguna cosa que penses que caldria rescatar d'això de fa 50 anys de l'escola? Alguna cosa que digués, allò ens funcionava molt bé nosaltres, ho hauríem de rescatar?
2: No, cadascú tenim el nostre mètode, i pot ser que alguna cosa que ara es fa pues, l'hauria de canviar una mica, no sé.
1: Què? Joan, què en penses?
0: Jo
1: ha evolucionat a millor l'escola?
0: Jo de la Trillo recordo molt i m'agrada moltíssim. Ara no sé si ho fan, potser sí. Ara. Anàvem, per exemple, quan arribaven els alumnes a cinquè, anaven caminant des de Sitges a Can Grau, una casa de colònies que hi ha allà a prop d'Olivella.
1: Sí.
0: I era fantàstic passar allà 4 dies estudiant la natura, que si problema de l'aigua, etc. Anaven també d'excursions per camí de Can Planes. És a dir, el Garraf el fèiem contínuament.
2: Sí.
0: Ara, actualment, no sé si ho fan. Potser ara ho fan, aviam, tampoc.
2: Una cosa que es va fer és assignatura Sitges.
1: Sí.
2: Que,
1: sí.
2: Amb llibres i tot, perquè això era desconegut per a para mí de Rumen. Bueno, y ahora
0: pues,
1: la van a perdre, eh? La signatura, la signatura Sitges no es fa.
2: Encara tinc material digital, de signatura
0: Sitges. Jo feia en digital al final.
2: Llibres i tot això.
0: Els llibres primer i després en digital amb els disquets. Bueno, amb un
1: amb disquets, no. Mare meva.
3: I els mestres de fora anàvem a formar-nos, per
1: sí?
3: fer-la.
1: Sí. Vas, on vas anar a formar-te?
3: Doncs mira,
1: jo,
3: jo crec que... No, no, no, aquí, aquí
1: a l'Ajuntament. Si era la signatura
3: sí, sí.
1: Sitges...
3: Crec que aquí l'Ajuntament vam venir a una sala i ens van
0: Joaquim,
3: ens explicar...
0: Amb el Joaquim Puig.
3: Amb un exalcalde, em sembla que vaig estar uns dies... Un historiador.
1: No sé, Jordi, historiador? Jordi Serra no era historiador.
3: Ara no recordes, que clar, de temps. Doncs sí, sí, els que érem de fora veníem a escoltar-lo i a aprendre què era el Corpus i com es celebrava tot això.
1: Joaquim Puig, sí, va ser psicòleg a l'escola Esteve Barratxina, molts anys. Sí.
0: Després es va fer a la pàgina web. Hi havia una pàgina web.
1: I va estar molts anys aquesta signatura.
0: Jo anava a la sala d'informàtica.
1: Funcionava aquesta signatura?
0: Perfectament. Els encantava amb els nens, sí, sí.
1: Us agradaria recuperar-la?
0: Ara es podria fer millor, es podria millorar i tot.
1: Però ara no hi és, la signatura. Ja fa anys que no hi és. I fa anys que està el projecte sobre la taula. Fa anys que es reclama.
3: I tant com el recolzem. I tant.
1: Sí?
3: Sí, sí.
2: És que hi ha molt material, es va fer quan era l'alcalde Jordi Serra,
1: sí.
2: Jordi Serra, i van fer llibres, resum, van fer cursos també totes les escoles per aprendre tot, i això és una cosa que
3: és el que els motiva més, eh? Motiva la festa major, sí. les coses més, pròximes, properes,
2: que la gent de Sitges és molt participativa, o sigui que a les festes hi ha una colla de gent...
0: I ara amb els mitjans que hi ha, 3D i ulleres, aquestes ulleres modernes, com es diu això, que es veu tot...
1: Sí.
0: Amb els mitjans que hi ha, imagina't.
1: És que justament això de la signatura a Sitges és un tema que ara justament el Consell d'Infants ha tornat a sortir, el Consell d'Adolescents, és un tema que està sobre la taula. La regidora d'Educació actual ha dit que la idea és tornar-la a implementar. És veritat que probablement els alumnes, això ho deu notar, no hi ha assignatura a Sitges, però sí que tenen un coneixement.
0: Treballa,
1: és a dir, hi ha un coneixement molt potent d'algunes de les festes i les tradicions.
5: Sí, però després pensa que també tens molt alumnat nouvingut que ve durant tot l'any, que potser els hi costa més participar, que has d'explicar a nens de 12 anys com se celebra el Corpus, i això passa, i a mi em passa cada any, eh? Quina és la història de Santa Tecla, no? Què li va passar? I, ostres, jo... Sí, nosaltres li donaríem suport.
1: Per tant, aquí, suport unànim a la signatura Sitges,
3: sí.
1: Des dels que la van viure, no? El seu origen, no? Que sí, va funcionar que sí. Bé i es va tocar aprendre també, sí, no, José María? Sí. Vas haver d'aprendre també, no?
2: Vas haver d'aprendre molt, sí, moltes coses, sí. I vas a veure, les enciclopèdies, la gent que, a veure, expliquen això, què vol dir Eval de Bastons.
1: Clar. Sí, doncs tot això es va deixar perdre en el seu moment i ara ho reclamen justament per això. És veritat que diguem que ara hi ha un coneixement prou profund d'algunes de les festes, no de totes, d'algunes de les festes entre la canalla, perquè a més hi ha una cosa motivacional, ja des de ben petits sí. Els hi posem els gegants, el drac, les gralles, i estan, que són nadons i estan ja escoltant gralles, però és veritat que també tenim a Sitges molts nouvinguts. Això passava a la vostra època? Que és a dir, molts alumnes que començaven la classe a mig curs, és a dir, que us arribaven curs...
2: Sí,
1: també passava,
2: sí,
1: eh? Sí, també sovintejava,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Lo de la matrícula viva, eh? Que
2: matrícula
1: li diuen...
2: van arribant, venga, quin de los tres niveles és el que menys alumnes té? Aquest és aquest.
1: No han canviat tant les coses, eh?
5: No.
1: És fort, eh?
5: No.
1: És fort. Carmen!
4: Digues.
1: Moltíssimes gràcies. Ja sé que en distància ha estat una mica diferent, però gràcies per estar aquí avui amb nosaltres també. Salutacions.
4: Us he escoltat amb molt de gust.
1: Salutacions a qui va ser la primera directora, no, de l'USO.
4: Bueno, la segona.
1: Primera directora dona a Sitges va ser?
4: La primera de mandat de 4 anys, això sí.
1: Carmen, un plaer tenir-te.
4: Digues.
1: Que un plaer tenir-te, dic. Un plaer, un plaer escoltar-te, deia, que gràcies.
4: Ah, val, res.
1: Adeu.
4: A vosaltres, un petó molt gran a tots.
1: Adeu. Gràcies, adeu. Carmen.
4: A reveure.
1: I a vosaltres igual, moltes gràcies. Escolta'm, em quedo amb això, que no ha canviat tant, eh? En el fons, és el mateix, eh? Fa 50 anys, fa 25... i ara el 2026. Per tant, potser que, no sé, hem de replantejar coses. I després el que ha quedat evident o en evidència és aquesta, dins aquest sistema educatiu, aquesta bretxa que hi ha entre els despatxos i les aules, que és abismal, i probablement és la que ha generat totes aquestes vagues, aquests no acords, i vaja, i aquesta situació, aquest context difícil per tothom, pels mestres que sou en actiu, suposo que pels que sou exmestres també, per viure des de fora, per les famílies, pels alumnes i per tothom. En tot cas, Núria, Carmeta, José María, Joan, moltes gràcies avui per acompanyar-nos. I des d'aquí aquest nostre petit homenatge a aquests dos centres de Sitges i que per molts anys més al municipi. Gràcies.
5: Gràcies a tu.
1: Un plaer.
0: Gràcies. Adéu, bon dia.

0: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
1: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
0: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
1: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
0: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Quina és la millor cançó de la història?
2: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Acabem avui parlant amb el Forrest Gump espanyol. Així l'han titulat a alguns mitjans, però és que ell és sitgetà. Es diu Hugo Bravo Uller. És un noi de Sitges, ha estat estudiant a Madrid, ara recentment a París, acaba d'acabar la carrera i s'ha marcat un objectiu, i ara voldrem saber per què, que és córrer, fer París-Sitges corrent. Poca broma, eh? París-Sitges corrent, aquest és l'objectiu de l'Hugo Bravo Uller. Hugo, què tal? Bon dia.
1: Hola, Carola, bon dia.
0: Per què? Per què fer aquest recorregut, aquesta bogeria, diran alguns, aquesta insensatesa, diran altres, aquest repte, no?, diran altres?
1: Pues no crec que hi hagi una raó molt concreta, sincerament, perquè, no sé, jo sempre he tingut una miqueta aquesta bogeria. I estava parlant un dia a casa meva a París amb un amic i em va dir... Bueno, i vaig explicar que volia fer una bogeria en aquests mesos. I no sé per què ell em va dir de tornar a casa corrents, i era com la gràcia.
0: Per què no tornes corrent a casa, no?
1: I pues ho vaig començar a mirar, vaig dir que era factible, que hi havia un noi de Barcelona que ho havia fet fa molts anys, i per què no?
0: I t'has marcat el repte de fer-ho. Entenc que corres... Sí. Que tu ja corres habitualment,
1: sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: És a dir, d'alguna manera el running forma part de la teva, del
1: sí,
0: teu dia a dia, eh?
1: Per mi el running ja és una obligació diària, ja fa... El dissabte serà el dia... No, el divendres serà el dia 600, que el dia 600 corrent tots els dies.
0: És a dir, fa 600 dies que corres ininterrompudament cada dia.
1: Exacte.
0: Però cada dia quilòmetres diferents, recorreguts diferents, eh?
1: Sí, sí, tot el
0: però cada dia has sortit a córrer, des de fa 600 dies.
1: Sí.
0: Què et porta això del córrer? Què t'aporta?
1: Una tranquil·litat mental molt gran. Sí, la veritat que sobretot amb la carrera, que era,
0: sí,
1: era una carrera molt exigent, em permetia desconnectar ni que fos 10 minuts al dia, i després que ho penso tot a xarxes socials, i el feedback de la gent també és increïble, siguis gent de Catalunya, de Madrid, de Sevilla, de tots els parts de l'Espanya, i m'encanta.
0: El poden trobar a les xarxes com Hugo Runs the City, no?, que és el seu perfil, que ara s'ha marcat aquest repte, aquesta bogeria de fer París-Sitges corrent.
1: Sí.
0: Ho has dividit en etapes, no? És a dir, t'has marcat un recorregut, eh? Faràs uns 33 quilòmetres diaris.
1: Són uns 33 quilòmetres diaris i són unes 38 etapes. L'intenció és fer-ho en 38 etapes, però si hi ha que fer més etapes, doncs es faran més etapes o es descansarà una mica més.
0: Clar, i t'estàs entrenant per això o què?
1: Sí, he entrenat moltíssim per això, i de fet el meu entrenador és un entrenador d'aquí de Vilanova.
0: Sí.
1: I conjuntament hem treballat des de fa ja... Bueno, ja vaig començar amb ell fa 2-3 anys, i vaig córrer amb ell la primera marató, i ara doncs, porto entrenant un bon any.
0: I què va passar fa 600 dies que vas sortir a córrer per primera vegada?
1: Era un 4 de novembre del 24, i no sé com, vaig dir, tenien algunes referències de creadors de contingut americans que ja corrien i corrien tots els dies, i el 4 de novembre vaig dir, és l'últim dia que deixo de córrer, i així ja moriré. I el meu objectiu de la meva vida és morir-me corrent tots els dies.
0: Sí. Tu t'has marcat aquest objectiu.
1: Sí, és el meu objectiu vital. Ara l'objectiu recent és superar a Forrest Gump, que ell va córrer fictíssimament uns 1.170 dies.
0: I tots aquests reptes per què? Què t'aporten? Perquè tu has fet una... Has estudiat,
1: sí,
0: què? Dret
1: hispano-francès.
0: Dret hispano-francès, vull
1: sí
0: dir que tens uns altres objectius laborals,
1: sí, no,
0: professionals,
1: no.
0: És a dir, tot això per què? És a dir, què t'aporta això? Què és el que... Perquè clar, hi haurà molta gent que t'ho dirà, però escolta'm, per què? Quina necessitat, no? Et deuen dir molts o no?
1: Sí, o sigui, crec que tota la meva vida he sigut una persona molt, molt exigent en mi mateix,
0: sí,
1: però no sé, crec que totes les ajudes que li pugui poner al meu futur, és a dir, a lo que he estudiat,
0: sí,
1: pues és bo, i hi ha moltes maneres de potenciar allò que estàs fent en el teu dia a dia, o allò que per al que vols viure, i eso que quieres que te dé de comer. I I jo crec que és per això que corro, i sobretot perquè, no sé, un dia jo estava molt fotut mentalment,
0: sí?
1: I va ser la meva mare i la meva psicòloga que em va dir d'anar a córrer, de fer una mica d'esport, perquè jo jugava abans al Sitges, a futbol,
0: sí?
1: A la Unió Esportiva de Sitges, i després d'estar un temps a Madrid que no m'encontrava, la psicòloga me va dir de sortir a córrer, la meva mare també, el meu germà ja corria, i...
0: Caram, doncs et va donar fort, eh?
1: Sí.
0: És a dir, va començar gairebé com una cosa terapèutica,
1: sí.
0: I d'alguna manera sents que té un punt terapèutic encara a dia d'avui, eh?
1: Al 100%. I jo crec que per això també és el que em porta a la bogeria.
0: I què vols explicar-li a la gent? És a dir, quan els altres joves, per exemple, com tu, que vegin que fas aquest repte, què és el que vols dir? Quin és el missatge que tu vols donar?
1: Bueno, sobretot ja el repte és un repte solidari, i és per la investigació, per l'ajuda del càncer infantil,
0: sí?
1: I crec que ja és el missatge més important de tots.
0: És aquest.
1: Que jo estic molt... Em sento molt afortunat de fer aquesta bogeria, perquè hi ha moltíssims... hay muchos niños en hospitales que no poden fer i que miren això com
0: un
1: somni, sí, un impuls, i pues, primer de tot estic molt, molt afortunat i molt agraït de poder fer això i poder compartir-la en xarxes socials i recordar els màxims fons possibles per la investigació, i als nens com jo que som
0: privilegiats, no?
1: Dir que...
0: Privilegiats en tant que tenim salut,
1: sí.
0: No? I que pots fer tot això, no?
1: Exacte. Que els grans objectius s'alcancen fent...
0: Petites passes
1: cada, tots els dies.
0: Com és el teu cas, no?
1: Aquell
0: fa 600 dies va sortir a córrer, que deuries córrer què?
1: Sí, res.
0: 2 quilòmetres.
1: 2, 3, 5 ja era una locura. I ara, pues...
0: I fixa't, s'està plantejant... Quants quilòmetres són en total?
1: Són més de 1.250 quilòmetres.
0: Doncs està plantejant córrer més de 1.250 quilòmetres en 38 etapes, uns 33 quilòmetres al dia, que es diu aviat, entenc que això ho planteges fer amb equip, no?
1: Sí, bueno, amb un amic que és un fisio de la meva escola. Jo vaig anar a l'escola al Bonsolà i a Gavà,
0: sí?
1: Però és un amic meu de tota la vida, és fisio, acaba d'acabar la carrera.
0: I t'acompanya també, diu, vinga, va, Hugo, que m'hi afegeixo,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: m'hi
1: sí,
0: sumo
1: sí.
0: A l'aventura. I entenc que estàs ara, si busques finançament...
1: Ara estic buscant, sí, finançament pel repte, sí, perquè sí que és veritat que és un repte molt caro de fer, però bueno...
0: Que busques marques,
1: busco,
0: no? Sí, patrocinadors, sponsors.
1: Busco marques, no? Patrocinadors, sponsors, que li interessi el repte. Tampoc fa falta que siguin marques de running o del sector, perquè sí que és veritat que tot lo que sea,
0: sí.
1: Bueno, todo lo que llegue es bueno, i ja està, és un poc la...
0: Amb quantes bambes penses anar a córrer? Perquè clar, per fer això n'hauràs de portar unes quantes, no?
1: He fet una estimació de 2 bambes de trail i 2 bambes d'asfalto.
0: Perquè faràs el recorregut dels dos tipus, eh?
1: És un 50% d'asfalto.
0: Sí.
1: I després crec que és un 30% de terra, i,
0: sí.
1: Un, i hi ha un 13% que és desconegut, que ja veurem.
0: Que sorpresa, és. No?
1: Sí, sorpresa.
0: Sorpresa, no?
1: Sí.
0: Perquè això dius que ja ho havia fet algú abans,
1: sí.
0: Però no a Sitges, a Barcelona, no?
1: Fins a Barcelona.
0: Tu has afegit al Barcelona a Sitges.
1: L'última etapa, que per mi és la més divertida.
0: I ara el més important, quin dia penses sortir de París... cap a destinació Sitges. Quin és el dia marcat?
1: El 27 de juny.
0: El 27 de juny. Amb intenció d'arribar...
1: El 3 d'agost.
0: El 3 d'agost a Sitges.
1: Sí.
0: I arribar per on? Per on arribaràs? Per on has d'arribar?
1: Per mi la llegada somiada és l'església de Sitges, les escales.
0: Escolta'm, és que sobretot, vaja, estarem seguint-lo a les xarxes, no? Pendent d'aquesta arribada, que esperem que sigui, sobretot, bé, en bones condicions físiques. Vaja, tu ets molt jove,
1: sí.
0: No? M'imagino que ja t'estàs cuidant,
1: sí,
0: que estàs entrenant,
1: sí.
0: Vas, a més, acompanyat d'aquest amic físio, no?
1: Sí.
0: Que m'imagino que vetllarà per les teves cames,
1: sí.
0: Principalment, no? Pels teus peus. Tens il·lusió? Tens ganes per fer-ho? No sé si això és el més important ara mateix.
1: Per mi és el més important, i l'il·lusió i les ganes és... Està al màxim ara mateix.
0: La teva mare no t'ha dit algun dia en quin mal hora et vaig dir que anessis a córrer?
1: Sí que m'ho ha dit, la veritat, però és que ella sap tot lo bueno que em fa, I és per això que està super orgullosa de mi. Em costa molt dir això, però és veritat que...
0: Clar, no, però que segur, és que és així, segur que està orgullosa. Sí, sí, home, sí. A més, acaba de finalitzar la carrera, ho ha provat tot, no? Sí. T'has tret ja aquest pes de sobre, no? Sí, després d'aquests anys d'estudi. Per tant, tu has currat, no? Tu has currat, per tant, és motiu perquè estigui orgullosa no només la mare, sinó sobretot tu. Hugo, escolta'm, doncs moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest repte, aquesta proposta, t'estarem seguint. Hugo Runs the City, el poden seguir a les xarxes i si tenen ganes doncs, a portar alguna coseta perquè pugui tirar endavant el repte l'Hugo, doncs ja saben, a través de les xarxes s'hi posen en contacte. Un plaer, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: T'anirem seguint i el 3 d'agost esperem rebre't. Quan arribis, si de cas puja,
1: vale,
0: directament, perfecte. Estem aquí al costat, puja i et saludem.
1: Vinga.
0: Vinga, fet.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Hugo.
1: Gràcies, Gerard.

Doncs amb Lugo Orange City, aquest repte boig, superboig, bogíssim, de córrer, fer Sitges, ai, perdó, París-Sitges, corrent amb aquestes 38 etapes. El 27 sortirà de París, tornarà aquí el dia 3 d'agost. Igual podríem rebre Sitges, no? Aquí la punta, tots aquí animant-lo. Nosaltres avui, amb aquest repte boig de Lugo, posem el punt i final i tornarem demà dimarts. Demà, amb entrevista a l'alcaldessa, en farem repàs una mica abans de l'aturada estival i també demà parlarem de renda, perquè hi ha darrers dies per fer la declaració, per presentar la declaració de la renda, així que si estan en el procés, demà bona oportunitat per escoltar els consells d'en Dani Ferrarons. Ho deixem aquí, tornem demà a les 9, que acabin de passar. Bon dia, adeu-siau.